0: que són ells.
1: Sí, sí, estem parlant de formacions amateurs, però ixe planning que tu fas, si vas a una formació professional, també l'envies? És a dir, trates igual una formació professional que una amateur?
0: N'hi ha coses que no pots fer, o n'hi ha coses que no pots dir. Però jo també t'ho ensenya l'haver treballat en formacions professionals i sobretot l'haver tendut algun coscorró. No, per favor, percussió, vostè pot tocar en una baqueta més dura i dir-te el percussionista davant de tot, no, perdona, dime quin so vols i jo buscaré les baquetes, no? Entonces, pues a vegades pues també la joventut, no, que tens quan vas a aquestes formacions, un poc que penses que pots dir-ho tot i ja te dic, per els anys, pues has après a què no dir, i sobretot, no sé si te passarà, que quan menys dirigixes, millor sona la banda.
1: Sí.
0: Que a mi me passa molt.
1: Sí.
0: I bé, lo que sí que jo...
1: Vull moltes vegades, la gran part de directors i directores, demostrar tot el que m'ha après en tècnica, i volem demostrar amb les mans, i la veritat que moltes vegades tu quan assages ja estàs fent ahir, ja estàs, però després les coses funcionen.
0: No, i perquè se creguem tan importants,
1: sí,
0: que ho tenim que dirigir tot, ho tenim que controlar,
1: que
0: tot, monopolitzar tot, que si el clarinet està fent un solo, tu tens que estar dirigint l'eixer, deixa el clarinet tranquil, que toque. Jo sempre ho dic, quan faig cursos i demés i me ve que algun alumne dirigint i fa, xico, tu creus que podries estar tocant un solo en un tio davant pegant brasillaes? Ja deixa-lo tocar. I aleshores, un poquet és això. Per què? Perquè sentim que si no dirigim no servim per a res. No, no, que tu servixes, que la teua feina és una altra. En el concert la teua feina va ser una altra. És la de controlar, la de gestionar i sobretot la de gaudir, tu també. Aleshores, ja t'he dit que fa falta moltes vegades ser conscients de la posició que ocupem i on estem, que n'hi ha molts directors que no saben on estan, i per a poder fer-te un treball amb la banda, tens que saber què tens davant, quina matèria prima tens, i molta gent se pensa que està dirigint Berlín, i no, està dirigint la banda al poble.
1: Correcte.
0: I a partir d'ahí, escolta, si pots fer-los millorar, doncs fantàstic.
1: És molt interessant tot el que estàs dient, però ara anem a seguir escoltant. Este és el Centre Artístic Musical de Montcada, crec que tu vas estar de director. No sé si va ser la primera formació que vas dirigir.
0: No.
1: Escoltem un poquetet. Esta peça de Johann de May, Strem Mai Cowell.

0: José, ja han passat algun anyet d'esta gravació a ara. Durant tots estos anys, la teua manera de dirigir, d'estar davant davant de la banda, no? En el podi, que es diu, el podi. I este llibre suposa que t'haurà servit per a canviar la manera teua de la direcció.
1: Moltíssim.
0: I d'entendre-la, sobretot d'entendre-la.
1: Moltíssim, moltíssim. Jo, la veritat és que després també te dic que les circumstàncies personals i les vivències, no? Mm-hmm. Les vivències que tens al llarg de la vida t'ajuden a millorar com a persona i sobretot a veure els problemes d'una altra manera, no? El tindre una seguretat laboral te du a que jo, a la banda de la Liana, jo vaig perquè m'ho passe bé.
0: Sí.
1: El dia que no m'ho passe bé, no vaig. Però perquè avui en dia pots dir me puc deixar la banda.
0: Però això, aquest punt, és molt important perquè n'hi ha gent que això...
1: Entonces te toca tragar molt. Te toca tragar moltíssim. Moltíssim. I no pots dir res. O no pots... pues, no sé, regañar a aquesta persona en el moment perquè, claro, si s'enfaden no ve a la banda. Si no... se crea ahí un clima en el qual els directors joves tenen que tragar moltíssim. I així és un dels problemes també.
0: Jo, no sé, actualment ja se forma més en intel·ligència emocional i en gestions de persones, però encara falta molt
1: moltíssim.
0: Més. Moltíssim. Perquè n'hi ha moltes vegades que el director o la directora té situacions davant d'un músic que,
1: sí, al final
0: que sol passar moltes vegades.
1: La resolució de conflictes és el que tens que... Com tractar un conflicte, quan el deus tractar, en quin moment has de callar com a director. Has de callar, tens que deixar passar i després quan s'acaba l'ensaio...
0: Tu saps que molts músics van a pillar-te. Tu vas a fer una feina.
1: Sí, sí.
0: Tu vas a fer una feina, però n'hi ha músic que va...
1: Clar. Sí, però bueno, a veure, és part de la seva faena, no?
0: Sí, sí.
1: Pensé, al final és, també és divertit, també és divertit, no? I a grans directors també s'ha passat aquestes coses, que els han pillat.
0: Sí, sí.
1: Però bueno, entra dins del treball este,
0: correcte,
1: normal.
0: Correcte. En este llibre no sols serveix moure els braços, parles d'un terme que dius direcció humana. Què és això?
1: Pues la direcció humana, com bé el seu nom diu, no? Que estem dirigint a persones.
0: Sí.
1: I això s'olvidem. I és que tens davant no són una maquineta de fer música.
0: Sí.
1: I això tenim que tindre clar. I és, bueno, és una metodologia la qual ja ha pres cos durant molts anys i que, bueno, un poc és el meu ideari de com hauria de ser el director, com hauria de treballar un director.
0: On està editat? És a dir, jo tinc així el llibre.
1: Això,
0: on el poden aconseguir els oients?
1: Això en Amazon.
0: Perquè en Amazon mateix és, no solo sirve mover los brazos, psicologia del director en formaciones amateurs, i així tenen molts recursos. És molt interessant, és a dir, des de recursos en un assaig, quan per exemple un assaig no funciona en algun músic, com gestionar això perquè ha tingut un mal dia, la dinàmica de l'assaig. És algo interessant el que has dit, no? Enviar un abans de l'assaig, això anem a treballar.
1: Clar.
0: Per a que vegin. Tu saps quantes vegades antigament anava el mestre, inclusive això ho ha viscut jo, eh?
1: Sí, jo.
0: I li treien les partitures en aquest moment i jo ara pense, però com pots...
1: O estaves a meitat d'ensaio i li feia a l'arxiver, escolta, veges a vos si està aquesta obra i la traus. Això és algo impensable.
0: Mira, quan tu has dit això, la veritat és que m'he quedat així perquè tu saps els arxivers la feina que tenen tots els assajos.
1: I el paper que tiren. Que això és una altra de les coses que també estic implementant, que vinguen tots en tablets.
0: Correcte, correcte. Escoltem una altra peça. Esta és interpretada per la banda del conservatori.
1: Sí.
0: Vale?

0: Els nostres oients, esta peça Stratoscape, la poden escoltar en el concert que hem escoltat a les 7 del matí, però quan s'acaba el programa poden tornar a entrar a la pàgina buscant Fent Banda, el podcast, i poden escoltar. Esta peça, tu te'n vas anar enguany a Itàlia?
1: Sí.
0: I te'n vas anar al Corno d'Or i vau quedar els segons. Com
1: sí.
0: va ser això d'anar-se'n? És a dir, sona molt bé, eh?
1: A veure, esta peça la vaig conèixer en Brasil. Bueno, estic allí fa uns anys, 3 o 4 anys, no recordo bé. I bueno, al final creem un projecte pedagògic en el conservatori, que era anar a un concurs. El concurs, la finalitat no era ni guanyar ni res, sinó que ells durant 3 mesos treballaren a un nivell, no? Pues com treballar ensaios de seccions, com, de quina forma tenien que treballar, no? I a partir d'ahí, pues bueno, montem el viatge, gràcies a l'Ajuntament de Montcada, que mos ajuda moltíssim en això. I res, i per un error meu, entre cometes, en vez d'anar a la segona secció, tingueren que anar a la primera, no? I res, pues bueno, van quedar segons, sí que ens guanyà.
0: Això no depèn del nombre de...
1: No, això va per el nivell de les obres.
0: Ah.
1: Entonces sí que de veres que esta obra és complicada i res, bueno, pues anarem a primera secció, ens guanyà una... Bueno, queda davant, no ens guanyà ningú.
0: Sí, sí, sí.
1: Queda
0: sí,
1: davant sí. una banda professional, eslovena. I bé, però al final el regal... Sí, el veure ells com estaven contents, xavals de 14 a 18 anys.
0: Això quin mes va ser? Perquè això ha sigut ara...
1: En març, finals de març.
0: En març.
1: Sí, i la veritat és que hauria sigut més fàcil pues, agarrar músics professionals o els mateixos profes del conservatori i fer-los solistes, no? Quedem segons amb xiquets de 17 anys fent solos i tocant ells. Aleshores, això era la finalitat, el fer-los passar per aquesta situació, per a que tinguin un creixement. Era sí. tot un projecte sí, pedagògic, sí, sí. no tenia més.
0: Jo crec que ahir els xavals, els xics, les xiques, se'l deguen passar molt bé i crea, és a dir, crea aquesta signatura d'orquesta i banda.
1: I crea família.
0: Crea el que vulguin crear sempre en les bandes.
1: Però això és molt paregut. Antes hem escoltat el Centre Artístic de Montcada. Jo recordo el tio Vicent, que quan va veure... extreme cover esta. El home diu, me va agarrar un dia i me digué, José, no, mira, jo no vaig al certamen. Ui, tio Vicent, per què? Perquè això és molt complicat, José. Dic, no, tio Vicent, perdona, és que m'he equivocat, això no és el teu paper. Jo li havia reduït tot el paper, li havia simplificat sí. tot i li passia el paper, no? I fa, mira, tio Vicent, jo necessite que tu toques això. Ui, claro, entonces ell canvia la cara, digué, oi, pues això, era tot, en vez de ser mi corxés, pues tenia negres.
0: És algo que els directors diguem de fer sempre.
1: És que s'ha perdut
0: ese paper,
1: el mestre de la banda.
0: Sí, s'ha perdut ese paper d'adaptar
1: de la
0: papers.
1: Banda. I el tio Vicent, ell anava, venia i prenia cafè allí en el casino, allí baix. I ell quan venia, muntava el clarinet, baixava baix, agafava el cafè, i jo mentre anava i li canviava, i li ficava 2 o 3 notes més. I aixina, poquet a poc, i ell arribava i mirava i dia, ui, ja m'has canviat. I així anar dia a dia, dia a dia, arribar al certamen, guanyarem el certamen,
0: sí.
1: però el premi més gran sigui que quan vaig veure a la banda, el tio Vicente estava allí amb nosaltres.
0: Clar.
1: I això és el regal de les bandes, és el que te passa amb dos de les bandes.
0: Sí, ja ho crec que sí, ja ho crec que sí. Seguim escoltant. Estem escoltant la banda de Chita Di Fanu. Mhm.

0: Avui ho ficaré això, perquè tu comences estudiant en Riba-roja, després te'n vas al Conservatori Superior i comences a descobrir aquest món, no sé si va passar igual que a mi, però de la direcció, que enganxa, perquè és molta investigació la que un director o una directora ha de fer del que té davant. I això te va portar, no sé si te va portar, a Itàlia. I sí, vas estar en la zona de Trento, no? Vas estar allí dirigint. Ell diuen banda juvenil, juvenile.
1: No, un poc de juvenil tenia. Però al final tot és circumstancial. A mi, jo dic en el llibre que jo soc un músic circumstancial. Podria haver sigut altra cosa. Però bueno, això de la música, anar, i va, i funciona, i bé.
0: I ara que ho has dit, que no vull que se me passe, perquè era una de les primeres preguntes que tenia. Sí. Eres circumstancial perquè ton pare no era músic.
1: No.
0: En canvi, no. El llibre que tenim així davant va dedicat a ell. Clar. Per què va dedicat a ell? Per què?
1: Perquè al final...
0: És ahir en memòria.
1: Sí,
0: de ton pare.
1: Sí, al final ell ens va deixar fa 15 mesos, ma mare fa 2 mesos, ells eren molt jovens, tenia 75 anys quan va morir, però ell li havia agradat que jo havia jugat al futbol, i jugava al futbol. Jo sempre recordo que me criticava molt quan jugava al futbol, però després quan parlaven els amics deia que el seu fill era bo. I així al final, pues comença a tindre eixa complicitat amb ell. Ell era el que me duia a l'aeroport, perquè a ell no li agradava volar. Entonces sí, jo l'obligava a dormir i me feia, home, sempre me dus. Fa, sí, perquè se cau l'avió, culpa teua, perquè m'has dut tu. I així anant moltes coses. I ell, pues, comença a vindre als concerts. Ell sempre se ficava al final de la sala de concerts. I sempre tenies, pues, bueno, eixa complicitat en ell. Al principi no parlava molt. Després, quan deixia, pues, no, jo he escoltat algun fallet. Pues, jo no he escoltat això. Pues. I al final, bueno, pues, un poc és la circumstància, no?, que comença a escriure el llibre a partir de la seva mort.
0: Sí.
1: I bueno, ja que ell no l'ha pogut llegir, pues, per almenys que estigui dedicat a ell.
0: I és una, com tots tinguem, no?, pues una persona que marca molt,
1: sí,
0: marca molt perquè és ton pare, i diguem que gràcies a ell estàs on estàs.
1: Sí. Sí, sí, no,
0: és que ajuden, no? Els pares, els
1: que ajuden. Era impensable, no? Que al final, esta societat també, o tens diners, o... Perquè, sobretot, la feina de director és molt, molt comercial, sí, i tens que tindre molts diners darrere, sobretot, sí, perquè si vols arribar a cert punt.
0: Vull que acabem escoltant la banda que està ara, la de l'Eliana, que va a interpretar una peça que es diu Morland Migration.
1: Sí.
0: Està sonant la Unió Musical de l'Eliana, és la banda, la societat musical on estàs ara al capdavant. Ens ha quedat moltes coses per parlar. Per a mi ha sigut, la veritat, que molt enriquidor parlar en tu.
1: Gràcies.
0: No en parlar de la UASBI, perquè és un tema importantíssim de parlar, però jo vaig a convidar-te un altre dia per a parlar més del món este que enganxa, el món de la direcció de banda, d'agrupacions musicals. I abans d'acabar, per a tu, com ha de ser un bon director o directora?
1: Al final, que sigues bon director o roïn o no sé al final què hauria de ser o com hauria de ser un bon director. Però jo lo principal que veig o que me veig a mi o el que m'ha ajudat a dirigir és que cada dia eres millor persona. I sobretot la empatia, no?, que tens que tindre amb els teus músics. Jo, la meva Unió Musical de l'Eliana, ells són la meva família.
0: Sí.
1: Són, a més, ho dic, sou la meva família i són els que es compte en quina situació. Jo, l'últim període de la meva vida ha sigut molt traumàtic.
0: Sí.
1: I han sigut ells els que m'han ajudat a poder anar avant, a tindre aquest lloquet on tu te podies oblidar de tot el que podia passar. I al final el director, sobretot, a part de tindre una formació molt sòlida, això és fonamental, però té que tindre un lideratge,
0: sí,
1: i sobretot molta empatia, molta empatia. Jo sempre moltes vegades diria, si no vols que te ho facin a tu, no ho facis. I sobretot posar-se en les sabates des de més, en saber com se troba aquesta persona. I a partir d'ahí això se fa per mig de tindre contacte amb ells i ser sincer.
0: Paraules sàvies, les que acabes de dir, paraules sàvies. Bueno, ha sigut un plaer parlar amb tu, José.
1: Gràcies.
0: Hem parlat d'un llibre que el podem aconseguir en Amazon. No solo sirve mover los brazos, dedicat a la direcció, poden trobar moltes ferramentes els nostres directors i directores de bandes amateurs, inclusive de músics que no siguen o vulguin ser dedicar-se a la direcció.
1: Correcte.
0: O siguen professionals.
1: Hi ha molts músics que l'han llegit i després te diuen, és que el que tu dius en el llibre ho fas. Dic, home, que això és la finalitat, ahí està el truco.
0: Ahí està. Doncs moltes gràcies,
1: gràcies
0: per haver vingut. Neus, moltes gràcies també per acompanyar a ton pare, sí. I ja se n'aniran tu de viatges cada vegada més,
1: sí,
0: segons com
1: sé. Ja vol vindre. Moltes gràcies.
0: Doncs moltes gràcies. Ja sabeu, no solo sirve mover los brazos. La frase és bonica.

0: Esteu escoltant Xavià. Aquest estiu, fent banda, estrenem una nova secció dedicada a les nostres festes i tradicions. Un espai per descobrir, recordar i posar en valor tot allò que fa únic els nostres pobles. Les celebracions populars, els costums que passem de generació en generació i, per descomptat, la música que acompanya cada festa. Al llarg de les pròximes setmanes recorrerem diferents racons del territori valencià per conèixer les festes que omplin els nostres carrers durant l'estiu, les seues arrels, els seus protagonistes i el paper fonamental que tenen les bandes de música. Perquè les festes no s'entenen sense la música i la música tampoc s'entén sense la gent que la viu. Benvinguts a este nou espai de Fem Banda, dedicat a les festes i tradicions valencianes. Comencem esta secció Temps de Festes. I escoltant este pas doble, Xàbia, que serà la sintonia d'este nou espai, també és un homenatge musical a una de les poblacions més emblemàtiques de la Marina Alta, ja que durant esta setmana Xàbia està de festes. El pas doble el va compondre Salvador Salva Sapena i transmet des dels primers compassos l'essència mediterrània d'una vila marcada per la mar, la llum i la seva rica tradició festiva. Demà diumenge, tot això vos ho conte perquè demà diumenge faran l'entrada de bandes i es farà també la interpretació conjunta d'este pas doble que estem escoltant, Xàbia. I qui dirigirà? El director encarregat este any és David Castelló, que el tinc a l'altra part del fil telefònic. Bon dia, David.
1: Hola, Imma, bon dia.
0: Bueno, primer que res, tinc que donar-te l'enhorabona, perquè demà diumenge, tu este pas doble que estàs sonant, el dirigiràs. Jo no sé si tu, però jo va ser jo crec que és el primer pas doble que vaig tocar. En el saxo, tu també eres saxo. En el saxo, crec que és el primer o dels primers que com vaig deixar a la banda vaig interpretar. Estàs nerviós?
1: De moment no.
0: Estàs tranquil?
1: Ara, conforme vaig arribant el moment, sí.
0: Quan es vas assabentar que series tu l'encarregat de dirigir este pas doble, Xàbia?
1: Pues va ser, com jo donava classes al Conservatori de Xàbia, vam acabar una audició i va vindre el pare d'un alumne i m'ha dit, ahir, podem parlar un moment? I sí, clar. Va ser després de les audicions del, no sé si del primer o del segon trimestre, no recorde ara.
0: Sí.
1: Però després d'una audició va ser.
0: Correcte.
1: I em va tornar a parlar amb ell i em va dir, mira, que estic en la junta que s'encarrega d'això i volem proposar-te de dirigir Xàbia en guany. M'agradaria, dic-me, clar, em faria molta il·lusió.
0: Ja ho crec que sí. Ja ho crec que sí. I tu saps quantes bandes participen? Perquè primer l'acte crec que comença en un desfile, en un passacarrer de totes les societats musicals, perquè durant esta setmana han sigut festes. No sé si Xavier és al contrari, no? Primer fem, en molts pobles fem l'entrada de bandes i dirigir l'himne o un pas doble emblemàtic primer i després comencen les festes. Jo crec que porteu tota la setmana de festes i este acte no sé si és el final.
1: Jo és que fa molts anys que no vaig a aquest acte. Quan era xiquet, en la meva banda, sí que vam anar en els anys 2007-2008, ja fa quasi 20 anys,
0: sí,
1: anàvem a tocar a l'entrada de Xàbia, però des d'entonces que jo no he anat i la veritat que no estic molt posat a les festes de moros de Xàbia. Però sí que m'han comentat que primer es fa l'entrada de bandes a les 6 de la vesprada, i sobre les 6 i mitja aproximadament, quan ja han arribat les bandes a una placeta, ahir és on es fa la interpretació conjunta de Xàbia. I després ja es fa l'entrada de moros i cristians.
0: Ah, aleshores, és el mateix dia. El mateix dia comenceu en un desfile, aleshores jo estava equivocada, comenceu en un desfile de l'entrada de bandes, després tu en una plaça, no sé quina plaça, quan s'acabe tot el desfile, és quan tu saps quantes bandes participaran?
1: No, la veritat que no sé quantes bandes van.
0: Doncs a totes les bandes que participen tu dirigiràs este pas doble, Xàbia. I quan finalitza comença una entrada de moros.
1: Exacte.
0: Alguna vegada t'havies pensat per la teua ment, havia passat per la teua ment que dirigiries un pas doble que has interpretat tantes vegades?
1: La veritat és que no era una cosa que tinguera prevista, però bueno, molt content i molt agraït que hi hagi pensat en mi, i és una experiència que em fa molta il·lusió. I sí. És ara que estic treballant a Xàbia i que l'any damunt fa 50 anys el pas de Xàbia de la seva composició.
0: Quants fa? Espera que no se senti bé. 50? 50 anys. Clar. Sí. 50 anys d'este pas doble, exactament, sí. De Xàbia. Però sí. Sempre una pregunta, però este pas doble només és enguany perquè fa 50 anys? O se dirigís, és com el pas doble emblemàtic de les festes de Xàbia?
1: Clar, sí, sempre s'ha fet, bueno, no sé des de quin any, però ja sé que sempre s'ha d'interpretar-se després de l'entrada de bandes a les festes de Moros del Port, de Xàbia. Sempre s'interpreta este pas doble perquè és el pas doble representatiu del poble.
0: Sí, sí, a veure, és un dels compositors que més... Clar, és un dels compositors que més passodobles puguem dir que ha fet, este Salvador Salvà, perquè té altres passodobles emblemàtics, però bueno, jo crec que el més interpretat, jo crec que Paquito el Chocolatero i després Xàbia, possiblement siguin els dos més interpretats. Xàbia, crec que vaig ja darrere, no sé. N'hi ha molts que s'interpreten, però Xàbia jo l'agafa com a capçalera perquè és un pas doble que jo crec que tant siguin els passodobles emblemàtics, però bueno, jo crec que el més interpretat, jo crec que Paquito el Chocolatero i després Xàbia, possiblement siguin els dos més interpretats. Xàbia, crec que vaig ja darrere, no sé. N'hi ha molts que s'interpreten, però Xàbia jo

0: companys d'altres zones i sempre m'ho van dir que Sàrria és un dels habituals que sempre solen tocar.
1: Ja ho crec que sí, ja ho crec que sí. Bueno, pues jo només em queda que disfrutes de... d'eixe moment, de demà, a les 6:30, bueno, tu seràs sobre les 7 i algo de la vesprada,
0: sí.
1: 7 i algo de la vesprada, que en Xàbia dirigiràs un pas doble emblemàtic, un pas doble molt conegut, que és Xàbia del mestre Salvador Salva. Bueno, només em queda això dir-te que enhorabona, que disfrutes i que ara... l'escoltarem altra vegada el pas doble, Xavier. Enhorabona, David.
0: Moltes gràcies, Imma, un plaer.
1: Vinga.

I escoltant este pas doble Xàbia, tan conegut, del mestre Salvador Salvà, donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. No se n'aneu, perquè encara queden més entrevistes.

tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: Tresor en Fem Banda.
1: Clar que és el nostre so, el nostre so tan gran que tenim així a la Comunitat Valenciana, el de les bandes i les societats de música i totes les agrupacions. I avui en tinc així una, en el rebost de la banda, la Unió Musical Santa Maria del Puig, que és una societat musical amb més trajectòria del municipi del Puig, un referent en la promoció i la difusió de la cultura i la tradició musical. La entitat acull la banda sinfònica, la banda juvenil, la coral Julio Ribelles, entre altres agrupacions, que reuneixen músics de totes les edats i construeixen una gran comunitat unida per la passió per la música. En estreta col·laboració amb l'Escola de Música del Puig, ofereixen una formació musical de qualitat i un itinerari educatiu pensat perquè qualsevol persona, des del més menut fins al més adult, puga iniciar-se en este món de la música. Més que una societat musical, és un espai de convivència, aprenentatge i participació on la música es converteix en un vincle que uneix generacions i fomenta valors com el compromís, l'esforç i el treball en equip. I per a parlar d'esta societat Santa Maria del Puig, jo tinc ací a la seua directora, que és Sofia Zartoso. Bon dia, Sofia.
2: Bon dia, Inma.
1: I tinc a Berta del Río Alcalá, que és la presidenta. Bon dia, Berta.
3: Bon dia.
1: De vegades m'enganxe i m'hi quedo ahí pensant el poble, el Puig, el Puig,
3: sí.
1: El Puig, Ima. De vegades jo me penso en mi mateixa Imeta, el Puig. Bé, el Puig, que és una de les poblacions més boniques possiblement que tinguem. Jo no sé si ho saps, Berta, però justament el cap de setmana passada vaig estar en un músic molt reconegut del Puig,
3: uh-huh.
1: I vaig estar en ella, la seva dona, i jo li comentava, però és que el Puig és molt bonic.
3: És bonic, sí.
1: En Pepe Sunyer.
3: Sí, el nostre estimat Pepe.
1: Correcte, correcte. És molt bonic ixe poble vora mar. I bé, Berta, és una societat que és més que centenària.
3: Efectivament. 120 anys quasi, no? Des de 1917 en actiu, de forma continuada,
1: sí.
3: Malgrat tot el que ha passat en l'últim segle.
1: Sí, que han passat moltes
3: nostra,
1: coses,
3: que no són poques coses, sí.
1: Que han passat moltes coses. Sí. Aleshores, va ser fundada en 1917,
3: sí.
1: No? 1917. I durant tota aquesta trajectòria,
3: uh-huh.
1: Que són 109, 109? Pot ser 109, sí. Sí, 109. A l'any que fareu
3: 110.
1: No? 117, estem en el 27, matemàtiques, bueno, da igual.
3: Molt més que centenària.
1: Sí. Aleshores, tots aquests anys, quins moments han marcat? Han sigut importants?
3: Uh-huh. Bé, la Unió Musical Santa Maria del Puig, com bé has dit, és més que centenària, i com totes les bandes que tenen una trajectòria expandida, doncs ha tingut moments que són importants. Clar, jo recordo els que estan més propers a mi.
1: Clar,
3: no perquè els haig viscut jo, sinó fins i tot perquè és molt més fàcil, hi ha molt més arxiu on hi ha gent que encara recorda, no? Que són la memòria oral que ho conta, no? Aleshores, quan tu dius això, doncs jo no tinc la resposta ràpida, a lo millor de 1920, però sí que em ve al cap tots els esforços que van fer un grup de 30 famílies per ficar les seues cases com a aval i comprar el solar i construir el local que a dia d'avui és nostre davant del monestir. Aleshores, per a mi, jo crec que això ha determinat totalment la història de la societat, que és que tenim un local increïble, molt voluminós, que també pagava molt d'IBI, ja no sé pagar l'IBI perquè està sent, però vull dir-te, davant del monestir en un lloc privilegiat i que van construir les famílies a finals dels anys 70 en aquesta valentia, no? Crec que això ha determinat un poc el tarannà nostre.
1: Jo crec que sí, no vostre, sinó és una qualitat de la major part de les societats musicals que sols passa així en esta terra d'empenyar-se, de dir com a val la casa, però anem a fer un local de música, anem a fer el musical, no?
3: Home, clar, és que pensa que la propietat i l'ús del musical, que nosaltres li diguem el musical, és dels socis. Aleshores,
1: sí.
3: A hores d'ara es dona la situació de que la gran majoria de persones que som socis i estem en actius de la banda o hem heretat casa o lo més propet que som de propietat és del musical.
1: Així és, així és. Bé, està en un lloc molt bonic.
3: Sí.
1: Sofia, quan vas anar per primera vegada, què vas pensar? Perquè jo te puc dir la primera vegada no al musical, sinó quan vaig anar al Puig, allí al monestir, no?
2: Jo la primera vegada que vaig acudir allí a la societat musical, clar, t'envien la ubicació i dius, ai, on està ara el Puig? Perquè jo la veritat és que el Puig, el poble del Puig no havia acudit mai, per, mira que estem propet, perquè jo he vist a 20 minutets,
1: correcte.
2: Però no havia estat mai, sí que l'havia vist des de fora i dic, ahir tindré que anar i tindré que anar a visitar sobretot el poble i veure com és el caràcter, què tal la gent. I al veure la societat musical jo dic, això? Les vistes són de veritat espectaculars, inclús des de dins del musical, si estàs a les escales o si estàs al pis de dalt, pots veure, tens vistes privilegiades, tens ahí un àtico personalitzat de vistes al monestir i al poble, i crec que és un lloc espectacular també, és un lloc que està molt prop de l'entrada i és meravellós.
1: El vau fer en idea, el vau fer el lloc en idea per a que la gent diguera, han de vindre sí o sí al musical, a assajar i aprendre música.
3: Està al mig del poble.
1: Sí.
3: Està al mig del poble, no té veïns, és un lloc privilegiat absolutament i és una herència que ens han deixat les famílies, moltes d'aquestes famílies han continuat els fills i són la gent que està ara defensant en el seu temps la banda, no? Però és el millor regal que ens podien fer els que ens van presidir i tenim la responsabilitat de cuidar-lo, no?
1: Doncs com la banda, la societat musical és com una mare, nosaltres escoltem interpretar per Santa Maria del Puig, per la banda Unió Santa Maria Musical Santa Maria del Puig, el pas doble de Roque Baños, A mi madre.

0: Berta, des de quan estàs tu ahir al camp de bat de presidenta?
1: Ah, no, molt poquet, farà any i mig. Molt poquet.
0: Però com a músic més temps.
1: Sí, com a músic vaig ficar un peu en 5 o 6 anys. La meva família no és de músics, de fet no són valencians, i vaig veure un dia la banda pel carrer i vaig dir ahir, ahir, m'apuntaré a música.
0: Quin instrument aquest?
1: Jo vaig estudiar oboe i ara estic tocant la percussió, o sea, fent-ho mal, però...
0: Bueno, això ho té que dir Sofia, això ho té que dir Sofia. Quins directors han passat per ahir que tu recordes?
1: Jo vaig entrar en la banda en un home que li diuen José Giner.
0: Sí.
1: Després va estar... Bueno, jo recordo a Pere el Cinta la mà, perquè era el director d'escola quan jo vaig començar. No, jo no vaig entrar en la banda amb ell, però tinc molt bona relació amb ell i el recorde com a, sí, com a mestre de la banda. José Giner, Ildefonso Martos Carretero, i després Manolo Járrega,
0: sí,
1: i ja està.
0: I des de fa quan, Sofia, des de fa quan estàs ahí?
2: Estic des de l'octubre passat.
0: Des de l'octubre passat.
2: Sí.
0: Quina és la plantilla habitual que té la banda? Habitual, n'hi haurà concerts que són festes, igual va la gent, més gent de fora a assajar, o jo què sé, o el concert de Santa Cecília, perquè això sempre varia, però més o menys habitual.
2: Més o menys habitual, jo diria que estan sobre uns 50 músics. Una,
1: sí,
2: cosa així, 50, 50 i algo, 60, depèn de l'ocasió, ja s'assigna que...
0: Sí, que si això funciona.
2: Que més que altres, però
0: I,
2: sí, sí.
0: I quina és la qualitat que tu, quan vas arribar allí, i vas tirar la batuta, que diguem, no? Vas donar l'entrada, què és el que més es va cridar l'atenció de la gent de la banda?
2: Sobretot a l'aplegar va ser el caràcter, perquè antes de baixar el braç i fer ixa Anna Cruz perquè comença a sonar la música, tens ixa relació personal en la gent.
0: Sí.
2: Això sempre ho he parlat i és, el resum seria positivisme, ganes de viure i ganes de fer coses. Ja és la primera, sí, impressió que tinc meua de la gent del Puig i dels músics que hi havien allí preparats pa fer música en un primer assaig.
0: Sí, sí, sí. I... actualment la banda viu un bon moment, no?
2: Un bon moment.
0: Un bon moment. Sí. Un bon moment, tant és així que la setmana que ve, el dia 25, esteu preparant un concert, diguem que important,
2: sí,
0: perquè el feu conjuntament en, sí, el grup de cambra més premiat, més important, no de la Comunitat Valenciana, sinó de l'Estat espanyol i part de l'estranger,
2: sí,
0: com és Spanish Brass.
2: Uh-huh. Efectivament.
0: Quan el feu, el dissabte que ve?
2: El fem el dissabte que ve, el dia 25, uh-huh, a les 10 i mitja de la nit, a l'esplana del monestir, just davant del monestir, a l'aire lliure.
0: Que bonic.
2: I convidem a tots els que puguen i vulguin acudir allí, perquè serà un concert espectacular i que pensem molt, molt profitós per als músics, molt profitós per a aquells veïns, veïnes que vulguin estar allí i sobretot amants de la música, que disfrutaran moltíssim.
0: I com va ser això de contactar en Spanish Brass i dir anem a fer un concert fresquet, que estem a l'estiu, fresquet, i en Spanish Brass?
1: Mira, jo te puc contar un poc com va aterrar Sofia a la nostra realitat i com treballem un poc des de darrere. El Juliol Musical, que és sempre la tercera setmana de juliol i que és, sí, un festival que organitza l'Ajuntament, sempre el tanca la banda.
0: Sí.
1: I es tracta de fer propostes a l'Ajuntament tots els anys que siga un poc com espectacle, no? No només, sí, un concert a l'ús, sinó tindre com una cosa que tinga un afegit perquè està dins d'un festival d'arts escèniques i de música i tal. I és realment molt important per a nosaltres aquesta data, perquè és, jo crec que simbòlicament Santa Cecília per als músics és el que ens mou, però el Juliol Musical és el nostre gran escenari i és la data, la fita en la que ve gent dels voltants i podem ficar perfectament 1000 i pico cadires, no? I a més l'entorn és increïble. I quan a Sofia va arribar, jo li vaig dir tancarem temporada en el Juliol Musical, ves pensant coses i mos fas propostes. I nosaltres en la Junta tractem de treballar per comissions i vam crear una comissió artística que va ser la que va apostar pel projecte artístic de Sofia i ens vam reunir i Sofia va portar una llibreta en un munt d'activitats i de propostes, però clar, la que ella volia, no? Ella feia com així una més neones, era Spanish Brass i clar, els que som un poquet més majors ens sonava, clar, sabem què és i ens va entusiasmar la idea i la veritat és que ella té tota la llibertat artística per a poder programar i imaginar el que vulga. Ens va agradar molt la idea i va ser molt fàcil de quadrar les peces.
0: I quin és el repertori? Algun del repertori que aneu
1: sorpresa, a sorpresa,
0: sorpresa. Ah, sorpresa, és a dir, que qui vulga, que vaja.
2: Que acudisca, molt
1: però,
2: bé.
1: El dissabte que ve... Claro, però a lo millor toquem alguna obra d'alguna persona que hem nomenat ja en este...
0: Ah, sí?
1: A lo millor, hauràs de vindre, Imma.
0: Igual que... I mira que hem parlat poquet encara, eh?
1: Pues ja ha eixit el nom.
0: Ja ha eixit el nom. Doncs seguim escoltant la banda en un altre pas doble molt bonic, molt bonic, molt bonic, anomenat Valencianet.

0: Tu estaves en este certamen, 2010?
1: Tocant-lo bé.
0: Tocant-lo molt bé. Ara, en aquest moment tocaves-lo molt
1: bé. Ara justet estava pensant, quan ho estava escoltant, els primers compassos, que difícil la emissió, tan pianet, tan bonic, com estàvem recordant d'això, no? El tato.
0: Ja ho crec que sí. Soleu anar a certaments?
1: Des de que vam, com diuen en la banda, tocar el cel.
0: Sí, perquè va guanyar primera dimensió.
1: Clar, l'any que vam tocar el cel, des d'ahir no hem tornat a anar, que jo penso que són 10 anys, no fa tant, no? Però han passat moltes coses.
0: I Sofia, en ixe full que vas portar ahir de suggeriments i de concerts, ja te s'ha passat pel cap? No sé.
2: Anar a certament, no.
0: Anar a certament, no.
2: No. Crec que primer el meu interior me dia que ens teníem que conèixer, sí, com a músics i anar fent projectes interessants, i després veuríem, ja, veuríem el tema del certament.
0: Bé, en tota banda té que tindre una escola de música, perquè l'escola de música és el que dona el fruit, no? El que dona els músics a la banda. Tenim una escola que s'ha acabat ara el curs, ja està la matrícula oberta.
1: La matrícula oberta està sempre, perquè nosaltres volem que això sigui a la Casa de la Música, i ahí pot, en els braços oberts, rebem a qui sigui en qualsevol moment. Però efectivament, ara està més oberta que en gener.
0: I aleshores, heu acabat el curs, saps quant d'alumnat tindríeu matriculat?
1: Entre 110 i 130.
0: Bueno, està bé.
1: Sí.
0: I ara està oberta per a tota la gent. A partir de quina edat poden matricular-se?
1: A partir de 3 anys, inclús embarassades, inclús música en família.
0: Doneu música per a nadons, era a dir?
1: Per a nadons i per a gent supermajor i superexperimentada en la vida. Només has de, no cal l'edat, només has de tindre l'interès de gaudir de la música.
0: Doncs ja ho sabeu, en un lloc privilegiat, en el poble del Puig, bonic com ella soles.
1: Bonic.
0: I
1: gent bona, gent.
0: I clar que sí, la seva gent és especial. Bé, en aquesta escola de música doneu totes les especialitats, suposo,
1: Sí.
0: No sé si tingueu alguna especialitat, jo que sé, que no és acorde en el que se diu per a la banda, com pot ser, jo que sé, guitarra elèctrica o piano o cant d'estil, per exemple. No sé, jo te n'ha dit, doneu alguna especialitat, o dolçaina.
1: Nosaltres tenim un grup de una aula de música moderna,
0: des
1: del segon any, i està funcionant molt bé, i tenim pues el baix, la guitarra, bateria i combo, i tenim una grandíssima professional que és María José Járrega, filla de Manolo Járrega, fent pianistes com xurros, perquè això, l'aula de piano
0: a tope.
1: A tope. O sigui, vull dir-te, ahí n'hi ha un filó que jo pensé, ja podrien tocar la percussió. Cada vegada són més pianistes.
0: Sí, que cada banda, pues igual en la percussió estàs, perquè igual en algun moment fa falta percussió.
1: Nosaltres el que tenim són trompetes, perquè tenim un músic de casa, que és Alejandro Quevedo, que és trompetista, sí. I ahí el que val toca la trompeta, i el que no val, ell li ensenya a tocar la trompeta. Vull dir, tenim una corda de trompetes preciosa, a més en una vinculació entre ells, és una corda que funciona molt bé.
0: Entre totes les agrupacions que estem sentint, la banda sinfònica, però en totes les agrupacions tingueu també una banda juvenil.
1: Sí.
0: Qui la dirigeix?
1: Mireia Járrega, la filla de Manolo Járrega.
0: La filla,
1: l'altra, tenim les dues.
0: És a dir,
1: sort de tindre les
0: vaig a dir-ho ben fort. Sí. Ara, perquè no tinc el redoble així. Justament, les agrupacions les dirigeixen dones.
1: Sí, les tres.
0: Tant, sí, les tres.
1: Si
0: parlem de la coral, que ara l'escoltem, la coral també la dirigeix una dona. Escoltem.

0: Estem escoltant la coral Julio Ribelles de la Unió Musical del Puig de Santa Maria. O Santa Maria del Puig, que estaria millor dit. Este, el cor també la dirigís una dona que...
1: Per primera vegada en, la, en el seu 32 sí. anys d'història. Sí.
0: És a dir, es va formar...
1: Maria va... Victòria.
0: Qui va ser Julio Ribelles?
1: Julio Ribelles és, la, és el músic més important del poble del Puig. Va ser compositor, director, va ser el fundador de la coral, director de la banda municipal de Mallorca, també de la de València. Un grandíssim compositor, és la persona que ens va regalar l'himne del Puig, a més d'altres... d'altres composicions molt xules i a més Teresa Ribelles, que és la filla i és un membre en actiu, super en actiu i super valuosa de la coral, li va donar tot el seu arxiu a l'Institut Valencià de Cultura. N'hi ha un arxiu increïble de don Julio Ribelles i farem este any una exposició en la Casa de la Cultura del Puig, perquè en finals de novembre, Teresa, disculpa'm, crec que és 28 o 29 anys, fa 100 anys que va néixer don Julio Ribelles.
0: I li fareu un homenatge?
1: Tota Santa Cecília va ser un homenatge per a d'ell. La banda interpretarà obres d'ell, la coral també, la protagonista d'aquest any Santa Cecília serà la coral. Farem l'exposició i en el poble n'hi ha un carrer, que és el carrer Julio Ribelles, i anirem a tocar-li també.
0: Doncs com així passa molt ràpid el temps, perquè és així, i no es donarà a parlar temps a parlar de tot, ho tinc present per a tornar
1: per supost,
0: a parlar d'este homenatge, no?
1: Sí, perquè a més pense que anem a fer una cosa que és fer una combinació de convidar a la gent que la seva trajectòria i el seu i la seva professionalitat va deixar petjada en les trajectòries vitals dels seus alumnes, no? També a la gent que com a amateur també li ha canviat la vida i creuar-se en el seu camí en Julio Ribelles i tot el que va fer, i treure un poc l'arxiu, perquè a mi m'agrada molt, no?, el recuperar les vides de les persones a través de les fotos, de les composicions, i crec que bueno, que forma part de la nostra responsabilitat, la de no deixar oblidar les coses.
0: Ja ho crec que sí. És una feina, és una tasca que tinguem totes les societats musicals, perquè sempre n'hi ha una persona o dues persones que han significat molt per a la societat musical. En este cas, Julio Ribelles. I la creació d'un cor. Ara anem a escoltar que vau fer, no sé en quin any, m'ho tens que dir tu, perquè jo he trobat l'àudio, que estàveu en el, crec que és en el Palau de la Música, interpretant el Rèquiem en el cor infantil, suposo que el cor
1: de l'escola,
0: no? Que és este àudio que escoltem ara.

0: El Requiem per a versió per a...
1: en l'any, eh? Me pilles en l'any, el de ser actual, serà...
0: Crec que era el 22 o el 23, pot
1: sí,
0: ser?
1: Sí, pot ser, i me
0: pot pilles. Pot ser, pot ser sí. Que siga, no? Crec que el vaig buscar i era més o menys així.
1: Que actual.
0: Sí. Aleshores, estem sentint el Requiem, és una part fonamental, les agrupacions en la societat musical, tant siga el cor de Julio Ribelles, perquè és important. De fet, teniu un primer premi en un certamen internacional coral que van actuar en Ciutat d'Oliva.
1: Això sí que és fort, perquè això estava jo, que no soc de la coral, però el director era Rubén Moreno, que sí. El director de la coral, que és amic nostre, i ens va demanar a dos amigues, una que anarà a reforçar contra alts i altra soprano, i anarem. I va ser... O sea, és que se'n fiquen
0: els pes de punta. Però va ser en Oliva.
1: Va ser en Oliva i va ser una cosa absolutament sorpresiva, perquè nosaltres som una coral molt complidora, molt humil, i en la que la gran majoria de la gent no sap música, i nosaltres anàrem per fer un poc així l'excursió a Oliva, i anàrem allí, n'hi havia cors professionals de Madrid, i jo recorde la sorpresa d'haver guanyat, perquè clar, d'entrada érem molt menys, érem, a lo millor érem 30 i n'hi havia una coral que eren 70, sí. Però i de vegades, n'hi ha vegades que li faig àudios a Rubén, al director, cantant-li una melodia que encara recorde, no? De la caixa de l'amor, jo que fos lo cobertor, i és, per a mi és un dels moments més especials que a mi m'ha donat la música, perquè clar, era la gent principalment major, gent gran, votant de dir com pot ser que hem guanyat això, perquè va ser una actuació molt, molt fineta, molt íntima, molt cuidada i
0: feta des del cor,
1: molt des del cor, des de una passió molt fràgil, no?
0: I això
1: va ser, bueno, una sorpresa increïble, perquè el nostre plan era anar a Oliva a dinar i va ser, bueno, pues un concert molt increïble.
0: Ja ho crec que sí. Quants components té actualment el coral, més o menys?
1: Pues prou bé, eh? S'està afegint gent, pues 35, 40 pot ser, sí.
0: I allí poden accedir, és a dir...
1: No cal fer,
0: és com en la banda o la banda juvenil que tenen que entrar
1: no en un moment. En la banda que fem un escape, per exemple un escape room, no? Una carrera d'obstacles per arribar. No, allí només cal que vulguis anar els dilluns i dimecres a assajar, i la directora fica moltes facilitats en gravacions, en treball com molt des de la memòria i la repetició, i la veritat és que està en un molt molt bon moment, i que a més jo crec que el fet de que siga el centenari, que els fica d'ells també un poc en el centre, no? Perquè també les societats musicals, sempre estem parlant de les bandes, moltes vegades les bandes se mengen un poc el protagonisme d'altres agrupacions, no?
0: Berta, important el que estàs dient, perquè jo intento sempre ficar totes les agrupacions perquè formen part d'una societat, i en este cas pues, un pilar important és el cor.
1: I sobretot que és el lloc i l'espai de gent que mai estarà en la banda. Aleshores, correcte, és una cosa que és paral·lela i que l'únic que estàs fent és obrir en més espais de sociabilització.
0: Clar que sí, i això conjuntament després concerts en la banda, juvenil. Hi ha alguna altra agrupació que formi part de la societat que jo no he nombrat?
1: No.
0: Doncs arriba el moment d'escoltar un pas doble dirigit per Sofia Zarzoso, que és este que escoltem ara, un fragment.

0: Fina Blasco, ¿no?
1: Fina Blasco, efectivamente.
0: Qué bonic el contratant, el contracant este...
1: Que és espectacular.
0: Que tu sents el Ramonès i vas a l'or, no? I això a mi em posa els pèls de punta. El concert el tens la setmana que ve, en Spanish Brass.
1: En Spanish Brass.
0: Però... quin altre projecte, puguem parlar, tens en ment després, quan passa el concert?
1: Després, quan passa el concert, és el que comentàvem anteriorment, el que comentava Berta, la nostra presidenta, l'homenatge a Julio Ribelles, és el primer que tenim en ment de realitzar, perquè és al voltant de les dates de Santa Cecília. Uh-huh. I després, per a Nadal, sí que... jo ara, bueno, programe en acabar un poc l'estiu i ja tota la proposta anual, que diguem comença en Santa Cecília i acaba per a nosaltres al juliol, que és quan s'acaba l'any vinent, segurament, encara no ho he comentat, però m'agrada mirar i m'agrada que totes les societats, que tots els grups que tinguem dins de la banda, dins de la societat musical, que puguen participar de manera conjunta. Aleshores, en Nadal segurament apareixerà alguna coseta d'estes, encara no ho he comentat a la comissió artística.
2: Primícia, eh? Però que haig de vindre la ràdio.
1: Ja ho saps, Berta. Primícia.
2: Ella pot fer el que vull,
1: sobretot
2: ja
1: fer combinatòries d'este aspecte i després conèixer, fer música, perquè què vol el músic que va a la banda?
0: Fer música,
1: ja està. Què li agrada? Què és el que li apassiona? Quina fer és la música. Raó d'anar a un lloc així? I jo crec que és gaudir, disfrutar, conèixer noves obres musicals, conèixer, repescar, moltes vegades, que això també és molt interessant, repescar obres que s'han fet fa temps i de repertori obligatori, diríem, per a tots els músics que tenim a l'actualitat. I és això, fer un mix d'una proposta que abarque diverses participacions de totes les...
0: Està molt bé, això està molt bé. Berta,
3: digues.
0: Quins són els principals reptes que té actualment una societat musical, com per exemple Santa Maria del Puig?
3: Jo ho tinc claríssim, els principals reptes és continuar funcionant en un moment en el que la vida està tan complicada, tan precària, mos fa tan de mal, tot va tan ràpid, continuar actius, en il·lusió, i fer-ho sostenible en el sentit no econòmic, que també, sinó fer-ho continuar i poder regalar-li a les noves generacions el que van rebre nosaltres al mateix nivell. Crec que el principal repte és fer-ho d'altres generacions i que altres generacions entenguin que això és seu i que ho han de fer seu i que s'han de fer càrrec.
0: Correcte, és un repte. És tot un repte, ja ho crec que sí. Abans hem sentit ja algo del mestre Sunyer i esta peça, El Jardín d'Era, la vau interpretar també en el 2017. Te'n recordes el teu paper de bo, eh? Té la
3: sí,
0: marinera, eh? Perquè ahir n'hi ha
3: feina. Tocava el corno, eh?
0: Ahir tocaves el corno.
3: Ahir era solista jo corno.
0: Escoltem El Jardín d'Era.

0: Jardinera, del certamen del 2017, recordes, Berta, algun concert que per a tu va ser molt especial?
1: Sí, 1812, en el Juliol Musical, en la coral, en altres corals convidades, en focs artificials des de dins del monestir,
0: sí.
1: Dirigit per Manolo Járrega, que Manolo anava a la pirotècnia d'altura a agafar la freqüència del petardit total.
0: Home, clar, perquè això té que estar molt ben sincronitzat.
1: Això, sí, sí. I si el recorde el certamen, el provincial, la emoció, recorde, mira, una de les coses que recorde ara aixina com molt emocionants és el concert de Nadal en Sofia dins de l'església este any. Me va aparèixer molt emocionant, sí. A més van vindre molts músics que feia molts anys que no venien, la banda va sonar molt bonica i molt vibrant, i a mi en realitat el que més m'agrada de la banda és tocar per al carrer.
0: T'agrada eixir en passar carrers, t'agrada eixir al carrer, el que més t'ompli. I t'emociona veure la banda quan esteu dalt de l'escenari? No t'emociona eixir
1: un
0: moment?
1: Jo un dels certaments el vaig viure des dels Estats Units, en streaming, i vaig plorar molt, sí, a mi m'emociona molt. M'emociona quasi més des de fora que des de dins.
0: I abans d'acabar, i per a tu, què significa per a tu formar part de la societat, la Unió Musical Santa Maria del Puig?
1: Jo no entenc la meva vida sense la Unió Musical Santa Maria del Puig. Ha sigut un espai en el que m'ha donat una llengua, m'ha donat una família, m'ha donat uns valors, i és part de la meva vida.
0: Estàs emocionada.
1: Sí. Ja,
0: vale, estàs emocionada. I per al poble del Puig? Què significa per al poble ixa Unió Musical Santa Maria del Puig, que té grans músics? Ara entenc perquè estàvem parlant de Ribelles, no? I ara entenc perquè apareixen grans músics en una sessió de musical.
1: Clar.
0: Del Puig, en un poble que, clar, no és molt gran, molt, però entens quan apareixen grans músics. És perquè al darrere n'hi ha un gran músic, sempre.
1: N'hi ha sempre en una continuïtat. N'hi ha,
0: sempre.
1: D'alguna manera o d'una altra, sempre és causa-efecte. Per al poble, jo crec que la banda és un referent, sobretot en quant a un element molt important que sempre està present en els moments importants de la vida social d'un poble, i crec que molta gent veu amb molt d'afecte. N'hi ha una cosa molt bonica que passa en totes les bandes, però que jo m'agrada dir-ho, que és aquesta gent que no és de la banda com a tal, però acompanya sempre la banda i te veu créixer.
0: Però s'ha de nombrar.
1: I te veu créixer, i tu saps que ni se cantó en ni se edifici, sí. I si da eixa dona a saludar-te que du fent-ho 30 anys. Aleshores, jo crec que igual que no puc entendre jo la meva vida sense la banda, pues la banda és molt important per al poble, perquè forma part de moments molt crucials dels rituals, no?, de tots els anys.
0: Sí.
1: I perquè al final és un punt en el que d'orgull, no?, d'exportar músics. Nosaltres tenim músics professionals en Galícia, Segòvia,
0: sí.
1: En les Illes, i també és portar bona gent, no? Que tu t'eduques en una banda i potser després eres professor d'infantil, però l'haver-te criat en una banda és diferent.
0: Jo crec que sí. Tingueu molta... És una banda jove en edat, no que té 100 i pico d'anys.
1: És molt jove.
0: És a dir, que
1: és molt jove.
0: El més jove, el més major, per exemple, això, la més major...
1: Rubén Ubà, que tindrà 60...
0: És a dir, és jove.
1: Sí, sí, sí. És una, no, banda, és una banda jove, i per això també és molt... patís molt els festivals.
0: Sí.
1: El Fes Joc. Ahir vam patir el Fes Joc.
0: Sí, sí, no, sí, sí, sí.
1: Aleshores, sí, això té coses molt xules, però, bueno, nosaltres no té molt l'època d'exàmens.
0: Clar que sí.
1: I però bueno, això també a canvi,
0: però això està dins de...
1: a canvi és molta riquesa també.
0: Correcte. I Sofia, sols queda convidar a la gent que vagi el dissabte que ve, dia 25, no recorde ja l'hora,
2: a les 10:30 de la nit, dissabte que ve, dia 25, a les 10:30 de la nit, en l'esplanat del monestir del Puig de Santa Maria.
1: Ah, sí?
2: Un concert esplèndid entre la Societat Musical del Poble i Spanish Brass,
0: que ens encantarà, perquè el repertori
1: Inclou una obra de Sunyer.
0: Ah, ja ho has dit, ja ho has dit. Però vaig a dir-te una cosa, jo vaig estar parlant d'ell la setmana passada i no em va dir res. Ah, i vaig estar parlant d'ell.
3: He sigut jo,
0: Pepe.
3: Pepe, per favor.
0: Doncs moltes gràcies a les dues per a...
2: Gràcies a tu, Imma, un plaer, sí, com sempre.
0: I vos esperé allà pel mes de novembre per a parlar de tot això homenatge.
3: Perfecte. Quan vulgueu, nosaltres estem encantades.
0: Tot un plaer de tindre-vos així. Moltes gràcies.
2: Gràcies, Imma.

Esteu escoltant l'himne del Puig. Moltes gràcies altra vegada per vindre les dues. I ara no se'n vagin perquè va l'agenda de seguida.

Estem escoltant el Pas Doble Valencianet del compositor Julio Ribelles Brunet, interpretat per la Unió Musical Santa Maria del Puig. Escoltant este Pas Doble Valencianet, posem el punt i final al programa d'avui. Avui hem compartit amb vosaltres el concert d'esta matí, hem conversat amb el director José Alcácer sobre el seu llibre, hem conegut una mica més la història i la trajectòria de la Unió Musical Santa Maria del Puig i per acabar hem parlat del 72 Certamen Internacional d'Havaneres i Polifonia Ciutat de Torrevella, que comença avui mateix. Doncs simplement em queda donar les gràcies per acompanyar-nos un dissabte més així a Fent Banda. Que passeu molt bon dissabte, gaudiu de la música de l'estiu i de tot això, de tot allò que vos faci feliços. Així que fins demà, que jo me'n vaig ara, sabeu a on? Al Palau de la Música. Moltes gràcies.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda. Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Descansa la vista.
2: Què és la inspiració per a tu?
3: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
4: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
1: Obri la ment. Eres creient?
5: Depèn de l'estació de l'any.
6: Com les carxofes.
1: Sí. Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
6: Què t'ha paregut?
5: Molt bona, molt bona.
6: Ara sí que me l'espera.
7: Este diumenge tens una cita amb la història al punt a punt. Segona final del Mundial en la història del futbol espanyol. Des de les 9 de la nit, viu la única narració en valencià d'un dels partits més importants de la història. Este diumenge, des de les 12 del migdia, Espanya busca la segona estrella al punt a punt.
0: En 90 minuts, diem les coses...
7: Segona final del Mundial en la història del futbol espanyol. Des de les 9 de la nit, viu la única narració en valencià d'un dels partits més importants de la història. Este diumenge, des de les 12 del migdia, Espanya busca la segona estrella al punt a punt.

0: idioma de l'esport.
1: Los 11 que salgan a morder como perros.
2: Tornarem al 4-4-2
3: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en taco.
4: Al mando.
2: Tú li has donat les claus.
4: Por algún lado saldrá la rata.
0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
5: Cada dia a les 8 de la vesprada posem el contrapunt en l'actualitat del dia. Analitzem com ens afecta i busquem respostes. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.

0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
0: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
0: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.
4: De tu a tu.
5: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
6: fem banda
5: amb el millor repertori de músics valencians.
6: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
5: Desfilarem al costat dels nostres músics.
6: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
7: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb Marques Valencià.

0: valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
1: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
3: Avui fa sol. L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal. Corre l'oratge. En Apunt Ràdio. De tu a tu.
4: ¿Estás a punto de quedarte fuera de cobertura? Donís Salvador.
5: Hola, bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura, benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Avui dissabte i bon dia, ja en els col·laboradors habituals, en l'estudi número 1 de Punt Ràdio i en Imatge Renovar, una imatge, per cert, meravellosa. És que m'encanta, Manuel Andrés Tarapico.
6: Sí, bon dia, bon dia. Venia.
5: Molt bon dia,
6: senyor. Te queda molt bé, perquè és aixina blau, és blau, negre i blanc.
5: Me queda molt bé a tu,
6: avui que vas en el polo este color. I si color quin és? Jo som molt roïn per als colors.
5: Això és un... bueno, que xuxen els oients, no? Quin color
6: sí,
5: és? Que ho diguin ells, no?
6: Però com ells no podem morir... Què és, kiwi?
5: És un kiwi...
7: Mostaza.
5: Podria ser, no Rubén Mayols, podria ser. Tu eres docte en colorimetria?
7: La veritat que no molt. No molt.
5: A veure, per mi això és un groc-verd.
6: No, pues te queda bé. En el fons te queda de... Vamos, estàs pa minxar-te.
5: Saps què passa?
7: Al mosquit agradem.
5: Per pegar-nos al kiwi, no?
6: Sí, pa pegar-nos al kiwi.
5: Però és que mai he sigut molt bo posant noms als colors. Sobretot aquests colors que estan entre colors. Entre colors. I això és...
6: Això té una secció, parlar dels noms dels colors. Melón. Color melón.
5: Recorde un dels millors programes...
6: Però meló d'Alger o meló de tot l'any.
5: En què vaig dir que Salva Casanova anava de color taronja i Mireia Benlliure me va dir que taronja. Això és terracota. Pues era terracota. Ja te dic, és que... Per mi n'hi ha 8 colors de tota la vida.
7: N'hi ha tanta gamma.
5: Claro, els entremitjos són el que és, no?
7: El que no està ficat ahí se li complica.
5: José González, ¿cómo estás?
8: Muy buenos días, Donis. Eso es verde esperanza. Esperanza la que tenemos de ganar mañana.
5: A ver, este...
8: Eso está clarísimo, por favor.
6: ¿Que demà qué pasa?
8: hay un partido.
6: ¿Te imaginas que algú en España le diga... Bueno, mañana qué... ¿Mañana qué? Mañana domingo. Que... Mañana... ¿Ni haurà algú?
5: Ni ahora algo. Vos que te cuento una anécdota que me va a pasar en Ana Muñoz, en la tía bisantica.
6: Ah, pues perfecto, correcto.
5: Te lo vas a contar. En aquel momento trabajaba en una radio eminentemente deportiva. Y just anàvem, el nuestro programa era just abans del fútbol, del programa de fútbol. Vale. Este me acaban de le dic Ana Muñoz un pronóstico, una porra para el partido de hoy. Me digo, Quichua. Bueno, pues era un València-Barça i a més em va estar allà.
6: Ah, molt bé, perfecte.
5: I jo estàvem a breus minuts de començar el obro. Va ser
6: això boníssim. És la frase esta que se diu sempre, hay gente pató.
5: Hay gente pató.
6: Vale, hay gente pató. Pues bueno, pues això.
7: A lo millor encerta.
5: Un bes a la Muñoz. Bueno, no ho recorde. Però no ho recorde. Però bueno, que la veritat és que va ser molt, molt curiós. Amics, que sumari comencem.
7: Ahí anem.
5: Començarem, per tant, en el Roig Arena. Per què? En particular, en Víctor Sendra, director del Roig Arena. Per què? Perquè tenim pantalla per a la final del Mundial, que és Manuel Andrés Tarapico.
6: Sí, lo que passa demà.
5: Lo que tenim entre mans, efectivament. Efectivament. Tindrem un rànquing musical en la primera hora, parlarem de la Fira de Juliol, en Mònica Gil, regidora de Festes i Tradicions de l'Ajuntament de València, parlarem de cine i de la mitologia en l'audiovisual i de l'intel·ligència artificial en Rubén Mayol. Acabarem la primera hora en el Pilar Valencià del Dia I al tornar d'informatiu parlarem amb la nostra convidada especial, Elena López, que a més ve en Apolinar López, son pare. Bueno, Elena López, influencer en un conte molt humorístic, lligat a promeses son pare contínuament, i la veritat és que no te desperdici, el recomano des d'ací. Parlem d'estilisme capilar en Dani Gallego i tindrem atenció pel trivial. Ranking musical, juguem al qui ho ha dit i acabem la primera hora per a donar pas a punt en tota l'actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana i d'Espanya. Bueno, passa per el Mundial. És evident, innegable i inevitable. 10 i 11, seguim en Fora de Cobertura.
4: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: El Roig Arena, com dius, s'està preparant per a viure una autèntica festa del futbol en motiu de la gran final del Mundial entre Espanya i Argentina este diumenge, demà. En acabant del tremend èxit de les semifinals, on es van congregar unes 10.000 persones per a la victòria davant França, el recinte València ha penjat el cartell del sold out, el sold out. En qüestió de minuts, jo crec que tardaren... bueno, que mos ho conte Víctor Sendra, director del Roig Arena, perquè en el moment, Víctor, penjaren les invitacions en la web, què passa? Que se esfumaren. Víctor Sendra, bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Molt bon dia, benvingut. Pues m'he vingut a fora de cobertura, Punt Ràdio, el primer.
1: Moltes gràcies. Pues bueno, pues sí, més lo que has dit. Va ser penjar-ho i la resposta de la gent i del públic, l'afició en general va ser espectacular, perquè en qüestió d'hora i molt poquet, les més de 12.000 entrades que teníem van completament volar, no? Entonces, de fet, ara estem així, pues, un poc quadrant tots els números, a veure si podem aconseguir treure'n alguna més.
0: A veure, si parlem del Roig Arena, si parlem d'una fita històrica, pues viure en el Roig Arena tampoc és xarreta d'olives, no? Vull dir, també és, la festa, jo crec que es dona soles.
1: Bueno, la festa no la fa el Roig Arena, la festa la fa la gent que ve, i nosaltres podem el mitjo, nosaltres intentem crear l'ambient, sobretot per disfrutar, i crec que és un joc, pues, que, pues, per a veure, tenim l'experiència de veure, pues, partits com temes de Final Four, o veure partits com la final del València Bàsquet. Entonces, tot això ens dona una experiència també de fer-ho, i és cert que en este clima que tenim ara i en aquests moments i en un lloc, un recinte preparat per a aquestes coses, pues, fa molt atractiu, i un fet va ser el dia de semifinals, pues, com va respondre la gent i com va ser l'experiència, i quan guanyes, pues, molt millor tot.
0: Perquè la pantalla que anem a tindre és, bueno, pantalla xegant d'alta definició, de quants metres quadrats, de quina superfície estem parlant?
1: Bueno, nosaltres realment no és una pantalla en si, nosaltres gastem diverses pantalles, perquè el que fem és que depèn de la posició en què estigui sentat, vas a tindre un dispositiu dels altres. Tenim un video wall que diuen que és una pantalla gegant que té 70 metres de llarg i que gastem en els dos costats per a retransmitir-ho. Tenim el videomarcador habitual del on fem els partits, que sí. Cada una d'aquestes cares també té la seva pantalla pròpia, i després tenim una trampista que anem a muntar esta volta, que en el dia semifinal no estava, en la qual també anem a la novetat de sobre la part de les semifinals, que posarem també gent en pista per aconseguir més aforament i muntarem una trampista. Al final són distints punts de vista o visuals que segons com estigui sentat o on tingui el teu seient, pues, tindràs per triar. N'hi ha gent que l'altre dia estava mirant en tres pantalles diferents segons el moment, però bueno, que és, el que volem és aprofitar la tecnologia que tenim per a poder ser el servici del que és l'event en si.
0: La veritat és que anar a un concert al Roig Arena és ja de per si és una experiència. A banda del concert, és viure en el Roig Arena. Lo mateix va ser en la final del Mundial, evidentment, per a esta fita. Pues bueno, jo crec que n'hi ha nivells, no, senyors? Així, una cosa veureu en casa, altra cosa és te juntes en els teus amics i després, ja en acabant d'estar, vas al Roig Arena.
2: Efectivament, no? I a més que jo crec que una fita històrica com és una final del Mundial, vore-la acompanyat és el que volem tots, per a que ningú mos diga que no va passar, que la experiència la van viure, i crec que lo del Roig Arena va ser espectacular, viure-la en tantes ànimes pendents d'una sola cosa: guanyar.
0: Víctor, imagina que de tema barres, avituallament, restaurants, tot en funcionament.
1: Bueno, és un avantatge, no, la que tenim, que al estar fent totes les setmanes molts events, no un, sinó diversos durant la setmana, pensa que portem més de 120 concerts en els que portem inaugurats des del 6 de setembre fins ara. Entonces, més de 120 concerts, més de 70 partits de bàsquet, al final ja n'hi ha una dinàmica prou metoditzada, no, per dir-ho d'alguna manera. Entonces, la idea és, evidentment, donar el millor servici que puguem, i que la gent pugui tindre no només estar sentat i en la refrigeració, que ve molt bé ara, i una bona visual, sinó intentar donar aquests servicis addicionals perquè la gent disfrute el màxim possible.
0: Des de les 10:30, que serà l'apertura de portes, fins a les, fins a que acabi el partit, pròrroga, penaltis, així, si arribarà el moment, compta tot, no?
1: Bueno, m'agradaria més dir fins que guanya Espanya, que això és el que volem.
0: M'agradaria dir a les 11 a casa,
2: la copa. Guanyem i a casa.
1: Exacte, a l'hora que sigui, però havent guanyat i celebrar-ho tot, perquè també va ser molt bonic el després de l'altre dia en semifinal, quan va acabar la celebració que va haver, com la gent eixia, com la gent celebrava, va ser un moment molt, molt únic també.
0: Encara que demà donarem bon compte de la resta de pantalles gegants que van estar en la Comunitat Valenciana, si oient que ens estàs escoltant t'has quedat sense entrar per al Roig Arena, l'alternativa principal pues bueno, serà la pantalla en la plaça de l'Ajuntament de València, si estàs per la zona. Si no, escolta-nos demà, perquè demà te donarem a tres opcions, tant en Alacant com en Castelló com en València. Víctor Sendra, gràcies i enhorabona una volta més per el que esteu fent en el Roig Arena.
1: Vale, moltes gràcies a vosaltres i esperem que demà vagi tot perfecte, sobretot que acabem guanyant i que siguin tots molt feliços.
0: Amunt i a per la segona estreleta.
1: Gràcies.

0: Reconegueu la música?
1: Xena.
0: Xena, la princesa guerrera.
1: Sí, señor.
0: ¿L'habéis visto? ¿Habeu vist?
1: Sí, sí, sí.
0: Xena, la princesa guerrera. I Hércules, los viajes legendarios.
1: Correcte. També, també.
0: Estes sèries d'estiu, total, eh?
2: N'hi ha que hi ha un crossover ahí, no?
0: No, a veure, primer va ser Hércules, primer se van fer... Estem parlant de Hércules, los viajes legendarios, una producció de Sam Raimi. La música és de Joseph Loduca, per cert.
1: Gràcies per la, gràcies per la monologia.
2: Ahí no te pillen, eh?
0: No, ahí no, ahí, ahí no me pillen. Bueno, se va fer a meitat dels anys 90 uns telefilms sobre Hércules en camp, un poc aixina per anar per casa, no?, de Sam Raimi, que és un magnífic cineasta. D'ahí va sorgir una sèrie de televisió de Hércules, Hércules, los viajes legendarios, que se va dir en Espanya, i de Hércules se va fer el spin-off igualment exitós com Hércules, de Xena, la princesa guerrera, que va ser Lucy Lawless, que era una de les, una, un dels personatges que hi era com una amazona, que lluitava en Hércules, però després era coleguita, però bueno, després, jo que sé, què sé jo, que jo que sé.
1: Pegava unes bofetades com, vamos, com una pataca de poble.
0: Sí, sí, no, no, no, dice, te pega un guantazo, te viste torero. ¿Vale? Pues, pues aixa, vamos, i tenia com, com una espècie de boomerang rodonet que llançava i que... va tindre un spin-off més Hércules, que era Young Hércules, que era Hércules de jove. No li van pegar una volta al títol, eh? Young Hércules, Hércules de jove.
1: Me'n recorde d'això.
0: I saps qui era l'actor protagonista que feia de Hércules?
1: De tant no me'n recorde.
0: El Hércules major era Kevin Sorbo, ¿vale? Però el Hércules jovenet era un xic que després ha tingut, bueno, pues una carrera acceptable en el cine, que és Ryan Gosling.
1: Oh, bueno.
0: Ryan Gosling era el jovenet Hércules d'esta sèrie spin-off.
1: Me'n recordo de la sèrie, però no recordava tant com per... O sigui, sí. Vale, me'n recordo d'haver-la vist.
0: Ja. Va ser una prequela, va tindre... No sé si va tindre 2-3 temporades, 50 episodis, una cosa així.
1: Un Smallville, no? Un Smallville,
0: no, Smallville va ser molt llarga, eh?
1: Sí, no, me referisca a prequela.
0: Una prequela, sí. Una precuela perquè era jove. No vos he dit de què anava perquè crec que Hércules, dius Hércules, i ja està tot explicat. Hércules.
1: De què anava?
0: Pues mira, d'Hércules. Anava d'Hércules, el fill de Zeus.
2: N'hi ha de Disney també, Hércules.
0: No t'avances, Mante, no t'avances, que anem a retrobar-nos ahí. Anem a retrobar-nos ahí, sí, sí, sí. Però per terminar de sèries de televisió i parlar de dibuixos animats, parlarem de Percy Jackson i los dioses de l'Olimpo, que ho està petant en Disney+. Va tindre una adaptació cinematogràfica, van ser dos pel·lícules, però ara la col·lecció de novel·les de Rick Riordan, que està molt xula, val, de Percy Jackson i los dioses de l'Olimpo, la tenim en sèrie de Disney, està molt xula, molt xula, jo la recomane per a totes les edats, eh? No cal tindre perjuïns, i per a totes les edats passes un ratet molt agradable vent la de Percy Jackson. I ara sí, Go the Distance.

0: Sí. Y esta no fa
1: este
0: falta.
1: Este mazo.
0: Esta en la orquesta qué.
1: No, me son ¿no? Malante, pero en la orquesta. ¿En la orquesta estén parlante, en la orquesta en el poble o estén parlante en la orquesta sinfónica?
0: No, estén parlante en tu cantant, en la, Go en la, the
1: en
0: Distance.
1: En la Tokio, ¿no? En la
0: per exemple, per exemple.
2: Te pega.
1: En la orquesta no la veig.
0: ¿No?
1: La ves més en un festival, en una banda de música, tal, y si el escenari en cantant, pero en todo el mundo sentat, no de festa.
0: No, exacte. Pero l'has cantat.
2: El registre te pega.
1: No l'ha cantat, pero es un tema que m'agrada molt.
0: Pues te pega, ¿eh?
1: Sí.
0: Te pega moltíssim. Estem escoltant a Ricky Martin cantant la versió de Go the Distance.
1: Ah, de Ricky Martin.
0: Clar, Ricky Martin cantant Go the Distance. És el tema principal de la pel·lícula Hèrcules de l'any 97 de Disney. El seu moment d'eclosió dels clàssics havien tornat. Estava el Rei León, Aladdin, Pocahontas, i van tindre la meravellosa idea de portar esta pel·lícula que és magnífica. Jo me divertís una barbaritat cada volta que la veig. És de Ron Clements i John Musker, que són dos dels grans noms de l'animació de Disney.
1: Te conté una cosa d'esta.

0: Conta'm.
1: M'han recordat ara. No l'ha cantat, però vaig dir fa 250 anys en el playback de la Falla.
2: Ah, amigo.
1: I jo era Zeus.
2: Tu veus, tu veus. Tu veus, com ja ho sabíem ahir que n'hi havia una cosa.
1: No me recordo, no me
2: recordo. Per a la notació, l'anècdota és el llargmetratge clàssic número 35 de Disney. O sea, es el número 35 dins de lo que ells tenen com a clàssics, no? La vitola de clàssics, el Rei León, Torne, Aladdin, La Bella i la Bèstia, dins de tot això, és la número 35, la música d'Alan Menken. Inolvidable. I dos sèries per a concloure. Una que igual vos en recordeu d'ella, no sé, sou, com diu el tren, no? Vosotros sois muy jóvenes, però no os acordaréis de Ulises 31.
1: No, no me recorde. No.
2: Una sèrie dels anys 80. Una sèrie dels anys 80 que contava la història d'Ulisses, però era galàctica. Era l'Odissea en l'any 31. Estava Ulisses, Telèmaco, Nono, Pequeño Robot.
1: Com que no me recordes? Clar que me recordes.
2: Ulisses, Ulisses.
1: No. És que clar que me recordes. El robot que era Rochet.
2: Nono, Pequeño Robot.
1: Sí.
2: Que se deia la canció. Nono, Pequeño Robot, que anava en Telèmaco el seu fill, que eren els déus de l'Olimp, que la nau era com... Ja no me'n recordo. Com que era el cíclope, el cíclope.
1: Sí,
2: era el cíclope.
1: Que tirava un raig roig.
2: Exacte.
1: I a més és que me recorde que Nono, el robot, que era molt xicotet, tenia dalt com si li anés a donar corda.
2: Sí, correcte, correcte.
1: Una té en el cap.
2: Pues era Ulisses 31. Ah, i per a concloure esta secció... Xiquets, que vareu ser xiquets en el 90, açò.
3: Los guardianes del universo.
1: Així t'has coronat, eh?
2: Home,
1: bueno, així t'has coronat,
2: sabia,
1: eh?
2: Sabia jo que...
1: Sí.
2: El bombó l'ha deixat pel final. El
1: sí,
2: bombó.
1: Sí,
2: això què és?
1: Mira. Caballeros de Zodiaco.
2: Te'n recordes? Mira.
3: Caballeros de Zodiaco, cuando
2: lanzan su ataque...
1: També diria contra les forces demoníacas.
2: Sí. No, però los acentos, els accents sí. En la cançó no estaven
1: claro,
2: molt
1: col·locats, contra les forces demoníacas.
2: Exacte, perquè sonara bé. Però bueno, és una de les pel·lis que va arribar...
1: La mètrica del poeta està medita a pams.
2: Exacte, pam i mig, cada cosa. Això va ser un dels primers animes que van arribar en la inauguració de les televisions privades. Si no m'enganyo, era en Telecinco, en el seu començament. Los Caballeros Zodíaco, sèrie de dibuixos animats. Estem parlant de l'adaptació del manga, és un anime, és l'adaptació del manga de Masami Kurumada, publicada en el 85. I quin és la història? Dame tu fuerza, Pegaso! ¿Vos en recordeu? Dame tu fuerza, Pegaso, eh? I totes les combinacions de colps i tal, igual, eren los santos de bronce, eren guerrers que tenien com unes armadures de les constel·lacions que tenien que salvar la reencarnació d'Atenea. Ojo ahí, eh? Caballeros del Zodíaco, una de les sèries de la nostra infància per a tancar esta secció.
1: Vos passava que estàveu esperant aquí, que era el vostre?
2: Hey.
1: Yo esperaba que hiciera Tauro.
2: Totalmente, ¿no? Totalmente, ¿sí? Totalmente. Y después resulta que el del Zodíaco, del Signes del Zodíaco, quasi tots, eren uns...
1: bueno.
2: Roy Notch. De mi.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, gran serie, ¿eh?
2: Gran serie. Gran serie. Y mitológica.
1: Mitológica.
2: Mítica.
1: Gracias, Manuel Andrés Arapico.
2: Terres.
4: Fora de cobertura. Donís Salvador.
1: Parlem d'intel·ligència artificial, Rubén Mayols?
5: Pues sí, aixina és, perquè Mitològic és la que ens ha passat així en el programa. Tota una odissea. Tenim ara mateix les reds bollint. El nostre Instagram, @foradecoberturamagazine. La gent ens està preguntant, gent, nano, dis-mos quin número va ser el de la loteria. Va funcionar el meu matrimoni? Me vaig a quedar al calvo? I jo, esperat.
6: El calvo que ho diga Dani.
5: Claro, i això preguntar-li-ho a Dani. Bueno, ens ho pregunto perquè hem encertat quins anaven a ser els finalistes d'este Mundial en la nostra predicció que van fer en la intel·ligència artificial.
1: Bueno, bueno, bueno.
5: Així és, en la nostra... Bueno, el nostre prompt, Magic, que això és secret de la casa, no podem comentar molt, però va acertar quins són els finalistes i al final de la secció recordarem quin és el resultat que mos va donar...
1: Quin és el resultat que mos va donar?
5: Ho direm al final de la secció.
1: Bueno, jo crec que recordar que digueres que guanyava Espanya, no?
5: Així és, però n'hi ha...
1: Enjundia, ¿no?
5: Sí, sí, ahí ya hemos enficado a predir en qué minutos son los goles y todo. Bueno, ahora te lo encontraré.
2: Trauré ja pissera?
5: No sé si serà spoiler, jo crec que això ja és molt difícil que se complisca, però ojalà. Anem a parlar del món de la intel·ligència artificial, i és que l'empresa, l'estudi laboratori d'intel·ligència artificial Moonshot ha tret un nou model de nom Kimi, com el de Compañeros.
2: Sí. ¿Recordes de Kimi? Kimi Valle. Pues, Kimi Valle.
5: Este Kimi, Kimi K3, se diu el model, és un model que està plantant cara als models més punters dels Estats Units. I tot això en un cost molt més inferior, ja que també és un model que es diu de codi obert i de pesos oberts. Què vol dir això? Pues que és públic, diguem, el que és el model, se pot auditar de manera individual, està obert, no és que el puguis correr en casa, perquè per a correr un model tan gran, este té 2.800 milions de paràmetres, imagina't. En casa, pues a lo millor la màquina que tens pues costa, hem fet càlculs, i la màquina per correr això costa alrededor de 900.000 euros.
2: A mi no me cabe en casa.
5: Va tindre-ho en casa malament. Però
2: tantos
5: bueno,
2: paràmetres no me caben.
5: Que és una cosa que està, com he dit, en perfecta competència en els models dels Estats Units, i ha sigut una gran sorpresa en el món de la intel·ligència artificial, perquè en un moment en el que el govern dels Estats Units està, diguem, limitant l'accés a aquests models tan potents, ha arribat una empresa xina i els ha ficat a l'alcanç de qualsevol.
2: Això t'anava a preguntar, Rubén, perquè, per exemple, ha passat fa molt poquet en el Fable, en el nou model d'Anthropic.
5: Correcte.
2: Que Estats Units va dir no, Estats però Units Europa no.
5: Va veure-ho com a una amenaça perillosa si caia en mans, diguem, de gent que tinga ganes de fer coses poc ètiques, com temes de, sobretot en temes de ciberseguretat, que al final és a lo que se vol limitar.
1: Vale, però sí,
5: este que, model.
1: Clar, és que este, això és,
5: I ha arribat un altre i ho ha fet algo similar.
1: Algo similar.
5: Algo similar que
1: capaz en determinades
5: en algunes àrees inclús ho supera, però són àrees que no són molt, diguem, crítiques. Per exemple, en el disseny de pàgines web, lo que és el frontend, que se diu que és lo que nosaltres veiem quan estem en el navegador, això se li dona millor que a tots els models actuals.
2: Uau.
1: És a veure, per una banda dius, bueno, contra U que t'està evitant tindre certa tecnologia que a nivell d'usuari no la vas arribar a utilitzar mai.
5: Correcte.
1: Però bueno,
5: però bueno, si a algú li fa falta, ja ho pot trobar ahí sense limitacions, almenys tècniques. Ja. No saps on van a parar el que li preguntes.
1: I exactament, en quant a fiabilitat, ahí és on anava.
5: D'acord. Però això sempre dona confiança també que siga de codi obert, com hem dit, se pot auditar d'una manera més precisa, i bo, se diu que també gran part del benefici d'esta empresa és que les empreses dels Estats Units perguen algo de valor a canvi de guanyar ells. O sigui, és un poc, realment és com una guerra entre empreses, que també podem dir que està traslladant-se a una guerra tecnològica entre països. I bueno, pues, és una cosa molt important, ja que, per exemple, en Nova York, que estàvem parlant abans, s'està limitant...
1: Si te quiere divertir...
5: Jo me quiero divertir. No sé tu. I en Nova York estan limitant la creació dels centres de dades, ja que gasten moltíssima energia i pot encarir el preu de la llum. I és algo que pues, s'està fent una demora, s'està demorant de almenys un any en l'estat de Nova York. I, bueno, per a finalitzar, dir coses sobre intel·ligència artificial. Així per ahir una foto de Messi en la Minya Mal, de quan la Minya Mal era xiconino,
1: sí,
5: que la gent se pensa que és intel·ligència artificial.
1: Però no
5: ho és. O sigui, ja estem en un punt de que ja de primera ens pensem que és intel·ligència artificial, però realment no ho és.
2: L'altre dia va passar lo mateix en el vídeo que se va fer viral del streamer estadounidenc en parlant en la directora del Santander i en Juan Roig, en
1: sí,
2: la grada.
1: Speed, no?
2: Sí, Speed, que molta gent pensava que s'havia fet per intel·ligència artificial.
5: I era real.
2: I estaven dubtant de veure, exacto, de veure el que estava passant, i era real,
5: i
2: totalment.
5: Això és un indicatiu de la qualitat de que ens estan donant els models d'intel·ligència artificial, tant a l'hora de crear imatges com a l'hora de crear vídeos. I és que en el moment de que ja estem dubtant de que algo sigui intel·ligència artificial i és real,
1: deepfake,
5: ens dona una senyal de que, bueno, pues la tecnologia està realment avançada.
1: El deepfake està a l'ordre del dia, més de lo que a lo millor m'agradaria, perquè
5: de fet, Instagram,
1: pot pensar fins...
5: Instagram ha llevat una funció que tu etiquetaves a una persona i te la ficava en la foto. I aquesta funció que ha tingut de prova l'ha llevat perquè la gent diia, Gena, no, jo no vull que fiquen la meva cara un amic meu en una foto que això, saps? En una foto que no m'interessa.
1: No sabia que això havia estat.
5: Pues això sí, s'estava provant, però els usuaris que ho estan provant han dit, Gena, no, que no. Que no vull que la meva cara, sobretot gent que té una imatge, pues, per exemple, actors, que gasta la seva imatge, models, tot,
1: claro,
5: per a fer una forma de vida, ho han limitat i s'han plantat i han dit que no, i pues, han tingut que recular, a replegar el cable i llevar aquesta funció de la seva red social.
1: I els Perplexity i tot això, què?
5: Perplexity?
1: Bueno...
5: Ahí van, o sea, n'hi ha prou empreses traient els seus models. Perplexity va molt bé, per exemple, per a temes d'investigació, ja que diuen que és dels models, o per lo menos els algoritmes que gasta, diguem, els processos, la receta de la paella que, sí, que gasta ell, se basa en buscar moltíssimes més fonts que altres models. Entonces, per a temes d'investigació i tot això, està funcionant molt bé.
1: Xina, també.
5: Té inversió xina, però també és dels Estats Units.
1: Bueno.
5: Estan ahí. Al final és una batalla tecnològica i està molt interessant. I, bueno, tan interessant la batalla tecnològica com la batalla de la finalíssima de demà.
2: Ah, sí, això.
5: Que tenim la premonició.
2: La IA.
1: A l'altre costat del fil telefònic.
5: Bueno, pues la premonició és que guanya Espanya.
2: ¡Vamos!
5: ¡Vamos!
2: ¡Vamos!
1: Bien.
5: Que guanya 2-1.
2: ¡Ole!
5: Però que no patim si al principi mos fiquen algun gol, perquè, segons la predicció, gol en primer, els argentins.
1: Si mos fiquen dos ja anem a preocupar-se, perquè ja no està controlat.
5: Si mos fiquen ja dos, se estan anant de les mans.
2: Queda inscrit per a la posteritat a so.
5: Queda ahí.
2: Demà veurem.
1: Bueno,
5: 2-1.
1: Veurem demà, perdó. Sí.
2: Claro.
1: I així ho comentarem la setmana que ve.
2: Efectivament.
1: Molt bé, gràcies, Rubén Mayol. Saludem, està el telèfon, que està Carolina Quilich en Casa Borràs, Pineda, València. Carolina, com estàs?
0: Què tal? Molt bon dia. Pues, com estem per ahí?
1: Ràpid, perquè la predicció i tal se mos ha anat el temps. Però bueno, que anem a dinar,
0: vale,
1: avui? Perquè
0: pues,
1: dinar n'hi ha que dinar tots els dies.
0: Sí, dinar n'hi ha que dinar tots els dies. Però bueno, avui anem a parlar de la titaina.
1: Oh,
0: que
1: hombre.
0: És un plat... Ai...
1: Sí, sí,
0: és
1: sí,
0: un plat més tradicional dels barris mariners, sobretot d'ací en la província de València.
1: La titaina del Cabanyal.
0: Penyamelar i Grau. Exacte, Donís. A veure, este plat, te puc dir que no és tradicional en tota la comunitat valenciana. En Alacant sí que n'hi ha un variant que es pot fer en altres salassons, com el capellà, la moixama. Tinc que dir que en Castelló no és gens tradicional, que sí que n'hi ha alguns llocs que ho pots trobar, però no és habitual. I en València té Cabanyal, Canyamelar i Grau. Els ingredients, porta tomata madureta, pimentó roig, ai, pinyons, ai, perdona, oli d'oliva, tollina de sorra, que és un tresca de besugo, el salasso, que es multiplica así en la gastronomía valenciana.
1: Mm-hmm.
0: Es una que... Uy, eso es lo que porten, Donís.
1: Carolina, sí, y una buena barreta de pa, ¿eh? Para azúcar.
0: Vamos, ¿no? Para azúcar.
1: Eso es fenomenal, es fenomenal.
0: Sí, bueno, señor, sí, señor.
1: Carolina Quilich, Casa Borràs, Pineda, Valencia, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres, Donís. Un beset. Adéu, adéu.
1: Amics de Fora de Cobertura, seguim pendents de l'informatiu. Anem a estar ben atents a lo que ens conten els nostres companys. Manuel Andrés Talapico, continuem.
2: Així estem.
1: I gràcies també a Rubén Mayols.
5: Se ve, xam.
1: Fins ara, tornem ràpidament el més Fora de Cobertura en acabant de l'informatiu.
7: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Ràdio. De tu a tu.

0: beaucoup, ça m'est égal, je m'en fous.
1: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio, de tu a tu.
2: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
1: L'esport valencià en directe i amb passió. Apunt Ràdio, de tu a tu.
4: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
5: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
1: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
2: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
6: Descansa la vista.
7: Què és la inspiració per a tu?
8: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
9: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
6: Obri la ment.
10: Eres creient?
11: Depèn de l'estació de l'any.
12: Con les carxofes.
6: Sí. Apunt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
13: Què t'ha paregut?
14: Molt bona, molt bona.
15: Ara sí que me l'espera.
6: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
16: De tu a tu.
17: Este diumenge tens una cita amb la història al punt a punt. Segona final del Mundial en la història del futbol espanyol. Des de les 9 de la nit viu la única narració en valencià d'un dels partits més importants de la història. Este diumenge, des de les 12 del migdia, Espanya busca la segona estrella al punt a punt.
18: Is that really wise?
19: Els caps de setmana també posem l'accent en les retransmissions esportives. De la mà de l'equip de Punt a Punt, amb Luis Urrutia, vibrem i ens emocionem amb l'afició. En Apunt Ràdio, posem l'accent en tu.
20: Estàs escoltant Fora de Cobertura, Donís Salvador.
21: Són 6-7 minuts des de dissabte 18 de juliol de 2026 i entren en l'estudi número 1 d'Apunt Ràdio els nostres convidats especials. La influencer Elena López i son pare Apolinar López. Un fort aplaudiment per ells, per favor.
22: Bravo.
23: Moltes gràcies.
21: Bravo. Com esteu?
23: Molt bé. A mi me fa molta il·lusió vindre a Apunt i estar en el programa amb vosaltres.
21: Pues un plaer. A mi me fa molta il·lusió perquè veig tots els vostres vídeos.
23: Moltes gràcies.
21: Bromes a ton pare. Sí. La veritat és que me ri molt en aquests vídeos i me feia molta il·lusió entrevistar-vos en persona, Apolinar. Que la seva filla, què?
24: Jo, la veritat és que no pensava que això poguera tindre aquesta repercussió tan social.
21: I així estem.
24: I res, la meva filla és una persona que jo me crec tot el que me diu, és la meva obligació, i a més jo és que sóc una persona un poquet, anem a dir, ingenua, val? Mm. Sóc prou innocent, encara que tinga cara, esta cara de mató italià, però... Bueno, el cas és que jo me crec tot el que me diu perquè té molta credibilitat. I més, siguent de la meva filla, pues jo no pense que siguin mentires.
21: Home, però okay. Elena, com naix això de gastar-li bromes a ton pare?
23: Pues mira, tot va començar perquè vaig veure un vídeo a TikTok de l'ull caigut, d'un filtre de l'ull caigut, i dic... I a més és que no... Dic, vaig a fer-li a mon pare, però sense... pujar-lo a xarxes, o sigui, vull dir...
21: No? La brometa, no?, per anar jugant, per anar
23: sí,
21: per casa, no?
23: Sí, claro, d'anar per casa. De fet, estàvem en el menjador i li vas dir vine, que anem a gravar un vídeo, que tinc que gravar un vídeo i tal. I això va ser l'any passat. I de repent me va aparèixer superdivertit, perquè a més ja era un filtre de l'ull caigut, que tenia l'ull caigut.
24: Hosti, nano.
23: I ell començava a dir... Ell començava a dir... Ai, diu... Tinc que l'ull caigut? I jo, que no, papi, que el tens bé, que no se te nota res. Bueno, un poc caigut. I aquell, ai, pues sí, és que me fa inclús mal. I me fa mal inclús.
21: El poder suggestiu, no?, de la imatge.
23: Hòstia, total, no. Que se volia anar a l'ambulatori tot perquè li feia mal l'ull i era un filtro que li havia ficat del TikTok.
24: Hòstia, no, clar. Si ja ho tingueu en compte.
23: I ese vídeo va despuntar una barbaritat i ja comença mon pare, tot el món... per favor, gasta-li més bromes, per favor, fes-li més bromes, i ja començarem aixina, i la veritat és que...
21: En teu Instagram tens vora 400.000 seguidors, aproximadament?
23: Sí, 410.000 o vale. Algo més.
21: Elena Lozanz.
23: Elena Lozanz.
21: Molt bé. I, bueno... jo sé que... És que n'ha vist... Jo crec que... Crec que s'ha vist tots. Però sí, però de veritat que me va agradar molt el de... Diu, papà, diu que és que mos ha pillat la policia bueno. 170 per l'autopista.
24: I se esmolva.
21: I mos han parat i mos han dit que bueno, que no anem tan a pressa, que si tenien pressa. I li han dit que sí, perquè resulta que t'havies caigut de l'escala i tenien que portar-te a l'hospital. Diu, i bueno, però com vas tan ràpid? No sé què. Diu, bueno, la qüestió és que ara mateixa que es portem darrere, que ens estan acompanyant per ajudar-nos i tenim que donar justificació. Així és que fes com que t'has caigut, total que... Quan arriben, hi havia una escala, com que s'havia caigut de l'escala i s'havia pintat en rotulador. Un poc de sang i tot.
24: Sí, sí.
23: No, és que s'havia ficat un sí. mocaoret al cap i tot, com que...
24: Sí.
23: I lo pitjor és que mentre es caia la camisa se coneix que se la despassa i se la fica, no sé, mentre es caia, se la fica mal. Bueno. Perquè no és possible.
24: Bueno, és que... Bueno, jo puc parlar encara que no me dure permís?
21: Faltaria més. Ah, vale. Per favor. No, permís des de ja per apartar en qualsevol moment, fins a les 12. A partir de les 12, que ve punt a punt, el programa deportiu és una altra cosa.
24: Ja. És que, clar, els vídeos i sos de bromes no és el mateix.
23: Què? Que no grites.
24: Collona, no. No és el mateix contar-los que veure-los. No és el mateix.
21: No,
24: està clar. La imatge diu moltes coses. Ahir en ixe vídeo, jo, bueno, i en molts, en ixa broma, jo pensava que la policia les venia escoltant perquè sí, la senyoreta i l'altra senyoreta, que són dos amigues, val, me van engastar la broma i tenien sirena i tot posat, tu.
21: Sí, sí, vale, sí.
24: Entonces
21: sí.
24: Tu sents la sirena, te diuen aixina, en ixa, por favor, que nos tienes que ayudar, que nos tienes que ayudar. I jo, hòstia, i què vols que fas, arreu? Pues caute de l'escala, caguin l'hosti. I clar...
21: Menos mal que no digui, pots fer-ho realista.
24: Jo fent teatre, pues clar, me tire a terra, aixina huert de capes i mans, y, ¡ay, señor, mi cabeza! ¡Ay, señor, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Y en eso que viene... Y veo que se empiezan a descojonar. Digo, hostia, esto es lo que me habéis gastado una broma. ¿Dónde está la policía? Yo nada más que preguntaba por la policía. ¿Dónde está la policía?
21: Eso, ya, pero es que arribar en Riense...
24: Claro.
21: Y Apolinar, digo, ¡ay, ay, ay! Y es Riense, ¿no, Elena? Porque ya esta vez que no podías aguantarte más.
23: Bueno, es que yo cuando arribí a la puerta y el vaig veure aixina de mans y de peus sí, obert en el terra...
21: Estrella de mar.
23: Yo, mira, yo diría, no pot ser, no pot ser, porque claro, es que yo cuando li gasto una broma, yo no pensé que se ho va creure.
24: Sí.
23: Perquè però... no, o
21: sigui... Encara penses que no se va creure?
23: Jo què sé, és que jo pense, com se va creure que està escoltant-me la policia? Jo pense, no pot ser, quan arribe estarà descollonant-se.
7: Esta me l'ha pillat, no?
23: Claro.
7: Esta me l'ha pillat.
24: És que escolteu, escolteu.
7: Ja, però, i la del...
24: La,
7: ja, però,
24: la, el amor...
7: I la dels cosmètics, i la dels cosmètics sí. queden fijos, que
23: bueno,
7: no...
24: Escolteu, la... el amor de pare, pa clarificar coses, el amor de pare, mentre que ella me conta això, la meva obligació com a editant és escriure. La meva filla i l'amiga la perseguirà a la policia. Jo tinc que fer algo pa salvar-les.
23: Bueno,
24: i entre tonta, entre, perdona, i entre tots aquests moments tu vas pensant, hòstia, però... Ai, perdó per lo de hòstia. Tu vas pensant, de Déu, lo lògic és que criden al 112, que vingui una ambulància, però clar, la ambulància també té sirena, en aquests moments vas pensant coses i dius, bueno, per si un cas, jo faig lo que tinga que fer. Clar, i entonces és quan te dones compte que t'estan prenent el pèl. Entonces, bueno, pues no para res, tampoc passa res. Molt millor, perquè si la gent s'ho passa bé i se riu, pues per mi encantat. Jo,
7: no, si ploraren, però si, mentre se riguen...
24: No, jo pague perquè se rigueu tots.
23: A més, és que s'ha fet famós, perquè...
7: Absolutament.
23: Allà on anem, mos paren, se comencen a riure, ai, vosotros sois los de las bromas que le gastas a tus padres, bueno.
24: I què anaves a preguntar, què anaves a dir?
7: No, és que jo les disfruto totes. La del plàtano pelat.
23: Ostres, i l'ou fregit. Sí.
7: Que havia comprat en el supermercat i valia com 4 voltes més, 4 voltes més o 10 voltes més.
24: 4 o 5 voltes més, sí.
7: I diu, però bueno, però tu això ho has comprat per este preu? I diu, bueno, però és que ja ve pelat, eh? Ja ve, diu, però què me costa a mi? Diu, dóna-me un amit, espera jo, no?
24: Claro, per qui? No. I la més, la que m'afecta, jo crec que més, bueno, una que m'afecta molt va ser la de l'ull, que jo arribia a sentir dolor en l'ull, o sigui, la mente fa coses... Jo arribia a sentir dolor.
7: Encafa mal l'ull?
24: Encafa mal. I me n'anava corregent a l'ambulatori. Però és que el del cosmètic, el del pintallavis, el del pintamorros...
7: Bueno.
24: Pintamorros...
7: Bueno. I això va ser molt bo. I això va ser molt bo.
24: Perquè Elena... 3 dies, tio.
7: Clar. Elena...
24: Hosti, no.
7: Agarra uns cosmètics i diu, bueno, és que tinc que fer unes proves... De... I,
24: claro.
7: I fa com un vídeo explicant...
23: Publicitant.
7: Exactament, i els cosmètics. I un era un pintalabios i diu, bueno, pues... Diu, ven papi que vamos a probarlo. Diu, però les teves germanes, diu, no, és que estan treballant o no poden.
23: Claro, no podia, estava en ella soles. Aleshores, a mi m'havien demanat...
7: Total, que li pinta llavis... I diu, i mentre, clar, és que son pare se desitjulen mentre avança vídeo. Li pintes llaves i diu, i a més això és molt bo perquè és permanent i teniu que, o sea, i vos aguanta 3 dies. I diu, com que 3 dies? Diu, 3 dies tinc que estar jo. Però i si tinc que anar a almorzar, què?
24: Claro, no?
23: A fer-me la cerveseta.
7: Claro.
23: En 3 dies.
24: Tinc que anar a almorzar, però és que, clar, que això és molt bo escriure total.
7: Sí.
24: I després, i li diu, no, si tu me l'has pintat, dame un antídoto para quitarme esto... O lo que sea,
23: però és que ara os diga, lo millor és que ara les marques, quan t'escriuen a la meva empresa de representació, li demanen que isca mon pare en les publicitats. O sigui, és que valen que isca ell. I jo, bueno, però és que anem a veure que així la famosa sóc jo. S'ha fet més famós que jo.
24: Escolta, si la creadora del quadro eres tu.
23: No, que va, a mi m'encanta.
7: Bueno, parlant de quadros, Apolinar pinta quadros, no?
23: Sí.
24: Ah, sí, també pinta quadros. Sí.
7: Ha vist algo per ahí?
24: I diu la gent que ho faig bé, no sé. Bé.
23: Sí, ho fa molt bé perquè a més ha fet alguna exposició de quadros, sí. Fa poc va fer una exposició de quadros que va tindre
24: Poli el ojo del pintor. La última exposició que munté va ser fa tres mesos o quatre, no?
23: No, algo més.
24: Calla, 3 o 4 mesos. Bueno, sí. La última exposició que munté, nano, Elena me regalà 1000 folletos de presentació de l'exposició. I això és que van i agarra la gent, no? Pues jo sé que passaren 800 persones per allí perquè me sobran 150 o 100 folletos. Entonces va tindre molta acceptació. Sí.
7: Bueno, no totes les persones que van agarren folleto. O sea, igual
24: no, incluso... Exacte, no totes van, perquè jo tenia que fer grups de gent per explicar els quadros.
7: Igual passa més gent, inclús. Que...
24: Sí, perquè els quadros... Però així, no sé, bueno, han vingut a parlar d'Helena. Els quadros que pinte...
23: I de tu, home.
24: No. Els quadros que jo pinte quan pinte, eh? No pinte per estètica soles, per pintar que quede bonico. Pinte en una història de trasfondo. Tots els quadros tenen història, saps?
7: Apolinar, quan té la pròxima exposició?
24: Pues jo crec que ara estic preparant una molt interessant, que és una exposició sobre la tolerància humana. que no hi ha que pa consensuar a la gent que tots som iguals i que no hi ha diferència ni de sexe, ni de color, ni de religió, ni de res. Issa possiblement se monte l'any que ve.
7: Bueno, mos ho dirà i anirem i prendrem nota de tot el que...
24: Hòstia, no, quina gran notícia m'acabes de donar, no?
7: Sí, faltaria més. I si no, per almenys hem de contar-ho.
24: T'advertís que m'ho apunti i t'agarra la paraula, eh?
7: Sí, està gravat, això ja... És en directe, però es queda gravat.
24: Exacte, està gravat.
7: Sí, jo aniria encantat.
24: I en esta me tinc que dir, per agrair a la gent que m'ha ajudat, perquè n'hi ha molta gent que m'ha ajudat molt, eh? Jo soc el que maneja el pincell, però n'hi ha gent rere que m'ha ajudat, eh? Com per exemple uno d'ells, que tinc que dir-ho, és Baltasar Bueno Tàrrega, un gran periodista, una gran persona,
7: sí.
24: I m'ha ajudat en escriure la meva història un poc, perquè ell me coneix de que jo era xiquet. Jo no soc nascut així en València, jo soc nascut en Jaén, perquè ho sapiau. Però dona igual.
7: Part de València de categoria?
24: Sí, però dona igual, jo soc nascut així, estic així de 4, de fa 60, 63 anys, que ne tinc 66, i este home me coneix de molt xicotet. Bueno, el cas és que han vingut a parlar de les bromes i s'han posat en coses ja més serioses, eh?
7: No, però va bé, tot és important. Tot
24: sí,
7: és important.
24: Però quan tinguem que parlar de pintura i d'art, ja un altre programa. Ara anem a parlar de les bromes.
7: Molt bé, vale. Pues, si Apolinar diu que anem a parlar de les bromes, anem a parlar
24: claro,
7: de les bromes.
24: Però,
7: així la bona qüestió, Elena, la bona qüestió és que tu, des d'aquest moment del filtre de l'ull, tu veus en ton pare un filó.
24: I ara no.
23: Des de luego.
24: Això m'ho tragui sencer.
7: No, si ha quedat clar,
24: Sencer.
23: Sí, perquè a més és que la gent m'ho demanava, me demanava que li gastara més bromes, perquè a més... ell és com en els vídeos, és que jo a vegades li ho dia abans a Jota, dic, és que si esta se la creu, és que és tonto.
7: Quantes li has gastat a dia d'avui?
23: Pues les tinc comptabilitzades 20. 20 bromes.
24: 20 soles?
7: Però tu la top, quina ha sigut?
23: Jo crec que la top ha sigut la del plàtan i la de l'ou fregit. Isa, és que, bueno, no sé què dir-te, perquè la del pintallavis també va ser molt bona.
7: Va ser molt bona. I la de l'ambulància també va ser molt bona.
23: I després també tinc una altra també molt bona de que li trac una pedra.
7: Ostres, espera, m'estic recordant. Perdona, contala.
23: No, li trac una pedra i estic, clar, com jo faig molt de vídeo en el meu canal... Comence.
10: Apolinar, la gent no ho està veient, però Apolinar ho estàs contant i està fent aixina. S'ha tirat la mà al cap, està fent...
24: Sí,
10: està...
24: Sí,
10: no.
23: És que, claro, comencí a dir-li... estava gravant-me i dic, bueno, chicas, esta piedra es una piedra que me ha costado mucho conseguir porque vale 600 euros y ahí desde raere. ¿Cómo? ¿Cómo que te has gastado 600 euros en este pedrusco? Y era una pedra que me vaig a trobar-me en el carrer.
24: Era un risco.
23: I va ser molt bo també, Isa.
7: Recorde una molt bona també, que estàveu sentats en el sofà de casa i de repente en la televisió apareix que estan buscant a tomar, que estan buscant bueno. Captura.
23: Esa també va ser molt bona. Me va costar preparar-la, perquè, claro, i ese vídeo el vaig tindre que fer en intel·ligència artificial, que el presentador diguera i no se notara que era una gravació de veu... Bueno, Isa va ser la que més me costà preparar.
10: Per això queda molt, molt guai, perquè és que esteu en el sofà i se nota la teua mà com fa clac, com que connectes el vídeo que està en la tele i llavors, mira, que està saliendo tu. I, car, i ton pare... Perdón?
23: Sí, sí.
10: No té res que veure, això.
24: Ahí és on la ment a mi me n'anava a 100 per hora o a 1000 per hora, perquè jo sabia que jo no havia fet res.
23: Claro.
24: I, sin embargo, claro, jo sabia que no havia fet res. I, sin embargo, estava ixint en el telediari com a un atracador perillós i armat.
10: Sí, amb arma,
23: sí.
10: No?
23: Però sí, armat. Sí, a mano armada.
7: S'havien equivocat de foto i de cotxe. No?
24: Sí.
7: De foto i de cotxe.
24: S'han equivocat de persona i de cotxe. És impossible, Elena. I jo donant-li explicacions a Elena, por favor, que jo no he hecho nada.
7: I Elena diu, però com se van equivocar de persona? Però si el cotxe també, el cotxe és el teu. Diu, bueno, pues s'hauran equivocat de persona i de cotxe.
24: Bueno, ahí es solamente anava a mil per hora que lo que ha comentat antes, de que a veure com ixes d'aquesta situació. Perquè per tu és real. Com ixes d'aquesta situació? Aquí tens que recurrir perquè te defenga, aquí, perquè jo no fa res, tio. Entonces, clar, hasta que arriba el moment que, bueno, és que, clar, és que després jo crec que devia de gravar els vídeos
23: I quan, la reacció?
24: Quan me diu que és mentira, i entonces jo ja...
21: És que si al final, jo crec que al final, hombre, acaba rient-se sempre, no pot aguantar-se.
24: Sí,
23: claro,
24: sí,
23: es veu. Claro, acaba rient-me perquè és que és jo en aquest moment pense, no pot ser. O sigui, sí que... no pot ser que se ho estiga creguent.
24: Sí que pot ser.
21: Tenim el Consell d'Experts de Fora de Cobertura que volen ser partícips d'aquesta entrevista i volen preguntar també algunes cosetes. Així és que els donem, els donem entrar?
23: Per claro.
21: Favor. No, no, no, Apolina, no són ells, no són ells.
24: No, no, ja, ja ho sé.
10: No, no són pitjors, són pitjors.
12: Són més expertos.
10: Anem estrictos.
21: Anem a la primera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Apolinar López i Elena López.
13: Hola, Elena. Tu t'has fet influencer perquè no te calles ni baix de l'aigua?
23: Ai, que bonico! Que bonico! Pues mira, no te dic que no, no te dic que no, perquè és de veres que jo no me calle ni una i, a més, en les meves xarxes sol expressar molt i molta sovint les meues conviccions, no? Jo crec que soc prou oberta a expressar lo que pense i bueno, pues a ser natural, no? A no amagar, a no... a ser jo mateixa. O sigui, que jo pense que sí, que és perquè no me calle.
21: En certa manera, sí. Segon pregunta del Consell d'Experts per a Elena López.
14: Hola, Elena, guapa. Si ton pare és un senyor major, perquè digues aquestes bromes.
24: Claro. Un poc de respecte, ¿verdad?
23: Ah. Mira, n'hi ha molta gent i després de la broma de la televisió en la que ell és un atracador, que molta gent me diu, el vas a matar d'un disgust, d'un infart al cor. I, però és que jo me divertís mogolló i me fa moltíssima gràcia gastar-li bromes perquè penses que és tonto. És que no pot ser que se les crega.
21: Innocent. Tercera pregunta del Consell d'Experts per a Elena López.
15: Hola, Elena. Si jo vull ser influencer, què tinc que fer?
21: A veure.
23: Pues mira, jo te diria que lo primer que has de fer és estudiar. Lo primeríssim, no deixar els estudis.
21: Fer-li cas a ton pare i a ta mare i menjar verdura.
23: Correcte, i menjar molta verdura, perquè quan més fruta i verdura menges, millor influencer seràs. No, és broma. No, jo sempre dic que per a ser influencer has de ser tu mateixa.
21: Apolinar diu, no és broma, no?
24: No, broma. Hi ha que menjar bé i estudiar molt.
23: No, lo que no és broma és que n'hi ha que estudiar, n'hi ha que tindre sempre una preparació acadèmica perquè... Bueno, ser influencer no és aplegar i que de repente seguis que molta gent, no? Aleshores, és de veres que som en Espanya ja i en el món sencer molts influencers, cada vegada és més difícil destacar, i també és de veres que, bueno, pues, la primera cosa que li diria és que siguera ell i ella mateixa, que s'espere, que no tinga pressa, que no és un món fàcil, que no tot és bonico, que n'hi ha moltes coses roïns en este món, a pesar de que moltes voltes pues, se veig a soles lo millor de ser influencer, però que no tinga pressa, que estudie i que siga ella mateixa.
21: Quarta pregunta, esta no és per a Elena, esta és per a Apolinar.
24: Ai, bo.
14: Bon dia, senyora Apolinar.
24: Bon dia.
14: Vostè perdona la seua filla? O se les guarda per a vengar-se?
24: No. No, a veure, tu pareixes molt jovenet, o joveneta. Que,
21: jovenet.
24: Com te diuen?
21: No, està gravat.
23: És que jo després pense, és que de veres és tonto. És que no pot ser.
24: Veure, jo
23: veus com s'ho creu? Se pensa que és així?
24: No passa res.
21: No, la pregunta està gravada, està gravada.
24: Està gravada la pregunta. A veure, jo... No li guarda
21: rencor. Però té 8 anys.
24: Vale, escolta, jo no li guarda rencor ni a la meva filla ni a ningú. Si me gasta bromes, i són bromes, que val perquè se divertim tots, doncs, pues, escolta, per mi benvingudes siguen, però jo no me vaig a vengar de res, tot lo contrari. Càbiga, que me gasta una broma, li dono un abraç i dos besets.
23: Jo també te dic una cosa, he de dir així una cosa, que pense que algun dia, el dia que menys me ho espere, me va a donar una, però ben forta. No. Se les va a cobrar totes de una.
10: La venganza será terrible.
23: Totalment. Claro. Pense que sí, eh?
21: Va de tapat, no? Vol dir?
23: Jo crec que sí, que algun dia...
24: Sí, a veure. Jo, com acabeu de veure, som, el que ha dit antes, som molt ingenuos. Jo pensava que som molt ingenuos.
23: No, sí.
24: I m'ho crec tot perquè és la meva obligació, val? A més, però no estic tonto del tot, un poquet, vale, però del tot,
0: Del tot no.
24: I tinc imaginació. Estic estudiant...
0: Home, si és pintor, té imaginació.
24: Molta.
0: Això està clar.
24: Estic estudiant la broma bomba que li vaig a fer.
0: Uau. Un abans m'ho pot donar?
24: No.
0: Apolinar?
24: No, perquè tots ho, ho descobrís. No.
0: Seria, clar, seria...
24: No. Estic preparant una gran broma que tindrà una repercussió, jo diria, que més nacional a nivell mundial.
0: Uau. Estàs amenaçat de broma, Helena.
24: Però...
0: Estàs amenaçat de broma.
24: Però que no li va passar res ni res.
0: Home, ja s'imaginem, no,
24: Que li va tremolar tot el cos.
0: Uau. Uau. Quinta i última pregunta del Consell d'Experts per a Helena López.
4: Bon dia, Helena. Si tingueres que triar entre quedar-te sense internet o quedar-te sense espill, què triaries?
23: Quedar-me sense espill, segurament. No sóc res presumida. Vull dir, m'agrada cuidar-me, però no, sense espill, sense dubte. I tu per què te rius?
0: Apolinar, què diu?
24: No, que estic rient ara de les preguntes.
23: De que pensava que eren en directe.
24: Que
23: ai,
24: sí?
23: Li pregunta com se diu i tot.
24: Sí?
23: Com te diuen a tu?
24: Claro, hòstia, tu. No.
0: Anem a fer una breu pausa publicitària i tornem ràpidament. Arriba Dani Gallego i porta el Pelotrivial. Hola, Dani.
5: Estem preparats, a veure, per a passar-ho bé, per a veure unes preguntetes, per a ficar-vos a prova també com estan fent els nostres companys.
0: Vale. Molt bé. Pausa, consells publicitaris i tornem.
12: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
22: De tu a tu.
25: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
26: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
27: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
28: ¡Regarde la gilipollua!
27: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
29: La próxima semana hablaremos del gobierno.
27: Generalitat Valenciana.
12: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València. 102.2.
22: De tu a tu.
20: Fora de cobertura. Donís Salvador.
0: Seguim fora de cobertura i tenim ese Pelotrivial. Dani Gallego.
5: Tenim preparada una nova edició de Pelotrivial perquè, per supòs, jo pense que l'última vegada que varen fer va agradar moltíssim, així que jo pense que podem fer una altra prova.
0: Som també en Apolinar López
5: per
0: i Helena.
5: Per supòs. Per la gent que no sàpiga, anem a fer un joc de Trivial, tal qual, però parlant de perruqueria i preguntes relacionades amb la perruqueria, però en les categories tradicionals del Trivial. Se fiquem a provar?
0: Molt bé,
5: estem preparats?
0: Anem allà.
10: Jo la rosa, Jo el quesito rosa sempre.
5: El quesito rosa, bueno, anem a començar primer en
0: Cine
5: història.
0: Televisió, no? Cine televisió. Sí. Història era el blau?
5: El no me recorde.
10: El taronja era de por.
23: No, el amarillo. Blau era geografia.
0: El groc.
30: Història amarillo, ¿verdad?
5: Es diu en castellà marrón. No sé com si diu en valencià.
0: O marró.
5: Marró. Marró, pues ja estaria. Ha sigut fàcil.
0: Pues vale.
5: Anem a per ell. Història. Esto es un poco difícil, ¿eh? A veure. Quin ungüent utilitzaven alguns romans per a enfosquir el cabell? Vale? Opció A, oli d'oliva i mel. Opció B, mescles de plom i cendres. Opció C, llet de cabra i romer. Opció D, cera d'abella i vi.
0: Uau.
23: Jo te diria que la cendra, perquè la cendra, no? Pense. Pot ser?
0: No, està dient, Dani, està fent caretes, eh?
5: Jo no dic res, jo no dic res, no puc dir res.
23: La cendra és oscura, o sigui, la cendra és oscura. Aleshores, la cendra d'oscurir.
0: Ah, pues sí que...
10: No s'ha cometit. Això té coherència, perquè la primera que ha donat a mi me peix una torrada de un menche. No? Que portava la primera...
23: Oli d'oliva i mel.
10: Oli i mel, això és una torrada de...
5: Però cuidado, perquè la cera d'abella i el vi, a lo millor...
23: No. Sí, però és que la cera d'abella i el vi no peguen, no casen.
5: Marquem l'opció mescle de plom i cendres.
0: Sí.
5: Com a correcta.
0: Sí, sí, sí, sí.
5: I la resposta és correcta.
0: Vámonos.
5: És de veres que els romans li agradava enfosquir el seu cabell perquè pensaven que en més fosc era el seu cabell eren més joves i tenien més energia per les batalles de mar. Encara així que el plom eren productes que podien ser tòxics.
0: Com va dir un antic filòsof, estan locos estos romanos.
5: Totalment.
0: Obelix, no? Obelix, sí. Obelix.
5: Anem a veure, perquè anem a la d'entreteniment, que és del nostre company.
10: ¡Vamos!
5: A veure si està preparat. A veure per quin anem. Quin personatge portava dos moños laterals icònics? Wonder Woman.
0: La princesa Leia.
5: La princesa Leia.
10: Deja, que estava esperant-lo. Espera, deixa.
5: O Lara Croft.
10: Ai, no ho sé. Quin pot ser? Quin pot ser? Vaig a dir la princesa Leia. La princesa Leia.
5: Aquesta era molt fàcil.
10: La princesa Leia.
0: Marquem la princesa Leia i
5: és... Marquem, i és correctíssim.
10: Vamos.
5: A veure, no sempre vaig anar a pillar.
0: Ja tenim
10: no.
0: El marronet i el rosa, eh?
5: Ja tenim dos.
0: Vale.
5: Anem a per ciència i natura. Este és el
23: Ixa és la verda, Ixa és la meva preferida.
0: La meva també.
5: Anem a veure. En quina època de l'any els estudis han conservat un lleuger augment del creixement del cabell?
23: Ah, mira.
0: Fàcil, molt fàcil.
5: Pot ser en hivern, en primavera, en estiu, o mai canvia?
23: Jo te diria... Que, o sigui, en el otoño, com se diu en...
0: Primavera d'hivern.
23: Tardor. Dis-ho tu, si te ho saps.
0: No, pues, Nancy,
1: tu també juegas.
5: Home, clar.
1: Tu també juegas.
24: Jo és que no sé de què va el tema, tio.
23: En la tarda... No, encara no s'ha enterat. Papi, és un trivial.
24: Ja. Doncs
23: pues, hem de contestar bé. Quina és?
24: Va, jo dic la primavera.
5: Jo el moment en el que tal volta pot créixer un poquet més el cabell.
23: Jo te diria que en qualsevol, en la tardor se te cau més, això segur.
5: No, però estem parlant ara mateix del creixement.
24: De créixer.
23: En qualsevol, no?
24: Jo... Igual que les plantes, de créixer.
0: En el sequinosis, i en particular...
5: Però resposta no estava.
0: El de primavera d'estiu.
5: Ixa resposta no estava.
1: Jo diria estiu.
5: Però la gent que estiga també escoltamos, repetís una altra vegada les opcions. És en hivern, en primavera, en estiu... O mai canvia, sempre que ells lo mateix.
23: Jo crec que mai canvia. Això és la meva resposta.
10: Jo si me mira l'espill, mai canvia.
0: primavera.
5: Primavera? Marquem primavera.
1: Jo dic estiu.
24: Jo dic primavera.
1: Por lo menos a mi en verano me crece
0: mucho el pelo. Anem a polinar. Primavera, vinga, va.
5: Anem a primavera. Ho tenim clar? Sí. Primavera, segur.
0: Diguem primavera. Sí. Marquem primavera.
5: Marquem primavera. Sí. I la resposta és incorrecta.
24: Oh. Wow.
5: I el mestre J tenia raó. En estiu és quan el cabell pot créixer lleugerament un poquet més. És molt poquet, perquè sí que és de veres que tot l'any el cabell creix al mateix nivell. De fet, moltíssima gent diu que li creix més, per exemple, la perruqueria, tot el món diu, és que a mi me creix molt el moño, és que a mi me creix molt poquet. El nivell de creixement és sempre el mateix per a tots, exactament igual que la temperatura, que varia molt poquet, però sí que és de veres que justet per la temperatura en estiu, com tenim un poquet més de calor, la sang funciona un poquet més ràpid i fa que cresca lleugerament un poquet més ràpid.
23: Així
5: que la resposta és correctíssima.
24: Això està molt bé. Jo és que ho he associat amb les plantes.
5: Tots els mons,
24: en primavera reviscolen les plantes, doncs jo dic, pues, el cabell també.
5: Té sentit, la veritat és que sí.
0: Ben lligat.
5: Un poquet més de calor feia falta per intensificar la resposta.
24: Sí.
5: Bueno, anem en geografia.
0: Ens quedem sense... Mira que l'he preferit nostre,
23: Ja, bueno.
5: Anem en geografia. En esta, vos la puc ficar fàcil o difícil, però on anem?
0: Que nivell?
5: Difícil.
1: Vinga, a tope.
23: Anem a per totes.
5: Vale. Quina és la ciutat de referència mundial en tendències de moda i perruqueria?
23: Hombre.
5: Opció A, Berlín.
0: No.
5: B, París. C, Lisboa. D, Atenes.
23: No. París.
0: Esta és la difícil?
5: A veure, més difícil que l'altra és. A lo millor les opcions... Sí que estan ficades un poquet per a que tu vagis al llet.
0: Sí, estan dirigides. Però quina era l'altra precuriositat,
5: L'altra era Quina ciutat espanyola, en referència a premis de perruqueria i barberia, és la, la top en els últims anys?
0: En València, ah, pues, en València.
24: Pues jo vaig a dir Atenes.
0: No, home, no.
23: Papi, és que no sé.
5: És París. Ara s'han canviat.
1: Era París.
24: En Atenes va sorgir el va sorgir... Ah, sí. En Atenes va sorgir el...
23: Ja ho dirà.
24: Ara ho diré, papi, que no m'heix la paraula. No m'heix la paraula, redeu. Hòstia, no.
0: El maratón.
1: Les Olimpiades.
24: No, en Atenes...
0: La distància d'Atenes a maratón.
24: El culto al cos. A la vella en Atenes. Que és on estan les estàtues més...
0: Sí.
24: Més
5: escultòriques,
24: més... Bueno, més
0: no, té, a veure, té lo seu, saps? Té lo seu. Vale, però la ciutat capital...
23: És de la moda, és París.
0: És París.
24: Es que, has dit la paraula actual?
5: No.
24: Ah, pues ja està, falta la paraula.
0: A veure, pots repetir la pregunta, per favor?
5: Vaig a repetir la pregunta.
24: És que, claro...
5: Quina ciutat és una referència mundial ara, en tendències i moda de producte?
24: És ara,
23: París.
24: Vale.
23: No discutis, que és... París.
0: Apolinar, marquem París. Marquem París.
24: Va, marqueu París. Va.
5: Marquem París.
0: Marquem París.
5: I París, evidentment, és correctíssim. Vinga.
24: Vinga.
1: Vámonos.
10: No, ixa no és la ciutat capital, és la ciutat capilar.
24: No has entenit.
5: Capilar. En capilar.
10: En capilar.
5: També.
10: La ciutat en capilar.
5: Bueno, no, que estàvem parlant un poquet de conya, sí que era, evidentment, la ciutat referència espanyola de premis de perruqueria i barberia entre Madrid, València, Barcelona i Sevilla.
0: València.
5: Se quedem en la terreta, evidentment.
0: No, ja, però no és que mos quedem perquè som nosaltres. I perquè,
1: és que
0: és València i, a més, qui teniu ahí sentat i està fent les preguntes, en este cas, és Premi Fígaro per dos voltes consecutives.
23: Joder.
0: Així és que...
24: Premi Fígaro.
0: Campió del món, campió del món de perruqueria.
5: Ahí estem, ahí estem. Bueno, sí. Per això estem així, no? Per a parlar de perruqueria en drets.
0: Sí, una cosa, que si tires un poquet per carrer de folios i no me tapes la càmera, pues de categoria.
5: Pues
0: però no passa res. Però bueno, però també, això també és voluntari. Vull dir,
5: la gent que mos estiga sentint-mos ara no t'està
0: veient. Escolta,
10: una cosa, t'estava tapant el micro, però no el moño.
0: Ah, bueno.
10: No el moño i se te veia la màgia de tu melena.
0: Bueno, me el tallaré a ir ella. Allí no és que...
5: Bueno, anem allà. Anem a esports, d'acord?
0: Vinga.
5: ¿Quién es el futbolista de la selección española que tiene la melena más voluminosa del fútbol español?
23: Hombre, mira, yo así vaig a dir una cosa. Te digo una cosa, es Cucurella, ¿vale?
0: Es Cucurella.
23: Pero, ningú com a Ferran Torres, que además es del nostre poble, que és de Foios.
0: Sí, senyor.
1: Pelazo.
23: Pelazo el de Ferran Torres.
5: Sí, sí, sí. De fet, Ferran ha sigut ara super, super tendència. Bueno, anem a, si voleu, a donar per tancada la pregunta, evidentment,
0: sí.
5: Ha sigut Cucurella la melena
0: mediaca. Bravo.
24: Sí.
0: Bravo.
10: Cucurella.
5: Ferran...
23: Però, ningú... com a Ferran Torres, que a més és del nostre poble, que és de Foios.
0: Sí, senyor.
1: Pelazo.
23: Pelazo el de Ferran Torres.
0: Sí, sí, sí,
5: de fet,
0: sí.
5: Ferran ha sigut ara super, super tendència. Bueno, anem a, si voleu, a donar per tancada la pregunta.

0: chaquetes.
1: Jo me quedo en Ferran Torres, che.
2: Sí, sí, sí, senyor.
3: I en tenim el trivial terminat. Així que si ho pensem, jo pense que el trivial està al 100% dels formatges guanyats, eh?
2: No, perquè mos ha faltat la de ciència.
3: La pregunta... No, la de ciència ho han fet?
2: Pues l'han fallat.
3: L'heu fallat? Ah, faltava uno. Però te puc donar una oportunitat de la pregunta 2.
2: L'agarrem?
3: Sí, la pregunta 2.
2: Hemos venido a jugar, vinga, va.
3: Hemos venido a jugar, Mayra. Pues anem a vore.
4: Tarjetita por aquí.
3: Tarjetita per a l'última. Anem a vore, però no anem. Quina és la proteïna que està formada principalment per la que forma principalment el cabell? A, col·làgen. B, queratina. C, elastina. D, calci.
0: Molt fàcil.
2: És que és fàcil.
0: La queratina.
4: Jo no tinc cap. Dices jo no tinc cap.
3: No, cap sí que ne tens.
4: Cap tinc. Però no tinc cap.
1: La queratina.
3: No, sí que ne tens. Sí.
2: La queratina.
4: La creïlla. Jo tinc la creïlla.
2: A veure, senyor, la queratina...
3: Era A, col·làgen, B, queratina, C, elastina, D, calci.
0: Queratina, 100%.
2: Sí. ¿La queratina?
4: Sí, sí.
5: Vamos con Elena.
3: Vamos con Elena.
2: Venga, la queratina. Sí, sí.
3: Y Elena, evidentment, encerta.
2: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Vinga, per a celebrar-ho tenim rànquing en fora de cobertura.

0: De vesprada, obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.
1: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio, de tu a tu.
2: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analitzes, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana Alta, 103.7.
4: De tu a tu.
5: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
1: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio. Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la comunitat valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu.

0: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
1: Vull deixar-me portar.
0: Posem l'accent en tu.
2: A peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A Punt Ràdio. De tu a tu.
3: En A Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana fem banda. A Punt Ràdio.
4: Molt bon dia a tota la gent, en este dia tan especial, perquè cada dia que estem així disfrutant de la vida és un dia especial. Avui, 19 de juliol, se celebra principalment el Dia d'Iberoamèrica, una jornada dedicada a posar en valor els llaços culturals, històrics i lingüístics que uneixen els països iberoamericans. En alguns llocs també es commemora el Palace Day o el Dia dels Palaus, una celebració destinada a donar a conèixer el patrimoni històric i arquitectònic d'estos edificis. Pel que fa a la música, esta data destaca pel naixement de diversos compositors i músics de gran rellevància. Entre ells es troba Brian May, nascut l'any 1947, guitarrista, compositor i astrofísic britànic, conegut sobretot per ser cofundador del grup Queen. També va néixer en 1944 Chico Buarque, reconegut poeta, cantautor i compositor brasiler, considerat una de les figures més importants de la música popular del Brasil. A més, en 1743 va néixer Luigi Boccherini, compositor i violoncel·lista italià, que va desenvolupar gran part de la seva carrera artística a Espanya i que va destacar especialment per les seues obres de música de cambra. I finalment també cal Bernie Ledon, nascut al 1947 també, guitarrista i compositor estadounidenc, conegut per haver sigut un dels membres fundadors del grup The Eagles. I ara sí, deixem així les efemèrides i entrem de ple en el sumari de Fem Banda. Començarem escoltant el concert d'avui, dins la secció Arxiu Sonor. Després continuarem amb la secció Avui amb qui parlem i tindrem el gust de parlar amb el compositor i director Francisco Zacarés, compositor de l'obra obligada en la secció d'honor anomenada Té per nom Resorgir, d'este certamen internacional de bandes de música Ciutat de València, que en res, en menys de 2 hores comença. Després seguirem amb el suggeriment de la setmana, que ens dirà, que se'l dirà el mateix compositor Francisco Zacarés. Seguirem donant pas al butlletí informatiu de les 9 i ja després de les últimes notícies de les 9 del matí seguirem amb la secció Arrels Musicals i rebrem així a l'estudi 3 d'A Punt Ràdio els 4 fills del mestre José María Ferrero, que es contaran tot sobre el concert del centenari del naixement del mestre Ferrero, que serà el 25 de juliol. I acabarem amb l'agenda musical. Així que ja comencem Fent Banda, com sempre, matinet, matinet.

En el concert d'avui anem a escoltar quatre obres compostes per dos compositors de la terra, Francisco Zacarés i José María Ferrero. Començarem amb un pasdoble del mestre Francisco Zacarés titulat En el Albero. En el Albero és un pasdoble taurí dedicat al pintor Juan Reus. El títol de l'obra fa referència a l'Albero, la característica arena daurada de les places de bous, un espai carregat de simbolisme dins de la tradició taurina. En este pasdoble, Zacarés recrea l'ambient solemne i brillant d'una vesprada de bous, combinant la força rítmica i el caràcter festiu propis del pasdoble amb una escriptura elegant i plena de color. La versió que ara escoltareu està interpretada per la banda sinfònica Santa Cecília de Guadassuar.

Gran pas doble de Francisco Zacarés. Es tracta d'un pas doble que posa de manifest la capacitat del compositor per transmetre emocions i crear atmosferes a través d'un llenguatge musical directe i expressiu. Acabem d'escoltar el pas doble en el Albero. I continuem amb Valhalla, una de les obres més emblemàtiques del compositor Francisco Zacarés Fort, escrita l'any 2002. Es tracta d'un tema i variacions per a banda sinfònica inspirat en la mitologia nòrdica. L'obra pren com a punt de partida el Valhalla, el majestuós saló dels déus nòrdics presidit per Odín, on les valquíries conduïen els guerrers caiguts en combat. Zacarés trasllada aquest univers llegendari al llenguatge musical amb una escriptura d'una gran riquesa tímbrica i una notable exigència tècnica per a tots els instruments de la banda. La composició s'inicia amb una introducció que descriu la grandiositat del Valhalla, imaginant com una immensa sala de parets d'or, sostre d'escuix de bronze i més de 500 portes. A continuació es despleguen quatre variacions que evoquen diferents personatges i episodis de la mitologia nòrdica. La força implacable de Thor i el seu martell màgic. La calma que segueix la batalla quan les valquíries acompanyen els herois fins al Valhalla. Les intrigues i transformacions del déu Loki. I finalment, la gran batalla dels déus que culmina l'obra amb un desenllaç espectacular. L'obra va ser un encàrrec de la banda Joventut Musical d'Albal, però la versió que aneu a escoltar és la de la Societat Musical Santa Cecília de Guadalajara.

per la seva força narrativa, la qualitat de l'escriptura i la brillantor orquestal, Valhalla s'ha consolidat com una de les obres de referència del repertori bandístic valencià contemporani i ha estat interpretada per nombroses bandes en concerts i certàmens, entre elles el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. I continuem el concert amb una obra titulada L'Unfoniam, una composició de Francisco Zacarés Fort escrita l'any 2006 per a un conjunt de metalls. L'obra va ser creada per al prestigiós Spanish Brass Lour Metalls dins del projecte Svals Brass Ensemble, una iniciativa que cada any impulsa la creació de noves obres per a aquesta formació instrumental. El títol, Lour Foniam, és un joc de paraules que ret homenatge al mateix Spanish Brass Lour Metalls, destinatari de la composició. Zacarés aprofita totes les possibilitats sonores del conjunt de metalls per construir una obra plena de contrastos, en què alternen moments d'una gran solemnitat amb passatges de gran virtuosisme, energia i brillantor tímbrica. L'escriptura exigeix una elevada precisió tècnica i una gran complicitat entre els intèrprets, convertint la peça en un magnífic exemple de la música de cambra contemporània per a metalls. Lour Foniam va ser enregistrada pel mateix Spanish Brass Lour Metalls sota la direcció del gran trombonista suec Christian Lindberg. Forma part del disc Svals Brass Ensemble, publicat al 2017. I esta és la versió que ara anem a escoltar.

Aquesta gravació ha contribuït a difondre una obra que posa de manifest la imaginació, la riquesa tèmbrica i el domini del llenguatge contemporani que caracteritza l'escriptura de Francisco Zacarés. Acabem d'escoltar l'obra Low Phoniam. I acabem el concert en una obra mestra del gran mestre José María Ferrero, Fantasia Muladiana. L'obra va ser escrita per encàrrec del segon Congrés Nacional de les Festes de Moros i Cristians, celebrat a Ontinyent l'any 1985. L'estrena va tindre lloc el 13 de setembre d'aquell mateix any, en el concert de gala del Congrés, a càrrec de la Banda Municipal de València, sota la direcció del gran mestre Adam Ferrero. Per a esta composició, José María Ferrero va prendre com a inspiració els muladins, aquells cristians que durant l'època musulmana es convertiren a l'islam i conviviren amb la població musulmana. Segons ell, explicava el mateix autor, l'obra recrea un dia de festa dels muladins a Ontinyent. En ella trobem danses d'inspiració àrab, un passatge central de caràcter religiós i finalment una gran reposició coral on reapareixen tots els temes de l'obra sobre un ritme de marxa moro. Este any, en el Certamen Provincial de València, va ser l'obra obligada de la segona secció com a homenatge al centenari del seu naixement. Anem a escoltar ja la Fantasia Muladiana.

0: Esta versió que acabeu d'escoltar és la que va interpretar la Societat Instructiva de l'Obrera Agrícola i Musical de Benimàmet este passat mes de maig en el Certamen Provincial de València. Acabem d'escoltar Fantasia Muladiana del mestre Ferrero. I ja s'ha acabat, i fins així el concert d'avui. Ara, com sempre, una breu pausa, però no se'n vagin, que tornem de seguida en les entrevistes.
1: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
2: Vull deixar-me portar.
1: Posem l'accent en tu.
3: Este diumenge tens una cita amb la història al punt a punt. Segona final del Mundial en la història del futbol espanyol. Des de les 9 de la nit viu la única narració en valencià d'un dels partits més importants de la història. Este diumenge, des de les 12 del migdia, Espanya busca la segona estrella al punt a punt.
4: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
1: Comença el dia en A Punt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
5: Les llengüetes de punts de llengua.
1: A Punt Ràdio. Benvinguts a este joc titulat Endevina quan s'apostrofa i quan no. Heu d'endevinar quina forma de l'article cal posar-hi. L'apòstrof o la? Vinga, va, ara teniu temps per a pensar.
6: La primera paraula és ira.
1: Temps! Passem a les solucions. La ira no s'apostrofa.
7: Ah, vale.
1: La ira és una excepció que no s'apostrofa per a no confondre-la amb el grup terrorista irlandès, l'ira.
7: Cuidao!
1: Vinga, continuem. La història de por. Temps! Passem a les solucions. La història no s'apostrofa perquè la i de principi de paraula és àtona.
8: Home, pues clar.
1: I ara passem a resoldre l'última incògnita del concurset.
9: L'última paraula és un C.
1: Temps! Passem a les solucions. L'onze s'apostrofa perquè encara que estigui escrit en números, es pronuncia amb una O, l'onze, i per tant s'apostrofa.
10: És de veres, és de veres.
1: I llengüeta explicada, llengüeta acabada.
7: Fa sosa de celebrar.
1: Apostrofar com cal és de guapes.
11: Oh, i tant, i molt.
1: Apostrofació, apostrofa, que és millor, sempre és millor. No, no sempre, quan toca sí, si no, no.
7: No, no, no.
5: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
2: De tu a tu.
5: Les llengüetes de punts de llengua.
1: A Punt Ràdio. Iaia, el barri ha canviat molt de quan tu eres jove a ara?
12: Ai, xiqueta, clar que sí. Ni t'ho imagines. On ara hi ha apartaments turístics, cases d'apostes i cadenes de menjar ràpid, abans hi havia cases de gent que coneixíem.
13: No és possible, no, no és possible.
12: Xicotets comerços i associacions veïnals.
1: Vaja, tot per culpa de la gentrificació.
12: La què?
1: La gentrificació, és a dir, el procés de transformació d'un barri que provoca que la gent originària siga desplaçada i substituïda per un altre de nivell adquisitiu superior.
14: Què diu, què?
1: Com els expatriats o estrangers que venen a teletreballar ací. i que els deix molt barat amb el sou i el poder adquisitiu d'altres països.
8: I què li sembla això que ha passat?
10: És tan lamentable.
11: Hi ha molta maldat en este món.
14: Quasi m'ha entrat un infarto de veure tanta gent.
10: Fa pena.
1: I suposa que tampoc sabràs el que són altres fenòmens com la turistificació, veritat?
15: No.
1: La turistificació o turistització es refereix a la presència massiva de turistes en un barri, poble o ciutat.
12: Ja ho crec. Tot això, junt amb l'especulació dels grans tenidors, acaba provocant la pujada dels preus de lloguer i de compra d'habitatge. Es produeix una bombolla immobiliària!
1: Bombolla immobiliària! Grans tenidors! Però què és exactament un gran tenidor? Tindre una caseta a la platja?
12: No, dona! Es tracta d'aquells que tenen 10 immobles o més en propietat. I a fons voltor que especulen amb l'habitatge.
1: Quina por! Me'n vaig corrents a informar-me dels meus drets com a inquilina.
12: Adeu, fins a la pròxima llengüeta.
16: A Punt Ràdio. Toque la teua pell, m'electrocuta i
17: castanyoles a mercè. Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu. En A Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana fem banda a Punt Ràdio.
0: Molt bon dia a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora al programa Fem Banda. Abans he dit que era un dia especial. No m'agrada mesclar perquè l'esport sempre ocupa molt de temps, però realment que és un dia especial avui perquè juga la final d'Espanya. I aleshores tinc que nombrar-ho perquè anem a guanyar. Avui, 19 de juliol, se celebra principalment el Dia d'Iberoamèrica, una jornada dedicada a posar en valor els llaços culturals, històrics i lingüístics que uneixen els països iberoamericans. En alguns llocs també es commemora el Palace Day, o Dia dels Palaus, una celebració destinada a donar a conèixer el patrimoni històric i arquitectònic d'estos edificis. Pel que fa a la música, esta data destaca pel naixement de diversos compositors i músics de gran rellevància. Entre ells es troba Brian May, nascut l'any 1947, guitarrista, compositor i astrofísic britànic, conegut sobretot per ser cofundador del grup Queen. També va néixer en 1944 Chico Buarque, reconegut poeta, cantautor i compositor brasiler, considerat una de les figures més importants de la música popular del Brasil. A més, en 1743 va néixer Luigi Boccherini, compositor i violoncel·lista italià, que va desenvolupar gran part de la seva carrera artística a Espanya i que va destacar especialment per les seues obres de música de cambra. Finalment, també cal nombrar a Bernie Lidon, nascut el 1947, guitarrista i compositor estadounidenc, conegut per haver sigut un dels membres fundadors del grup The Eagles. I ara sí, deixem així les efemèrides i seguim el programa. Acabem d'escoltar el concert d'avui dins la secció Arxiu Sonor. Com sempre vos dic que al final podreu descarregar o entrar en la pàgina de Fem Banda i buscant el dia el podreu trobar. Sabeu que comencem a l'ESA del matí. A l'ESA del matí teniu el concert. A partir d'ara seguim en la secció Avui en què parlem, i ja tinc ací al meu costat el compositor i director Francisco Zacarés, compositor de l'obra obligada de la secció d'honor, que comença en una horeta, en res, en més de... una horeta no, ara són les 8 i algo, en més de 2 hores. Ressorgir d'este certamen internacional de bandes de música Ciutat de València. Després seguirem el suggeriment de la setmana, que ens el dirà el mateix compositor Francisco Zacarés. Després seguirem donant pas al butlletí informatiu de les 9, i ja després de les últimes notícies de les 9 seguirem amb la secció Arrels Musicals i rebrem així a l'estudi de Punt Ràdio els quatre fills del mestre José María Ferrero, que es contaran tot sobre el concert pel centenari del naixement del mestre, que serà el dissabte que ve, 25 de juliol. I acabarem amb l'agenda musical. Així que, Patrícia, ara sí, puja la veu, que seguim així en Fem Banda.
17: Estàs escoltant Fem Banda amb Imma Mateu.

És un autèntic privilegi presentar a Francisco Zacarés Fort, una de les figures més destacades de la composició del panorama valencià i internacional. Nascut al Val, Francisco Zacarés va cursar els seus estudis al Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, on va obtindre nombroses titulacions superiors en composició, direcció, musicologia, pedagogia, trombó, en té moltes, ara ens dirà totes les que té. Al llarg de la seva trajectòria ha completat la seva formació amb estudis especialitzats tant a Espanya com a l'estranger. Com a compositor, la seva música ha traspassat fronteres i ha estat interpretada arreu del món, en països com Itàlia, França, el Regne Unit, Alemanya, els Estats Units, el Japó o els Països Baixos. Moltes de les seues obres han estat seleccionades com a peces obligades en alguns dels certàmens de bandes més prestigiosos, fet que posa de manifest el reconeixement internacional del seu llenguatge musical. La seva trajectòria està avalada per nombrosos premis de composició, entre els quals destaquen els coneguts com el World Music, Alemanya, els Estats Units, el Japó o els Països Baixos. Moltes de les seues obres han estat seleccionades com a peces obligades en alguns dels certàmens de bandes més prestigiosos, fet que posa de manifest el reconeixement internacional del seu llenguatge musical. La seva trajectòria està avalada

0: profesor de contrapunt i fuga al Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, i és el compositor de l'obra que escoltarem, que s'estrenarà, que escoltarem en més de 2 hores, Resorgir, que és l'obra obligada en la secció d'honor en el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, que ja està a punt de començar. Però el tinguem així, i el primer que tinc que dir és donar-li les gràcies. Paco, bon dia.
1: Bon dia.
0: Encantada que estigués així, i donar-te les gràcies perquè sé que d'ací te'n vas pitant cap al Palau de la Música. Jo també.
1: Esperem arribar a hora.
0: Clar, tu arribaràs més pront que jo. Arribaràs, tu.
1: Molt bé.
0: Paco, quantes vegades n'hi ha que ressorgir en la vida?
1: A veure, primer, tots diuen que cal caure primer per a després ressorgir, sí. o en fi, el que passa que el que tenim que ressorgir en la meva obra és d'un fet fatídic, sí. Que al començar sent algo meteorològic i s'ha convertit en, jo què sé, en socialment parlant, socialment parlant, és com si enfonàrem la vida de molts valencians.
0: Correcte. Estaves a casa eixe dia?
1: Estava a casa, sí.
0: Estaves a casa. Vius al Val?
1: Visc al Val. Part del Val, sí. És zona zero. No tot, sí. No tot, però bueno, sí. Sí que ens afecta una casa familiar, sí. No on visc, mm-hmm. Però sí que, de fet, encara estem ahí en el fang entre mans.
0: Això és complicat, és molt complicat, sí. Ressorgir, sí. D'eixe desastre, no?
1: A veure, i és difícil ressorgir de lo material, però imaginem-se aquelles, sí, persones que han perdut familiars, correcte. I demés, ressorgir d'això jo crec que va ser impossible.
0: Quan es vas assabentar, quan es van dir, es van quedar per telèfon, no sé, que eres l'encarregat de fer, de compondre una obra obligada en la secció d'honor?
1: Pues no recorde ben bé, però ja fa més d'un any ja d'això. Vull dir, igual pot ser després de falles,
0: sí.
1: de fa més d'un any.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí. En el mes d'abril,
0: es va portar molt de temps acabar-la? És a dir, començar i acabar-la?
1: A veure, no ho sé. Vull dir, jo no compose... A veure, intent de composar dia a dia,
0: sí.
1: Però com tinc altres qüestions que atendre,
0: sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: I pues, no sempre li puc dedicar tot el temps que... Per tant, no... A veure, si contarem les hores, no són tantes com els dies, més
0: sí,
1: bé, no?
0: Sí,
1: que,
0: sí,
1: bueno,
0: sí,
1: que van,
0: sí,
1: passant, sí, sí, sí. I... tots els dies intentes fer coses i tens un huequet en algun moment, sí. Te poses a fer, bueno.
0: Tenies clar la temàtica, quina havia de ser?
1: No, no. Va ser un suggeriment de l'encàrrec.
0: Ah, sí?
1: Sí, un poc sí. Bueno, va ser un poc consensuat, però el va ser un suggeriment perquè, sí, se volia, sí. Fer un homenatge, pues això, musical,
0: sí.
1: Que encara no sé si s'hauria fet ja o què, no ho sé, però en aquell moment jo crec que encara no ningú s'assabentava de que poguera, sí. Haver-hi aquest homenatge, no solament al fet del desastre, sinó que, diguem, un poc la idiosincràsia del poble valencià de que, bueno, pues tenia que tirar endavant com siga, i des de l'endemà, pues n'hi ha que tirar endavant perquè no se pot quedar el fang dins de casa.
0: Ja has entrat en la paraula? Funk.
1: El funk, sí, sí.
0: El funk.
1: És el leitmotiv de l'obra.
0: Correcte, partís d'ahir.
1: Sí, tot és funk.
0: Explica, com és ixe funk? Què representa ixe funk? És a dir, ixa idea, què simbolitza el funk? Pues... per als oients que vagin a escoltar-la en més de 2 hores que s'escoltarà.
1: Sí.
0: La Unió Musical de Torrent, crec
1: Torrent,
0: que és la primera.
1: Crec que és la primera.
0: La,
1: sí,
0: primera.
1: Sí, sí.
0: Ixa paraula, funk.
1: Pues, a veure, musicalment parlant, funk té certes connotacions musicals en les quals la F, la A, la G, totes tenen el seu so particular. Sí. Ens quedava per encontrar la
0: N.
1: Pues entre el A del funk i el sol del,
0: sí.
1: Funk, entremig tenim la R. Com la N estava entremig de les dos,
0: sí,
1: de les,
0: sí,
1: dos,
0: sí,
1: lletres,
0: sí.
1: Pues la nota intermitja era el re.
0: El re, no?
1: Exacte,
0: re.
1: Si estem parlant músic, és que no sé si...
0: Sí, sí, sí, no, està bé, però està molt ben explicat perquè són en notació americana, és a dir, la F, la A, el la, la G, la N és la que no sabia, i volia que me l'expliqués.
1: I està entremig, de la... I, a més, a partir d'ahir, diguem que manipula un poc i és, sí. Pues, per exemple, el funk és algo que

0: va sempre en el fons de l'aigua, pues, li posem un bemol al sol, li posem un bemol al la, perquè després el fang, no solament és fang, n'hi ha un tutus revolutum de canyes, de no sé què, pues vinga, canviem el sol per el la, el canviem de lloc, i a partir d'ahí ja tenim el fang. El fang de la dana, vale?
1: Sí,
0: no qualsevol
1: fang. Sí, no, el fang de la dana. El fang de la dana que en més de 2 hores anem a escoltar-lo per primera vegada en el Palau de la Música. Uh-huh. També fa referència, dins de l'obra, jo no ho sé, uh-huh, perquè en el canon l'han escoltat, fa referència a melodies o sonoritats valencianes.
0: Sí. A veure, intente, de fet, d'alguna manera, a veure, m'haver agradat col·locar molts motius valencians per a fer un reconeixement a tots els pobles que estaguen afectats. No ha pogut ser, però sí que, per exemple, hi ha un moment en la introducció de l'obra del primer moviment en el que, diguem, escenifique, per dir-ho d'alguna manera, visualitze, musicalment parlant, això n'hi ha una paraula que es diu hipotiposis.
1: Bueno, hipotiposis. N'hi ha paraules que després d'obres teves me vas explicar. Això,
0: no,
1: de què te se va
0: acudir? Hipotiposis no és més que això. En el Renaixement ja s'utilitzava, sí. A nivell pues, tant musical com literari, de més. Sí. La hipotiposis no és més que posar en imatges, o més bé, les imatges que estem veient, posar-les, pues, si és literari, pues,
1: sí.
0: En escritura, i si és musical, pues, en notes, i ja està. Això ho feia Bach, ho feien els renaixentistes i ho feien els clàssics i de més. Per tant, hi ha un moment en el que significa un poc, d'alguna manera, el que és la possible tormenta que en la zona cero no la tingueren, però
1: correcte,
0: sí que en els pobles de l'interior sí que ho patiren, i ahí pues, apareix, per exemple, un motiu de la muixeranga d'Algemesí, un motiu del cap del bolero de Guadassuar, per exemple, un trosset de l'himne del meu poble, en el que, com tots sabem, tant, diguem que, no sé quina paraula, però les esglésies, les torres mores, estaven col·locades en llocs en què, si n'hi havia algun desastre, no els anava a tocar. Pues n'hi ha un momentet que en el meu poble l'himne diu la torre i el campanar, pues ixa línia, o sea, ixe motiu melòdic, pues també apareix ahí, bueno, construït dins d'un mode de transposició limitada, de Messier.
1: Sí.
0: Hay un poc recursos, diguem, en el que la gent puga, si coneix un poc la batalleta que passa i la historieta, pues puga reconèixer què és el que està passant ahí. En el fondo, al començar intentant ser un poema sinfònic, i aquest poema sinfònic se va convertir en una sinfonia programàtica, i després tots els instruments de la banda, tots, absolutament tots, tenen, alguns han dit que molta faena o massa faena o massa complicat, estan dient per ahí que cuidao, que està un poc complicada la cosa.
1: Un pardaler m'ha dit, ara parlarem de l'estructura, és a dir, com està estructurada en els moviments que n'hi ha, que tenen solo fins trompetes terceres.
0: Sí, tots, trombobaix, contrafagot, clarinet, contrabaix.
1: Que treballen tots.
0: Sí. Vale, tots tenen que ser protagonistes.
1: Correcte.
0: Perquè un contrafagot no pot ser protagonista, o un trombobaix no pot ser un protagonista, o una tuba, que hi ha un momentet que la fuga la comença una tuba, perquè no la pot al començar una tuba? Perquè té que ser sempre una flauta, un clarinet, o xica, pues n'hi ha que donar feina a tots.
1: Veritat que sí.
0: Sí.
1: I, com està, bueno, estructurada? És a dir,
0: vale,
1: com...
0: pues, al final jo crec que se converteix en una sinfonia, vale? Tres moviments, en el que cada moviment està dedicat, diguem que, diguem, a una parcel·la, diguem, essencial de lo que va passar, no solament aquell 29 d'octubre, sinó fins avui, que encara estem en la història. El primer moviment està dedicat als voluntaris, que van ser els primers en posar-se
1: mans ahí a la feina.
0: Al fang, vale? I té dos temes, un dedicat als voluntaris que venien des de València, que creuaven la passarel·la que després se va anomenar Passarel·la de la Solidaritat. Per això hi ha un moment, abans de que comenci el primer tema, que apareix, diguem, de forma, bueno, que, bueno, espera que se pugui escoltar d'alguna manera. Més que res perquè el mode que utilitza, l'harmonia sí. que utilitza no és la, diguem, habitual, no és la convencional. ¿Vale? Encara que jo crec que és tan convencional com que sí, com qualsevol altra, o deuria de ser, però bueno, ahí estem. Apareix el cap del València de Padilla, que és, diguem, el referent de València, pam, pim, pam, sí, sí, pum, sí, sí. Pues això apareix per ahí. I he dit que de forma un poquet... I això ens conduïs a que la, base, la, la textura sobre la que el tema del funk va a representar i aquest primer tema de la sinfonia, pues, dic, com venen de València, pues, la fanfàrria, les llamades estes habituals de quan hi ha algun passacarrer cívic i demés, que sempre van les trompetes i els timbals davant de encalçalant la, la, la, la processó cívica, sí, sí, sí, sí. Pues, les llamades de la ciutat, pues, que apareixen en el himne, que apareixen en moltíssimes,
1: en molts
0: vale, pues, com a representació d'això, a la meva manera i en el meu estil, en el meu llenguatge, que no és meu, vull dir que això, aquest llenguatge és propi de Messien i de més per el mode que utilitza, però bueno, jo diguem que me'l faço un poc meu, per a que els puristes no me diguin, és que això no ho feia Messien, teniu raó, no ho feia, ho faig jo, per això la música és meua,
1: i, ja està.
0: I la música és meua, no és de... Vale, però sí que tinc que fer referència als grans compositors, tant des del punt de vista estructural com des del punt de vista del llenguatge que s'utilitza. Vale, doncs pues, i se llama és reconvertides en, bueno, i diguem que fet una espècie de metamorfosi tan rítmica com melòdica i demés, va ser el, diguem, la textura sobre la qual va aparèixer el tema, el primer tema del, de la sinfonia, o sea, del primer moviment. Una característica que també he volgut introduir és que el tabalet també fa la seva feina, vull dir, sempre n'hi ha algun recurs, diguem, valencià, per
1: dir-ho d'alguna,
0: tradicional, per a donar-li aquest context de poble valencià, no? D'alguna
1: sí, sí,
0: manera.
1: Sí, sí, sí.
0: Tot això... Bueno, transcorreix ahí com el primer tema, que és referent als voluntaris que venien de València. Però els voluntaris també arriben, per exemple, a un altre lloc, zona zero també, d'alguna manera, que és la Ribera, ¿vale?
1: Sí.
0: Pues ahí faig una metamorfosi d'un tema de les danses de Guadassuar, que ningú el va reconèixer.
1: Però no ho reconeixeran els de Guadassuar?
0: Sí, alguns sí.
1: És el bolero de Guadassuar?
0: No, ahí no és el bolero. És una de les peces que s'utilitzen en les danses. En les danses de Guadassuar, que se fan el mes d'agost,
1: sí, sí, sí.
0: Hi ha un moment de passacarrer, un moment de la dansa,
1: sí,
0: un moment...
1: Sí, sí, sí.
0: En fi, pues, en el seu moment jo vaig estar, he estat molts anys vinculat musicalment a Guadassuar.
1: Però estaves de director, no?
0: Vaig estar uns quants anys de director. Primer vaig estar en l'escola, després vaig continuar en l'escola, és que tinc un lligam musical molt gran a Guadassuar, sí. I ahir vaig conèixer la seva música, de fet els festers de Guadassuar m'encarregaren, fes un passadore per la festa de Sant Roc, que és la de
1: sí, l'agost, correcte.
0: I després si això és mateix festers, per què no ne fas uno sobre els temes musicals de la festa de Sant Vicent, que
1: sí.
0: També és la el seu patró del poble, i també està un que es diu la repartició de la carn, i la repartició de la carn només fa referència a que en anys antics pues, se matava algun animal per a repartir-los als necessitats del poble.
1: Doncs ara que has dit ixe pas doble, la repartició de la carn, que jo volia preguntar-te ixe nom d'on ve, perquè clar, la repartició de la carn, escoltem-lo un momentet.

0: Quantes coses aprenc jo així, perquè jo tenia este pas doble de la repartició de la carn, i jo, Paco, estava així pensant, vaja noms, la repartició de la carn, perquè normalment es repartixen paneig.
1: Bueno, avui en dia sí que són rollets i...
0: coses dites, no?
1: I mistela, molta mistela, també.
0: Sí.
1: I bueno.
0: Sí. Aleshores, estàvem parlant de l'estructura, parlant dels voluntaris que van a...
1: Primer venen a, diguem, a l'Horta Sud.
0: Sí, vale,
1: i després altres...
0: És el segon moviment. El que...
1: No,
0: és el segon,
1: el segon tema del primer
0: el
1: moviment.
0: El segon tema.
1: Sí, vale. Entonces, entre aquests dos temes, pues, transcurreix el primer moviment.
0: Sí.
1: És
0: sí,
1: una
0: sí.
1: forma binària en la que després hi haurà una reexposició d'aquests dos moviments.
0: Sí.
1: I ja està, i ahí s'acaba.
0: I entra el segon.
1: I el segon està... està dedicat a les víctimes, però no, a les víctimes que faltaren, a les víctimes
0: i
1: els que estan patint-ho, víctimes morals, víctimes, tot aquell que, bueno, que inclús hi ha molta gent que té seqüeles de tot allò que passa. Pues ahí està el segon moviment, i el segon moviment al comença i acaba com una espècie de enterro tradicional dels pobles, en el que s'escolta les campanes, el campanar, que estan fent el toc del fang.
0: Sí.
1: O sea, el toc del fang, mentre que quan ho escolteu encontrareu que els músics van a murmurar, el típic, diguem, ixa remor que quan la gent acompanya el difunt al cementeri, pues, aixina de forma molt, molt velada, la gent va dient, pues, en fi, això, que m'ha assegut això, bueno, en fi, pues, això vull també que refleix, perquè és algo típic, no sé si de molts jocs, però almenys així en València, quan pues, la gent que va acompanyant, pues, va
0: un remor
1: que, en fi, que...
0: Sí.
1: Que està ahí. I a partir d'ahí genera una espècie de forma ternària, però que jo implica que dins de lo ternari n'hi és que altre ternari, dins de lo ternari que també estava dins de l'altre n'hi és que altre. Per tant, és una espècie de lo que jo anomeno una forma matriosca, com aquelles
0: nines que
1: van col·locant-se una dins de l'altra, vale? Sí. Això és el que passa ahí. I la primera gran secció no és més que sobre un coral que a partir de les lamentacions de Jeremies de Tomàs Lluís de Victòria, o sigui, el primer incipit utilitza com a referent estructural per les cadències que se poden produir i demés, a partir d'ahí genera un coral, i sobre aquest coral un fliscorno primer.
0: Que és un instrument valencià. No, bueno, és valencià, no, però sí que està dins de la tradició valenciana.
1: Correcte. Sí. Al comença les seues primeres lamentacions, a mode de elegia. O sea, és el desgarro de que algú està dient... Bueno, pues això és el que s'intenta. Després hi ha una part intermitja, en la que, clar, dins d'aquesta part intermitja, pues, hi ha altres parts intermitges, el que vos he dit, lo de la matriusca. Però caldria un poc comentar que hi haurien dos parts molt introspectives, en el que primer hi ha un diàleg entre un cello com a solista de la banda, típic valencià també, per les bandes valencianes.
0: Correcte.
1: Que introduixen l'acord, i el cello és un element molt important. Sí. Introduïs un diàleg entre un trombó tenor i un trombó baix, o sigui, una persona greu, per tant, adulta, molt adulta, que tal vegada visqui la riuà del 57, que hi ha, i un jove que és la primera vegada que
0: passa,
1: que li
0: que
1: passa això.
0: Una tragèdia.
1: Llavors hi ha un diàleg ahir entre dos trombons, un trombó tenor i un trombó baix, que fan aquest diàleg. Després de tot això evoluciona i apareixen un cànon a partir dels motius de el cap del fang, que era el cap del primer tema del primer moviment, i el cap del segon tema del primer moviment també, i això ahí genera una línia melòdica, que primer hi haurà un cànon a dos veus, després hi haurà un cànon a quatre veus, i sobre aquest cànon torna a aparèixer bueno, sobre aquests dos cànons torna a aparèixer primer en el flautí i després en les trompes un altre material temàtic de Guadassuar, també de les danses de Guadassuar, que espere que també el puguen reconèixer, perquè bueno, està també transformat ahí,
0: i això deriva a un tercer moviment.
1: Bueno, i ahí després tornaríem a treballar, a acabar la tercera secció, sí, d'este segon moviment, en el que acabem a treballar en el final de l'enterro. Vale, entre altres coses, abans d'això n'hi ha un altre diàleg entre tres familiars, que són el lobó, el corno anglès i el fagot, tres dobles llengüetes, sí, que també dialoguen ahir, diguem que a l'estil de lo que havia ocorrit anteriorment. I després, per a concloure este segon moviment, torna a vegar el coral i un bombardino,
0: sí,
1: també prou utilitzat en la nostra música tradicional, pues, i torna a fer ixe lament, ixe alegia. I per últim, l'última, diguem, l'últim contrapunt a este coral el fa una flauta fent un solo de flauta, en el que ahir vull descriure quan alguna persona està pegant-li voltes i no sabem com va acabar aquest moment de no sé què passa, de desespero, ja molt introspectiu, sí, ja està acabant-se la cosa, ja, sí, bueno, sí, que n'hi haurà, sí, molta, sí, gent, pues, que encara estarà
0: aquesta emoció que no sabe ni com
1: exacte, i això ens conduís a acabar l'enterro.
0: Correcte.
1: I això seria el final del segon moviment. Però aquest segon moviment realment no acaba, perquè en si és una taca directament en l'inici del tercer moviment, i li posa una taca al començar de sobte, sí, perquè el ressorgir, o sigui, la faena n'hi ha que fer-la.
0: Correcte.
1: Entonces n'hi ha que fer-la ja. O sea, no os esperem a tonteries.
0: És a dir, tot lo que la flauta s'ha quedat ahí pegant-li voltes, sí, que no saben com ha eixit d'una situació.
1: Sí, després de la flauta en què està ese final de l'enterro. Hi ha hagut ahí un final
0: correcte.
1: Que és una espècie de no sé, l'inici i el final és com que és lo mateix, no?
0: Sí,
1: seria,
0: sí,
1: una espècie,
0: sí, sí, sí,
1: de,
0: sí, sí, sí,
1: de... Bueno, en fi, tota la primera part ha sigut un crescendo i tota la segona part ha sigut un diminuendo fins que se perd. I l'ataca el que diu, vinga, es posem en marxa, tenim que al començar i la feina hi ha que fer-la. I ahí és on realment és el ressorgir, i ahí sí que és un poc el que tots els afectats se posaren en marxa, en l'ajuda dels voluntaris o sense aquesta ajuda, perquè n'hi ha hagut llocs que aquesta ajuda arriba quan arriba i de la manera que arriba. Però bueno, no vull posar-me jo en líos, sinó que el tercer moviment està... I entonces és una espècie de rondó collage en el que hi ha diverses seccions xicotetes en el que són com a fotos que, sí, que d'alguna manera representen moments de la reconstrucció, de com el comencem de zero, vale. Però jo crec que la part important del tercer moviment és una fuga que hi ha, i aquesta fuga el que fa és, al començar, una
0: la
1: tuba.
0: La que tu has dit, la tuba.
1: Sí, el subjecte de la fuga, la primera intervenció, la fa presentant el tema de la fuga, que al començar, en el cap de la fuga, no és més que el tema del funk. Sempre el funk està present, sempre, i acaba en el funk també, acabarem sempre en el funk. Si volem dir sinfonia del funk, pues perfectament li la podem dir. Hi ha sinfonies heroiques...
0: No fiquis idees, que després fiquen
1: no m'importa, no m'importa.
0: Ressorgir, sinfonia del funk.
1: Però no m'importaria, tampoc, perquè un poc el leitmotiv, sí, és ixe. Bueno, pues arriba la fuga i el comença una tuba, com a que hi ha una persona major, per dir-ho d'alguna manera, que està en sa casa i diu, així que faig jo? Això m'ha vengut tot amunt, però tinc que posar-me en marxa. Després entren dos trompes, per tant, ja n'hi ha un poc d'ajuda. Després entraran tres trombons, per tant, l'ajuda se va ampliant, i per últim, la quarta entrada de la fuga seran les quatre trompetes, perquè va a quatre veus la cosa,
0: sí,
1: i ahir serà ja un poc... l'increment de l'ajuda ixa, que després entre els divertiments, els estrets de la fuga i demés, doncs ahir n'hi haurà una...
0: És com si fos que una persona, un valencià, una valenciana s'alçara, no? Agafarà,
1: sí,
0: una pala, una,
1: sí,
0: pala...
1: Sí, la pala o el que encontre.
0: O el que trobe,
1: perquè havia que treure,
0: diga,
1: trastos de casa.
0: I vaig aquí dran, i tots vaig en un índice,
1: sí,
0: allà,
1: sí,
0: en una,
1: sí, a poc a poc,
0: en una
1: a poc
0: marxa,
1: a poc.
0: Tots... Bum,
1: sí, sí, a poc a poc va incrementant-se, i això al final, doncs... Pues, Al final, quan el bueno, n'hi ha una transició cap a la coda, però la coda se'l comença també des d'un punt de vista molt... bueno, després de que n'hi ha moltes coses pel mig, i molt de funk, també.
0: Sí.
1: O sea, perquè el funk, ja torna a dir, de moltes maneres està molt present. Sí que el comença la coda final de forma molt suau, en un solo de trompa, en el que ixe solo de trompa va donar peu a que la coda pues siga una coda grandiosa, per dir-ho d'alguna manera.
0: Estem parlant de Francisco Zacarés, que és l'autor de l'obra obligada que en res estarem escoltant en el Palau de la Música, en la secció d'honor, on hi ha, la interpreten 5 grans societats musicals, 5 grans bandes. Ara seguim parlant de Ressorgir, però escoltem un altre pas doble teu en el Albero.

0: Estem parlant així en Francisco Zacarés. Este és un pas doble d'ell. M'acaba de dir que és el primer pas doble que va fer en el Albero. I sona una banda de Luxemburgo.
1: Sí. A veure, este paso doble va estar... Bueno, primer va ser una comanda que vam fer en uns amics,
0: sí.
1: D'una... no sé com dir-ho, sinó...
0: Una penya taurina.
1: Una penya taurina, correcte, que li volien dedicar a una persona, Juan Reus, que sí. Era un gran pintor, que feia els quan fan una fira, fira de juliol o la fira de quan siga, el cartell.
0: Ah.
1: Ella, la persona que feia el quadre per a fer el cartell
0: de la plaça Baus, perquè es feien allí,
1: vale, i la meia era molt major i li volien fer una espècie d'homenatge, i un amic que entonces jo estava dirigint la banda de Sedaví,
0: sí.
1: Un trompeta de Sedaví, em va dir: Paco, podies fer això tal i qual? Vinga, va, anem a provar
0: en el Albero.
1: I segons me va dir en el moment de, pues, això d'escoltar-lo per primera vegada, me va dir: és un paso doble taurino molt mediterrani. Això me va dir Juan Reus. I dic: pues serà, si vostè ho diu, serà
0: mediterrani. Vaja, quina connotació. Bé, però estem parlant de Resurgir. I tu ja has nombrat, mentre parlàvem de la peça, tu ja has nombrat compositors que per a tu han sigut referents, o els tens ahí, perquè has nombrat Bach, has nombrat, sí. Oliver Messiaen.
1: Sí, clar.
0: Al llarg de la teua carrera, quins compositors, diguem, t'has nutrit molt d'ells?
1: No ho sé. A veure, jo crec que de tot el que he analitzat durant tants anys dedicant-me, sí. A això, pues jo crec que tots, absolutament tots, algo te deixen,
0: sí.
1: Per ahí.
0: Sí,
1: perquè,
0: sí,
1: per exemple, ningú escoltarà Mozart així quan escolten això, segurament. Però la meva forma de concretar, per dir-ho d'alguna manera, com fer un tema que no és massa llarg, pues és el mode de que feia Mozart, que agarrava un motiu, enllaçava en un altre motiu, pim pam, tenim tema,
0: sí.
1: Pues així, d'alguna manera, seguint i se ordre, per dir-ho d'alguna,
0: sí,
1: manera,
0: sí,
1: pues
0: sí,
1: així,
0: sí,
1: estan,
0: sí, sí.
1: Els temes que no són massa llargs, són relativament curts.
0: Uh-huh.
1: Pues bueno, hem comentat abans, jo sóc fan del contrapunt, i ese contrapunt va ser un poc Paco Tamarit,
0: sí.
1: El gran referent com a professor del Conservatori de Contrapunt, pues és el que em va inculcar ixa en vena, però no,
0: sí,
1: el contrapunt. Contrapunt en vena.
0: Quan tu estudiaves estaven grans com Blanquer, com
1: correcte,
0: Blanes...
1: Correcte, correcte.
0: Tamarit.
1: Tres referents que, sense ser uns compositors d'estos que venen de fora,
0: sí,
1: pues
0: sí,
1: teníem,
0: sí,
1: ahir,
0: sí, sí, sí.
1: Grans compositors, grans professors, i de tots n'hi ha algo així, eh? Perquè, per exemple, Blanes és el que me va dir: cuidao que estáis Messiaen, cuidao que en el segon moviment utilice el mètode Coster, que,
0: sí.
1: També d'alguna manera Paco Tamarit també després l'utilitza,
0: sí,
1: moltíssim,
0: sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: I després tot lo referent a lo modal, Blanquer va estudiar en Messiaen, per tant, Blanquer també, pues, d'alguna manera, sí. És mode, és tal, bueno, pues, entre tots, jo crec que varen deixar un granet en la meua, diguem,
0: sí, en la teva persona.
1: Persona musicalment parlant.
0: Correcte.
1: Sí, correcte.
0: Correcte. Sí. Esta obra... que l'has descrit molt bé,
1: bueno.
0: Jo crec que els nostres oients poden fer-se una idea del que van escoltar.
1: Esperem.
0: Parla d'una tragèdia, uh-huh. Parla de l'esperança.
1: Sí, sobretot l'últim moviment, el que vol al final, el final de l'obra, claro, tenia que descriure coses que han passat,
0: uh-huh.
1: Vale? El Resurgir fa referència ja, diguem, al final de l'obra, més bé, però, i a més, l'últim moviment es diu Resurgir com el Fènix,
0: sí.
1: Vale?
0: Com l'au, això,
1: com, no? L'au Fènix, correcte. I és això, la forma en el que el poble valencià més afectat en tot això, i en general tots, en l'ajuda de molts voluntaris que han vengut de tot arreu, de tot, així he fet referència a dos qüestions puntuals, però, vamos, en el meu poble n'hi havia, jo què sé, no sé si hi havia inclús estrangers vingueren,
0: sí,
1: també,
0: sí, sí,
1: i qui,
0: sí,
1: diu al,
0: sí.
1: Meu poble, doncs, pues, a qualsevol, sí. Val?
0: I
1: tot això.
0: Quan escolten l'obra, quin és el missatge que tu vols que s'emportarà la gent que va escoltar-la, de l'obra?
1: Jo vull que la gent, ixes imatges que els afectats la volen veure in situ, i els que no estaven tan afectats, inclús en pobles afectats, pues, no a tot el poble ens afecta, pues, pogueren reviure d'alguna manera aquelles imatges que ho ve per televisió o ve en directe, pues en aquell moment se varen viure, que jo crec que a tots els que varen veure aquelles imatges o varen estar vivint-les, pues d'alguna manera això ha quedat en la ment de tots.
0: Ja ho crec que sí.
1: I d'alguna manera, com vos he dit abans, és una obra programàtica, entonces d'alguna manera, de fet, l'últim moviment és un collage,
0: sí,
1: d'eixes
0: imatges,
1: d'eixes, no? Imatges, o intente que ho sigui.
0: D'eixes imatges que tots recordem, que s'han passat tantes vegades per la televisió, sí, per, sí, les, sí, xarxes,
1: sí,
0: socials,
1: sí, sí,
0: per totes eixes imatges.
1: Uh-huh.
0: Ara ja és massa tard, perquè els directors ja tenen la peça muntada i tot, i uh-huh, ja van a dirigir-la, però si tingueres que donar-los un consell...
1: A veure, jo no sóc qui per donar cap consell a ningú.
0: Eres l'autor de l'obra.
1: No. A veure, jo crec que... Mira, els músics que segurament en un primer moment... Espero que solament és que ha sigut en el primer moment. Varen veure que...
0: Que n'hi havia feina.
1: Que, exacte, que una muntanya de música els arribava, pues al final és que han disfrutat. Això per als músics. I això vol dir que els directors d'alguna manera també la tinguin que viure per a poder transmetre als músics pues el que tinguin que fer.
0: Correcte.
1: Bueno, seguim... Però sense donar cap instrucció a ningú.
0: Sí. Home, vas a disfrutar-la 5 vegades se n'interpretaran.
1: Esperem. No, jo crec que tots ho van a fer molt bé.
0: Sí, segur que sí. Segur. I que han treballat de valent,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, cada un aportarà la seva visió de l'obra.
0: Doncs escoltem una altra peça del mestre Francisco Zacarés, que és este díptic simfònic.

0: Díptic Simfònic, Premi de Composició 1995 a Kerkrade. Paco, no és la primera vegada, jo em pensava que era la primera vegada que t'encomanaven una obra o que una obra teua era interpretada en la secció d'honor.
1: No, a veure, encomanar-me en la secció d'honor és
0: sí,
1: la primera.
0: Però sí que van haver en el 97, crec que n'hi ha una obra teua que ja va ser interpretada.
1: Però en la secció de concert de lo que ells anomenen la Olimpiada de la Música, sí, en Kerkrade. I això va ser que en l'any 95 vaig guanyar el Premi de Composició. Uh-huh. Era una mega partitura, per dir-ho d'alguna manera, escrita tota a mà,
0: sí,
1: e inclús les particelles.
0: Sí.
1: Que quan vaig arribar al concurs varen dir, tu qui eres? Perquè entonces jo tenia uns 30 i poquets anys. I tots els demés concursants eren, bueno, 60, 70, 80, i quan jo vaig arribar allí me van dir, tu on vas? No, tu qui eres? Tu on vas? I dic, jo és que sóc el compositor de so. Ah, vale, vale, sí, tu eres? I dic, sí, sí, jo. Bueno, doncs al final vaig guanyar el premi. N'hi havia, no sé si 7 o 8 finalistes, i bueno, i ahí queda la cosa. I això implicava que dos anys després, que fins, cada 4 anys fan el concurs este de les bandes, esta obra anava d'obligar a la secció de concert, que és com si fos la secció d'honor d'ací de València.
0: Correcte, però ací en València, en el 2011, perquè ho tinc per ací, l'Orden del Caos.
1: De Causis. L'Orden del Caos.
0: Orden o de Caos.
1: Exacte.
0: I això també va ser la...
1: De Causis.
0: 125 aniversari.
1: No, bueno, no recordo.
0: Sí, era el 125, perquè... enguany era el 140... Et busquen a tu per l'aniversari.
1: No ho sé. Pues, per a la secció d'honor sí que és el primer encàrrec que se me fa.
0: Sí.
1: De tota manera, en l'any 91 sí que vaig tindre un encàrrec per a lo que abans va ser la secció jove, que desaparegué després.
0: Sí, que jo no la coneixia. Bueno, ja tenia la meva edat, eh?
1: Pues en el 91 va ser.
0: I tu me vas fer recordar això, que jo estava pensant, dic, no ho recorde.
1: Sí, pues ahí está, en la secció jove.
0: Però sabeu, estem parlant amb Francisco Zacarés, és d'Albala, i va començar a estudiar, i a partir d'ahí tot un món, però tots el coneguem, perquè té una obra que no sé si és la que més ha interpretat, o això m'ho vas a dir tu, però que la coneguem tots, que a mi la temàtica m'enxissa, que és el Valhalla, és la que escoltem.

0: Valhalla. És la que més interpreta?
1: Sí, és la que més ha connectat en els directors, en el públic...
0: A més que la temàtica tot està dels vikings, bueno, i tots els deus estos, no? Bueno, d'Odín...
1: Això tot és mentira.
0: Bueno, però a mi m'encanta.
1: La meva obra és un tema i variacions,
0: sí.
1: I a partir d'ahí sí que quan la vaig editar sí que em van dir, bueno, podies contar un poquet això del Valhalla, què vol dir,
0: sí,
1: i tal.
0: Sí, sí.
1: I bueno, pues cada variació li la vaig dedicar a un déu nòrdic i ja està, hasta ahí.
0: Bé, en el concert d'avui també podeu escoltar una peça que es diu L'Orfoniam. La podeu escoltar perquè és per a metalls, però jo no vull que te'n vagis perquè donarem pas a suggerir una obra teua que és una de les primeres que vas composar. I passem al suggeriment de la setmana.

0: Entrem a la secció del suggeriment de la setmana i anem a escoltar una peça, el primer moviment, que per exemple és Agmen, el Jucundum, que és esta que va anir a sonant per ací baix. Jucundum és una obra original per a banda sinfònica composta pel compositor Francisco Zacarés Fort, considerada una de les seues composicions més representatives. Destaca per la seva riquesa tímbrica, la solidesa de l'escriptura i l'exigència tècnica i musical que planteja als intèrprets. El títol deriva de del terme llatí jucundus, que significa agradable, joiós, plaent. Però jo no vaig explicar ja res més, perquè jo tinc ací a Francisco Zacarés i ell es va explicar el que estem sentint. Quan vas compondre esta Jucundum?
1: Esta obra està composada en l'any 90 i se va estrenar 1990 i se va estrenar el 1991.
0: Encara anaven en pessetes.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. I se va estrenar perquè va ser l'obra obligada de la secció jove que en aquella època existia en el certamen de València.
0: És a dir, del que estàvem parlant.
1: Sí.
0: En el 91, sí. Secció jove del, del certamen internacional.
1: Sí, sí.
0: Ciutat de València.
1: I, sí. Vamos, tinc una anècdota perquè en aquella època estàvem en la primera guerra del Golfo i demés, i la primera banda que ho va tocar va ser una banda israelí.
0: Uau!
1: En la que es, a veure, era un caos perquè suposa que en Israel a la gent jove de seguida la duen a la guerra, per dir-ho d'alguna manera, i els que vingueren eren quatre gats i mal avenguts. Quan acabaren de tocar l'obra esta, jo entonces estava dirigint la banda de Turís, bueno, en el Cabanyal també estava,
0: sí.
1: Vingueren pues, músics de, coneguts i demés, i em diuen: Paco, què has fet? Això què és? Imagineu-se l'estreno mundial de l'obra.
0: Ahí està el ressorgir a altra volta.
1: Menos mal que després vingui l'Ateneu de Cullera, vingui Requena i altres bandes que ho van fer superbé i van dir: menos mal, ja està ahí.
0: Esta banda que està en sentit, que ara seguirem perquè té quatre moviments, és el Gran Duc de Luxemburg.
1: De Luxemburg, sí. Estes obres, inicialment, a partir de que vaig guanyar el Premi de Composició en Kerkrade, en el 95, hi hagué una editorial que em va dir: jo, pa mi.
0: Sí,
1: tot
0: sí,
1: el
0: sí,
1: que
0: sí.
1: tingues te ho he dit jo.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces ningú m'havia fet cas de res de lo que havia fet.
0: Ninguneado. No.
1: En València, pues, tens que anar-te'n fora per a que te diguen. Vale, i què va passar? Pues que me va dir: tot el que tingues ho editem. I una de les edicions va ser esta.
0: Sí.
1: I després varen fer discs en els que apareixien pues, les obres que editaven allí i, bueno, i la banda que gravava per a esta editorial era la banda del Gran Duc de Luxemburg.
0: Té quatre parts?
1: Té quatre moviments. És una suite.
0: Sí, processó, alabança, invenció.
1: A veure, Agmen és la veu que diuen els romans per a dir: vinga, anem.
0: Ah.
1: Això era el Agmen.
0: Sí.
1: Vinga, és la marxa. Iniciem la marxa.
0: La segon, que és la que estem ara escoltarem de seguida, que és Laudum.
1: Laudum és l'alabança, el temps lent, el temps de que vols, en fi, diguem, destacar alguna qualitat d'algun personatge, d'alguna situació, de...
0: Sí.
1: Per tant, és el temps lent, no? Diguem.
0: És un temps lent.
1: Sí.
0: Després escoltarem el Fictum.
1: Fictum és mentira. Fictum és algo fictici. Per tant, és un vals que no és un vals.
0: Sí. I acabes en un ludus.
1: I el ludus, a veure, és... algo descriptiu, és la imatge d'una màquina escurabotxaques.
0: Sí.
1: O sea, esta que...
0: Sí, que
1: en els barets, bueno... A veure, a mi em recorda una visita que vaig fer a la porta del a la porta només, del casino en Mònaco.
0: Sí.
1: Un viatge que van fer...
0: Molt bonic, molt bonic.
1: La meva dona i jo, en aquell moment, pues solament es va donar per a provar a posar algun franc suís per a provar a veure com anaven les màquines eixes. I a partir d'allò, pues, això.
0: Has parlat d'editorial. Actualment, per exemple, estem sentint del Jucundum, ho he dit
1: Jucundum.
0: Jucundum. Però estàvem parlant del Ressorgir. Tu la tens editada?
1: estarà editada quan
0: acabi
1: acabi el certamen. Sí, perquè ara l'exclusiva és del certamen fins que s'interprete i se...
0: On sols editar normalment?
1: Pues últimament estic editant en l'Spanish Brass, tenen una editorial, són molt amics meus i tenim molt bon tracte, bueno, hem fet moltes cosetes junts i ells són els que editen.
0: I
1: no
0: esta...
1: per res, sinó perquè... Mira,
0: sí.
1: Ja està. I
0: esta peça, per exemple, si la volen, que els agrada, que estan... perquè és una obra que ja té els seus anys, si la volen interpretar, perquè no pareix molt complicada.
1: Esta, en el seu moment me van criticar moltíssim perquè era massa difícil, però això és un paso doble al costat de lo que fas ara.
0: Correcte, està editada,
1: sí,
0: la poden trobar?
1: Sí, això està editat en l'editorial holandesa que es diu Bronsheim.
0: Llegista. Bé, jo vull donar-te les gràcies, Paco, perquè sé que te'n vas pitant al certamen, a la teua obra Resurgir, que escoltarem en res, en menys d'una hora, que donar-te les gràcies per estar ací en este dia tan important per a tu i que anem a deixar escoltar este Yunkundu.
1: És una paraula
0: és en deixar moltes obres per escoltar perquè no s'ha donat molt més temps perquè això sempre va contra rellonge.
1: Em crides un altre dia i tornem.
0: Sí que tornaràs, Paco, ja ho crec que sí. Bé, gràcies per vindre i seguim escoltant l'obra Yunkundu del mestre Francisco Zacarés, interpretada per la banda Gran Duc de Luxemburg. I escoltant esta peça donarem pas al butlletí informatiu de les 9. No se'n vagin, que tornem de seguida.

0: Comença el dia en Apunt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
1: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
3: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
4: De tu a tu.
5: Este diumenge tens una cita amb la història al punt a punt. Segona final del Mundial en la història del futbol espanyol. Des de les 9 de la nit viu la única narració en valencià d'un dels partits més importants de la història. Este diumenge, des de les 12 del migdia, Espanya busca la segona estrella al punt a punt.
0: Cada dia a les 8 de la vesprada posem el contrapunt en l'actualitat del dia. Analitzem com ens afecta i busquem respostes. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
6: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
7: Apunt Ràdio.
8: Escolta, tu saps què és un greuge? Perquè així la paraula no sé què vol dir.
9: Clar, un greuge és el que sent el veí cada vegada que no li respectes el torn a la fruiteria.
8: No, dona, això no és un greuge, això és mala educació. Un greuge, segons el que posa així, és una injustícia o un tracte desigual.
9: Ah, com quan hi ha algú que viu de rendes i hi ha un altre que té 5 treballs i ni així arriba a fi de mes?
8: Això sí que és un greuge comparatiu. Per a memoritzar les paraules relacionades amb greuge i evitar el castellanisme agravi, vos diré que en valencià no tenim agravios, tenim greuges.
10: A base de bé.
11: A base de bé.
8: El que fa el síndic o la síndica de greuges no és lamentar-se, és defensar-te. Estic agreujada. Síndic de greuges defenent-nos. I si el síndic no et fa cas, sempre et quedarà el greuge d'escriure-li una altra vegada. Fins a la pròxima llengüeta!
7: Apunt Ràdio.
6: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. Apunt Ràdio. De tu a tu.
12: Són les 9.
6: Apunt. Notícies.
12: Molt bon dia, com estan? Diumenge d'expectació davant de la final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina. D'això ens ocuparem exhaustivament avui en les finestres de la ràdio d'Apunt i també exhaustos ens deixa la basca acusada que no deixa descansar de nit. Emergències de la Generalitat manté l'alerta per temperatures màximes, nivell groc a l'interior nord i interior sud de València i litoral sud d'Alacant. A més, emet a més un avís especial per l'arribada d'una massa de calor molt càlida i seca a partir de dimarts i que afectarà àmplies zones de l'estat. En l'avís alerten que al sud-est de la península podrien arribar als 43 graus i fins i tot superar-los. Una situació que podria allargar-se almenys fins dijous. A més de la calor, esta vesprada a la nostra comunitat haurem d'estar pendents de les tronades. Lluís Obiols, molt bon dia.
13: Bon dia. Unes tempestes que es formaran de vesprada a l'interior, especialment interior central de la província de València, i avançaran cap a la costa, on arribaran desgastades, més o menys entre l'Horta i la Plana. Seran precipitacions poc importants, però sí que aquestes tempestes poden anar acompanyades de fort vent. De fet, hi ha un avís que ho indica. Per tant, una vesprada moguda després d'un matí que serà, en general, tranquil, molt bascós. De nou s'han format aixòs núvols baixos a la costa que s'aniran dissipant i hi ha tropicalitza. Venim d'una nit bascosa, d'una nit molt càlida, i avui les màximes pugen de forma lleugera, valors de 36 a 39 graus a l'interior i entre 32 i 34 graus a la costa. El vent en general bufarà fluix, amb predomini de llevant, llevat de les zones on es presenta tronada esta vesprada. I atenció, perquè la setmana torna a vindre marcada per un nou episodi de calor. De fet, demà pugen les temperatures amb més ganes, ja esperem a valors de 40 graus a l'interior, una sensació de basca acusada a la costa, calor intensa que es mantindrà pràcticament tota la setmana.
12: Moltes gràcies, Lluís. I per avui, el nivell de preemergència de risc d'incendis forestals és extrem a tota la Comunitat Valenciana, excepte el litoral de València i Castelló. A la resta d'Espanya, en els incendis que hi ha actius en diversos punts, els mitjans aeris tornen de nou a la càrrega. En este cap de setmana, amb el risc molt alt, els focs actius que més preocupen estan en Orés, a Saragossa, amb unes 15.800 hectàrees afectades, encara que s'ha frenat de moment. I a la Mierla, a Guadalajara, que avança amb unes 9.000 hectàrees, comportament extrem i 15 municipis evacuats. El 90% de la superfície afectada per l'incendi que es va declarar dijous en la Mierla, com hem dit, que ja suma 9.000 hectàrees, pertany al Parc Natural de la Serra Nord. Presenta un comportament complicat pel vent del sud-oest. I la Direcció General de Trànsit a la Comunitat Valenciana recomana avançar la tornada a casa si es vol seguir la final de futbol perquè no s'acumuli trànsit intens en l'hora prèvia a l'esdeveniment esportiu. A hores d'ara, si circulen per la carretera A33, atenció a la boira a la Font de la Figuera. Pel que fa als accidents, un de mortal a Vallada, a l'A35, una persona ha mort i tres han resultat ferides, va ser este dissabte. Els bombers tragueren els ocupants del vehicle i també va morir ahir una dona en atropellar-la un tren de la línia 1 de Metro València entre Bétera i Empalme. La línia va estar interrompuda durant unes hores. En els esports, com no, tornem a la Mundial. L'Anglaterra ha finalitzat el Mundial en tercer lloc després de derrotar França per 4-6 en la final de consolació. D'ací a 12 hores es disputarà la gran final que enfrontarà Espanya i l'Argentina a Nova York. La selecció de Luis de la Fuente amb els valencians Ferran Torres i Alejandro Grimaldo buscarà la segona estrella davant de l'actual campiona del món. I un apunt abans d'acabar. Gato va i diverses localitats del Camp de Túria i també algunes de l'Alt Palància continuen pendents de la recuperació de les 6 vaquetes, el manso i el bou que es van escapar ahir de vesprada. Per tant, continuen atents a les recomanacions municipals mentre es recupera el ramat. Això és tot per ara. Tornem amb el programa Fent Banda amb Inma Mateu i el pròxim butlletí serà a les 10. Fins després.
7: Som A Punt.
10: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
11: En Orihuela, la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
14: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
15: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
16: ¡Regarde la gilipollúa!
15: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
17: La próxima semana hablaremos del gobierno.
15: Generalitat Valenciana.
18: Chaval, deja de mirar pantallas.
19: Amiga, de los muffins también se sale.
20: Señor, le agradecería que no me atropellara.
21: Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo.
1: Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.

Hi ha concerts que són especials i després hi ha d'aquells que passen a formar part de la història d'un pròxim 25 de juliol. És, sens dubte, un d'aquests moments. Per primera vegada, les quatre societats musicals de la ciutat compartiran faristol i escenari per formar una única gran banda de prop de 300 músics o més. Una imatge insòlita que naix per a retre homenatge a un dels noms imprescindibles de la música festera, o de moros i cristians, que a mi m'agradi, el mestre José María Ferrero Pastor, quan compleix este any 100 anys del seu naixement. El mestre José María Ferrero no va ser sols un gran compositor, va saber donar una nova dimensió a la marxa moro i cristiana, convertint les seues obres en autèntics símbols de la festa. Peces com el Cávila, Reige, Apòstol Poeta, Bonus Cristianus i Licitana, o sobretot la que estem escoltant, Chimo, formen part de la memòria col·lectiva de diverses generacions.

Sessions de músics i festers. En el programa d'avui parlarem d'aquest esdeveniment excepcional. Coneixerem com ha nascut la iniciativa, com s'ha preparat un concert d'aquestes dimensions, que suposa reunir prop de 300 músics damunt d'un mateix escenari, i quin és el significat d'aquest tribut al mestre. Formen part de la memòria col·lectiva de diverses generacions de músics i festers. En el programa d'avui parlarem d'aquest esdeveniment excepcional. Coneixerem com ha nascut la iniciativa, com s'ha preparat un concert d'aquestes dimensions, que suposa reunir prop de 300 músics damunt d'un mateix escenari, i quin és

0: del mestre Ferrero. I això és per a pessigar-se, com jo sol dir. I tinc, per exemple, com és per el major, José María Ferrero Silvaje. Bon dia, José.
1: Hola,
0: María.
1: Bon dia, què tal?
0: Continuem per Rafa Ferrero Silvaje. Bon dia, Rafa.
2: Hola, molt bon dia, Emma.
0: Després va Daniel Ferrero Silvaje. Bon dia, Dani.
3: Bon dia.
0: I acabem en Pilar Ferrero Silvaje. Bon dia, Pilar.
4: Bon dia, Emma. Gràcies.
0: Jo estic encantada de que esteu els quatre així. Us dic la veritat. Perquè reunir... Ja feia temps que no feia esta secció d'arrels musicals que parla de famílies que tenen tradició. Més tradició que teniu vosaltres i que continua la saga perquè teniu molts fills que són professionals i estan visquent de la música. Teniu així. Però primer vos vaig a preguntar per la mama. Com està?
4: La mama està molt feliç i molt orgullosa i emocionada de tot el que està passant este any. Està vivint-ho molt intensament.
0: Ja ho crec que sí. No puc vindre, però bueno, però està ahí sempre. Recordeu, vaig a fer-vos pensar ara, Recordeu la primera vegada que vau escoltar la marxa Chimo que estàvem escoltant?
1: Jo no.
0: Per primera vegada.
1: Jo no.
0: Quin any, en quin any va ser? En quin any va ser? Era en el
1: 64.
0: 64. Tu que no havies nascut.
1: Evidentment. Però jo dic que no me recordo. Jo tenia
5: apenas 3 anys.
0: José María.
4: Venga, José María, retratat.
0: José María.
1: Jo no me recordo tampoc.
0: Tampoc te recordes, però quan l'escolteu, què vos passa pel cos? A mi em passa, imagineu-se. Què vos passa quan l'escolteu?
1: Me tiré en compte que escoltar Chimo automàticament el ve al cap moltíssimes coses. També depèn d'on l'escoltes.
0: Sí.
1: I quin sigui el moment en què s'escolta, no? Hi ha moltes que t'emociona, hi ha moltes que el falses de la cadira, però bueno, sempre que sona Chimo, la veritat és que el cos se remou un poc.
0: Ton pare va ser conscient en algun moment de la seva vida de la magnitud que agafaria la marxa Chimo?
1: Sí. Sí, jo crec que sí. Sí, perquè tinc en compte que ja a l'any següent d'haver-lo composat va ser una... Bueno, va ser la marxa principal, sí, que es va tocar en festes de Mossos Cristians i del Coll i d'on tenien, és dir,
0: sí, sí, sí, sí.
1: I es va donar compte automàticament que... A més, la gent li la demanava,
0: entonces
1: es copiava tot a mano, com ara que es fan fotocòpies.
0: No, tot amb manuscrit.
1: I les bandes volien totes tenir el Chimo, i entonces així que va saber... Donar-se compte, va donar compte realment de que, de que era el que era.
0: Ha evolucionat fins a ser com un himne de les festes que enguany dirigirà Pilar.
2: De fet, és l'himne de festes d'on teníem.
0: Oficialment
2: és l'himne de festes d'on teníem.
4: Des de 2014, sí.
0: Mm. És la teva primera vegada, Pilar, que dirigiràs Chimo.
4: Sí, és la primera vegada que dirigiré una banda.
0: Una banda.
4: No, una I a més banda.
2: Una banda, no.
0: Una
4: macrobanda.
2: Una macrobanda.
4: Una macrobanda, sí.
0: A veure, n'hi ha moltes composicions de ton pare. Ton pare n'hi havia alguna de totes elles que per a ell era especial?
2: Dos.
0: Dos.
2: Sí.
0: Dime, a veure si les tinguin per si.
2: Pues mira, una era el Paso Doble Reina de Festes, 1960. Ese seria el Paso Doble. I la Marcha Moro, el Berberisc. Esa seria una de la... Jo diria que aquestes dos. Però sobretot també, no n'hi ha que oblidar una cosa, i vull puntualitzar.
0: Sí.
2: Jo crec que de lo que més orgullós ella sentia era del seu poema sinfònic, Els Moros Cristians d'on tinien.
0: El
2: lo que pasa que no es...
0: Però ixe no és el Muladín.
4: No, la fantasia.
1: No és la fantasia Muladín.
0: No és la fantasia.
1: Ixe, no.
0: M'heu pillat, eh? Ara m'heu pillat. Bé, has dit...
2: No era la intenció,
0: Heu dit Reina de Festes i ixe sí que la tinguem per ací. Perquè és un dels primers passodobles que jo tocava.

0: boniques. Que boniques.
1: Dice que escoltem això que ve ara,
0: sí, el fort, sí. El fort.
2: Claro, claro.
0: Uf. Una persona...
1: Saps què passa, Ima? Que és el típic passodoble que no tenien sempre l'hem identificat en la reina. De
0: que ja ha desaparegut.
1: Que, vale? I va passar el típic moment de desapareix la reina i dius, a veure, el passodoble si s'olvida. Pues,
0: sí, no.
1: No. La veritat és que... La veritat és
2: ha, tor- ha tornat. Ha tornat.
0: Jo recordé tocar-lo en el saxo. Jo tindria... no sé què dir-te, 10 anys, potser. 10 anys. Sí. En unes festes de la Vila Joiosa, me recordo que el vam fer de tocar... I sempre està ahí, sempre se me posen els pèls de punta. La
2: és que té una melodia extremadament bonica, alegre, sí. T'incita a festa.
0: I a més que ixe paper, que en el meu poble no han desaparegut, que alternaven, semblant que, com entenien, que n'hi havia un acord d'honor, no? Una regina de festes en l'acord d'honor, però no sé quin any en entenien ja no està.
3: 90 o 91.
4: 92.
0: I 92.
4: L'última reina va ser l'any 91.
0: I este pas doble era el que s'interpretava...
1: Sí, cada vegada que sí, la reina i la seva cort.
0: Sí,
2: sempre. Sí. Sobretot, escoltades, si senties este pas doble o senties els dos baquetes tocar, dius, sí. Ara ve la reina de festes. Mentre no senties baquetes, no hi ha reina.
0: Una pregunta.
3: Jo he sentit, inclús tenia amics de pobles que no fan moros i cristians i el gastaven també per acompanyar les corts de les falleres.
0: Sí. Una pregunta. És reina de fiestes
1: 1960.
0: O reina de fiestes 1960?
1: 1960.
0: No? Perquè de vegades apareix una de
2: pregades. El apellido és 1960.
3: Ah, dedica a la primera reina de festes.
0: I per a vosaltres, quina de totes les marxes, obres que té...
1: A veure, antes més o menys vas així del tema i, a veure, mon pare, de certa manera, pues, dia que sí, que Ximo era superimportant, mm-hmm. Però en certa manera també la grava malícia perquè tenia per a dir coses que estaven... musicalment molt més treballades i tenia pena de que no tingueren també ixa...
0: Sí.
1: Vale? Jo particularment jo crec que ahir sentiria molt orgullós de Marroquíes de Petrel, d'Obana, particularment. Pense jo, perquè a més ahir ell i sobretot en Obana va trencar completament el que havia fet fins a aquest moment.
0: Doncs escoltem Obana, perquè és una marxa, és diferent,
1: És també. Molt diferent.
0: És molt diferent. Si l'escoltem, jo crec que no reconeixem el mestre Ferrero per ahir. No sé.
1: Clar, per això diria que... Per això moltes vegades ho comentem, si el nostre pare no haguera faltat quan va faltar, pues, què haguera fet després, no?

És molt bonica. Jo crec que s'hauria d'interpretar més, perquè en els concerts que es fan en les bandes, jo mire la programació i quasi mai veig Obana. Però sí que heu fet, igual que vau fer en Ximo, diguem, heu fet una campanya d'interpretació d'un pas doble que jo em pensava que anàveu a nombrar-lo, que és este pas doble que escoltem ara, que és bonic, no, lo de després.

0: Daniel Juan, igual que vau fer en la marxa Chimo, este any hi ha una campanya d'interpretació d'este pas doble. Per què vau elegir Daniel Juan?
1: Vam elegir Daniel Juan perquè realment és el que vam veure que com a peça de mesa que qualsevol banda tinguera en el seu repertori, pues les podia demanar que s'interpretara, no? La volta anterior va ser Chimo perquè celebrava el tema de Chimo, però esta volta vam veure que el pas doble que més lligava a mon pare en tot el tema era Daniel Juan, per la melodia i per el que representa.
0: Sí.
1: Entonces és un pas doble que té un sentiment molt fort. A més, que és un pas doble, no és perquè sigui de casa, però per mi és un dels meus pas dobles dianers que hi ha per a poder desfilar en ell en la diana.
0: Per a mi també. I, de fet, el vam interpretar, Benigani, el divendres, que estaves allí.
1: Bueno, és que, mira, s'ha fet una campanya prou forta. De fet, ja no sols és en Benigani, així prop, sinó també s'ha fet a nivell internacional.
0: Sí.
1: Tenim gravacions, inclús que ens han arribat des de Mèxic, des de Mèxic tenim dos, hi ha una altra també de Perú.
0: Sí.
1: I després d'això, bueno, a nivell nacional també estem recibint totes les notificacions de les bandes que interpreten i que s'han adherit a l'homenatge.
0: I quan sabreu el total al final? És tot l'any fins al...
2: Sí, a veure, vull aprofitar també el moment per a dir que s'ha fet la campanya. Estem molt agraïts perquè moltes bandes, a mi personalment, i diuen, Dani, tal dia fer un concert, pots vindre o algú de la família que vinga?
0: Sí.
2: I moltes vegades no pots acudir a tot, perquè és de veres.
0: Sí, no.
2: I més ara en estiu, pues,
0: que
2: n'hi
0: ha molts actes.
2: N'hi ha molts
0: concerts a Manta.
2: N'hi ha molts actes, vale? Però algunes bandes sí que és de veres que no saben que ens agradaria que tant el programa, consignar alguna foto, consignar algun vídeo d'aquest concert, que es ho facin arribar, perquè quan acabi l'any pues, es vol fer una memòria de totes les bandes que s'han dit. I això en la pàgina web...
0: Ahí
2: està el link per a que puguen omplir un formulari i enviar per a que això quede registrat.
0: Perquè vosaltres formeu part d'una comissió expressament que s'ha fet per a celebrar el centenari.
1: Sí, la comissió va néixer ja fa més d'un any. Ja prevenint precisament què podria passar, no? De fet, es van marcar una sèrie d'objectius. Objectius, entre altres, pues, independentment ja no sols de lo que eren actes en si, sinó altres tipus d'actuacions o d'intervencions, com és, per exemple, ha sigut el tema d'una itinerant, com es diu?
0: Una exposició itinerant. Sí, hi ha una exposició itinerant.
1: El tema del concert, que era el que tenia que ser el fonamental, o la part central, la principal, que és la que tu has anomenat antes. I, bueno...
0: També n'hi ha un conte, eh?
1: Espera, això no va explicar-te. I a poc a poc han anat sortint noves coses, no?
0: Sí, sí, sí.
1: S'ha escrit un conte preciós per part de Manuel Requena, que ha sigut dibuixat per Albert Quiñones, que val la pena veure'l. Que la patrocina la Caixa d'Estalvis del Tenien. I a més té la particularitat de que porta un QR que si tu el captes pots escoltar el conte, no fa falta que estigues llegint-lo.
0: Però això està en una pàgina web? És a dir...
1: No, això depèn tot de la Caixa d'Estalvis.
3: Tot depèn... Està a la venda en les oficines.
0: Sí, sí, en les oficines d'allí. El títol del llibre del conte es diu El mestre, ojo, eh? El mestre que feia música amb el cor.
1: En el cor.
4: Sí. És així, el mestre feia la música en el cor. Només n'hi ha que escoltar les seues composicions com per poder saber la forma que tenia de ser el mestre.
0: Doncs també s'han fet més coses, a banda del que m'has dit tu, com una obra obligada en este certamen de Diputació que es va fer el passat mes de maig. Interpretament com a obra obligada la fantasia muladiana.

0: Estem escoltant la fantasia muladiana i esta es va interpretar, és la banda de Benimamet, en el certamen de Diputació, en el mes de maig, crec que va ser, en el mes de maig. I la història de la fantasia muladiana, la veritat és que a mi m'agrada molt, perquè jo desconeixia el que eren els muladins. La meva ignorància és gran. El que eren els muladins, que van conviure allí, no entenien, no?
1: Sí, és que es van reconvertir.
0: Sí. I sí. Això es va estrenar, crec que va ser en el segon congrés.
1: Sí, a la fantasia muladiana, quan es va fer el segon congrés en l'any 85, a veure, mon pare composa en el 72 la primera obra sinfònica inspirant les festes dels morts cristians, val? Que és els morts cristians d'Ontinyent. D'acord? Entonces, diguem, sinfònicament, encara que una massa brossa és una obra sinfònica, no? Però com a obra sinfònica, pues,
0: hi ha moltes obres, perdona Daniel, que tenen marxes morts dins
1: ficades. Vale, pues entonces ahí, ja en el 72, pues, mon pare intenta reflectir el que és el campament cristià, el campament moro, la lluita entre els dos, bandos, tal, i al final guanyen els cristians i sonen els himnes del poble dins de... Això va ser el primer poema sinfònic. Entonces, quan va arribar el segon congrés, la idea que es tenia era reforçar aquesta estructura musical que, evidentment, no tenia cap importància dins de les festes musicals, que eren, sí, que eren poemes sinfònics, no? I en el segon congrés, pues, tant mon pare com Rafael Talens, Bernard Adam, Bernabé Sánchez, Rafael Alcaraz i Lluís Blanes.
0: Carai! Van fer... I això estaven tots aquest dia, en 1984.
1: 85.
0: I estaven tots allí?
1: Estaven tots allí.
0: Adam Ferrero sí, perquè sí, va dirigir la
1: banda municipal. I cada un va fer un poema sinfònic. En el cas de Bernabé va ser un passo doble, que es deia Ontinyent, no?
0: Sí, Bernabé Sánchez.
1: Vale? I mon pare va fer la fantasia muladiana. I res, la veritat és que, evidentment, molt contents, ja no sols per l'èxit també que va tindre, sinó perquè l'estructura del concert i la idea que es pretenia era que escoltar obres sinfòniques, poemes sinfònics, inspirats a la festa de morts i cristians, i la veritat és que va estar molt xulo.
0: I Diputació tindre eixa visió de tornar a que eixira a la llum, no és que, és que estava un poquet amagadeta, i sa fantasia muladiana.
1: Sí, la veritat és que un poc de feina es va fer, perquè nosaltres vam proposar a la Diputació que una de les obres obligades del certament fora Issa, més que res pel tema del centenari, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I la veritat és que molt agraïts que la Diputació es va afegir a esta celebració d'aquesta manera.
0: Correcte, però anem a parlar ja del concert. El concert de la setmana que ve, del dissabte que ve. La banda que es formarà està formada, valga la redundància, per les quatre bandes d'Ontinyent: la Unió Artística Musical d'Ontinyent, l'Agrupació Musical d'Ontinyent, la Banda Sinfònica Tot per l'Aire, Tot per la Música, perdó, ja m'he anat a una editorial, eh? Tot per la Música i l'Associació Musical Vila d'Ontinyent. I aquestes quatre, on van a tocar tota aquesta gent? Perquè té que ser un lloc gran, no?
2: Ho explico?
1: Sí.
2: Ara, ahir el que s'ha fet realment és parlar en totes les bandes, sol·licitar... Però, de fet, les bandes estan totes representades en la comissió que es va crear de cara a el tema de l'homenatge del centenari. Dins d'una de les actuacions que es va fer, es va dir el tema del concert, i es va parlar en... Cada una de les bandes va proposar una sèrie d'activitats, i pel concert el que es va demanar a les bandes que presentaren una plantilla de músics que volgueren interpretar, sí, o actuar en aquest concert. Evidentment no estaran el 100% de tots els músics, perquè si no s'hagin no haguem cabut. L'escenari és un escenari molt gran, són 15 per 15 metres en tres altures, hi haurà 200 i pico músics, on cada una de les societats pues, ha aportat un número determinat de músics.
0: Sí,
2: l'Unió
0: sí, sí,
2: portarà
0: sí, sí,
2: 90,
0: sí,
2: l'altra en portarà 80, les que siguen, i s'ha preparat tot i s'ha muntat tot l'esquema de l'escenari per a que tots els que han volgut participar, i evidentment una plantilla equilibrada,
0: sí, sí,
2: pues que pogueren cabre la gent a l'escenari este.
0: I qui dirigirà tot això?
1: Pues dirigiran és... L'estructura del concert són tres parts,
0: sí,
1: encara que no hi haurà descans, és a dir, el concert va tot seguir.
0: Mentre puja un director i l'altre?
1: Sí, home, evidentment, es presentarà el que va tocar-se,
0: sí, sí, sí.
1: Però el, la primera part, o sigui, cada part tindrà tres marxes, no? La primera part la dirigirà el director de Tot per la Música, Jordi Soler Carbó, i es tocarà el Paso Doble de Daniel Juan, la marxa cristiana Bonus Cristianos i la marxa Maro Reige. La segona part la dirigirà el director de l'agrupació, Álvaro Gómez Gómez, i es tocarà Reina de Festes, la marxa cristiana Apóstol Poeta i la marxa Maro del Càvila. La tercera part la dirigirà el director de la Unió, José Fallos Jordán, i es tocarà El Nostre, la marxa Maro Mossàrabes 1960 i la marxa cristiana Il·licitana. I per acabar el concert, Ximo.
0: I qui dirigirà Ximo? En aquest moment. Això, jo ja sé que la,
1: això,
0: que
1: la això, teva germana... Això ho deixarem pa...
0: Això encara no ho saps?
1: Això ho deixarem.
0: Prop estarà d'ací, no?
1: No ho sé si estarà lluny o prop. De totes maneres, dona igual que dirigis que Ximo. Ximo és el límit de les festes i... Allò Ximo funciona sol.
0: Això ja ho sabem, això ja sabem, però bueno, era per saber-ho. Estem escoltant Bonus Cristianos, la primera marxa cristiana de ton pare. Quin any va ser este? Crec que era el 54, 55, 60.
1: No, Bonus Cristianos 66.
2: 66.
0: Uau, mena na Dios, 10 anys. Va marcar, tendència.
2: Va fer un canvi de lo que eren les marxes cristianes. En definitiva, s'ha parlat molt sobre el tema, perquè realment és, i marca un ritme distint al que estava marcant-se. Antigament, les festes de les filades o comparses cristianes desfilaven en passodobles. Es va fer un parell de marxes cristianes anteriorment, però no s'interpretaven. De fet, es va presentar al concurs al certament de composició del Coll, va quedar la segon, i la primera no es tocava i estava pràcticament tampoc. Perquè té un moment, que són les llamades de les trompes, això, sí. Que allò va llamar, i la forma conforme, per exemple, el que estem escoltant ara,
0: sí.
2: Pues això, diguem, va treure prou. De fet, en el Coll va ser una dels puestos que més van promoure la interpretació.
0: Hombre, ton pare tenia que ficar la trompa perquè de tradició familiar sou trompistes. M'ha cridat l'atenció, José María, que tu tocaràs el oboe.
2: Mira, pues, vaig a dir-te per què. Jo, des de ben xicotet, anava sempre darrere de la banda. A més, de veres que on tenien, no deixava de ser un poble i no tenies poques coses que fer. Però anaves darrere de la banda sempre que feia alguna cosa. I l'últim instrument que va en la banda era l'oboe. L'oboe, una flauta que havia i un requinto. I jo, pues, al costat de l'oboe. I em feia gràcia la canyeta que portava l'oboe. I jo en 7 anys o en 5 anys anava allà darrere d'aquell, el senyor Rafael...
0: Mirant la canyeta.
2: Mirant-li la canyeta, la canyeta.
0: M'agrada perquè no li veus la problemàtica. Jo li veia en seguida la problemàtica de les canyetes.
2: Pues a mi em va llamar...
0: Donen per sac.
2: Pues em va llamar l'atenció la canyeta. I de fet, quan ja vaig escoltar realment el que era l'oboe, i més que l'oboe, a mi em va agarrar i em va enganxar el corno. Perquè a voltes mon pare posava a prou la Sinfonia del Nuevo Mundo.
0: Sí.
2: I... sentís això, i després el concepte de l'Aranjuez, i aquest instrument, i aquest instrument, i d'ahir va néixer la meva, me tiren un poc la meva visió de cara a la meva part musical, o poquí que tinc, però això va ser el bo.
0: Tu també toques la dolçaina, no?
2: No, ni te sóc res que et pregunta.
0: Pues, pensava que sí, Pilar, t'ho promet.
3: No. Que sí. Mestre Ferrero i dolçaina no va molt de la part, mon pare no va composar per a xirimites, no.
0: Anem a conèixer un poquetet més. Estem parlant del concert que faran el dissabte que ve a les 8 de la vesprada. On?
2: Es fa en l'esplanada de lo que era l'antiga fàbrica de Tortosa i Delgado,
0: sí.
2: A Ontinyent. I bueno, ja s'ha preparant-se un muntatge prou gran a nivell del que és, a part, independentment del... el que és l'escenari que hem comentat antes, el tema del que seria el pati de butaques, però,
0: sí.
2: Perquè hi haurà possibilitat per 800 persones, capacitat per 800 persones sentades, més totes les que vulguin estar de peu.
0: És a dir, que poden anar allí qualsevol persona, qualsevol, entrada lliure, i poden disfrutar lliure, i gaudir de les obres.
2: El que sí que volguera, si sí, aprofitant, és explicar un poc el tema de l'entrada, perquè serà un tema un poc delicat. A veure, per qüestions de seguretat, perquè hi ha hagut moltíssima gent que ja està interessat en el concert, és normal, i s'espera que vinga molta gent. A nosaltres ens exigís muntar un pla de seguretat.
0: Sí.
2: Per tant, necessites saber la gent que hi ha, com està ubicat, i a on està ubicat. Per tant, no anem a deixar la porta oberta perquè la gent entri i se senti on vulgui. Perquè això significa que, primera, no controles la gent, segon, que es queden cadires buides, el típic que una persona guarda puesto pel germà que ve, que està, resulta, i no arriba i es queda buit. Entonces, tot això volem intentar solucionar-ho, no? I per aquest motiu el que s'ha fet, ho estem preparant, és les butaques o les caires estaran totes numerades, per fila, com si fora un pati butaques normal. I l'entrada s'arreplega allí mateixa.
0: Sí.
2: Per tant, la gent que vagi li se donarà en mà l'entrada a la seva localitat perquè vagi a la seva localitat.
0: Estan dir, numerades?
2: Totes. Per tant, tu, per exemple, no pots anar i dir, no, me'n fan falta quatre. No, no. Quants sou així? Tres. Doncs pues pren tres. No, és que l'altre no ha vingut. Bueno, doncs espereu fora i quan estigueu els quatre veniu.
0: Correcte. Això ho tornarem a recordar abans d'anar-se'n, eh? No, perquè la gent ho tinga clar. Perquè jo el que vull que és... anem a parlar de José María Ferrero com a pare. Però abans de fer-vos la pregunta, anem a escoltar possiblement la primera marxa mora que va compondre. Mozárabes Revert.

0: Mozarabes Revert, la primera marxa mora que va compondre, i estem parlant de tots els actes que estan fent-se al llarg de l'any per a celebrar el naixement del centenari del mestre José María Ferrero. Hem parlat d'una exposició, hem parlat del conte, hem parlat també de la fantasia muladiana, que va ser obra obligada en el certamen. També tinc per ací un museu, algo d'un museu.
1: Sí.
0: Què és això?
1: Sí, no, efectivament aixina és. És dir, entre... Vamos, és dir, hi ha moltíssimes activitats i aprofite per a dir que s'ha renovat la pàgina web del mestre Ferrero, que ja, sí, ja està oberta, i s'ha añadit un apartat que es diu Centenari, precisament, i dins de l'apartat Centenari pense que és important per a la gent que tingui molt d'interès en saber què està fent-se o què va a fer-se o què s'ha fet. Dins d'aquest apartat Centenari està els actes que s'han celebrat i van a celebrar-se, que encara en queden. I entre aquestes qüestions que en el seu moment es va pensar respecte al tema del mestre Ferrero, està el que la família, ja fa prou anys, va pensar què fem en tot el legat que té el mestre, no? És a dir, què fem en tot els premis, reconeixements, en fi, tot el que suposa, els manuscrits, no manuscrits, tot. I entonces estem tots d'acord, per supost, la capdavant Pilar Silvaje, la mama va ser la que vam decidir que anem a donar-ho a l'Ajuntament.
0: Sí.
1: I lògicament pensant en que l'Ajuntament tindria la idea de muntar un espai o algo, i així anava a ser. Al poc temps, perquè això ja fa diversos anys, al poc temps de notificar-li, el meu germà major va ser a l'alcalde la intenció que teníem, etcètera, etcètera, l'alcalde immediatament es va posar en contacte amb nosaltres, en concret amb mi, perquè va pensar que podia ser la persona que poguera dirigir el projecte. I efectivament està acabant-se, encara no està inaugurat, no falta molt de temps per a inaugurar un espai en on tenien, on es podrà visitar i saber la vida i obra més o menys en un espai adequat. I hi haurà un museu, efectivament.
0: És a dir, està en projecte
1: i està molt avançat, efectivament.
2: Lo important, Ima, és que serà un museu permanent. Sí. No serà per enguany.
1: Sí, sí.
0: Saps? Sí, sí, sí.
1: Serà
0: sí.
1: Espai-museu mestre Ferrero.
3: No és una exposició.
1: No.
3: És un museu.
0: Sí, però està l'exposició també per
3: ahí. Sí, però ja, quan tu montes una exposició, és temporal. Tens sí. el dia tal.
0: I va canviant de llocs.
3: I estàs quedant.
1: Efectivament.
0: Molt bonic. Sí, la veritat que sí. Vos ja sé la pregunta, a veure, quin és el primer record que tingueu del vostre pare?
1: Uf.
0: El primer.
1: Pues mira, vaig a dir-te, jo sóc Rafa, perquè la gent sabia qui parla. Sí.
0: El segon.
1: El tercer, perquè Daniel Juan, el que va
0: morir... Ah, també, tens raó.
1: Jo reivindique al meu germà. Daniel Juan...
0: És veritat, que no és este Daniel que tenim així.
1: És el que va néixer, que va morir, el que està dedicat al Paso Doble. Pues mira, jo sempre recordo, quan recordo el meu pare, recordo l'última volta que vaig estar en ell i vaig estar parlant en ell. I és el primer record que tinc del meu pare, ni més ni menys. La víspera d'anar-se'n al Coto.
0: Carai.
1: Va haver una supertronà, sí. Estàvem al camp i jo estava allà a casa i ell se n'anava i entonces mos embassava l'àvia per culpa de la Pinocho del Pinito
0: d'història. Sí,
1: la
0: Pinocho dona pel cert.
1: Vita que sí, pues així. I entonces em va deixar encarregat, pues conforme era i tarara, tarara, i això és el record que tinc, evidentment. Després me'n venen molts més, però el primer record sempre és...
0: Quin vos ve a cadascun?
2: En el meu cas... també ser músic en la banda, pues, tens moltes evidències en ell en la banda, no?, que és recordar. Però a mi el que em ve al cap és no sé si estava jo fent segon d'harmonia o una cosa així, i ell, estàvem a la caseta i ell em va dir, diu, que no penses fer res? I dic, papa, pues, vaig a fer una marxa mora pas amics per l'esquadra. I això va ser el 87. Em va ajudar a començar a fer... tu vés fent que papà t'ajudarà. I després la vaig acabar conforme vas poder i la vas dedicar a ell, que no és Cisco.
0: No és Cisco.
2: No, la vaig acabar perquè, i la vaig dedicar a ell, la vas titular al mestre, evidentment.
0: Mestre.
2: Però això és el primer record que em ve.
0: Jo sé que esta no la va escoltar ja.
2: No, esta és del 88.
0: Esta és posterior, sí. Però jo anava a preguntar-te si parlaves molt en ell de composició, és a dir, de quan tu estaves estudiant, ja m'ho has dit, i sí, tu ell sí, però, comentaves coses.
2: Sí, però a mi, però més de composició, jo estava estudiant, entonces, de coses d'harmonia, de lo que estàs estudiant. Perquè jo sí segur que si mon pare no haguera faltat, pues, evidentment, haguessin sigut converses molt més enriquidores, perquè claro, entre uno que estudia i l'altre que és un compositor, en el cas de mon pare, ja consagrat, sí. Evidentment l'ajuda no té res a veure, no?
0: Pilar,
4: jo recordé, no en tinc un en concret, però me venen moltes coses al cap. Una, per exemple, quan vaig a començar a tocar el piano després d'haver abandonat la flauta, que era un desastre, i veure-lo a ell quan, pues, que si pujava i me sentia tocar el piano, pues, vindre al despatxet i veure-lo orgullós i veure-lo i dir-te alguns consells. I tinc un record.
0: Una pregunta, que jo, és que jo tinc ahir un poc. Tu vas tocar el de Greswin,
4: La Rapsodia en Blue.
0: La Rapsodia en Blue.
4: Dirigint Dani, any 89.
0: Sí.
4: Sí,
0: això
4: és el
0: que no recordava. Si dirigia Dani, sí, en el cine que ja no està, un
4: en el
0: cine
4: teatre,
0: està,
4: no, era en el Echegaray, però antes de reformar-lo, sí, clar.
0: Però això ho tinc jo ahí.
4: Ho tens ahí.
0: Dani
4: era el meu referent, claro, sí, musicalment, sí, perquè quan mon pare va faltar, jo ese any anava a començar els estudis en València, en el Conservatori Superior, i claro, pues, Dani va començar a ser el meu referent musical, claro, familiar.
0: I José María, que està ahí calladet, i el major té moltes coses que dir, el major d'una família.
3: Mira, jo anava, com ha dit antes, sempre davant i darrere d'ell. Ell se n'anava a casar, que s'emportava a casar.
0: Sí.
3: Que després jo
0: no sabia, veus, una cosa que no sabia era que tu,
3: sí,
0: quan
3: però
0: ha dit el coto, jo no feia
4: sí,
0: tu per a
4: Mariola. Sí, sí.
1: Era la natura li encantava, sí, li encantava, sí, sí, sí, la natura, i era l'excusa perfecta per anar-se i estar en contacte i desconnectar del món d'anar al ruïdo.
0: Sí, sí, sí.
1: Perdó,
3: Bueno, mira, si és que li agradava que se n'anen a casar i els amics s'emportaven les copetes, cartutxos, una guitarra i una melòdica.
1: És a dir, sí.
3: Era això que el diga prou. Jo anava, i hi ha fotografies que
0: sí, diuen, sí, sí,
3: això, no? Però jo, fica, parlar de mon pare en algo concret, recordament d'ell, és impossible perquè són moltíssimes coses.
0: Sí.
3: Ha tingut moltíssimes vivències en ell, bones quasi totes, sí. Però tinc una anècdota que l'ha contat alguna vegada a Petit Comitè, i és que un pare, per exemple, en la banda, ell no baixava quan estava a l'escola d'educandos que tenia en la Unió, era un bar, i dins tenia local d'ensayo,
0: sí,
3: i allà no mos donaven solfeo, instrument.
0: Això me'n recordo jo.
3: Vale.
0: Baixar en l'entrada de Moros, que anava a Pedellí, pel carrer que no sé com es diu.
3: No, antes que això.
0: Antes
3: que
0: abans.
3: Estic parlant de quan jo tenia, quan jo tenia 6.
0: Però allà també hi havia un bar, no?
3: Sí, no, però estic dient quan jo tenia 6 anys.
0: Uf!
3: I normalment ell no venia mai per allà.
0: Sí.
3: El cas és que un dia es presenta a ell en companyia d'un amic, que era Cairols. I el fill d'este amic, que era molt amic meu, i jo, pues, estàvem allà esperant la cola per donar la lliçó de solfeo. I jo estava d'esquenes, i va entrar i jo no el vaig veure. Claro, quan entra el mestre, pues tots firmes, no? Però jo, claro, jo a mon pare hi tenia molt de respecte. Molt. Respecte i vergonya.
0: Sí.
3: Crec que és l'únic que li tenia vergonya, però té molta vergonya. El cas és que es va sentar ell i li va dir al mestre, no, deixa'm el professor que anava, deixa'm, jo els donaré a estos la lliçó. I a mi m'ha donat ell dos lliçons només, o sigui, sí, m'ha repassat dos lliçons, i això va ser la primera. A mitjà lliçó para i em diu, fill meu, si fores un verderol, et pegava una escopeta per lo desafinat que era. Total, que vaig agarrar el mètode, me vaig pegar baix el braç i me'n vaig anar a casa, enfadar perquè tal. El meu amic es va riure, i quan li va tocar a ell, su pare diu, dedica't al torero que tu vas al pas. I ahí va acabar la meva carrera musical en els 6 anys, hasta que avui dia em vaig agrar.
0: Sí,
3: però
0: això
3: va ser la primera.
0: Sí.
3: I mira, si és que jo després, si estava en casa estudiant el BOE, i el sentia que ell obria la porta, jo parava. És a dir, jo no vaig, mai vaig tocar cap lliçó davant d'ell perquè em donava tant de respecte que em donava vergonya, inclús. Tocar la banda.
0: I quan assajava, que assajava la banda i tu tocaves el oboe,
3: entonces no tenia més collos que tocar.
0: Doncs estic molt a gustet així parlant, però ja estan diguem-ne, ja s'ha acabat. Ràpidament, ràpidament. Esteu escoltant Sauditas, perquè ell va ser un dels fundadors, no? Digueu-me, jo suposo que en la vostra casa sempre s'escoltaria música, sempre, tot el dia, no?
3: Més o menys.
0: Sí, sí. Més o menys s'escoltaria música.
1: A l'hora de dinar era prou habitual sentir música i clàssica.
0: I tu com ho portaves, Rafa?
1: Jo, genial, jo estava, jo, o sea, si no haguera sigut el tarambana que va ser quan era jove, jo també hauria sigut músic, perquè jo vull dir que jo també vaig estudiar música.
0: Sí,
1: no?
0: Sí,
1: què
0: sí,
1: passa
0: sí.
1: És que, en fi, les circumstàncies...
4: No
1: estudiava el que tenia que estudiar i entonces va arribar un moment, jo ho conte i si no ho faig públic per a punt perquè tot el món ho sabia. Soc Rafa, soc l'únic que no és músic, però sí que és de veres que...
5: Però és un artista.
1: Bueno, no, ja, lo de l'artista és altra cosa. Això ho portem tots en la sang. I és que quan en la EGB, en octau, sí. Era tan sumament vago, perquè ho dic així, era tan sumament vago que en tenia tantes suspeses que Pilar li va dir a José María i anava a donar-me l'instrument, la trompa. D'acord? Entonces, la Pilar li va dir a José María, veges què és el que fas? O la trompa o el repàs. I, claro, me vaig anar al repàs per poder aprovar. I després ja...
0: El repàs. Abans d'anar-se'n, tinguem que recordar que el dissabte que ve, el dia 25, hi ha un concert molt important que es fa en l'esplanada...
3: De Tortosa i Delgado.
0: De Tortosa i Delgado, que estan tots convidats, que n'hi haurà una banda de quasi 300 músics que està dirigida per tres directors i ràpidament, ràpidament, tingueu que ser ràpid, una qualitat del vostre pare que ningú sap i que la tenia.
3: La humilitat.
0: Pilar,
4: estic d'acord, la humilitat.
0: I no em parla res del 50 aniversari ni res, no dona temps així. No, de conservatori, mira que ton pare hi va fer, eh?
4: Sí, sí que va fer.
1: Lo bondadós que era.
0: Lo bondadós.
5: Sí, una bona persona.
0: Una bona persona. Doncs això i molt més. Jo encantada de parlar amb vosaltres, que m'agradaria tindre Patricia, que és la meva tècnica, que em diguera, tens 2 hores més. Però no és així. Així que vos dono les gràcies per haver vingut, per haver contat tot el que està fent-se, que està fent-se molt més i que està tot en una pàgina, és a dir, en la pàgina
1: web mestreferrero.com.
0: Allí està tot explicat, tots els actes que fareu durant tot l'any, que ja s'han fet i que és que faran. Moltes gràcies als quatre. Sauditas.
4: Moltes gràcies.
5: Gràcies, Ima.

0: I arriba la recta final del programa d'avui. Tot comença i tot acaba. I vaig a dir unes quantes dates de concert. Per exemple, avui comença la secció d'honor al Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. A partir de les 10 del matí participen les següents bandes. Primer que res, la Unió Musical de Torrent. A continuació, Societat Musical Alira Castellonera. Després, la Societat Musical Artística Manicense. I ja per la vesprada, a partir de les 5 i mitja, la primera banda en actuar serà la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera i acabarà la Societat Musical d'Alzira. I com a banda convidada, per supost, la Banda Simfònica de València. Demà comença la 45a edició de la Setmana Internacional de Música de Cambra de Montserrat, del 20 al 25. A les 10 i mitja a la plaça de l'Església, tots els dies. Però per a contar esta setmana, que 45 anys, que no són pocs, per a contar-nos esta setmana musical, que celebra ja fa 45 anys, com he dit, a Montserrat, està la seva regidora de Cultura, Coral Espinosa, a l'altra part del fil telefònic. Bon dia, Coral.
1: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Encantada de parlar amb tu i de saber d'esta setmana, perquè sempre he tingut curiositat d'esta setmana, perquè ja són 45 anys, i jo sempre l'he nombrat, sempre recorde arribar juliol, més o menys, i la Setmana Internacional de Música de Cambra de Montserrat. Com sorgeix aquesta idea de fer una setmana internacional, perquè suposo que començaria nacional, crec, no ho sé, i després suposo que ha anat evolucionant, diferència internacional. Com va ser els inicis?
1: Pues mira, tot va ser a finals dels anys 70, aproximadament, quan Salvador Seguí, que suposo que,
0: sí,
1: que els tots oients el coneixeran.
0: Si no, els llibres estos de teoria, que són uno tarongeta i l'altre roget, sí. És a dir, no sé, no recorde ara si era de primera, tercer, el tarongeta i el roget de quart.
1: Sí, no recordo jo, saber, però sí.
0: Però crec que era així, crec que era així.
1: Sí, sí. Pues va aterrissar a Montserrat i, bueno, hi va ser l'impulsor de la Setmana Internacional de Música de Cambra, perquè li va agradar molt el poble, li va agradar moltíssim l'acústica que té la plaça de l'església, i clar, en aquell entonces lo que és la música de cambra no era tan coneguda com ara.
0: Per a mi va ser un visionari, perquè fa falta,
1: sí,
0: molt apoyar
1: totalment
0: la música de cambra, eh?
1: Sí, sí, sí, pues a part de fomentar la CIMC, que diguem nosaltres, la Setmana Internacional, també va ser l'impulsor de portar a terme les classes de violí, violoncel, a lo que és la societat instructiva, a l'escola de música.
0: Sí.
1: Entonces, arrel de tot això, va voler impulsar esta setmana i... sobretot les nits de juliol. Va dir, en estiu m'agradaria que la gent començara a conèixer la música, sí, de cambra, i m'agradaria que fora a Montserrat. I així va ser com va començar, a final dels anys 70, va continuar durant prou anys, fins que, bueno, desgraciadament en 2004, si sí, no recorde mal, va morir jove, i antes de que faltara, en ell, de la seva mà, va estar Vicent Campos.
0: També, que és de Montserrat.
1: També, sí, que és de Montserrat.
0: Un músic important.
1: Sí, sí. I efectivament. I el va estar apoyant, bueno, va ser el seu mestre per a Vicent. I va ser ell el director durant uns quants anys, però també, pues, al final Vicent té molts actes fora d'Espanya.
0: Ja ho crec.
1: I, sí, i al final, pues... ho portem l'Ajuntament, però, vamos, intentem continuar en tot el que feia Salvador, perquè sí, la veritat és que mos pareix una setmana magnífica per a Montserrat.
0: Ja ho crec que
1: de
0: sí.
1: De cultura, ja... com de juntar a la gent, com
0: sí,
1: de
0: sí,
1: tot.
0: Sí, sí, sí. I ja ho crec, perquè l'heu fet internacional, l'heu fet que, sí, que la conega tota la gent, és a dir, que parlen,
1: sí,
0: d'esta setmana, sí, musical de cambra, no?, que es fa a Montserrat. És que és conegut. este festival.
1: Sí, és molt conegut. I estem molt contents
0: d'això. Ja ho crec que sí. I sí. Doncs comenceu. Bueno, crec que vau fer la presentació este divendres.
1: Sí, el divendres de vesprada en la Casa de la Cultura vam fer la presentació. Vam tindre allí un xicotet pues, de bar, de com anava a ser, de sí, comentar-ho tot, presentar el programa i molt bé. I demà dilluns, per la nit, a les 10, tindrem el primer concert.
0: I quins grups intervendran pues cada dia?
1: El dilluns dia 20, que és demà, tindrem el Quinteto Cuesta, que són espanyols.
0: Ah, importantíssim.
1: Sí, sí. Importantíssim. Després el dimarts tindrem, també a les 10, quartetos con flauta, camareta instrumental italians.
0: Sí.
1: ¿Vale? El dimecres tindrem Mavac Duo, que també són espanyols. El dijous tindrem Nide Cant, amb Aurora Peña. Espanyola també.
0: Sí, sí.
1: Divendres 24 tenim Arctic Saxophone Quartet, que són alemanys. I el dissabte 25 tindrem un sextet romàntic, també espanyol.
0: Superbé. I tot això, la gent pot anar a veure-ho... És a dir, l'entrada és lliure?
1: És totalment gratuïta.
0: Perquè es fa allà,
1: en la plaça de l'Església. Sí, sí, a les 10 de la nit. Totes les nits, i totalment gratuïta, i vamos, encantats de que tot el món que vulga, vinga. Esperem amb moltes ganes.
0: Doncs ja sabem, ja ho sabeu tots, que a partir de demà, diumenge, ja no n'hi ha futbol, ja no n'hi ha problemes de concerts.
1: Sí.
0: A partir de demà, diumenge, comença la 45a edició.
1: Dilluns.
0: Ah, això, calla, sí. dilluns, ja estic jo.
1: Dilluns,
0: gràcies per aquesta puntualització. A partir de demà, dilluns, comença la 45a edició del Festival Internacional de Música de Cambra de Montserrat. Moltes gràcies, Coral, per atendre'ns. Moltíssimes gràcies.
1: Vos esperem.
0: Vinga, ahí estarem.
1: Vinga. Un beset, adéu.
0: I seguís dient més concerts. Per exemple, el dimarts 21 de juliol, concert Som Patrimoni per la Societat Musical de Macastre, a les 9 de la nit, a la Casa de la Cultura de Macastre. I comencen ja els concerts de la Banda Jove Sinfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, el dijous 23 a les 8 de la vesprada, a l'Auditori Salvador Seguí de Segorb. I el divendres, el dijous a Segorb, i el divendres 24 a les 8 a l'Auditori de la Nucia.

Jo ja tinc els pèls de punta, perquè este pas doble em venen tants records. Acabem de tindre ací fa uns instants els quatre fills del mestre Ferrero. I este és un pas doble que hem escoltat abans, un trosset. El pas doble anomenat Daniel Juan. I escoltant este fantàstic pas doble del mestre Ferrero, posem el punt i final al programa d'avui. A l'equip tècnic està Patricia Valera, en producció i àudios Ruth Martínez, i a les xarxes Marc Santana. Que passeu un molt bon diumenge, que gaudiu del dia, de les vacances, del sol. Nosaltres, sense falta, tornem la setmana que ve amb més informació i més música. Adeu, jo me'n vaig a veure la secció d'honor al Palau. Aneu a veure-la, que serà magnífica.

0: Són les 10.
1: A punt. Notícies.
0: La recerca del ramat escapat ahir de Gàtova no ha cessat durant tota la nit i continua a hores d'ara. El Seprona, helicòpters i patrulles de la Guàrdia Civil s'han sumat a la busca. Ara per ara, segons fonts oficials, han confirmat a punt, en tenen localitzades dos vaquetes a la zona nord de Gàtova. El bou continua a la zona del Rodeno. Encara no s'ha capturat cap de les sis vaquetes, ni el manso ni el bou, anomenat el berenar, amb el que la localitat del Camp de Túria celebra les festes. La fugida va començar ahir de vesprada i els alcaldes de la zona avisen que cap persona, pel seu compte, ha d'afegir-se a la busca i que es protegisquen. I molt pendents de la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina, a hores d'ara els aficionats espanyols ja omplin Times Square a Nova York.
2: Mientras nosotros juguemos a lo que sabemos, todo irá bien. Tocar y meter goles.
3: Argentina últimamente, pues eso, está en los últimos minutos dándole la vuelta al marcador y eso no nos lo podemos permitir. Hemos de llevarnos una victoria a casa.
4: Tenemos un equipo potente, los jugadores confían.
3: Exacto.
4: Y nosotros más en ellos.
3: ¡Vamos, España!
0: Pel que fa a la resta, Anglaterra ha finalitzat el Mundial en tercer lloc després de derrotar França per 4-6 en la final de consolació. D'ací a 12 hores es disputarà la gran final, que enfrontarà Espanya i l'Argentina, com hem dit, a Nova York. La selecció de Luis de la Fuente amb els valencians Ferran Torres i Alejandro Grimaldo buscaran la segona estrella davant de l'actual campiona del món. Pel que fa a l'oratge, la basca acusada no deixa descansar. Emergències de la Generalitat manté l'alerta per temperatures màximes, nivell groc en l'interior nord, interior sud de València i litoral sud d'Alacant. A més, la EMET ha emès un avís especial per l'arribada d'una massa de calor molt càlida i seca a partir de dimarts i que afectarà àmplies zones de l'estat. En l'avís alerten que al sud-est de la península podrien arribar als 43 graus i fins i tot superar-los. Una situació que podria allargar-se almenys fins dijous. A més de la calor, esta vesprada a la Comunitat Valenciana haurem d'estar pendents de l'estronada de Lluís Obiols. Bon dia.
5: Bon dia. Unes tempestes que es formaran de vesprada a l'interior, especialment interior central de la província de València, i avançaran cap a la costa, on arribaran desgastades, més o menys entre l'Horta i la Plana. Seran precipitacions poc importants, però sí que aquestes tempestes poden anar acompanyades de fort vent. De fet, hi ha un avís que ho indica. Per tant, una vesprada moguda després d'un matí que serà, en general, tranquil, molt bascós. De nou s'han format aquests núvols baixos a la costa que s'aniran dissipant i hi ha calitja. Venim d'una nit bascosa, d'una nit molt càlida, i avui les màximes pugen de forma lleugera, valors de 36 a 39 graus a l'interior i entre 32 i 34 graus a la costa. El vent en general bufarà fluix amb predomini de llevant, llevat de les zones on es presenta tronada esta vesprada. I atenció, perquè la setmana torna a vindre marcada per un nou episodi de calor. De fet, demà pugen les temperatures amb més ganes, ja esperem valors de 40 graus a l'interior, una sensació de basca acusada a la costa, calor intensa que es mantindrà pràcticament tota la setmana.
0: Moltes gràcies, Lluís, i un apunt cultural. Torrevieja tornarà a ser durant una setmana el punt de trobada internacional del cant coral en la celebració del 72 Certamen Coral Internacional d'Havaneres i Polifonia, que reunirà des d'avui fins al 25 de juliol més de 700 coralistes de 13 països al Teatre Municipal. Les cançons antones ja acaben. La cita, declarada Festa d'Interès Turístic Internacional i reconeguda en la Medalla al Mèrit Cultural de la Generalitat, començarà amb una gala que s'avança precisament a les 12:30 d'este migdia per evitar coincidir en la final del Mundial de Futbol. I amb això acabem este butlletí informatiu. Els deixem amb el programa Fora de Cobertura amb Donís Salvador i el seu equip. Tornem a les 11.
1: La ràdio pública de les valencianes i els valencians.
6: Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
7: De tu a tu.
8: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga «te falta poble». Diputació de València.
9: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
10: ¡Regarde la gilipollua!
9: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
11: La próxima semana hablaremos del gobierno.
9: Generalitat Valenciana.
12: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
13: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València. 102.2.
7: De tu a tu.
14: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio. Molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. Benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Avui, que a més tenim cita mundialista. J. González, com estàs?
1: Donis, estoy atacado. Si te vale la expresión...
0: Atacado. Atacado per aquí. Atacado pels nervis, no?
1: Sí, sí, yo creo que tenemos todos los cinco sentidos puestos ya en el partido de esta
0: noche.
1: Fernando
0: Pena, ¿cómo estás?
2: Aquí arrastramos arrancando la mañana. Pues muy bien, yo soy de los del team, no soy muy fan del fútbol, ¿eh? Me vais a mirar mal durante todo el programa de hoy.
0: No, mal no, raro.
2: Sí,
0: mal no.
2: Diciendo este parecía una persona normal cuando venía a los otros programas.
0: Hasta que arriba al final del Mundial y todo cambia. No, hombre, eso es muy respetable.
2: Alguien que nos escuche me entiende, ¿no? Me imagino.
0: Me imagino que algú. Pablo Fernández, ¿cómo estás?
3: Pues vuelve ya el moño engominat para poder presenciar esta nit. Vull pot ser un dia històric. Pot ser que el de noche lo passarà a la història com un dia de tot pues, gran. Futbolísticament parlant.
0: Jo crec que en qualsevol cas, avui és un dia històric, siga com siga.
3: Correcte. Avui la gent va a viure i es va paralitzar el país.
0: Encara que per aquesta final, bueno...
3: Pues... En el camp en alt. Enhorabona a tota la selecció.
0: Absolutament. Òscar Rueda, com estàs?
4: Bé, home, bé. Bé, dia històric. Però passa el que passa, tampoc s'acaba el món. Encara que se preveu moltes celebracions, de fet, a nivell oficial, inclús hi ha instruccions per als responsables de trànsit d'aquesta nit en les nostres ciutats.
0: Sí,
4: de fet, bueno, tu saps que la meva feina té que veure en les obres, no? en la enginyeria, i totes les obres que estaven pensades per a fer-se esta nit per temes de trànsit s'han suspès, com a mínim en la ciutat de València, en previsió de que hi ha aquesta celebració generalitzada. Així que bueno, anem a veure què passa.
0: I si no se fa res, al final, que dia lliure? O...
4: Pues home, probablement sí, perquè si ja s'ha donat l'ordre de que no se facin treballs, no vas a cridar a la gent.
0: Hola, està molt bé.
4: Quan t'acaba el partit, no?
0: que
4: inclús pot ser pròrroga i penals, no?
0: Que avise, no? De
4: com... a la una del matí, i fingueu poc així que hi ha que treballar. Esperem que no, esperem
0: final,
4: que no.
0: No, esperem que no, per moltes coses. Amics de Fora de Cobertura, 10 i quasi 10 minuts. Sumari, comencem.
4: No se facin treballs, no vas a cridar a la gent.
0: Hola, està molt bé. Ale,
4: quan t'acaba el partit, no?
0: que
4: inclús pot ser pròrroga i penals, no?
0: Que avise, no? De
4: com... a la una del matí, i fingueu poc així que hi ha que treballar. Esperem que no.
0: Esperem que no, per moltes coses.

0: Tindrem primer convidat del dia via telefònica. Parlarem amb Javier Vila, cantant Javier Vila, que a més està actuant, va actuar a nit, tornarà a actuar demà en el marc de la Fira de Juliol i tindrem així en Fora de Cobertura. El Mundial també, en Fora de Cobertura, de la mà de Pablo Fernández. Curiositats de les finals, veritat, Pablo?
1: Curiositats de les finals, perquè bueno, un poc dels mundials sabem de tot, però així anem a descobrir curiositats importants i anem a sorprendre's.
0: No paren els festivals, encara que sigui la Mundial. Encara que sigui la final del Mundial, no paren els festivals de música. I en cas de Castelló, tenim el Som Festival. De psicologia, en Fernando Pena, i de l'eufòria. Un tema que per avui ens ho vindrà molt bé.
2: Vamos a hablar un poco de eso porque, bueno, a todos nos sorprende, ¿no? Que haya esa sensación tan explosiva. Ya no digo en un país, sino en todo el mundo, cuando hay una final, ¿no? Y cuando me refiero a ese conjunto de emociones que nos llama tanto la atención como la euforia. Hablaremos de eso, hablaremos de esa sensación de euforia, ya sea para los ganadores, pero también lo contrario, ¿no? El que toque ser perdedor, pues también tiene unas emociones muy profundas, aunque no estemos en el terreno de juego.
0: Esperen no sentirles nosotros, si es Wii. Pero bé, acabarem la primera hora en el Plat Valencià del dia, i per a començar la segona, en acabant de l'informatiu, parlarem amb Pol Hernández. El nostre convidat especial, quan acabem de parlar amb ell, serà Juan Antonio Rodríguez Jarr. I tindrem, com és habitual, en diumenge, previsió meteorològica, rànquing, i us contarem a tots quines són les pantalles grans, gegants, més pròximes instal·lades per a tal efecte del Mundial i on podeu dirigir-se si voleu viure la festa de manera massiva. Totes són Fora de Cobertura fins a les 12, moment en el que donem pas al punt a punt i escoltarem parlar del Mundial els que realment saben. Així és que, amics, així comença Fora de Cobertura.
3: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Sant Jaume no mos tirarà una maneta, Òscar, per avui, per a la final?
4: Home, podria ser. Sant Jaume el Major, un dels 12 apòstols, un sant en molt de predicament en tota la península ibèrica, en una gran tradició. Ell també era pescador, com Sant Pere, parlarem de Sant Pere fa algunes setmanes. Ell també era pescador. Fou el primer apòstol en morir com a màrtir per les seues conviccions en Jerusalem, però ja sabeu què diu la tradició, que predica en Hispània i que els seus discípuls portaren el seu cos a Galícia, concretament a Santiago de Compostela, on se venera en l'actualitat. Sant Jaume té molt de predicament en la península ibèrica, ne té més en la part de Castella, Lleó, Galícia, Navarra. Així, en la Corona d'Aragó érem, a lo millor, més de Sant Jordi, però ves de veres que Jaume I, és un gran personatge per a tots els valencians i del qual molt probablement parlarem la setmana que ve, no? Uh-huh. En eixa efemèrides del 750 aniversari de la seva mort, pues també té molt de tiró i d'ahí ve també certa influència de la figura de Sant Jaume en algunes poblacions valencianes que si vols passem a parlar en este moment.
0: Per favor.
4: Començant de sur a nord, tenim a Guardamar del Segura, que unix les que de fet ja estan, o sigui, encara que Sant Jaume siga el 25 de juliol, algunes d'aquestes poblacions ja estan en festes en esta fi de setmana i per això pues, anem a contar un poc en previsió de lo que va ocórrer al llarg de la setmana.
0: És habitual, no? També fer la celebració, començar-la abans per acabar el dia gran.
4: Exacte, correcte. I en funció de com cau, no? Perquè Sant Jaume en general no és festiu en la comunitat valenciana, pues, també s'aprofita, no? Que caiga pues, en fins de setmana per a que puga anar més gent a aquestes celebracions. Com deia, en Guardamar, festes patronals, a més de moros i cristians, en totes les celebracions habituals en una festa valenciana, mascletades, ofrenes florals. Tenim també Callosa d'en Sarrià, en la festa del Fadrí, que se diu, i les danses de Sant Jaume, que se fan a mitjanit durant 3 dies. Se fan partides d'un xoc popular que hi ha en Callosa, que és el calitx, que se juga amb monedes, també partides de pilota valenciana i un menjar molt típic de Callosa que són els pastissos de nispros, que és el cultiu més habitual i pel qual és més coneguda aquesta població de la Marina. També en Benidorm és el sant patró de la ciutat, diguem dels benidormers de Soca, no? Benidorm és una ciutat que ha crescut moltíssim en els últims temps.
0: Això no
4: ho
0: sabia jo,
4: De totes les procedències, però qui és de Benidorm de tota la vida, no? Del poblet d'on es comença,
0: és de,
4: no?
0: Sant Jaume.
4: És de Sant Jaume. Sant Jaume és el patró de la ciutat i se fa pues, un passacarrer, volteig de campanes, pirotècnia, el que se diu

0: el Ball del Peuet, que és una dansa típica de Benidorm, que fan les reines de les festes, i al final s'ha fet tota la gent. I Polop, també, en aquesta zona, que fa una festa molt concreta en l'ermita de Sant Jaume de Cotelles. Per acabar en les comarques del sur, devem parlar d'Onil, perquè encara que no és la seva festa més representativa, en el carrer de Sant Jaume se celebra la falla de Sant Jaume. És una falla que, a més, se planta el dia este divendres, el dia d'Assat, se planta el divendres per la vespre, se cremarà esta nit, a les 10 de la nit, i és una festa que es comença a celebrar-se en 1935. En la primera part del segle XX és quan la festa de les falles i les fogueres es comencen a difondre's de manera definitiva per tot el territori valencià. Deixa de celebrar-se durant uns anys, però recuperar per la colla colibenca. Colibenc és el gentilici dels habitants d'Onil. Des de 2005 ja té tota la continuïtat i, com vos dia, pues, se planta una falla i se fan pues, totes les celebracions habituals en aquestes festes. Passa carrer, ofrena a Sant Jaume, pilota valenciana, despertar, verbenes. Ahí tindrem a Jenny i a Daniela, les dos falleres majors, fallera major i fallera major infantil. Filla i neta d'un gran activista cultural valencià, Joan Victoria Ramírez, que tu coneixes, una persona que va fer vertebració valenciana de veritat en totes les nostres festes de falles, de fogueres, de moros i cristians.
1: Un bes i un record per a ell, que en pau descansi.
0: Exactament, que en glòria estiga, i a més una falla que està dedicada a ell. O sigui, el cos central de la falla és un ninot de Joan Victoria. Un abraç per a tots els amics d'Onil.
1: I enhorabona, a més, pel motiu, no?, de la seva falla en guany. De veritat que és... Joan Victoria Ramírez fa una persona que realment estava molt implicada en les seves creences, en els seus valors, tots valencians i valencianistes, i crec que és molt merescut aquest homenatge.
0: Així no és. Un gran acert per als nostres amics colibencs. Hi ha altres poblacions que també celebren les festes de Sant Jaume, Tavernes de la Valldigna, Albaida, que dediquen una fira a Sant Jaume, també Simat, que fa una festa combinada en Sant Jaume i Santa Anna, Orpesa, més cap al nord, que també fa les seues festes patronals, en verbenes i bous, però devem parlar, tornem a parlar de la Fira de Juliol, que es comença molt relacionada amb la Fira de Sant Jaume dels Bous, i aquesta batalla de flors, que sempre se celebra l'últim diumenge de juliol en l'Albereda i que va precedida de la nit de la Punxa, la nit de la Punxa de la Flor, que té lloc en la ciutat de l'artista Faller la nit anterior, coincidirà enguany en el dia de Sant Jaume, el dia 25, i en la que s'acaben de punxar les flors de les carrosses per a que estiguen fresques i boniques per a, diguem, la desfilada de Sant Demà. Uh-huh. Una festa, una batalla de flors que es comença a fer-se en 1891, és la més antiga batalla de flors d'Espanya, promoguda pel baró de Cortes de Pallars, Pasqual Frígola, que era també president de l'Orrat Penat, i precisament el premi a la millor escena, la millor carrossa, que du el seu nom, el nom de Baró de Cortes, i que sabrem també en uns dies. I una altra festa, per acabar, si me permets, Donís, que ja no se celebra, però que en els anys 20 i 30 del segle passat tingué certa celebració.
1: En el cas de la Batalla de les Flors, Òscar... Sí. Pasqual Frígola i Ais la portà del sud de França. En un dels seus viatges...
0: La batalla de flors més característica a nivell mundial, diguem que la pionera és la de Niça, en la Costa Blava francesa. Efectivament, Pasqual Frígola la va presenciar en directe i pensar que podia ser una festa perfectament traslladable a València. No? En eixa festa de la Fira de Juliol, que comentarem que es comença a finals del segle XIX en una intenció d'atraure visitants i que molta gent que se n'anava de València perquè feia molta calor, pues, se quedara en València. En un primer moment estava pensat sobretot per a la burguesia valenciana, per a, d'alguna manera, que aquestes persones que se lluïen també en els seus passejos en l'Albereda i que d'alguna manera participaven d'aixòs actes que estaven pensats, no?, per a la gent que, anem a dir, tenia més diners, no?, o que pues, els comerciants, els negociants, però a poc a poc se va anar obrint a tots els públics i en l'actualitat pues, és una festa absolutament oberta en la que participa, òbviament, tot aquell que compra primer l'entrada, no?, però que se venen moltíssimes entrades, és una extensió on se fan desfilar les carrosses molt gran, i on realment doncs, bueno, és també una batalla curiosa, prou més neta que la tomatina, per exemple, és un altre rotllo, no? Té taques, pues, sobretot en els bitxets que porten els clavellons, perquè els clavellons, pues, òbviament...
1: Pues, algun cuquet n'hi ha per ahí,
0: algun
1: no?
0: Algun cuquet n'hi ha per ahí, alguna mosqueta, però no claro. Passa res, això és natural. I això pues, mos dona també, diguem, un contacte amb la naturalea que sempre és d'agrair. I una altra festa, com te comentava, que ja no se celebra, però que mereix ser recordar, és la festa de la senyera, que se feia abans de la Guerra Civil, se feu alguns anys, en torno al 25 de juliol. I en concret hi ha que recordar un 25 de juliol, el 25 de juliol de 1930, perquè aquest any havia acabat la dictadura de Primo de Rivera, havien tornat els regidors que havien sigut electes de manera democràtica en els ajuntaments abans del cop d'estat. I aquests regidors, en la ciutat de València, el que varen decidir és penjar la senyera de manera oficial junto a la bandera d'Espanya en el balcó de l'Ajuntament. Això pues, era una fita absolutament extraordinària. De fet, ixe mateix 25 de juliol de 1930 passa el mateix en Galícia, també el dia de Sant Jaume, que és, òbviament, un dia assenyalat per als gallecs, se penja la bandera gallega en els principals ajuntaments gallecs. I, a més, així se va fer en un acte simbòlic en el que estigueren els tres alcaldes de València, Castelló i Alacant i els tres presidents de la Diputació. S'eixa la senyera als sons de l'himne de València i, a més, en una particularitat, que és que s'interpreta per primera volta en la lletra en valencià. Això ja ho parlarem en algun moment. L'himne de València neix que com a himne de l'exposició de 1909, la lletra originària era en castellà, però des del moment en què ja se considera, a partir de 1925, com a himne oficial, no?, de València, sempre se planteja la necessitat de que tinguera la lletra en valencià. I aquesta lletra l'escrigui el mateix Maximilià Tous, se repartí en unes octavetes en vora 70.000 persones que omplien la plaça en aquell moment d'Emilio Castelar, se canta en valencià, se torna a repetir, perquè la multitud pues, estava absolutament enfervorissa, i els tres alcaldes parlaren, feren un discurs també molt vibrant. Les cròniques senyalen que feren el discurs en valencià, el qual també se destaca, perquè no era massa habitual que els polítics en aquella època, ara estem molt acostumats, afortunadament, parlaren en públic en valencià, i digueren, i en això si vols acabem, aquestes paraules tan emocionants. Josep Maestre, alcalde de València, avui la nostra senyera abraçà pels tres alcaldes i presidents, s'enarbona de nou, tremolant al sol els seus plecs. Breva, alcalde de Castelló, digué, davant del jurament de fidelitat a la senyera, la veu de Castelló no podia faltar, i així estic per a dir-vos que no és vostra sol és la senyera, és de tota la regió. Un govern cregué que bastava negar a les regions la seva personalitat per a que ésta deixara d'existir. Ja veu que això no bastava, i així estem tots per afirmar que existeix. I Mengual, l'alcalde d'Alacant, vinc en nom d'Alacant a sumar-me a l'homenatge que tributeu a la nostra senyera, a la senyera de la regió valenciana. Per a que vegem que coses que tenim molt assumides en l'actualitat, que és que la senyera estiga en tots els balcons oficials, que el nostre himne sone en naturalitat, pues que costa molt i costa esforç del poble i dels polítics que representaven al poble.
1: Però molt d'orgull, sobretot, per a que fora aixina.
0: I això fon un dia de Sant Jaume de 1930.
1: Gràcies, Òscar Roda.
0: Gràcies.
1: Seguim en Fora de Cobertura.
2: Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Són les 10:23. Hi ha programes de ràdio, de televisió, que marquen una època i artistes que acaben formant part de la seva història. En el cas del nostre pròxim convidat, la música és la pista, no només el va donar a conèixer fa molts anys a mils i mils de valencians, sinó que continua sent a dia d'avui una part molt important de la seva vida professional. Ara, a més, torna a la Gran Fira de València i, a més, en repetides ocasions. A l'altre costat del fil telefònic està el senyor Javier Vila. Què tal, Javi, com estàs?
3: ¿Qué tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, benvingut a Fora de Cobertura a Punt Ràdio, bueno, a la que va ser ta casa, no? Durant...
3: Bueno, primer que res, visca la senyera, eh?
1: Visca.
3: Estàs escoltant la història, molt bonica, molt bonica.
0: Javi, és que a més és veí de l'Olivereta, vivim carrer en carrer, sí. Així que...
3: A més, és veritat, sí.
1: Bueno, pues Javi Vila, ahir va estar actuant en la Fira de Juliol, però és que, a més, se dona la circumstància de que demà torna a actuar en la Fira de Juliol, temperatura mitjana, perquè va haver suspensió, no?, el passat dimecres.
3: Sí, tenia que haver sigut el dimecres, el dia 15, però n'hi havia alerta per ola de calor. Ara te vaig a dir una cosa, ahir per la nit, era insoportable, era brutal el calor que feia. Però bueno, no passa res. En el més calor dona la gent i això és bo, això està molt bé. Estiguem molt bé al costat de Pepe Andrés, que és el company meu que estava cantant amb mi, i el maestro Paulí, el piano, i va ser una nit espectacular, bueno, una vesprada espectacular. Molt bé, molt bé, molt content. I com dius tu, doncs demà tornem a les 10 de la nit en la plaça del Mercat. Ahí estarem.
1: Bueno, Javi, mireu per la part bona, segur que t'emportes un calorós aplaudiment, eh?
3: Sí, home, jo penso que sí, se fan tot el cariño. Y bueno, pues ahí estén, Donis, donan guerra, no ni a remei.
1: Actuarás de nou en la Fira de Juliol o en la Gran Fira de València. ¿Es diferente cantar davant de la teua gent, davant dels teus veïns? Porque al final només tenen que desplaçar-se uns carrers per a vore't que cantar a l'altra banda d'Espanya o fora del país, Javi.
3: No, yo lo que pensé es que, a vore, yo pensé que en València tots són veïns, ¿no? Entonces, dona lo mateix el barri. Lo que sí que te vaig a dir és una cosa, sí que has de ver és quan dius tu que cantem poquet més lluny, no? Tenen més alegria els pobles que parlen valencià, tenen més alegria que els que no. Això sí que t'ho dic. No, és de veres, eh?
1: Sí.
3: Quan vas a un poble que parla valencià i què tal, l'alegria, la forma de l'idioma, aquest públic és millor que el que no sé, pareix que el que és castellà parlant és més seriós, més seriós. O pareix.
1: Home,
3: que parlem del valencià, que dona molta alegria.
1: Tien en compte que te'n vas a Utiel, per exemple, i no són valencià parlants. Però, bueno, és un públic molt calorós, també.
3: Sí, bueno, sí, pot ser, però a lo millor te'n vas a, no sé, a un poble a Xina en més de...
1: On no t'entenen, vols dir, no? On no t'entenen.
3: No. No, lo que te voy a decir que a lo mejor te fiques a hablar en valenciano, no te das cuenta, a presentarles canciones o lo que siga, y no te das cuenta y son castellano parlantes, pero están más seriosos que los que parlen en valenciano, ¿sabes lo que te, no, no sé si me explique.
1: Hombre,
3: no sé, que tenéis mucha alegría, tío.
1: Hombre, la alegría va innata, pero yo creo que en el valenciano en general, ¿no? Al final, también la comunidad valenciana, sí. Qui no parla valenciano, yo creo que de alguna forma también el porta
3: bien el cor. Una vegada, me recordo una vegada que cantia en Galícia, ¿vale? I quan vaig acabar, tío, li preguntia a un... Digo, oye, mira, esto es así, es que... Sí, tranquilo, les ha encantado. Dije, pero estaven com si estiguessin parats ahí aplaudint, pero ni son nada, tots serios. Y yo le pregunté al tío, oye, ¿esto es normal? Y yo, sí, están contentísimos. Digo, joder, pues bueno, cuando estén cabreados, ¿sabes?
4: Y no, pero los gallos son un poquito raros.
3: La alegría que tenemos aquí no existe en ningún sitio, te lo digo yo.
1: Hombre, así somos las cosas. Ese clima es la Chermanor.
3: Somos los amos.
1: Javi Vila.
3: Valencia, molta Valencia.
1: Demà en la plaça del Mercat, quin repertori anem a veure? Anem a escoltar.
3: Bueno, jo estaré cantant les cançons de sempre, lo que jo cante, pues de tot, pues crooner, bolero, rancheras, de tot un poquet, ¿no? Y luego estará el tributo a Sabina, que ho farà d'Andrés.
1: Molt bé.
3: O sea, que vos esperem a tots a les 10 de la nit, a la plaça del Mercat.
1: Feta i s'acrida als oients de Fora de Cobertura i de Punt Ràdio. Javi, només donar-te les gràcies per acompanyar-nos en Fora de Cobertura i que continues disfrutant de la música i fem-nos disfrutar a nosaltres com el primer dia, que la Gran Fira de València sigui un èxit i molta sort, amic.
3: Un plaer molt gran i, bueno, un abraç molt fort i nada, cuideu-vos i bon estiu,
1: Un abraç molt fort, Javi Vila.
3: Un abraç, adeu.
2: Fora de Cobertura, Donís Salvador.
1: Van a ser 10 i 29 en uns segons. Pablo Fernández, estem pràcticament pendents de lo que passa esta nit en Nova York, no?
5: Estem pendents. 10 de juliol del 2025.
1: Si te quieres divertir...
5: No, molt bé. Sí. Shakira se repetís d'aquí.
1: No, Shakira no, era Bad Bunny. Era Bad Bunny.
5: Però tenim a Shakira, ficamos la banda sonora i per lo tant se complixen els pronòstics. Esperem que es complixen els pronòstics perquè anem a parlar de la Copa Mundial però en aquest cas, de curiositats en les finals dels Mundials, Donis. Vull dir que en els finals ha passat molta cosa. Què pot passar avui? No, pot fer... ser alguna curiositat?
1: Ja, és que farem ahir el rànquing de cançons de Nova York, eh?
5: I com queda?
1: Home, doncs... pues,
5: no te vas poder escoltar.
1: La de Bad Bunny, la de Bad Bunny queda a la segon.
5: Ah, sí? Era el rànquing de Jota?
1: Era el rànquing de Jota? Sí, no, sí, però no te creus tu, que estava...
5: Estava atinat, que, estava atinat.
1: Estava, se va fer en coneixement, sí.
4: Estava inspirat ayer, sí.
5: Molt bé, anem sí. a veure avui què tal.
1: Era guanyar... Quina diries que guanyar?
5: Jo crec que guanyar...
1: Quina diries, Fernando, que guanyar el rànquing de cançons de Nova York, ahir?
4: New York.
1: Home, clar que sí.
5: Frank Sinatra.
1: Però imagineu-vos com va estar l'assunt, que estaven ahí, van quedar competint en la gran final, van anar a la pròrroga pràcticament, Bad Bunny i Frank Sinatra.
0: Com estem,
1: però bueno, sí, això ha quedat. Anem a entrar
4: en matèria. Això que acabes de dir és para que nos cierren el programa i que no nos dejen entrar en la emissora de por vida.
1: Això, bueno, això ja per a fer-se mirar a nivell generacional, no només en el programa. Però sí, Pablo Fernández, a veure, entrem en matèria, dic.
5: Anem allà. Després de 21 celebracions, el torneig que es va inaugurar el 13 de juliol del 30, de 1930, amb una selecció d'Uruguai, es va alçar en este cas com a campiona, però compta amb la participació de molts països i avui és la final i anem a parlar de marques i curiositats. Per exemple, Brasil és la selecció que ha guanyat més finals, 5, en el 58, en el 62, en el 70, en el 94 i el 2002. Brasil és la que està en el pòdium de més. Alemanya, en 8, és la selecció que ha disputat més finals.
1: Però anem a per ells, eh?
5: Ojo, anem a per Brasil, no, anem a per Argentina.
1: Sí, bueno, anem a per els 6 mundials, en este cas, quan arribi el moment. No, en guanya anava pel segon.
5: Alemanya, en 8, és la selecció que ha disputat més finals. Ojo, que ha disputat. Països Baixos és l'equip que ha disputat més finals disputades sense guanyar. Cierto. Amb 3. 74, 78 i 2010.
1: Sí, senyor.
5: Qui la va guanyar?
4: Home, Espanya, sí, senyor.
1: La va guanyar Espanya, però això se n'anà en moratón 108 puestos. Perquè I... com repartien, la mare que va, eh? Però sí, però patades voladores i tot, eh?
4: Sí, sí, a Xavi Alonso aún le duele el pecho.
1: Una locura, tío.
5: Mira, Donis, quin dato te duc ara. La final més repetida, Alemanya-Argentina. 86-90 i 2014. Argentina sempre està pel mig. Sempre està pel mig. A veure.
1: Anem a llevar dos del mig en guany, no?
5: Anem ara a la final amb més gols de la història. Una final que es va sobrepassar, que van disfrutar. 5-2, Brasil, Suècia, en l'any 58.
1: Brasil, Suècia. Val, senyors, arribat a aquest moment, porra per el partit d'avui.
5: Parlem
1: de resultats.
5: Jo ho tinc clar. És la que més està dient, el 2-1. Jo 2-1, a favor d'Espanya, òbviament.
0: Ja me l'ha llevat, veus?
5: Està la gent apostant molt per aquest resultat, no sé per què.
4: A mi me gusta este resultat.
5: El 2-1.
0: Jo dic 3-2. A favor d'Espanya.
1: Me l'has llevat a mi, tu.
4: Yo veo mucho gol ahí, ese 3-2. Yo me quedo con un empate a uno, nos vamos a ir a la prórroga, vamos a sufrir.
0: Ah, bueno, yo es que contaba en que ya al final de todo, claro. Bueno, bueno,
4: Yo me voy con el 1-1 a la prórroga, Donis.
1: Y después...
4: Y en la prórroga vamos a ganar 2-1 con gol de Lamine Yamal.
6: Ostras.
0: Ah, pues...
6: A mí me gustaría que fuera una final de estas memorables, de estas de 6-0, 7-0. estas que dices, pues ¿te acuerdas?
0: No creo.
5: Quitaríamos el título a Brasil con el 5-2. Seríamos nosotros.
6: Sería bonito algo así.
1: En un 6-0 no, porque 5-2 son 7.
5: Sí. Muy bien.
1: Que t'ha paregut, eh?
5: Ah, bueno.
0: Molt bé.
5: La meua ressacada ni.
1: Tinc la calculadora.
5: Però jo el 2-1, que molt bé, Jota, un poc per establir com seria ese desarrollo, no, del partit.
1: 3-1.
5: Jo crec que seria...
1: 3-1.
5: Ah, pues.
1: 3-1. A favor d'Espanya.
5: Home, clar. Home, clar.
1: Vale.
5: I entonces...
1: Necessita que parlem de l'eufòria, que la tinc que baixar un poc.
5: Sí. I en ese resultat, l'equip contrari faria... guau.
1: Esto, wow.
6: Bueno, sería más bonito un 6-5 o algo así hasta el final. Que fueran empatados.
1: Ahí va a ser un 6-4, ¿no? El 6-4.
4: 6-4.
6: Esos tienen locura esos partidos.
4: Y la última final de un mundial, no nos podemos olvidar de ese 3-3 entre Francia y Argentina. Aquello fue una locura también.
5: Veus, Argentina siempre pel mig. El dato que te vaig a donar ara, tornes a l'Argentina. Equips amb més títols consecutius: Itàlia 34-38, Brasil 58-62. I Argentina en el 78-2022, i no sabem si tornarà a repetir, perquè clar, seria en este cas el pòdium en tres finals, en tres títols consecutius com a millor del món. Esperen que no. i se queda en este dato.
1: Esperem que no.
5: Anem a seleccions amb més subcampionats seguits. Subcampionats Països Baixos i Alemanya. I anem a parlar també de jugadors, no sols d'equips. El neerlandès Joan Niskins, des que tenim així la multinacional IKEA, tenim tot això més assidu. Niskins? Té nom de caïra. Té nom de caïra còmoda.
1: O de taula, com a molts m'apures.
5: El neerlandès Joan Niskins va aconseguir el gol més matiner en una final, als 88 segons de l'inici del partit contra Alemanya Federal en el Mundial del 74. 88 segons.
4: Madre mía.
5: No te dona temps ni a ficar-te la bufanda. Bueno, la bufanda avui no me la ficaré.
1: No.
5: Avui no és de bufanda.
1: No crec.
5: I anem en més dades. L'alemany Bodo Ischner va ser el primer porter que va deixar la seva porteria a zero en una final. Va ser davant l'Argentina, Itàlia, 1-0.
1: Bodo Ischner, no?
4: Jugant al Madrid, sí.
5: Anem a un únic jugador que ha disputat tres finals. És el brasiler Cafu.
4: Exacto.
5: Que va substituir a lesionat en el 94 i va jugar davant la selecció gala francesa en el 98 i va ser el capità davant Alemanya.
4: I que hoy iguala Messi, ese dato.
5: Pot ser.
4: Sí, sí,
5: lo iguala. Messi. No hem parlat de Messi. Ara
1: parlem. Sí, la Chua... Espera. Tot apunta que igualarà. I si no Chua?
4: I si no Chua, eh?
1: I
0: si decidís l'entrenador que no està per jugar, que sí, que no arriba al nivell.
1: Home, arriba com a màxim golejador de la selecció. No crec que...
5: Anem a parlar de jugador...
1: I és Messi.
5: A veure, Messi, què passa? Anem a parlar del jugador més jove en una final, el jugador més veterà. El més jove. El brasiler Pelé. Va disputar-la en Suècia en el 58 amb 17 anys i 249 dies. I anem amb el jugador més veterà en una final, 40 anys i 133 dies, que se l'emporta l'italià Dino Zoff. Són els jugadors més jove i més veterà.
1: Que no va a batre Messi perquè té 39 i pico, no?
4: Messi està ahí, però no bate el rècord.
5: No bate el rècord, que no bata. Luis Monti. Quin dato curiós es dona Luis Monti? Pues és l'únic jugador que ha disputat dos finals a dos països diferents.
1: Ahí va.
5: El migcampista va defensar el seu país natal, l'Argentina, ha matat pel mig, davant l'Uruguai en l'any 30 i a Itàlia contra la Txecoslovàquia en l'any 34. O sea, ha participat en dos finals.
4: Curioso, eh?
1: Mm. Ja, però bueno, això, la normativa era una altra, no? Perquè ara...
4: Sí, sí, clar,
0: ara no crec que es puga, no?
4: Ja. No se puede dar.
5: I sabeu que n'hi ha una final que es va resoldre en la tanda de penaltis, que va ser la final dels Estats Units en el 94 entre Brasil i Itàlia, que van acabar empatats a 0.
1: I la de Qatar també?
5: I la de Qatar. Però bueno, estem donant els datos anteriors de Qatar. Ara parlarem de Qatar.
1: Ah, bueno.
5: Esa és la primera volta.
1: Perdó.
5: La primera volta que es va resoldre en empat.
4: Yo creo que fue el famoso penalti que falló Baggio.
5: Ah,
4: ¿te acuerdas, Danís? Roberto Baggio.
1: Me recordé de que le hicieron a Luis Enrique la cara como un mapa.
4: Por favor.
5: Y ahora
4: hemos pasado tanto por...
5: Y este dato que a Jota le agrada, el jugador que ha marcat més gols en una final. A veure.
4: Más goles.
5: El que ha marcado más goles en una final. Davant Alemania en el 66.
4: Uf, no había nacido yo,
5: A més, va aconseguir el punt més tardà, que va tardar més, a 120 minuts aquest partit.
1: Va ser Argentina?
5: No.
1: Com sempre està pel mig i és la fila més repetida i per estadística, bueno, mira.
5: Va ser l'anglès Geoff Hurst amb 3 punts, el que ha marcat més gols en una final.
4: 3 goles en una
5: tres
4: final.
5: 3 goles en una final.
1: Wow.
5: I anem també en l'autor del primer, el jugador que va fer el primer autogol en una final. És a dir, final, sí. Tots pendents i me marque en porteria.
1: On no tocava, sí.
5: El croata Mario Mandzukic en una final davant França en Rússia en el 2018. Què t'han paregut?
1: No. Ah, vale, bé, però no m'has donat dades d'Espanya, pràcticament.
5: Home, Espanya...
4: Per desgràcia, hi ha poca tradició.
5: Espanya n'hi ha poques curiositats. En final, hem parlat de les finals.
0: És que en finals, clar.
5: Veure, hem parlat de les finals.
1: I també vam fer un programa sencer per a coincidències en 2010.
5: Home, i hem parlat de les parelles dels jugadors. Hem fet un repàs al Mundial des d'aquells punts de vista que moltes voltes no coneguem, que és l'important, perquè l'espai esportiu de A Punt està fidel a la part informativa, però nosaltres hem donat datos curiosos.
1: Sí. Vale. ¿Alguna cosa más, Pablo?
5: Pues bueno, si voleu saber el primer gol en la història del Mundial, el francès Laurent, el 13 de juliol del 30, el gol més estrany dels Mundials va ser durant Itàlia-Brasil, quan Giuseppe Messa, qui donà al temple del futbol. Amelia es va disposar a llançar un penalti que era decisiu. En la carrera del penalti, l'elàstic dels pantalons es va trencar i Mesa es va subjectar la peça amb una mà i va executar el tir com si res passara, anotant així el gol que va classificar Itàlia per a la final. Què te pareix? Si avui passa això, que se li cau la gometa...
1: Me pareix que avui han canviat els temps i ara mateix encara no s'ha trencat un poc, en tens un altre preparat.
5: Que tinguem una bona final, que disfrutem, que és el més important.
1: 2-1, 3-2... 6-0. 6-0, perdó.
6: Sí, reiros ahora, pero mañana sí, ya hablamos. 6-0
5: es media docena, un media docena de goles.
1: Un moment.
6: Què sabia Fernando?
1: No guanyarem 6-0 a Argentina fa uns anys?
4: 6-1.
1: 6-1? Sí. No. Cuidado. No,
4: yo... Era un amistoso.
1: Ja, un amistoso, però sí, així a mi no n'hi ha. No, i contra l'Argentina, vull dir, ningú vol perdre aquest partit i ningú se deixa dir, com és un amistoso, doncs 6-1, no passa res.
4: No.
1: I se pelea.
4: Ja te digo.
1: Bueno, pues ahí queda això.
6: Mañana recibiré mensajes por redes sociales diciendo, ¿qué sabías tú que no sabíamos nosotros?
1: Fernando ya sabía algo.
4: Madre mía.
1: I tu, J, has dit 1-1.
4: 1-1 i en la pròrroga ganamos.
1: Vale, y yo, claro, hombre, yo estaba pensando en un 2-1 también apretado, porque es un partido tal, pero es que resulta que al ir Fernando 6-0, digo, bueno, va, pues 3-1, me lo he vingut amunt.
5: Som optimistes, ningú dona un resultat negatiu per a Espanya, això és bo, vull dir, estem optimistes i en ganes de guanyar.
1: El cor no mos deixa, seguim en Fora de Cobertura.
2: Estàs escoltant Fora de Cobertura, Donís Salvador.
1: El Son Festival és un cicle de concerts i espectacles que es celebra en Castelló durant els mesos d'estiu. Destaca el seu format de festival boutique front a la mar i el seu enfoc intergeneracional combinant diferents gèneres musicals i comèdia per a captar a tot tipus de públic. Parlem amb Gonzalo Peña, codirector del festival. Què tal, Gonzalo, com estàs?
7: Buenos días, Donís.
1: Bon dia. I tu? Home, pues, què te vaig a dir? Així estem pendent de lo que estem pendent. Però n'hi ha lloc per a tot i no convé deixar-se res de costat, que res es quede fora de cobertura, perquè el Son Festival abarca molt i per a molta gent.
7: Eso es. Al final es un ciclo que, bueno, que está enfocado a dar cabida a todos los públicos, que de eso se trata, que la cultura sea accesible, que los niños, mayores, jóvenes, que todos juntos podamos disfrutar de buenos conciertos y nada mejor que además junto al mar.
1: Porque así has comenzado el divendres, ¿no?
4: Sí.
7: ¿El qué, perdona?
1: Que comenzaron el divendres, Gonzalo. El divendres
7: comenzamos el viernes con Pablo López, ayer tuvimos a Rosana, que fue un conciertazo.
1: Madre mía,
7: hoy vamos a poner la final, a ver si gana España y nada, ya continuar hasta el 8 de agosto que terminamos con el Tardeo Remember.
1: Claro, porque contraprogramar la final del Mundial en un concert, pues igual es un tir al peu, pero no, hi ha contraprogramacions de moltes coses, però quin fi de setmana, no? Pablo López, Rosana i final del Mundial, el Son Festival per tot lo alt.
7: Pues efectivamente, no está nada mal el empezar así por todo lo alto y la verdad que la acogida del público además está siendo fantástica a pesar del calor que está apretando, pero bueno, la verdad que la gente está respondiendo muy bien y estamos muy contentos y esperamos que siga siendo así.
1: Gonzalo, el cartel del Son Festival, ¿quins altres artistes mos porta durante este año 2026?
7: Pues aparte de los artistas que ya te he contado de este fin de semana, pues vamos a tener también a Sergio Dalma, a Iván Ferreiro, Siloé, a Siempre Así, a Hey Kid, a Los Morancos, al maestro Plácido Domingo, porque en familia, o sea, es un cartel pues muy, muy plural y como te comentaba, pues pensado y hecho para todos los públicos.
1: No es un cartel, es un cartelazo. Enhorabona.
7: Es un cartelazo, muchas gracias.
1: De verdad que sí, enhorabona a Gonzalo Peña y vamos a llegar en Precastelló. A ver, cualsevol, más que me bebe cualsevol que has dit. Y si no es que es, va a ser fácil, va a ser fácil coincidir. Gracias, Gonzalo Peña, por estar con nosotros en Fora de Cobertura en Apunt Radio.
7: Muchas gracias a vosotros, un saludo.
1: Fuerte abrazo.
2: Fora de Cobertura, Donís Salvador.
1: En ese punt d'eufòria en el que estem...
6: D'eufòria.
1: En ese punt d'eufòria en el que estem, Fernando Pena, no sé si convé rebaixar-la un poquet, si som a passar factura després, si anem a estar pues, del punt d'eufòria, de les nervis de tal, anem a acabar pues, el dia fets pols i no dic pel resultat. Uh-huh. Vull dir per gastar energia, per... com funciona això? A què tenim d'atendre?
6: Vamos a hablar de eso, porque es verdad que tenemos por ahí la parte de la euforia que a todo el mundo nos encanta, pero las finales no siempre tienen esa euforia o esa intensidad, ¿no? Hay veces en donde aparecen contenedores quemados y otras cosas que vamos a comentar ahora en la sección de psicología.
1: Ahí sabes que no hay de aquí arriba, del cabet, y como no hay de ahí, pues mira, pues pasen cosas, pero eso es una otra cosa.
6: Eso es. Pues vamos a hablar desde un punto de vista psicológico y yo incluso diría además antropológico de la euforia que hay en las finales, como la de esta noche, y de dónde viene todo eso, ¿no? Porque podemos arrancar hablando de esa sensación de pertenencia, ¿no? Que es algo bastante intrínseco al ser humano, ¿no?
1: Vale, pues allí ya tirando un poquet de como fa Pablo, ¿quién inventó la euforia? No, un dato, Pablo.
5: ¿Quién inventó la euforia? A nivell d'Eurovisió, Lorenz, que va guanyar en esa cançó.
1: Molt bé, no importa.
6: Muy bien, bueno, hablamos de la pertenencia, ¿no? De esa sensación necesaria para los seres humanos, para la supervivencia, en definitiva, ¿no? Si pensamos a lo mejor en el ser humano de las cavernas, ¿qué pasaba con aquella persona que no tenía esa sensación de pertenencia, de unión al grupo, de rodearse? Pues que a lo mejor no podía criar a sus hijos de la misma manera, o protegerse contra depredadores, o ir a cazar de la misma manera. Cuidado, que el mamut lo cazo yo solo, ¿no? Que yo no tengo sensación o necesidad de pertenencia. Pues a lo mejor no le iba tan bien cazando ese mamut, encontrando...
1: Vine para casi mamut, te vas a enterar.
6: O superando a lo mejor enfermedades, ¿no? O encontrando alimento. Entonces, la sensación o necesidad de pertenencia, que está muy asociada, por supuesto, a la defensa de un equipo de fútbol en una final de la mundial, del mundial, pues es algo muy necesario, ¿no? Fijaros que el ser humano es de los mamíferos que tiene mayor necesidad de pertenencia, porque es aquel tipo de animal que requiere más cuidados durante más tiempo cuando nace. Un caballo, por ejemplo, cuando nace, al cabo de pocos segundos o minutos ya empieza a caminar, ¿no? Un perro, lo mismo, cuando nace, al cabo de pocos minutos o horas empieza a caminar. Una ballena es bastante autónoma, al cabo de pocos días también.
1: Empieza a caminar.
6: Pero el ser humano empieza a caminar.
8: Nada.
6: Pero el ser humano tarda varios meses, yo diría años, en tener una independencia, ¿no? Fijaros entonces la importancia que tiene esa sensación de pertenencia. ¿Y qué pasa si no tenemos esa sensación de pertenencia? ¿Qué pasa si no estamos conectados como humanos? Pues que abandonaríamos a nuestros bebés, ¿no? No le doy importancia, pues lo abandono. Por eso, esa pertenencia es tan importante y muy vinculado a ello está la sensación de identidad, el quiénes somos. El quiénes somos se identifica por quiénes somos como individuos y quiénes somos como grupo. Entonces se genera la identidad a partir de quién es nuestra familia, por ejemplo. O la identidad a partir de en qué trabajamos y pertenecemos a un gremio y defendemos a ese gremio. O por la religión, por ejemplo, ¿cuál es nuestra religión? Aquellas personas que tengan nuestra religión. O, en este caso, por nuestro país o por nuestro equipo deportivo. Cuando yo iba al cole en EGB, eran los de octavo A contra los de octavo B, ¿no? Había dos octavos, entonces eran...
1: Y en la falla del partido de solteros contra casados, ¿no?
6: Exacto, sí. Entonces se generan esos signos de identidad. Yo soy casado, entonces juego con los casados, ¿no?
1: Yo me imagino que ahora vas a pegar un bote, no sé que te pregunte, Fernando, pero la euforia aún encaixa en la pertenencia a un grupo.
6: Pues en la medida en la que aparece un signo de identidad como el que estamos comentando, quien obtiene un beneficio o un logro lo genera otra persona que no eres tú, pero que está dentro de ese signo de identidad en donde tú estás, ¿no? Al fin y al cabo...
1: Claro, la sensación es es una alegría desbordante, ¿no?
6: Es una alegría desbordante de algo que no te pertenece a ti como tal, que le pertenece a 11 jugadores que están a miles de kilómetros de distancia, que sienten euforia
8: y que tú, por tener esa sensación de identidad, dices, comparto con estos algo y me contagio de una emoción que realmente no te pertenece, que le pertenece a otras personas.
1: Pero parece una emoción desbordante. Es que moltes voltes, pues bueno, lo que has comentado, ¿no? A voltes pasan cosas en las celebraciones y son unas sensaciones efectivamente desbordadas y desmesuradas que no deberían de pasar, lógicamente, pero sí. Bueno, que a voltes está en un punto que no puedo controlar.
8: Sí, es así. Aparece una explosión de dopamina por los circuitos de recompensa que hay en el cerebro que se nos va de las manos. Entonces la emoción deja de ser controlable para empezar a lo mejor abrazarnos, sonreír, gritar, cantar himnos, tener una sensación de muchísima alegría. Y a veces es tan desbordante, como tú comentas, que nos lleva a empezar a empujar a los del equipo contrario, a moverle el coche.
1: O a los de tu equipo.
5: Si no acaba bé. No, es una volta a bis, ¿no? Claro. Al propi equip, sí. ¿No? Pues els aficionats no estar
1: content. O en un concert que estan tots espentant-se i tal, perquè estàs en un punt que bueno, que no eres capaç de controlar les teves emocions.
8: Sí, es justo eso. El cómo incluso llegamos a cometer actos peligrosos contra otras personas por esa sensación de euforia. En este mismo mundial, en México, por ejemplo, asesinaron a una persona que la zarandearon en el coche hasta el punto de que acabó pues, bastante mal. En el mundial del 94, que comentaba Pablo ahora, asesinaron a un colombiano marcó un gol en propia puerta. Entonces, vemos
5: claro,
8: que...
5: Depende también de la situación de cada país, claro.
1: Sí, però
5: en este cas tiren la basura fora d'hora i a mi n'hi ha un perill també.
1: Sí, però en el cas del 94, en el jugador de la selecció colombiana, a veure, així va ser un cas diferent. Tinguem en compte que va ser una cosa absolutament deliberar i pensar, perquè va ser un temps després, va ser quan acaba el Mundial, no?
8: Sí, unos días después, exacto. Sí. Però bueno, lo que generó un poco eso es esa sensación de me han hecho daño, ¿no? Tenemos cuando gana tu equipo esa sensación de euforia que estás comentando, de extrema alegría, pero también tenemos lo contrario, ¿no? No solo él me han hecho daño, sino me han atacado. Han atacado a un signo de mi identidad.
5: Que és el,
8: ¿no?,
5: que passa el últim partit entre el últim partit quan es varen fer mencions polítiques sobre
1: les Malvines.
5: Correcte. Entonces, vull dir, ahir se varen sentir atacats, vull dir, que és algo que també controlen des de la FIFA, no? El que no es traslladen mensatges polítics ni...
1: Sí, però a Espanya, per dir Gibraltar espanyol, sí que sancionaren a dos jugadors, a Rodri i a Quimes Facer, no recorde, a dos jugadors que no puguen jugar un partit. Però sí, Argentina acaba de treure una pancarta ni en les Malvines o argentines. Ahí no passa res.
5: Una pancarta al terreny de xoc,
1: Efectivament.
5: No en les grades, en el terreny de xoc.
1: I ahí no passa res. I també, aprofitant, vaig a soltar un facto, aprofitant que està dient Fernando, pues eso, ¿no?, que a voltes te descontroles i acabes inclús en pues bueno, jugant un poquet de manera més intensa de lo que hauria de ser bo per al desenllaç del xoc. Argentina, què passa? Que guis eufòric des del minut 1? Què passa?
0: És que és argentins.
1: Sí, però...
0: Hi ha gent que ha venut el cotxe o que ha hipotecat la casa a poder comprar una entrada.
1: Ja, tio.
0: O sigui, lo dels argentins és un cas.
1: Ja, però és que...
0: Que sí.
1: A veure, que les patades, a partir de certa intensitat, haurien de controlar-se un poc més.
8: Tendran más neuronas espejo. No sé si habréis escuchado hablar de las neuronas espejo. ¿Os suena?
0: Escoltar, sí. Ahora, saber lo que es...
8: Las neuronas espejo es que es fascinante. Yo lo utilizo mucho en muchas de las conferencias. Son unas neuronas que tenemos en el cerebro que observan lo que tienes delante a nivel emocional y también a nivel de movimientos. Si nos quedamos con la parte emocional, que es la que estamos hablando en el programa, observan las emociones que tienes delante y te las meten dentro del cuerpo para que las experimentes tú. Esto es fascinante porque son la base de la empatía, por ejemplo. Cuando hay a tu lado una persona llorando, no sé si os ha pasado alguna vez, de tener al lado una persona llorando y que te entren ganas de llorar. Sí. Y puedes llegar a pensar, ¿por qué me entran ganas de llorar si quien tiene el problema es la otra persona? Porque son tus neuronas espejo metiéndote esa emoción dentro del cuerpo. Y la contraria también es igualmente cierta. Cuando tienes una persona riéndose a carcajadas a tu lado, pero riéndose muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, te van a entrar ganas de reírte.
1: Y de repente el mundo riéndose, ¿no?
8: Sí, y sí, está sí. Todo el mundo riéndose, exacto. ¿Por qué sucede eso? Pues son unas neuronas espejo que, como os digo, están mirando hacia afuera, viendo emociones y te las meten dentro del cuerpo. En las conferencias en las que hablo de inteligencia emocional, habitualmente proyecto unas fotografías con caras enojadas y le pido a la gente que ponga cara enojada. Y luego pongo unas fotografías con caras sonrientes y es fascinante, es maravilloso ver cómo le pido a la gente que pongan caras enojadas y cómo resulta dificilísimo estar con cara enojada delante de una persona que tiene una cara un poco sonriente. Te tienes que montar historias, me dicen los alumnos. He tenido que pensar que esa señora le había dado una bofetada a mi niña de 4 años para poder poner cara enojada porque no podía... Eso es que estás generando... pensamientos con el córtex prefrontal para generar historias que justifiquen esa emoción, porque no te salen, porque tus emociones reflejan lo de fuera. ¿Y qué pasa cuando no solo son 4 personas que tienen una emoción, sino 20, 200 o 2000 en un estadio, 20.000 con una emoción determinada? Pues que es imposible sentarse estando tranquilo, teniendo a gente coreando, por ejemplo, el himno de tu país y viviéndolo profundamente. Al final, esas emociones intensas de euforia se nos meten dentro del cuerpo y las replicamos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y conciencia. Hay veces en donde las emociones son positivas y nos hacen pasar un buen rato y otras veces, como estamos comentando, son nosotros contra ellos. Y un partido es un ataque hacia mí, hacia mi identidad. Por eso hay veces en donde... ese contagio emocional tenemos que llevarlo mucho a la atención y decir, ojo, que ese ataque no debe llevarme a cometer actos, como estábamos comentando, de violencia. En Francia, por ejemplo, en el último partido que jugó, también mataron a una persona, hubo contenedores quemados, hubo más de 120 detenidos y se produce precisamente porque necesitamos medir cuando nuestras emociones se nos desbordan, producto a veces de formar parte de un grupo, de formar parte de un conjunto de personas que tratan de defender, entre comillas, pues a su propio equipo de fútbol.
1: Te digo una otra cosa, también els llocs on acaben els contenedors cremats, els cotxes cremats i no sé què, solen ser els mateixos puestos, Uh-huh. Al final igual no va a ser la euforia, igual va a ser otra cosa.
5: Y va a ser también que sean las neuronas espejos y el que no tiene neurona, sí. También ya falta de...
1: També és habitual, també és habitual.
8: Sí.
1: Fernando Pena, gràcies.
8: Un gusto, com sempre.
1: Seguim en Port de Cultura i a l'altre costat del fil telefònic tenim a Carolina Quilis en Casa Borràs, Pinedo, València. Com estàs, Carolina?
9: Què tal? Molt bon dia, Donís.
1: Necessitem saber com agarrar avui moltes energies en un plat valencià per a estar a tope en la final.
9: Pues mira, te vaig a dir, avui anem a parlar de la paella valenciana, perquè molt que parlem de molts plats, però crec que hem parlat molt poquet de lo que es el nostre plat típic de la nostra comunitat.
1: I que millor que un plat nostre per a viure una cosa tan nostra, no?
9: Exacte, correcte, Donís, aixina, que avui he decidit fer la paella de pollastre i conill.
1: I pato? Perquè o sense pato?
9: Pato, opcional. També està molt bo. A mi m'agrada més en pato, però bueno, sense pato també està molt bona.
1: I, ui, espera, que vaig entrar en terreno pantanoso. I quins ingredients són els que poden posar-se en una paella valenciana sense que estigues fora de lo ortodoxo?
9: Vale, pues mira, te dic. Antigament, este plat, el pen, en lo que tenien a mà, lo que tenien per casa, al voltant. I era, pues, el pollastre, el coní, qui tenia pato en casa, pues, posava també pato. Ara és temporada de la batxoqueta i el garrofó, o sea, que és ideal. I l'arròs, que és lo que tenien a mà, Donís. I antigament, quan plovia, que agarraven els caragols, pues, els deixaven una malleta, bueno, els enganyaven i tot això, els deixaven una malleta en una malla, i quan feien la paella, pues tiraven un poc de caragols també.
1: Això d'enganyar els caragols, que és vingau, que no me va passar res.
9: Ai, pues és que claro. A veure, enganyar els caragols, pues se passa que això podríem dir un altre dia de la secció, podríem parlar de...
1: Jo crec que sí, vale, pues, avant.
9: Perquè si no, s'han mantingut molt, Donís. Te ho explicaria, que sé perfectament els passos.
1: Ho sé.
9: Però
1: Avanta, continua, continua, bueno, continua en la paella.
9: Pues a veure, te dic, este plat neix que, perquè antigament els agricultors ja són els preparaven este plat en els ingredients que tenien a mà, com bé estem dient, i el que tenien els animals que criaven en casa. I avui en dia te puc dir que és un menjar que se prepara en dies de festa, diumenges, dies de festa, o sea, reunions familiars, d'amics, i s'ha fet un plat, així com antes era humilde, avui en dia se considera un plat de festa, festiu. I com bé estem parlant, els ingredients porta pues, pollastre, conill, el plat opcional, batxoqueta, garrofó, oli, sal, arroz, aigua,
1: tabella,
9: safrà,
1: tabella,
9: exactament.
1: Pilota?
9: Pilota jo no l'impose. Sí que sé que n'hi ha zones en la comunitat que sí que posen, igual con pimentó també, però nosaltres així, en la comunitat valenciana, no. Lo que és la província de València, no.
1: Sí, te'n vas cap a la Safor, bueno, això és discutible, eh?
9: Per això te dic que...
1: Cardina, debat un altre dia que anem a l'informatiu, val? Debat per un altre dia.
9: Va.
1: Gràcies.
9: Vale, Donis.
1: Informatiu i tornem en Fora de Cobertura.
10: Són les 11.
2: A punt. Notícies.
10: Última hora de la informació de la recerca del ramat amb bou escapat ahir de Gàtova, una recerca que continua durant tota la nit. Doncs bé, ara mateix el bou que estava per la zona del Rodeno ja està abatut. Recapitulem, han sigut 6 vaquetes i un bou fugits durant les festes, segons han confirmat a PUT fonts oficials. Pel que fa al bou està abatut, però encara no s'han capturat cap de les 6 vaquetes. 2 les tenen localitzades, però en una zona de difícil accés. Per tant, continua la recerca per part del Seprona, amb helicòpters, patrulles de la Guàrdia Civil, que també col·laboren amb efectius municipals i veterinaris. Recordem, la fugida va començar ahir de vesprada, durant les festes de Gàtova, i els alcaldes de la zona avisen que cap persona pel seu compte ha d'afegir-se a la busca i que es protegisquen. De la final del Mundial de Futbol, els aficionats espanyols ja fan bullir Times Square a Nova York, on es disputarà esta nit.
11: Mientras nosotros juguemos a lo que sabemos, todo irá bien. Tocar, tocar, tocar y meter goles.
12: Argentina últimamente pues eso, está en los últimos minutos dándole la vuelta al marcador y eso no nos lo podemos permitir. Hemos de llevarnos una victoria a casa.
13: Tenemos un equipo potente, los jugadores confían. Exacto. Y nosotros más en ellos.
14: ¡Vamos, España!
10: I no es queden enrere els argentins i argentines que s'hi han desplaçat.
15: Es insólito, insólito, con todo, con la última de Messi, con todo. Y que sea lo que Dios quiera, pero que la estamos disfrutando, la estamos disfrutando.
16: Vamos Argentina, sabes que yo te quiero, esta hinchada loca deja todo por la copa.
10: Això a Nova York, a casa nostra, per als aficionats i aficionades que vulguin compartir aquests moments, la Generalitat reforça el transport públic per a facilitar els desplaçaments. A Castelló, el Trump, també hi ha un altre esdeveniment, que és el Som Festival al Grau. Per tant, hi haurà un dispositiu especial amb motiu de la Mundial de Futbol i el més tramvies durant el Som Festival. Durant avui diumenge, entre les 7 del matí i les 10 de la nit, els tramvies de Castelló circularan amb una freqüència de 12 minuts, millorant el servei habitual per absorbir l'increment de viatgers. A València, Metro València ofereix serveis especials de les línies 1, 2, 3 i 10 amb motiu de la final del Mundial. El metro i el tramvia facilitaran aquesta mobilitat per acudir a punts concrets, com ara, per exemple, la plaça de l'Ajuntament i el Roig Arena, on hi haurà instal·lades pantalles gegants. A Alacant, el tram es queda sense reforç per a la final per falta de personal i qüestions tècniques. I continuem mirant a New Jersey, on està ubicat l'estadi on es disputa la final de la Copa del Món. El MetLife Stadium té capacitat per a 82.500 espectadors i les entrades per a veure la final estan esgotades des de fa dies. Es calcula que unes persones, 10.000 espanyols i espanyoles han fet el viatge per disfrutar de l'experiència en directe, com hem escoltat. El partit, com hem dit, serà a les 9 de la nit, hora espanyola. Abans, la selecció s'ha reunit amb els aficionats per assignar autògrafs. Pel que fa als incendis de diversos punts d'Espanya, els mitjans aeris tornen a la càrrega este matí i s'afitxen a les brigades terrestres. És en un cap de setmana de molta calor i amb el risc d'incendis molt alt o extrem en bona part del país. Els focs actius que més preocupen estan en Orés, a Saragossa, amb unes 15.800 hectàrees afectades, encara que s'ha frenat una part de moment, i també un altre a Guadalajara, a la Mierla, que avança amb unes 9.000 hectàrees afectades, amb un comportament extrem i 15 municipis evacuats. El 90% de la superfície afectada per l'incendi de la Mierla pertany, desgraciadament, al Parc Natural de la Serra Nord i presenta un comportament complicat pel vent del sud-oest. A la Comunitat Valenciana, per avui, el nivell de preemergència de risc d'incendis forestals és extrem, excepte el litoral de València i Castelló. Continuarem parlant de l'oratge, a més de la calor. Esta vesprada haurem d'estar pendents de les tronades. Lluís Obiols, bon dia.
17: Bon dia. Unes tempestes que es formaran de vesprada a l'interior, especialment interior central de la província de València, i avançaran cap a la costa, on arribaran desgastades, més o menys entre l'Horta i la Plana. Seran precipitacions poc importants, però sí que aquestes tempestes poden anar acompanyades de fort vent. De fet, hi ha un avís que ho indica. Per tant, una vesprada moguda després d'un matí que serà, en general, tranquil, molt bascós. De nou s'han format aixòs núvols baixos a la costa que s'aniran dissipant, i amb calitja. Venim d'una nit bascosa, d'una nit molt càlida, i avui les màximes pugen de forma lleugera, valors de 36 a 39 graus a l'interior i entre 32 i 34 graus a la costa. El vent en general bufarà fluix amb predomini de llevant, llevat de les zones on es presenta tronada esta vesprada. I atenció, perquè la setmana torna a vindre marcada per un nou episodi de calor. De fet, demà pugen les temperatures amb més ganes, ja esperem valors de 40 graus a l'interior, una sensació de basca acusada a la costa, calor intensa que es mantindrà pràcticament tota la setmana.
10: Moltíssimes gràcies, Lluís. Tornem de moment la connexió en el programa Fora de Cobertura amb Donís Salvador i tot el seu equip i col·laboradors. Fins després.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.
18: De tu a tu.
19: En Orihuela, la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio, siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
20: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
21: ¡Regarde la gilipollua!
20: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
22: La próxima semana hablaremos del gobierno.
20: Generalitat Valenciana.
23: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
24: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
20: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
21: ¡Regarde la gilipollua!
20: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
22: La próxima semana hablaremos del gobierno.
20: Generalitat Valenciana.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant,
3: 96.5.
4: De tu a tu. Si pudieras silenciar el ladrido a la hiena.
6: Estás escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Dames i cavallers, el nostre convidat especial de Fora de Cobertura d'avui, diumenge 19 de juliol de 2026, és un dels artistes plàstics contemporanis més destacats de la Comunitat Valenciana. En més de 30 anys de trajectòria internacional, i els seus inicis van estar vinculats tant a les arts plàstiques com a la dansa. El seu estil ha evolucionat des del pop art i el neodadaïsme fins al art objectual i l'abstracció expandida, que ara mos explicarà què és. Utilitzant habitualment iconografies místiques, l'ús del pa d'or i materials carregats de simbolisme. Tot ell és simbolisme, dames i cavallers. Arriba a l'estudi número 1 de Bunt Ràdio, el senyor Juan Antonio Rodríguez Roca Jarr.
1: Bravo.
0: Benvingut.
2: Com estàs? Moltes gràcies. Quin rebre, man.
0: Home, no podia ser d'una altra manera. Però, a més, saps, i això ho hem parlat en moltes ocasions, avui t'entrevista un fan teu.
2: Bueno, i amic.
0: També, home, per supost. A més, t'he dit que ja ho hem parlat en moltes ocasions. Si hem parlat d'aquestes coses, per l'ego serà. Però és que, de veritat, que me declare admirador de la teua obra. Ho ha parlat en tu i en Josep més d'una volta.
2: Sí. La veritat és que sí. A més, hem col·laborat també en molts projectes junts i ha sigut recíproco.
0: Home, pues, de veritat que contentíssim que estigués amb nosaltres i puguem disfrutar d'esta segona hora i, bueno, i divertir-nos un poquet. És molt important recordar que acabes d'estrenar l'exposició.
2: Sí.
0: Vale? Així que comencem parlant d'ella.
2: Molt bé. Pues ara tinc una exposició en la Sala Parpalló. Estarà fins a octubre. I la veritat és que estic molt content perquè ha sigut una sorpresa que la gent li està agradant molt.
0: És una exposició com d'anar per casa, no?
2: Sí. Molt d'anar per casa.
0: Domèstica.
2: Sí.
0: Per què este nom?
2: Domèstica perquè representa tota la feina que fem, l'art que fem les dones. Ha sigut l'excusa per a poder de treballar tot aquest el simbolisme que les dones han fet del punt de ganxo, tot el textil, i és una manera de donar-li valor.
0: La Sala Parpalló del Movim, a veure, que no estem parlant de qualsevol cosa, estem parlant del Movim, i l'exposició fins a octubre.
2: Sí.
0: Uau, no? Esto, uau, no?

0: Bueno, la veritat és que seran 4 mesos i molt content perquè per la sala Parpalló ha passat, ha sigut el més il·lustrat que n'hi ha hagut en la Comunitat Valenciana. Molt content de pertenir a la família.
1: En particular, en la presentació dia que eres un artista plàstic conceptual, i per a saber, per a parlar d'art, ja que entendré, i qui t'entrevista en este moment no sap res d'art. Hombre, sap que el que veu li agrada o no li agrada.
0: Exacte, doncs pues és que és això. Ah, pues, les etiquetes...
1: Pues ara resulta que sí que entenc. Ara resulta que sou un expert, no?
0: Sí, sí, sí. L'art, sobretot, és com els xiquets que li preguntes si t'agrada o no t'agrada. Això és com, t'agrada la paella o no t'agrada la paella?
1: T'inspira, te diu algo, te seduís o no te seduís, no?
0: Clar.
1: Lo que estàs fent.
0: Exacte. Els teòrics sí que es donen, fiquen les etiquetes, que sí, tenen que estar les etiquetes per saber lo que fas, però realment quan jo me fiqui a treballar no me plantege, vaig a fer una abstracció, no.
1: És que, a més, clar, ha vist obres teues que no arribava a saber lo que eren, però dia, ostres, però és que m'està...
0: T'aplega o no
1: t'aplega? És que me crida, és que me crida. Per contra, no tinc ningú problema en dir que si veig un quadre o una escultura i dic... A veure, això què és, no? Des de la ignorància, Juan Antonio? Des de la ignorància. Això què és? Perquè això no me diu res, no? I me crida l'atenció que en l'art abstracte hi ha molt de crític entès que diu una cosa... I arriba una altra crítica antes i diu la contrària.
0: És que, fija tu, que la figuració i l'abstracció són com dos palos opuestos, però que també se toquen. Quan una abstracció pot ser una figuració, i al contrari. Tenim el gran mestre ha sigut Goya, que feia una figuració i també tocava els punts de l'abstracció en les figures negres.
1: És la teva mateixa influència?
0: Influència de tots els artistes que han hagut, sí, clar.
1: Quin t'ha representat més? O quin ha fet que tu vulguis ser artista?
0: Pues no ho sé, perquè des de que era menut només que ha fet art d'una manera inconscient. Suposa que tot el que n'hi ha alrededor t'influïix. Des de ton pare que és un manitas i que si per unes altres circumstàncies de la vida haver sigut artista segur. Si no haver tingut, li haver tocat viure una època determinada.
1: En canvi, clar, en els artistes també l'art és art, no? I és, a voltes és difícil dir quan bo és este art si no estàs en les circumstàncies. Mira. I en les capacitats de fer-ho. T'ho dic perquè jo sóc un dibuixant, com te diria, horrible. ¿Vale?
0: El 6 i el 4.
1: Què te ho anava a dir? El meu retrato seria una aixina. Con el 6 i el 4 hago la cara de tu retrato.
0: Exacto.
1: Sí, tipo cavernícola. Soc molt roïn dibuixant. Però a vegades veig una cosa que dic, ostres, però si és que això ho podia haver-ho fet jo.
0: Bueno, això n'hi hauria, n'hi ha molta tela que tallar.
1: Un entre cometes.
0: Sí. Bé, per exemple, mira, jo quan vaig començar a pintar des de ben menut, perquè jo era un xiquet que no veia, que no me distreia jugant a futbol, sinó que me ficava a dibuixar. I també una de les coses que jo me vaig ficar a dibuixar és perquè el meu germà dibuixava i se li donava molt bé. Entonces yo volía, pues, lo típico, y pues yo voy mejorar la técnica para poder superar al Mocherma, entre cometes. Y al final me distrea copiant els fotogrames de les revistes. Els fotogrames de...
1: Copia, o sea, tú agarras
0: una revista y entonces n'hi ha un fotograma de una película en blanco y negro y que... I m'agarrava un llapis i un paper i me ficava a dibuixar i m'entretenia i xuava. I
1: la tècnica d'on...?
0: La tècnica s'agarra... No, innata no, así no n'hi ha res innato, así n'hi ha que treballar. El, in,
1: home, in, la,
0: vull, no, vull dir...
1: Ser artista se hace, no se nace?
0: No, les dues coses, les dues coses. Però tu necessites anar pulint d'una de copiar lo que veus, que és la gran mestra, i rebre, i tinguem classes de professionals, evidentment. Jo després vaig ingressar en l'Escola d'Arts i Oficis i ahí me donaren moltes tècniques.
1: I tu agarraràs el que consideraràs que era...
0: Sí, el que passa és que...
1: la teva personalitat.
0: El que jo soc molt anarquista i a mi no... Jo no soc purista. Jo, a mi m'agrada mesclar materials, experimentar. Dins d'eixa experimentació n'hi ha coses que m'han eixit bé i n'hi ha coses que les ha tingut que tirar a la basura. Però ha de pres, que n'hi ha que agarrar la banda positiva.
1: Has fet una obra que no t'ha agradat i l'has tirat al fem?
0: Sí.
1: Tenint en compte
0: que algú... I l'has cremat.
1: Que algú sí que li podia agradar.
0: També passa, però si no t'agrada tu, mal.
1: I no has vist aquestes obres que de repente agarra una cosa, la posa i li pega foc i l'obra era pegar-li foc?
0: Sí, n'hi ha...
1: I això que...
0: Sí, sí. Molt bé, doncs és que per a gustos colores n'hi ha...
1: N'hi ha
0: performance que... I a més venim d'un món molt... En València, el món fallero, més art impossible.
1: Sí, clar.
0: I és un art efímer.
1: Però hi parlaríem d'una cosa distinta, no? Perquè l'art de les falles... Vull dir, l'art no és cremar-la, és el que simbolitza, la crítica, el tal...
0: No, per a mi tot, des que comença les falles fins que s'acaba, les ofrenes, això és un performance meravellós. Veure com van les dones i si agarren les flors i les col·loquen. Això és un performance. Això és art en mayúscules.
1: Mai ho havia vist des d'este prisma, la veritat. Però vist aixina, vist des de l'art, pues també ho és veritat.
0: Sí, sí.
1: Al final té un simbolisme, té un significat. Està clar que és un acte ple de devoció, ple d'emoció.
0: Sí, no, això però... no lleva una...
1: Clar,
0: vull dir, les dues coses estan unides i no n'hi ha ni que... No se devalua, és una suma. No n'hi ha València que o siga artista perquè treballa d'alguna manera en el món faller o el consumix, que això és també n'hi ha que saber consumir l'art.
1: Lo mateix, bueno, parlant en este cas de província de València, però en Castellà i en Alacant, pues bueno,
0: lo mateix, tenen les seues festes i és una...
1: O cristians inclús.
0: Claro,
1: moltes,
0: claro.
1: Totes les festes.
0: Sí.
1: Tu, a més, eres un artista multidisciplinar. Te dona igual un roto que un descosido, no? Perquè si no, escultura, quadros...
0: Sí.
1: Així.
0: Per exemple, quan... La motivació me pot vindre d'anar per el carrer i veure al costat d'un contenedor una peça determinada que jo dic, ostres, pues si jo l'agarre... la puc transformar.
1: T'ha passat?
0: Sí, clar que sí. O d'unes portes fer una escultura que se diu cada mañana cuando me levanto me subo a una silla, en la primera època.
1: És el nom de l'escultura?
0: Sí.
1: Cada mañana cuando me levanto me subo a una silla?
0: Sí.
1: És curiosíssim, és curiosíssim.
0: I era una porta vella que el que vas fer és... transformar-la en una dins d'eixa porta n'hi havia una caïda en una ballarina que se ficava de puntes dalt de la caïda i lo que parlava era un moment determinat d'un company que tenia que cada volta que el meu company s'alçava per el matí tenia un ritual i era l'excusa per a poder fer eixa peça.
1: I el nom d'on és?
0: És que cada volta que s'alçava per els matins feia un ritual, que no vaig a dir quin ritual era, però que no tenia res que veure en pujar-se a dalt d'una caïda, però sí, tenia un ritual i sorgeix, és com una mena que és antes, el huevo o la gallina, doncs no ho saps. Igual n'hi ha voltes que fas la peça i fiques després el títol o agarra el títol i fas la peça.
1: Seguim en Juan Antonio Rodríguez Roca, JAR, i el nostre consell d'experts vol ser partícip d'aquesta entrevista. Bueno, com ja saps de què va ser, no te vas estranyar, però primera pregunta del consell d'experts per a JAR.
2: Hola, Juan Antonio, tu per què fas coses tan rares?
0: Pues yo supongo que no me lo planteé. Igual es que soy un poco raret, pero vamos, no es ufaz sense pensar, porque cuando intente hacer algo mol estudiat no me ix, y cuando faig algo cuando fas lo que me naix, lo raro, entonces te aceptació.
1: No, i tanta aceptació. Anem a la segona pregunta del Consell d'Experts per a JAR.
2: Bon dia, JAR. Alguna volta has fet un quadre de princeses?
0: De princeses, no. Bueno, sí, perquè la primera etapa de la meva vida va ser pintar a les ballarines i no n'hi ha més princeses que les ballarines.
1: Bueno, cada mañana cuando levantamos una silla...
0: claro, una ballarina, això, no? Sí, sí, sí. Mai millor dit.
1: O sigui que... N'hi ha quadre de princeses per a la xiqueta?
0: Sí, sempre.
1: Vale, molt bé. Quina temàtica no has tocat?
0: Pues tinc que pensar-ho, perquè la política l'ha tocat.
1: N'hi ha personatges... Lo místic contínuament?
0: Sí, contínuament. La realesa també. No sé, igual si me proposen, igual dirá marcianos, pues igual marcianos no toca marcianos.
1: Marcianos, bueno. Anem a la tercera pregunta del Consell d'Experts fora de cobertura per a JAR.
3: Hola, Juan Antonio, algun quadre t'hi sí també que te l'has guardat per a tu?
0: Tinc algunes peces, les tinc molt de carinyo, però tinc que sempre he pensat de que quan hi ha una persona que s'interessa per aquesta peça, la cuidarà millor que jo.
1: És que no tindràs prou puesto per a totes.
0: No.
1: És que és impossible.
0: Vamos, si tinguera que guardar tot el que ha produït, te dic jo que no.
1: No, aquí ja. Va, tinc claríssim. Quarta pregunta del Consell d'Experts de fora de cobertura per a JAR.
4: Bon dia, JAR. Tu, quan fas una escultura rara, després te'n recordes de lo que vol dir?
0: A voltes sí, a voltes ho fas d'una manera inconscient i no sé ni per què ho ha fet.
1: Per què vaig fer això, no? Fa 15 anys.
0: No, exactament. No, és una cosa estranya.
1: Com me sentia jo en aquell moment per a fer això, que ara ho veig d'una altra manera i no entenc el per aquest resultat.
0: Sí, bueno, a voltes dius, ai, per favor, que no me pregunten algo de sobre esta peça que...
1: En quina peça t'ha passat?
0: En quina peça m'ha passat?
1: Què era o com era?
0: Ai, ara m'has pillat, ara m'has deixat un poquet...
1: Bueno, alguna, tindràs alguna, no?, que en la ment que hagis dit. És que esta peça en particular, pues no sé, o inclús alguna per la que t'hagin preguntat i hagis dit, és que tenia el dubte en aquest moment, estava debatint-se entre posar-la en l'exposició o no posar-la, al final la vaig posar, o al final inclús no la vaig posar i la tenia que
0: no,
1: posar.
0: No, n'hi ha una figura molt important, perquè tot el que jo crec... després està la figura del comissari, que és una figura que a mi me salva, i és qui opina, qui diu quines peces tenen que anar a les exposicions i quines no.
1: El comissari?
0: El comissari d'exposició.
1: O sigui, tu...
0: En este moment, el comissari de l'exposició és Alejandro Villar Torres, i entonces ha fet una tria de les peces, perquè no totes, baix el seu punt de prisma, són adequades.
1: La col·lecció domèstica, de quantes peces constava, inicialment?
0: No les ha comptat, si tinc que ser sincer, però moltes han quedat...
1: Dona'm una forquilla de 10 o 15.
0: No, pues... La veritat és que no les ha comptat, però s'hauran quedat 50 fora.
1: S'han quedat 50 fora?
0: Sí. De diferents tamanys. No totes tenen el mateix format, però sí.
1: Uau.
0: Sí, imagina que quan es comença una sèrie nova, jo me fique a produir i n'hi ha algunes que les desenvolupen en format gran,
1: sí.
0: I n'hi ha unes altres que són apunts. I de tot el que produís, després n'hi ha una selecció de les peces que més...
1: Representatives. Anem a la quinta pregunta, quinta i última pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Juan Antonio Rodríguez Roca Jar.
4: Bon dia, Jar. Quan eres xicotet, te renyen per pintar les parets de casa o dient, che, quin artista?
0: Pues la de quan era xicotet, renyir-me, no, ni ma mare ni mon pare m'han renyit, però una feta de grosses, per exemple. N'hi hava...
1: Home, tu imagina el que valdrà ara una pintura en la paret de quan era xicotet. Això en el temps agarra valor, eh?
0: En el garatge de mon pare, que mon pare era transportista, va fer un fumeral, i en el fumeral vas pintar una Mare de Déu i en un xiquet. I
1: en quina edat?
0: Pues tindria 10 anys, una cosa així.
1: I vindràs una Mare de Déu?
0: Sí, això se va vendre, eixe garatge, i farà uns anys passarem un parell jo per ahir i la propietària, la nova propietària, me va dir, oi, encara conservé el dibuix que estava en el fumeral.
1: No, i ara,
0: no l'havia tocat.
1: I ara, per supost, ja no ho tocarà. Faltaria.
0: Bueno, no el va tocar.
1: Quina és l'obra que guardes en més carinyo? I que has dit, esta és que no me puc desprendre d'ella.
0: Pues... Jo, la sèrie que més guarden molt de carinyo és la que vas pintar al meu gos, la de Har and Har, que li vas ficar el mateix nom que jo, perquè me feia molta gràcia, perquè jo firmava ficant les inicials de Juan Antonio Rodríguez Roca. Mm. I entonces la gent se va ficar a llegir literalment les inicials, Har, Jar, i entonces i vas pensar, pues me pareix estupendíssim, és molt identificatiu. I ja se va quedar. I me va donar tanta gràcia que li vaig ficar el mateix nom a un gosset que va aparèixer en la meva vida. I tenia el meu nom i a banda li vas fer tota una sèrie que li vas pintar uns 90 i pico quadres d'ell. I la veritat que va ser brutal, perquè me queden dos o tres.
1: Conserves algun del que no te vols desprendre?
0: Sí, claro, sí, claro.
1: D'això.
0: Sí, sí, sí, sí. De totes maneres, és el que te diria, quan una persona s'interessa per una peça, és tal plaer, perquè és com que la va cuidar millor que tu, perquè qui paga ho cuida.
1: A veure, si fa l'esforç d'adquirir això és perquè realment ho vol, perquè li crida. Fem una breu pausa per a veure com està la previsió meteorològica. Lluís Obiols, com estàs?
5: Bé, bé, acalorat, no? Com tots. I cansat, suposo, no?
1: Ja, acalorats estem, però és que tenim avui la final del Mundial, a més.
5: Ja, ja.
1: Tenim una setmaneta per davant, aixina que
5: sí,
1: va ser...
5: No, és allò, no vols caldo, no? a més, la final que... ha estat perillant un poquet també per les condicions meteorològiques,
1: ja
5: pel
1: no,
5: tema
1: no.
5: Del... En principi no hauria de... No ho he mirat avui, però divendres la qualitat de l'aire era molt roïna, perquè és que el que s'està vivint en zones de Canadà, jo hi llegia una dada que ja porten cremades més de 2 milions d'hectàrees, que és pràcticament tot el territori de la Comunitat Valenciana. Wow. És com si s'haguera cremat tota la Comunitat Valenciana. Wow. I això, el que provoca amb els vents que hi havia, va espentar tota la senda, va espentar tot el fum cap a la zona de Nova York, de la costa est. Ahir van tindre tempestes fortes i esperem que això hagi netejat l'atmosfera. Però bé, ja veieu, tenim onades de calor, tenim incendis brutals i tenim unes nits bascoses impressionants. Les mínimes d'esta passada nit i matinada. Normalment es parla de nit tropical, però jo trobo que això ja no és notícia. La nit tropical és quan no es baixa de 20 graus. Ara, durant tot l'estiu, no es baixa dels 20 graus a la costa. Les nits tòrrides és quan no es baixa dels 25 i s'hauria d'inventar un nom per les nits que no baixem dels 30.
1: Ja l'inventarem, la nit del foc, no?
5: No, nit infernal, diuen.
1: Sí, bueno.
5: Tu perquè ets molt fester, però la nit del foc l'aguantes un dia, no? Però que no es baixa durant tota la nit de 30 graus. És curiós perquè A més, hi ha molt poca oscil·lació de temperatura, o variació de la temperatura, perquè, per exemple, a la ciutat de València la temperatura mínima ha sigut de 27 graus, en tota la nit no s'ha baixat de 27 graus, i no ha variat pràcticament durant tota la nit. Estava mirant dades i a les 12 de la nit teníem una temperatura oficial, d'uns 28, 28 graus i mig, i de matinada el moment més fresc ha baixat fins als 27. O sigui que hem estat tota la nit amb temperatures superiors a 27 graus i amb humitats de més del 80%. I no és una cosa que només ha passat a València, també ha passat a Castelló. Castelló, diu l'Agència Estatal de Meteorologia, que podríem estar davant la nit passada, la nit més càlida des que hi ha registres. Alacant tampoc s'ha baixat dels 26 graus, Gandia dels 27, 27 de Miramar, 28 d'Oliva, però és que també a l'interior. Clar, abans era un fenomen molt, molt localitzat a la costa, això, però és que, per exemple, ara tenim mínimes de 25 graus a Xàtiva, també nit tòrrida a Xàtiva, nit tòrrida a Alzira, o sigui...
1: Imagina't el que és a nit presentar, per cert, aprofito per demanar una salutació i un abraç a tots els turisans i turisanes, presentar la gala de la presentació de la Regina de les Festes Patronals de Turís 2026 en traje, en americana i en aixina, abrigadet, val? Abrigadet, però si hi ha corrent d'aire que no...
5: Sí, bueno, que no et refredes, no?
1: Me va passar, ho vaig disfrutar molt, però me va passar.
5: Però
1: sí,
5: va ser dur, no? Va ser dur. I bé, i suposo que heu vist titulars que s'aproxima una nova onada de calor. Això s'ha de posar en context. O sigui, onada de calor oficial. L'onada de calor oficial la decreta l'Agència Estatal de Meteorologia i és a nivell nacional, a nivell estatal, a tot el territori. Per tant, sí que estaríem davant de la tercera onada de calor si comptem tot Espanya, però a la zona de l'est peninsular nosaltres així no hem eixit de la segona. O podríem dir que ja és la quarta. La setmana passada no estàvem oficialment en onada de calor. Però clar, la setmana passada, perquè la zona centre i oest de la península sí que van refrescar. Però recordem que la setmana passada així vam tindre avisos rojos per calor, no només així, també a l'Aragó, taronges a Catalunya, taronges a Múrcia. O sigui, la setmana passada, la setmana que acabem avui, ha sigut especialment càlida. D'això de les onades de calor s'hauria de... haurien de redefinir i regionalitzar, perquè clar, vull dir, així nosaltres... hem estat amb onada de calor la setmana passada. I sobretot amb aquestes nits, que també el que s'hauria de plantejar és posar avisos, ja ho fan en d'altres països, posar avisos de calor nocturna. Perquè tan difícil és els 42 o 43 graus de dia com que durant tota la nit no baixes de 28 o 29 graus amb un 80% d'humitat. O sigui, jo crec que si fem una enquesta... Què preferixes? Estar dues setmanes a 29 graus sense baixar dels 25, posem per cas, amb un 80% d'humitat, o dos dies a 44?
1: Jo dos dies a 44.
5: Dos dies a 44.
1: No tinc ningú.
5: Dos dies a 44. Per tant, la setmana que ve, calor... Ja no sé si és la segona, la tercera o la quarta, això continua.
1: Alguna ruixada que ens han fet el cotxe?
5: Alguna ruixada esta vesprada per embrutar. Mm-hmm. Esta vesprada hi ha avisos per tempestes que podrien afectar la costa esta vesprada i demà, costa central, costa del Golf de València, més o menys des de la Ribera fins a la Plana. A priori pareix que a partir de demà ja s'activen avisos de nivell taronja per calor a l'interior, que seria dilluns, dimarts, una situació, dilluns, dimarts i dimecres, una situació d'altes temperatures, si és que les hem abandonat, perquè hi vam marcar 38 i 39 graus en molts punts, una situació de temperatures de 40 graus a l'interior, i tot indica que a partir de dijous i divendres sí que les temperatures també es dispararien a la costa. Es dispararien realment així les màximes a la costa, com que tenim tanta calitja, tanta humitat, aixòs núvols, tampoc estan pujant tant, però és que tenim esta sensació de basca. La setmana passada, fa dues setmanes, parlàvem, no?, de la calor seca i la calor humida. Ara tenim una calor molt humida. Bueno, però sempre ens podem refrescar al mar, que està a 29 graus.
1: Pues sí. En resum, que...
5: Que calor.
1: Agarreu la xaqueta, si siu, de casa, no sigui cosa que... No?
5: I tant.
1: Molt bé. Lluís Obiols, gràcies. La setmana pròxima contem tu també?
5: No, la setmana pròxima ja no. Ja no sé qui estarà. Joan Carles, trobe.
1: Bon estiu. Igualment. Gràcies, Lluís Obiols.
5: Esperem que canviï, aquest estiu.
1: Esperem. Seguim en Fora de Cobertura i tenim rànquing.

0: Són les 12.
1: A punt. Notícies.
0: Actualitzem l'última hora de la informació de la recerca del ramat. 6 vaquetes i un bou escapat ahir des de Gàtova, on està Pilar de la Fuente. Bon dia. Quina és la novetat, Pilar?
2: La novetat és que a poc Gàtova ja pot respirar tranquil·la, perquè anit van abatre el bou que estava, l'animal que estava més a prop de la localitat i que s'havia fugit per la zona del Monte Durano. Va ser precisament a última hora de la nit quan el van abatre, després que el tingueren localitzat i pogueren dur-lo a una zona de fàcil accés. A hores d'ara estan localitzades altres dos vaquetes, una, n'hi ha un avistament, però continuen tres dels animals que continuen sense saber el seu parador i la búsqueda a hores d'ara continua.
0: Moltes gràcies, Pilar, per aquesta informació d'última hora. Recordem que en un bàndol municipal publicat per l'Ajuntament indica que durant el dia d'avui els equips continuaran amb les labors necessàries per a la captura i trasllat de la resta dels animals. Es prega a la població que no accedisca a les zones d'actuació ni interferisca en el treball dels professionals. Per motiu de seguretat queden suspesos els festejos taurins previstos per avui i la piscina municipal tancada fins un altre avís. Les festes taurines de Gàtova se celebren els dies 17, 18, 19, 24, 25 i 26 de juliol i estan organitzades per la penya El Pirulí i la Comissió de Festes 2026. Anem amb un altre dels temes de la jornada, com és la final del futbol mundial, en la qual Espanya s'enfronta a l'Argentina. Els espanyols i espanyoles ja fan bullir Times Square a Nova York.
3: Mientras nosotros juguemos a lo que sabemos, todo irá bien. Tocar y meter goles.
4: Argentina últimamente, pues eso, está en los últimos minutos dándole la vuelta al marcador y eso no nos lo podemos permitir. Hemos de llevarnos una victoria a casa.
5: Tenemos un equipo potente, los jugadores confían. Exacto. Y nosotros más en ellos.
6: ¡Vamos, España!
0: Y no es que de enrere, els argentins i argentines que s'hi han desplaçat.
7: Es insólito, insólito, con todo, con la última de Messi, con todo. Y que sea lo que Dios quiera, pero que la estamos disfrutando, la estamos disfrutando.
8: Vamos Argentina, sabes que yo te quiero, esta hinchada loca deja todo por la copa.
0: A casa nostra, la Comunitat Valenciana es prepara per a la final amb pantalles gegants, dispositius de seguretat i banderes als espais públics. La nostra companya, Ampa Caballero, està en el Puig. Bon dia, Ampa. Què es prepara en aquests pobles?
9: Així concretament, a Vora Mar, els bares de platja es preparen amb les pantalles, comproven que vagi bé la senyal, perquè hi ha molta gent que viurà el partit així, a Vora Mar, i de segur que es banya els peus o tot el cos si arriba aquesta desitjada victòria d'Espanya. Però els que viuen amb moltíssima més emoció esta final d'infart són, sens dubte, els veïns de Foios, el municipi que ha vist créixer i nàixer el seu veí més il·lustre. Estem parlant del jugador Ferran Torres. De fet, a la plaça del poble, on encara queden escadafals que seran retirats per a instal·lar aquesta pantalla gegant, i han trobat el que era l'antic policia local. Ell recorda com el jove Ferran era entrenat per son pare a uns carrers més enllà, on vivia, i després com va triomfar. També s'han trobat a son tio, el tio carnal, que li ha enviat un missatge de recolzament i ell, Ferran, li ha dit que si guanya la Copa la tornarà i la visitarà a Foios. Un municipi que viu amb molta expectació esta final, mentre ja també s'instal·la aquest dispositiu de seguretat a la plaça de l'Ajuntament de València. Es tractarà de més de 100 efectius de la policia local, com si fora el dispositiu preparat per a la mascareta. Tot per a viure una final en la que tot el món espera que guanyi Espanya.
0: Gràcies, Ampa Caballero, per aquesta informació tan detallada. Mentrestant, podem dir el reforçament del transport públic a motiu d'aquesta final. A Castelló, el tram augmenta la freqüència fins a les 10 de la nit, coincidint també amb més mobilitat per les persones que acudiren al Som Festival al Grau de Castelló. De manera que els tramvies circularan en una freqüència aproximada de 12 minuts. A València, el metro ofereix convois especials de les línies 1, 2, 3 i 10 per acudir a la plaça de l'Ajuntament i al Roig Arena, on hi haurà instal·lades, com ha dit Ampa Caballero, pantalles gegants. Per la seva part, el tram d'Alacant es queda sense reforç per a la final del Mundial per la falta de personal i qüestions tècniques. I atenció a l'oratge, perquè el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat emet un nou bolletí de fenòmens meteorològics i establix alerta per temperatures màximes nivell taronja a l'interior nord de València i litoral sud d'Alacant. Alerta per temperatures màximes nivell groc a l'interior sud i tot el litoral de València i litoral nord d'Alacant. I per tempestes nivell groc al sud de Castelló i tota la província de València. Per tant, a més de la calor, haurem d'estar pendents de les tronades. Lluís Obiols, bon dia.
10: Bon dia. Unes tempestes que es formaran de vesprada a l'interior, especialment interior central de la província de València, i avançaran cap a la costa, on arribaran desgastades, més o menys entre l'Horta i la Plana. Seran precipitacions poc importants, però sí que aquestes tempestes poden anar acompanyades de fort vent. De fet, hi ha un avís que ho indica. Per tant, una vesprada moguda després d'un matí que serà, en general, tranquil, molt bascós. De nou s'han format aquests núvols baixos a la costa que s'aniran dissipant, i hi ha calitja. Venim d'una nit bascosa, d'una nit molt càlida, i avui les màximes pugen de forma lleugera, valors de 36 a 39 graus a l'interior i entre 32 i 34 graus a la costa. El vent en general bufarà fluix amb predomini de llevant, llevat de les zones on es presenta tronada esta vesprada. I atenció, perquè la setmana torna a vindre marcada per un nou episodi de calor. De fet, demà pugen les temperatures amb més ganes, ja esperem valors de 40 graus a l'interior, una sensació de basca acusada a la costa, calor intensa que es mantindrà pràcticament tota la setmana.
0: Moltes gràcies, Lluís. Amb això tanquem este butlletí informatiu. Donem pas al programa d'esports Punt a Punt amb Carlos Urrutia i tot el seu equip. El pròxim informatiu serà el de migdia a partir de les 3. Els esperem.
1: La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat 92.0.
11: De tu a tu.
12: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
13: ¡Regarde la gilipollua!
12: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
14: La próxima semana hablaremos del gobierno.
12: Generalitat Valenciana.
15: Este estiu que la calor no te la pegue. Beu aigua sovint. Evita el sol entre les 12 i les 17 hores. Usa cremes de protecció solar. Protegis especialment majors, menors i persones vulnerables. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
16: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
17: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant 96.5.
11: De tu a tu.
18: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polín, Salva Folgado, José Luis Gual y Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a punt, amb la direcció de Luis Surrutia. Punt a punt, l'esport en valencià.
19: Hola a tots, hola a totes, molt bon dia. Són les 12 i 10, això és A Punt Ràdio, això és El Punt a Punt. Diumenge, 19 de juliol del 2026, dia per a la història. Avui, a les 9 de la nit, en 8 hores i 50 minuts, Espanya juga la final del Mundial davant de l'Argentina a Nova York. Ojalà, per què no, ojalà, avui sigam campions. Espanya avui puga afegir la segona per a la història. Avui, a les 9 de la nit, en 8 hores i 50 minuts, Espanya juga la final del Mundial davant de l'Argentina a Nova York. Ojalà, per què no, ojalà.

Sentir la passió i l'emoció del futbol en valencià. El canal és A Punt Ràdio, la manera és El Punt a Punt, futbol en valencià, història del nostre país en valencià, Espanya, Argentina, a partir de les 9 de la nit, avui és la final del Mundial. I moltes més coses en les pròximes 12 hores i mitja, non-stop, sense parar de ràdio, amb la ressaca encara del partidàs alerta 10 gols que es va jugar a nit a Miami per a el tercer i quart lloc del Mundial. Anglaterra 6, França 4. Quin bany d'Anglaterra a França en la primera meitat, com se giraren les tornes. Quin bany de França a Anglaterra en la segona part. I al final, la reó dels Three Lions amb l'últim gol de Jude Bellingham posant el definitiu 6-4. Tela, telita, el que varen veure ahir, 10 gols en el partit, en principi de les caretes de pomes agres, tot i que al final pràcticament tot el món estava content de l'acomiadament de l'exvalencianista Didier Deschamps com a seleccionador. Però això no va ser més que l'aperitiu del que mola, de l'important, del que esta nit viurem en directe des de les 9 en el Punt a Punt Espanya-Argentina, la final del Mundial. De seguida sentirem a Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, però abans el menú, tot el que els espera als oients del Punt a Punt en este històric diumenge 19 de juliol, que desitgem siga recordat per a bé, per a la resta de la nostra vida. Tindrem lloc d'ací uns minutets de parlar de les escoles del nostre futbol amb el nostre company Salva Folgado i avui l'escola de Tavernes Blanques. També tindrem una finestreta per a parlar de motos en la nostra secció Rutes Moteres, en la que el nostre company Toni Galindo parlarà de mototurisme amb Plàcido Berzosa. Però tot i aquestes pincellades de més enllà del Mundial, estaran sempre barrejades a la informació del Campionat del Món. La nostra, els valencians al Mundial, ens recomana que avui no es la perguen amb Sergio Miñana, que ha inventat unes botes ecològiques que les porta un jugador de la selecció de Noruega. I és un valencià que ha gaudit del Mundial d'Estats Units. Per cert, una salutació i un abraç molt fort a tots els valencians que estan avui en directe en la Gran Poma, com diuen els castellans, la Gran Manzana, en Nova York, i que veuran en directe avui la final de la Copa del Món. També tindrem avui, clar que sí, el Tour de França, la gran prova ciclista mundial de cada any, amb la narració de José Luis Gual i els comentaris de Javi Castellar, sota la direcció de Luis Urrutia, que narrarà el partit d'Espanya amb els comentaris de Juanjo Rodri, de Charlie Egea i de Fernando Gómez Colomer. Però alerta que a partir de que acabe el Tour de França, cap a les 6:30, començarem més de 3 hores de prèvia de la final del Mundial, on participaran tots els comentaristes, periodistes de la redacció del Punt a Punt, il·lustres convidats. Podrem sentir les sensacions prèvies al partit de Javier Subirats, un home que és llegenda del valencianisme i que també va ser internacional amb la selecció espanyola. Parlarem avui també amb el nebot del més gran de tots, el nebot de Maradona. Parlarem amb ell, que està en Houston, una gestió espectacular del nostre home miracle, Toni Galindo. Parlarem amb el Tino Costa, un argentí que avui tindrà, perquè viu a València, és valencianista, el cor dividit. Clar que és argentí, clar que vol que guanyi Argentina. Però escolteu, el Tino és amic meu, i si guanya Espanya, ja us dic que es té que alegrar. Emili Sierte, el comentarista, exporter del Castelló, també parlarem i el sentirem, els nostres companys Salva Gomis, Salva Folgado,
José Luis Gual.

0: Què tal? Així estem per acompanyar-vos un moment més dins d'esta sintonia, la del Punta a Punta en Apunte Ràdio, ocupant-nos de la realitat de les diferents escoles o clubs de la Comunitat Valenciana i de la província de València. Avui tenim com a acompanyants en esta estona de ràdio a membres del club del Tavernes Blanques. Està per així José Antonio Martí Julià, encara que no el coneixem per això, no? Que és el seu presi, i està Elías López San Juan, que és l'encarregat de la secció femenina del club i a més és un tècnic de l'organigrama del club. Hola José Antonio, què tal? Bona vesprada.
1: Buenas tardes, o bueno, buena vesprada, yo en Valencia.
0: Te vaig a dir que t'acostes el micro.
2: Yo te parlaré en Valencia.
0: Tu parles en Valencia, perfecte.
1: Sí, yo te parlaré en Valencia.
0: I està per així també Elías López. Hola, Elías, què tal?
3: Buena vesprada, jo parlaré en castellà millor.
0: Com tu vulguis. Sí, no hi ha cap tipus de problema. Bé, José Antonio, jo t'he vist, bueno, suposo que de trobar-nos en diferents camps. A Elías també he coincidit amb ell, però el primer que m'ha dit a Elías mentre xerràvem abans de preparar el programa és que si jo te presento a tu com José Antonio Martí Julià, la gent no te va a conèixer.
1: No, no coneixer, o sea, ningú.
0: Com te coneixen i per què?
1: Bueno, pues tot el món me coneix Pepe Rus, que al final és un mal nom, ¿vale? Sí que deberes que Pepe és de José. Por lo tanto, Pepe sí que está claro que no hay ningún problema. Y Rus no te recorre en meus apellidos ni res, pero bueno, es un mal nom que deportivo que se fica en la seua época, cuando jugaba más o menos por la zona, pues bueno, creo que Valencia, Alacant, lo típico, ¿no? Porque en la zona de Castelló ponía un equipo que también jugué media enchufa, porque yo soy de Alboraya. Però al final, pues, Pepe Rus, i tot el món me coneix Pepe Rus, que en molts viatges, pues, lo típic, m'han reservat potser alguna habitació en algun hotel, me l'han reservat com a Pepe Rus quan he arribat allà.
0: No he tingut
1: habitació.
0: Problema, no? Claro.
1: No he tingut habitació, saps? Total, que tot el món me coneix com a Pepe Rus.
0: Sou els dos de Tavernes o esteu vinculats al Tavernes de manera accidental? Pepe.
1: Pues jo faré, si no faig 28 o 29 anys, estic ahí ja arribant ja als 30 anys en el club. En el club, ¿vale? Soc nascut en Alboraya, casat i visc en València, perquè al final pues la dona tira i visc en València i bueno, vinculat totalment a Tavernes perquè està treballant pues 27 anys en l'empresa de Lladró i al final pues vaig tindre família, ja no era plan de pues tocar clubs pa casi pa callà i el més còmode era estar pues en el club del poble. I pues al final pues estic ja ara 29 anys en el poble. Per mi ja han passat un munt d'alcaldes, consejal d'esports, jo dic que sóc com la brigada del poble,
0: La única institució que continua és entenc l'església i Pepe Rus en el club, no?
1: Exacto. I la brigada.
0: La Guàrdia Civil
1: i la brigada.
0: Efectivament. És a dir que vares estar treballant a la fàbrica de Lladró, jugaves en el club de futbol al mateix temps i a partir d'allà te quedes vinculat al club?
1: No. Era tècnic, es comencí sent un tècnic, després vaig ser un coordinador, un director deportiu, després entré en directiva i després vaig ser president, passar per tots els càrrecs.
0: Tocas tots els palos?
1: Tots els palos.
0: Per tant, tens experiència i històries que contar-nos?
1: Sí que és de veres que sóc una persona que quan dic no puc tindre dues coses a la vegada, no puc ser jugador i entrenador o jugador i tal, entonces normalment quan dic soc una cosa, soc una cosa.
0: Vull dir, no pots ser coordinador de futbol 8 i portar
1: i ser un directiu.
0: Clar.
1: No. Entonces, a mi em pesar molt, pues, bueno, quan ja entri en directiva pues, ja me decidi ser entrenador i me desvinculi totalment de lo que són els tres punts de banquillos, que eixa l'adrenalina pues costa de perdre molt, perquè pues, bueno, és bonica. Tots els fins de setmana competir és bonico i costa molt de perdre.
0: Sí que ens agrada. Sí, a Elías suposa que també li agrada. Elías, tu sí que eres tècnic de l'escola, estàs en l'organigrama, t'encarregues de la secció femenina.
3: Me encargo este año, yo llevo 8 años en el Tavernes, ¿vale? Cuando salí del Valencia, pues hablé con Pepe, me ofreció la posibilidad de incorporarme allí, la verdad es que muy a gusto y desde entonces pues he estado combinando entrenar masculino en Tavernes. Cuando yo llegué se había empezado prácticamente lo que era la sección femenina y habían dos equipos, uno de fútbol 8 y uno de fútbol 11, y Pepe quería potenciarlo y me gustó cómo se estaba trabajando en la escuela. Yo tenía dudas porque en aquella época, pues hace 8 o 9 años no se trabaja igual con el femenino y habían clubs que querían tenerlo pues porque parecía como que estaba de moda. Vi que no era eso, que iban en serio y apostaban por el tema, y entonces pues al margen del masculino pues me ofreció la posibilidad de poder empezar a hacerme cargo, como ya está haciendo en otros clubs de la sección femenina, Y nada, y aquí estamos después de 8 años, pues empezaron con eso, con 2 equipitos, y ahora hay 9 equipos. Y pues no se crece más porque no hay posibilidad, no, lo que hablábamos antes de las instalaciones, no hay posibilidad de instalaciones. Entonces, pues bueno, vamos intentando crecer en calidad en la medida de lo posible, pero en número pues es complicado. También es cierto, bueno, pues van llegando sus edades, pues jugadoras que empiezan a universidad igual se lo dejan, jugadoras que por otro motivo, pues bueno, va a haber la rotación típica que hay en todos los clubes, pues aquí en la parte de ahí lo mismo. Entonces, este año, el año pasado ya tuvimos 9 equipos, este año tendremos otra vez 9.
0: Me has comentado que esta vez formabas parte del fútbol base del Valencia Club de Fútbol.
3: Sí, ahí estuve 10 años de coordinador, 7 creo fueron, si no recuerdo mal, 7, y combinándolo con
0: coordinador
3: con técnico de la sección femenina de Valencia. Y llevando...
0: O sea, que tú pillarías prácticamente el comenzamen de la sección femenina de Valencia.
3: Sí, sí. Cuando el Valencia era colegio alemán.
0: El
3: colegio alemán pasa a integrarse dentro del Valencia. Y a mí ahí, pues, los Pedro Malavia, que eran quienes lo llevaban, son los que se ponen en contacto conmigo. Mi hija estaba jugando en el colegio alemán, ya era muy pequeña, eso se pone en contacto conmigo, sabía que estaba ya... Yo en ese momento estaba en el Torreno, ya llevando temas de femenino, y se pone en contacto conmigo para poder hacerme cargo de la coordinación de los equipos de femenino. Y ahí empezó esa andadura.
0: ¿El que portes, Juan Sánchez, treballant fútbol femení? ¿Serás su del
3: pues,
0: Sepioner?
3: En torno a 20 años, unos 20 años.
0: ¿Así que es de primer, Senteng?
3: Sí, yo cuando empecé, en aquel momento empezaba... al año siguiente o el año sobre esa época empezó el primer torneo de fútbol 8, que creo, si no recuerdo mal, fueron 4 o 6 equipos, no fueron más, y era fútbol 8. Hace, pues eso, estamos hablando en torno a 20 años, no te sé las cifras exactas, pero vamos, en torno a esa época. Entonces sí, hay gente veterana, pues eso, que ya llevamos nuestros años y vas cumpliendo años, y hay gente que estaba... Chimo, que hablábamos antes, sí, también de eso, sí, por ejemplo, es una de las personas que lleva mucho tiempo, Juan Tarín en el Marítim, pues Pedro Malavia, que antes con el colegio alemán, y luego con la vinculación dentro del Valencia, pues bueno, hay mucha gente que lleva tiempo ya, pero bueno, es lo que hay. No...
0: Pepe, cuando tú estás en directiva, no sé si como presidente, ¿eres qui adopta la decisión de que Tavernes tenga también equips femenins o ya lleven?
1: Pues mira, esta decisió se pren perquè, bueno, no n'hi ha ningú equip femení ni res. Sí que el deber és que quan es comença un poc a menetjar-se el tema de que els ajuntaments volen que si algun equip femení, però tampoc se menetjava molt, no? Entonces, bueno, nosaltres intentem sempre un club que sempre intentem mirar a veure si s'adelantem. És important sempre adelantar-se, i de la millor forma. Entonces, vam fer un estudi un poc de mercat del lo que n'hi havia alrededor, en l'Horta Nord, i sí que és de veres que en l'Horta Nord, pues, pràcticament del femenino, arribant a Montcà, no n'hi havia res, perquè pràcticament el Fenix i nosaltres se crearem un any abans o dos, molt parejos, ¿vale? I el projecte que teníem que... pues pensaven que era idóneo, era començar per la base. Nosaltres no volíem ser el típic club que agarre fitxa un entrenador mentre que un equip amateur, tal. Això no és així. Nosaltres, en els anys d'experiència que portaven ja com a club masculí, crec que teníem que començar de la base, i es començàvem, pues, de la base. El primer, pues, lo típic, si tenim a totes les xiquetes del poble, vingueren un montó, lo típic, sense avisar als pares ni res, de fons arriba al setembre no s'escrivixen, i bueno, per aconseguir aquest primer any, pues, fer un equip, crec que era sub-16 entonces, perquè no n'hi havia categoria cadet, sí, sí, ni juvenil, era sub-16,
0: correcte, sí,
1: i un equip amateur mesclat, pues, en xiquetes de tot tipus. I a partir d'ahí, pues, bueno, lo típic, la presentació del club, el concejal que vol, pues, diguem, valentar-se un poc en el tema de que el club té femenino,
0: la secció femenina,
1: no s'apreta, sí, i bueno, pues així també jo considero, no te preocupes que no va haver un equip, van a haver 2, 3, sí, i va haver una secció, no te preocupes. I a partir d'ahí, pues, a base de treball, pues han aconseguit fer una sessió, i bueno, pues mig enganyant a Elias. Elias vingué del València, que solo volia portar equips masculinos, i sí que de veres que el primer any, pues, portar equip masculí, portar un juvenil, però bueno, jo sabia que al final més o menys m'anava a ajudar en aquesta faceta. I bueno, pues en la seva col·laboració, pues crec que han sigut, o som un club important dins de l'Horta Nord, perquè soles en 5 anys van aconseguir pujar al primer equip autonòmic, i en poc de 8 anys estem en tercer al primer equip. vale? I portem 9 equipos, 160 xiquetes o 145, 160, sobre ahí, i més perquè no n'hi ha possibilitat de créixer més tampoc, entonces les coses n'hi ha que fer-les poquet a poquet. Al principi Elias ho sap, que pràcticament tot valia perquè n'hi havia que fer número, i ara estem en una situació de que per tema de falta d'instal·lacions i de més no podem fer tampoc número. Ara ja ha canviat molt. La veritat és que el futbol femení des de que es començava lenta la federació, pues ha canviat molt, perquè ja s'han creat competicions, fa 2 anys que ja s'ha creat primera i segona en infantil, sí, i en cadete, entonces ahí ha entrat el problema, ja ha entrat el problema de seleccionar, captació, ja ha entrat el problema que teníem, que tinguem més del masculino, no? Entonces estem en una situació ara de que pues pràcticament tot no val tampoc, ara ja tinguem el club ha crescut en l'ascensió femenina, tinguem 9 equipos, pues ara sí que és de veres que intentant que totes les xiquetes entren, que vulguin fer futbol, que entren, però bueno, n'hi ha algunes xiquetes pues, que tenen que estar en situació d'entrenar i adaptar-se. Antes venien les xiquetes, no, jo a la meva amiga, pues jo també, i realment igual ni l'agradava el futbol ni res. Sí que de veres que ha canviat molt, i la selecció espanyola pues, nos ha ajudat també molt, perquè en aquests últims anys, pues, en els 7 que han aconseguit, pues, ara les xiquetes totes volen jugar a futbol, i s'ha normalitzat molt. I per exemple, nosaltres dins del nostre club al principi ens preocupava un poc el mesclar i la situació de xics i xiques, però no, no, s'ha normalitzat super, són unes més deportistes. Taverner Blanc este depenia molt, i la selecció espanyola pues, nos ha ajudat també molt, perquè en aquests últims anys, pues, en els 7 que han aconseguit, pues, ara les xiquetes totes volen jugar a futbol, i s'ha normalitzat molt. I per exemple, nosaltres dins del nostre club al principi ens preocupava un poc el mesclar i la situació de xics i xiques, però

0: aparezcan equipos amateurs en una ESO, no me preocupa, no es, no es, lo es lo que sí que nos tiene que preocupar,
1: que
0: lo que tenemos
1: forte,
0: que apretar es aparecer alevines, aparecer benjamines, claro, aparecer infantiles, esa parte ahí, porque ellas son las que al final van a llegar, claro, más arriba. Uh-huh. Entonces hay que forzar, hay que, uh-huh, intentar fortalecer esa parte.
1: ¿Quina estructura teniu, teniu ara, Pepe?
2: Estructura, tinguem...
1: Futbol 8, futbol 11, amateur, com, com, com esteu estructurats?
2: Tinguem 36 equipos en, uh-huh, en el club, a un camp de futbol, que som, crec que som l'únic camp de futbol en la Comunitat Valenciana que té unes porteries de futbol 11 abatibles com les de futbol 8, perquè al final tinguen que fer, bueno, l'àrea de meta som 6 metres, uh-huh, i l'àrea de meta l'altra són 6 metres més, 6 i 6 són 12, més el que teníem al centre. Al final hem tingut que estructurar el camp en 3 zones, i hasta els infantils sí que, pues, intenten entrenar en 3 zones i de més. I bueno, l'estructura, 36 equipos, tinguen des de veteranos, perquè no n'hi ha molts clubs que no tenen veteranos, nosaltres,
1: claro, correcte, sí,
2: nosaltres tinguem tot, tinguem veteranos, uh-huh, primer equipo, el amateur B, els quatre juvenils, els quatre cadetes, els quatre infantils, pues els quatre alevins, els tres benjamins, perquè cada vegada la natalitat està sent més complicada, uh-huh, i en Tavernes Blanques més, perquè Tavernes Blanques no deixa de ser un poble, està pegat a València, però no deixen de ser un poble de 9.000 habitants, uh-huh, no té metro, no té bus pràcticament, uh-huh, el bus passa per l'antiga carretera de Barcelona, però té una parada al principi, sí, sí, i una altra, entonces és molt complicat. Al, al costat hi ha poblacions molt importants i clubs importants, vale, que abarquen més, perquè al final, pues, tenen més condicions per metjar-se els pares i més. I bueno, i en Caixina, per lo que te comentava, som una estructura de 36 equipos en totes les categories molt ben marcades, tant en el femenino també i el masculino també, i al final som vora, pues, entre 580 deportistes, crec que som, i en tècnics crec que som, l'altre dia comptava, entre 56 tècnics més o menys, mm, som un muntó. La veritat, mm, és que l'estructura del club, pues, pues bueno, crec que està prou ben muntat.
1: Dividiu el camp en tres franges. Treballar en tres franges és molt fotut, eh?
0: Sí, però, a veure, o sea, jo, esa estructura la comentamos porque en el primer campo que yo viví eso fue en el que hicieron en el de Zafranar, el de al lado del cementerio. Que lo que hicieron fue por unas porterías de fútbol 8 en la zona media. Y los campos de fútbol 8 los arrimaron a los fondos. Con lo cual, en la zona media no queda un campo como tal de fútbol 8, pero se aproxima bastante. Entonces, para los equipos de base, benjamines, alevines, incluso infantiles, son, son tamaños muy aceptables para poderlo. Y tenemos esas, normalmente, incluso para algún cadete, dependiendo de las categorías en las que estemos y eso, nos vienen, son tres zonas divisibles. Luego también hay, está el campo de fútbol 5 al lado, la zona de porteros, de ahí, que esa zona, pues bueno, antes de entrar, pues el calentamiento muchos equipos se hace ahí, se aprovecha para eso y luego ya entras a campo. Y luego ya con equipos de, pues eso, ya empiezan con cadetes juveniles, amateurs y eso, ahí ya se mira que tengan medio campo cada equipo. Empiezan en la zona de fuera, pero empiezan de eso, entonces te da ese margen, es que si no sería imposible con los equipos que hay, es imposible.
2: Yo te voy a contar una anécdota.
1: Ah.
2: Eso es muy fácil. Arriba el preparador físico, el primer equipo, los equipos, porque allí el que más pasa per, digamos, el camp de fútbol 5, nosotros tengamos un camp de fútbol 5 y un camp de fútbol 3, uh-huh, las porterías, el fútbol 3 se utiliza para la zona de porters, más.
1: Que tenemos, teniu, entreu al camp, ¿no? El camp está, bueno, un poquito a la izquierda, ¿no?
2: Sí, y al fons, en la grada,
1: están,
2: a la izquierda en la grada gran.
1: Vestidors están a la dreta y al fons están.
2: Al fondo tengamos un camp, vale, de fútbol 5, uh-huh, ¿vale? Y un camp de fútbol,
1: vale, 3. Sí, pegat, sí, exacte,
2: ¿vale?
1: Sí, sí.
2: Bueno, te venía a decir, pues lo típico, el preparado físico, no es que te prepara la tarea, solo atre, y vale. No, necessite mig camp, o necessite tres quarts de camp, i després fan 20 per 20.
1: Sí. Saps? Ja sé el que vols dir, sí, sí.
2: Anem a veure. La primera activitat perfectament la pots fer.
1: Això
2: el camp de, el, sí, camp, sí, sí, el camp de futbol 5, mm, és 40 per 20. Te sobra per fer la primera activitat. Entonces, te vull dir, perquè el molt viatges a algun pare. No, és que una vegada cada dos setmanes no es toca el camp xicotet, o a sol o altre. El primer equip, totes les activacions, passa per el camp xicotet. Mm. I després entra el camp gran una hora. Però, uh-huh, totes les activacions pel camp xicotet. I les sobra. Preparador físic s'han acostumbrat i les sobra. Al final, clar, adaptes a lo que vols. Clar. Saps?
1: Només, o sigui, arriba, només final, arribar, demanen i després se donen compte que han d'adaptar-se. Clar, i s'adapten.
2: Jo m'ho viatges, m'ho dia, a veure, m'has demanat més de mig camp i estàs utilitzant 30 per 30.
1: Sí que és de veres.
2: Anem a veure.
1: Sí que és de veres.
0: Vamos, sí, además,
2: n'hi ha que ser solidaris, sí, no?
1: Hi ha determinades tarees que no necessites utilitzar tot el camp.
0: Ahí la parte és lo que, a contra Pepe, que todos los equipos pasan por todos los campos, por la zona media, por el 5, por de esto aquí, masculinos o femeninos. Entonces, la convivencia buena se ve porque no hay ningún equipo que esté por encima de otro. Aquí, al final, si uno tiene que estar en el campo del fútbol 5, todos los equipos
1: en algún momento de la semana pasan de la 1. C. A treballar i veu que l'infantil A té camp, però després a mi me toca passar per les zones, diríem, més menudes, me puc molestar, però si l'infantil A fa lo mateix que fa l'infantil C, o a l'alevina fa lo mateix que fa l'alevina C, pues no hi ha problema, clar.
2: N'hi ha que reinventar-se.
1: És adaptar-se.
2: N'hi ha que reinventar-se perquè hasta inclús per tindre zones de camp, pues n'hi ha equipos que van al gimnasio. I n'hi ha equipos que van... infantils, en guanyen has començat també les xiques infantils, i van setmana sí, setmana no, altres van totes les setmanes per aprofitar quan aquest equip va al gimnasio, tindre son al camp, claro. O sigui, n'hi ha un treball ahí darrere dels coordinadors, n'hi ha un treball ahí darrere de coordinadors, perquè n'hi ha que coordinar, pues, bueno, pues, n'hi ha que coordinar les instal·lacions, on va cada equip, això, l'altre, que no se veu. No sé, però n'hi ha una bona feina i rere.
1: És a dir, instal·lacions, perquè cada vegada que parlem vosaltres apareix una instal·lació nova. Teniu el camp, teniu un camp de futbol 5, has dit?
2: I tinguem un projecte d'un camp nou rere, en quatre vestuaris.
1: Teniu un gimnàs, també? I ara teniu un projecte d'un camp nou, rere del camp en el que esteu.
2: Esperem que fiquen la primera pedra ara antes de les eleccions.
1: Pues te dic una cosa,
2: però te vull dir que una
1: si cosa, és abans de les eleccions, la primera pedra la van a posar.
2: Ja. Te dic una cosa, te ho he dit antes sí, sí, que sí. No estàvem en directe, al final jo entenc que tots els clubs, això o l'altre, això és general.
1: Tots demanem.
2: Però tinguem que estar agraïts als ajuntaments també. Sí. Les coses n'hi ha que ser realistes.
1: Sí, perquè el camp final, és municipal. Clar.
2: Sí. Claro, al final, com tot, al final som nosaltres som associacions sin ànimo de lucro. Saps? I al final pues, els ajuntaments aporten molt, que ens agradaria que haver un manteniment millor a sol o altre i un creixement, pues sí, però n'hi ha que entendre. Nosaltres, per exemple, estic parlant que som vora 580 deportistes entre veteranos i tot, al vora ja no té veteranos, són juniors veteranos en tavernes blanques, pues a veure, d'això 680 deportistes, però no jo, tots els clubs, el que diga que no és mentira, ni el Daia, ni el Quart, ni l'altre, que diga que no és mentira. A millor d'això de la població, solen hi ha un 50, un 40, un 60%, que no s'equivoque ningú que diga no.
1: Són tots del poble.
2: Mentira.
1: Ah, sí, està clar.
2: Això és rotatiu.
1: Sí.
2: Això va rodant.
1: Un Camp Nou, vos desahoga una barbaritat, tot el que m'estàs contant. Tota la problemàtica, no?, d'entrenaments, organització...
2: Nos feia falta perquè la sessió femenina puga créixer. Nosaltres hem agarrat ara un nivell, jo crec que important. S'han mantingut en tercera, sí que és de veres que, bueno, solo baixar en dos equips. Ara ja la tercera, en més de 12 per grup, van a passar a 14. Menos mal, perquè 12 per grup era un caos, perquè acabaves pràcticament a final de març o primer d'abril.
1: I ja no saps què fer.
2: I ja, fins ara, pode ser el cap, era un problema.
1: Sí.
2: Ha passat a 14, s'han mantingut en tercera, esperem que un any també, i bueno, pues al final les xiquetes, la base el que vol és això, que dalt n'hi ha que en categories també que puguen accedir i demés, i bueno, no fa falta un camp a les xiques, perquè els xics en tots els clubs som els mateixos o més, però xiques cada vegada n'hi ha més, entonces les institucions se tenen que donar compte que n'hi ha que falten instal·lacions a nivell nacional, no així Comunitat Valenciana, a nivell nacional, i els polítics tenen que tindre una cosa en compte que jo crec que ho saben, però el viatge es costa molt. El deport és salut, tot el món té que ser fer deport, no mateix que siga, jo sempre dic, per què tot el món juga a futbol? Pues si els col·legis tenen pistes de balonmano, de futbol sala i tot, per què no se fomenta més en els col·legis perquè tot el món, però tot el món vol jugar a futbol, jo no sé per què, o tot el món vol jugar a futbol, perquè molts viatges, per lo típic, te venen, nosaltres tinguem, diguem, en el club tot el que vulgui, tot el que del poble que vulgui jugar a futbol, té que jugar a futbol. Entonces, molts viatges, i no tinc necessitat de millor fer un infantil E o un infantil D, no la tinc, però a viatges te toca fer-la. Per què? Pues bueno, perquè tens aquesta situació de que n'hi ha xics de la població o algo que s'escriven i tens que fer aquest infantil.
1: Sí.
2: Quan ni sí. No, el club no n'hi ha necessitat. Molts diuen, no, sí, perquè són diners. La gent està molt enganyada, la gent no sap el que n'hi ha dins. La gent no sap. No, quan més inscripció, més...
1: Més diners. Pues jo, i també és més gasto, eh?
2: Por supost.
1: Sí, que és gasto.
2: Si vols dur-ho bé, sí. Si al final pues, tu vols tindre pues, estos preparadors per portar estos oficios titulars totes les setmanes allí, que agarren hora per vindre al oficio i tot. Vols tindre una bona estructura, pues, si coordinador de femenino, coordinador de futbol 11, coordinador de futbol 8, secretaria tècnica, captació a sol, departament de contabilitat, la gestoria que pagues... Al final n'hi ha... una empresa. Claro. Som una associació sin ànim de lucro, però és una empresa.
1: Has de funcionar com una empresa, que claro. A vegades també és controlat. Ho acabes claro. De comentar, perquè gastos i xesto. Si lo més... gastos pràcticament no existien.
2: Si lo més fàcil és claro, sí. Tindre un club de 8 equipos. Claro. Un club de 8 equipos funciona tot de categoria. Mm. Claro, no te fa falta ni coordinadors ni res. Un director tècnic o un coordinador t'ho porta tot. Mm-hmm. No, no te falta res.
1: Elias, com a coordinador de la secció femenina, com s'organisseu? Entre els diferents coordinadors i després com t'organitzes en els diferents entrenadors de la parcel·la femenina.
0: A veure, hi ha un grup de coordinadores, també està la persona de captació, està Pepe, està... Y ahí normalmente sobre todo se mira un poco el tema de distribución, que sea pues eso, que te activa, que todos tengamos campo tanto para el fin de semana como entre semana. Se establecen como, hay como dos semanas, dos tipos de semana, donde hay un poco de variedad en los campos, sobre todo para que si una semana a mí me toca el campo medio, a un equipo, al cadete B le toca el campo medio, pues a lo mejor la semana siguiente no le toca ningún día el campo medio para que exista esa rotación. Entonces eso tenemos que ver, y tanto pues para el masculino como para el femenino, que toda esa rotación sea normal. Hay un caso típico que es los alevines, entre un alevín de chicos y dos alevines de chicas. Se utiliza el cuarto de campo normal que están utilizando cada uno y el campo de fútbol 5. Pues cada día van, pues hacen como una rueda. Cada día van pasando, con lo cual el alevina, que es el alevina masculino, que es digamos el referente de los alevines, va rodando al campo del fondo 5, luego va al campo B, luego va al campo A y va rodando, y los femeninos igual. Entonces un poco se mira eso, y de cara al fin de semana pues eso, se intentará hacer cábalas, porque también hay técnicos que entrenan más de un equipo, entonces tienes que estar pendiente. A veces a algún club puede pensar que se cambia algún horario por mira, que se juega en casa, porque quiero que del beso. En nuestro caso no es así. En nuestro caso lo que intentamos es cuadrar para nuestros técnicos y poder cubrir bien todo y tener todos los campos. Entonces, si hay algún movimiento de que tenemos un equipo, un técnico juega el domingo por la mañana y se va, tiene que ir fuera a Villarreal a jugar con otro equipo el domingo por la mañana, pues igual hay que moverlo a sábado. Entonces eso de ahí, normalmente el domingo noche, lunes, tarde, noche, pues estamos un poco en contacto viendo, y se piden las necesidades un poco de los entrenadores también, que nos digan si hay algún problema o no con tiempo para cubrirlo con algún compañero o algo. Entonces un poco esa parte de ahí, y luego sobre todo pues los fines de semana ya en la parte, y bueno, en la parte masculina lo hacen igual, pero ves que todas las jugadoras intentamos, pues las cadetes, las infantiles que tengan un tercer entrenamiento subiendo al cadete, las cadetes que tengan un tercer entrenamiento subiendo al juvenil o al amateur C. Entonces se mira eso, con el ánimo de que tengan un tercer entrenamiento adicional y que la progresión se vaya notando. Este año, por ejemplo, han habido jugadoras cadetes que han llegado a debutar en la tercera nacional. Entonces, para ellas pues ha sido una ilusión, y para nosotras más, el ver que desde la cantera ya hay jugadoras que pueden. De hecho, ahora en pretemporada pues van a subir jugadoras de edad cadete, van a subir a hacer pretemporada con el primer equipo. Y suben porque se lo han ganado y porque tienen condiciones para estar ahí. Entonces, luego entra Pepe, se haya subido un poco ya no en cantidad, sino en el nivel de la escuela, a nivel de calidad.
1: ¿El presi es molt intervencionista o com està el presi? ¿Deixa els seus coordinadors? O...
2: Per res, mira, una cosa de les que he de pres, i me costava molt, bueno, he de pres dos coses. I la primera que he de pres, que me costava molt, era desconnectar. I és algo que aconsella a tot el món, que quan tisca de les instal·lacions desconnecte.
1: Mentalment,
2: les aconsella que les anirà molt bé, ¿vale? Entonces això me costa molt, i això ho he aconseguit, desconnectar en aquesta situació, ¿vale? Perquè mentalment era un caos, familiarment i per mi era un caos, ¿vale? Sí que de veres que després desconnecte mentalment, però faig tres coses i me xita a les 2 del matí també, saps? I després, pues sí que de veres que també al principi pues ho fas tot, perquè ho fas tot i vols saber-ho tot i demés, i des de fa 3 anys o 4 vaig decidir que tenia que delegar pràcticament 100%, i estic molt més tranquil. Soc un jefe ara. Soc un jefe.
1: El verbe delegar és molt important, eh?
2: Sí, sí. I n'hi ha que saber delegar.
1: Exacte.
2: I n'hi ha que entendre que la gent s'equivoque, saps? Si quieres de veres que jo soc dels que m'agrada deixar 48 hores i després parlar amb la gent. I perquè sempre n'hi ha una traversió. Sempre n'hi ha una traversió, el del per què. I els meus viatges, els que estem a l'oficina, no sabem per què ha sigut. Ho vem, pensem, o te ve un pare i te diu això o l'altre, jo sempre que passen 48 hores i millor. Sempre hi ha una altra versió i més, amb més tranquil·litat, després els pares, els tècnics, parlem i sempre te donen una altra versió. Sí que de veres que a viatges pues, se fiquen nerviós i a viatges se fiquen nerviós per una tonteria. Jo sempre dic, pues, si en la vida n'hi ha coses més importants, que a veure, que això no passa res. Però bueno, això del futbol porta això. Si no entra el balonet, se fiquen nerviós, pues, a partir d'ahí, pues, moltes coses. Si l'àrbit no pita el foratxó, que és foratxó, se fiquen nerviós, si l'altre, i se fiquen nerviós tots. I al final és que el valoret entre.
1: És important delegar, però també és important saber en qui delegar, en qui depositar sí. certa responsabilitat. En aquest sentit, ho has aconseguit també? Estàs content amb aquesta estructura que tens de...
2: Sí, perquè...
1: No sé si tens un director esportiu i diferents coordinadors, com esteu organitzats?
2: Nosaltres tinguem una secretaria tècnica, secretaria que és el tècnica. Que està per baix de mi i és el que està per damunt dels coordinadors. El que més feina té és Elias, per lo de les xiques, que a les xiques les està costant més començar a igualar-se pràcticament els xics, poc a poc s'ha comentat, però a l'IES per exemple toca fer de coordinador, de director i de captació, pràcticament saps? Però si en va un xics pues sí que això ja ve més d'abans i el que s'ha anat és millorant, en què falta alguna estructura, alguna figura dins del club, però s'ha millorant. Està el de la secretaria tècnica, que és el que s'encarrega pràcticament pues, un poc de gestionar plantilles, parlar amb els coordinadors, parlen amb un tècnic, els coordinadors parlen amb els tècnics, doncs n'hi ha aquesta estructura. Vale? Entonces, pràcticament, ell s'encarrega ja que jo he descansat totalment, perquè antes se me feien les 12 de la nit mirant horaris, per ficar l'horari. Pues no te pots imaginar el descanso que ha sigut, perquè ara jo descanso i ho fa ell. Entonces, el que se preocupa és ell i en ells, i se van
1: passejant. Es que, i se tram de dilluns d'adaptar, adequar... i organitzar tots els horaris del cada setmana és molt fotut, eh?
0: I si algo s'ha desajustat a les 12 que
1: són 18 partits
0: en uno
2: són 18 partits per un camp.
1: Clar.
2: Com ho veus? Sí. És impossible.
1: Sí. No, i l'entrenador que te dirà, mira, jo a taula no me poses el partit perquè treballe, o perquè igual per les seues circumstàncies porta dos equips.
2: O te crida Pepe, que és amic, i te diu, mira, que tinc un problema d'entrenador, canviem-me l'horari.
1: O tinc una boda, o tinc tal, tal, canviem-me l'horari, clar. Parla l'altre, el que li has de fotre, diríem el torn, i organitza-lo. Sí, sí, no, és fotut.
0: No, però és que a te piden mover un equipo que al final, igual que cuando nosotros lo pedimos fuera, que al final no es mover un equipo, al final te supone mover varios.
1: Echar varios.
0: Y entonces ya cuando dependen de entrenadores, que dependen de, al final es un caos. Entonces nosotros procuramos, cuando pedimos algo, es porque está muy justificado, y normalmente a nosotros cuando lo pide algún equipo entendemos que está muy justificado, y normalmente si está en nuestras manos lo hacemos, no miras. Igual que la mayoría de equipos que con las que tienes más o menos relación, sabes a quién más o menos puedes a lo mejor pedir, y a otros puedes decir, bueno, pues caiga lo que caiga, nos adaptamos y punto, no hay más.
1: Un objetivo ya para tancar, para el curs, que entenc que comença pronto también ya, porque la materia en un no res estará ya entrenándose. Un objetivo para la próxima temporada.
2: Bueno, pues nosaltres en guany no vam aconseguir un ascens, però a viatges una salvació és més que un ascens. Perquè quan tu aconseguis un ascens, durant tot l'any vas primer, tot és bonico, tres punts, entren tot, l'alegria, vinga fotos, això o l'altre. Però quan tu vas un any que estàs a 11 punts de la salvació, la primera volta, i... pues és molt dur, i arribar a l'últim partit i aconseguir una salvació, jo sempre dic, és més que un ascens, una salvació més que un ascens. Entonces jo sempre comenté, jo si tot se queda igual estic content. A partir d'ahí no som un club que diguen volen, al final entren tots en un círcul que tinguen que tindre categories. Perquè si no tinguen categories al final estàs mort, ¿vale? Però bueno, que tampoc sou d'un president des que si pues me carreguen un entrenador a solo a la categoria, no passa res. Si nosaltres baixem, puxem, estem acostumbrats, per exemple, categoria cadet, nosaltres solem fer de 3 o 5 anys ciclo, baixem, puxem, tornem a puxar, el primer equip igual, puxa preferent, ara ja no és preferent a la primera federació, baixa 2 o 3 anys, torna a puxar i continuem aixina. O sea, que tampoc passa res i el club continua igual, que no hi ha problema, al contrari, cada any hi ha més gent. Entonces, tampoc n'hi ha que ficar-se nerviós, o si no passa res. Saps?
1: Algun propòsit, Elias, per a este curs que començarà en breu?
0: Pues intentar a ver si sale ese Benjamín, que estamos ahí rozando el número, que el tercera ref no pasemos penalidades, que será complicado, es una categoría muy complicada, están los mejores equipos ahí de la comunidad, con lo cual será complicado, pero bueno, por lo menos pelearlo, que yo creo que sea nos ha costado componer la plantilla, pero yo creo que está quedando, estamos bastante contentos como ha quedado. Empiezan ahora el 3 de agosto, empiezan ya la pretemporada. Y el resto de equipos, pues eso, se creó primera y segunda en cadete y en infantil, ya tenemos un equipo en cada categoría, con lo cual los de primera pues tienen un nivel bastante bien, segunda muchos son de primer año, muchas jugadoras son de primer año, que son la base para el siguiente año poder estar en primera. Al estar en esas categorías, pues si es necesidad de subir alguna hacia arriba, pues se puede hacer ese escalón que antes, estando en la misma categoría, no era posible. Y bueno, pues el amateur de primera regional, intentar que suba autonómica, aunque el año que viene parece que hay una reestructuración y federación y va a quedar solamente primera regional y autonómica con dos grupos. La parte ahí, luego ya la parte nacional. Entonces, al reestructurar no sabemos muy bien cómo quedará, pero bueno, por méritos deportivos queremos que estar en posiciones por lo menos que te dé lugar a estar ahí por méritos. Que luego se reestructura o no es otra cosa.
1: Pues a estos propósitos, tanquem este moment de ràdio que vos està acompanyant al llarg d'este estiu en la sintonia esportiva del Punt a Punt de A Punt Ràdio. Pepe Rus, presi del Tavernes Blanques, gràcies per acompanyar-nos i per donar a conèixer quina és la realitat actual del club. I Elías López, coordinador de secció femenina, entrenador també del club, gràcies.
0: Gràcies a tu. És Sant Juan.
1: Elías San Juan. Elías San Juan.
0: López és de segon.
1: S'ho arreglem de seguida. Elías San Juan, gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Pepe i Elías, gràcies. Nosaltres vos deixem. Continua, l'esport en esta sintonia, la del Punt a Punt.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.
1: De tu a tu.
2: En Orihuela, la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio, siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
3: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
0: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoyà, 98.7.
1: De tu a tu.
4: Punt a punt. Esport en estat pur.
5: Són les 2:22. Queden 6 hores i poquet més, 6 hores i 22 minuts per a que comença a rodar la pilota al MetLife Stadium de Nova York, la final del Mundial. En Apunt Ràdio, España-Argentina. La farem així, la farem en valencià, la farem per a tots vosaltres. Has començat, com cada diumenge, a les 12 del migdia. No pararem fins les 12 i mitja de la nit. Ojalà, després de que Espanya s'hagi proclamat campiona del món. La finestra del Mundial mai no la tanquem des de fa més d'un mes, així en Apunt Ràdio, i una de les seccions que més ha triomfat i que més ressò ha tingut ha sigut la dels valencians al Mundial. Hem entrevistat, me'n recorde, a valencians com José Molina, que va jugar el Mundial del 98 i va ser 5 anys el director esportiu de la federació, per cert, l'home que va triar a Luis de la Fuente com a seleccionador, l'home que va viatjar a França per a convèncer a Aymeric Laporte que no jugara amb França, que jugara amb Espanya. Juntament amb Molina hem parlat amb Curro Torres, amb Jorge Otero, que va jugar al Mundial d'Estats Units del 94, amb el doctor Jordi Candel, que també va estar al Mundial d'Alemanya. Hem tenit molts protagonistes i el que ve ara és, diguem-ne, que molt especial. Tenien ganes de fer aquesta entrevista i de parlar amb ell perquè és un orgull per a tots els que creiem en els emprenedors, en els científics, en els homes preparats i els que combinen disseny, enginyeria, indústria i esport. I ara els expliquem el perquè d'esta introducció. Sergio Miñana, bona vesprada.
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
5: ¿Cómo estás? ¿Bé?
6: Muy bien, un poco nervioso ya para esta noche.
5: Bueno, ahí estem. ¿Guanyem o qué? ¿Qué fem?
6: Sí, yo creo que sí. O sea, no se puede pensar otra cosa.
5: Ni a qué pensar. Yo, ni a molta diferencia, Sergio, porque tú sabes que els argentins són més aixina de vamos Argentina, carajo, i tot això. Els espanyols el que tenim és il·lusió, un poquet menys virulenta.
6: Creo que tenemos más templanza y bueno, y mejor equipo, que al final juegan los que juegan.
5: Y es que es veritat. Bé, Sergio, ¿estás en Valencia o encara estás en Estados Unidos?
6: Estoy en Valencia ahora.
5: Es demasiado.
6: Vamos a ver aquí la final juntos en casa.
5: Fenomenal. Pero has estat, has sigut protagonista del Mundial. Ens cridàvem l'atenció un reportatge que el nostre company, el nostre amic, Diego Picó, en el diari Marca, et feia, perquè tu eres dissenyador, entre altres coses, de botes ecològiques, i estàs vinculat a la empresa Soquito, que s'ha fet famosa este Mundial perquè, entre altres ambaixadors, neté a Morten Thorsby, el jugador de la selecció de Noruega, perquè les vostres botes són revolucionàries. S'ha fet bocinya famós, entre altres coses, pels guants que du, per les botes Morten Thorsby. Vos ja he parlat d'ací fa una horeta, ja us diré a tots els oients de què. Però vosaltres heu fet famosos perquè heu dissenyat en l'empresa i la marca Soquito unes botes revolucionàries. I tu, per això, has viatjat al Mundial als Estats Units. Conta'ns un poquet esta història.
6: Pues bueno, Sofito es una marca que nace de la mente de Jake Hardy, que es ahora ya un grandísimo amigo mío, el fundador de la marca. Y a raíz de un viaje que hizo a Vietnam, que vio muchísimo desperdicio en cuanto a botas de fútbol que se iban directamente al vertedero en miles, en toneladas. Y como un gran aficionado al fútbol que es, fundó Sofito. Y se dio cuenta de que sí que había un camino para hacer unas botas de un nivel de performance, un nivel de para jugar de élite, comparables a pues Nike, Adidas, Puma, las grandes marcas, pero de una forma diferente. Lo que pasa es que quizá salía menos rentable para estas grandes multinacionales y llevaba pues mucho trabajo. Entonces desarrolló durante 5 o 6 años el modelo de negocio, y cuando se quiso tirar a hacer una bota de velocidad, en nuestro caso es la bota, se llama Scudetta.
5: Sí.
6: Y competir con esta gente, pues nos pusimos en contacto. De hecho, yo me puse en contacto con él. Y a partir de ahí empezamos este reto, que ha sido hacer la zapatilla más sostenible ahora mismo del mercado. Hacerla a un nivel que los jugadores profesionales la puedan llevar hasta un estadio en el Mundial. En este caso es la máxima expresión de la élite del fútbol.
5: Claro.
6: Y eso un poquito es el resumen de lo que hemos conseguido hasta ahora, y ha calado muy bien porque es una empresa fresca, es una competición real la que estamos poniendo contra estas grandes multinacionales, y la verdad es que llevamos 4 años trabajando juntos y está siendo un absoluto éxito.
5: Vale. ¿Per què esta bota és diferent? Perquè diguem que és una bota ecològica. Ens ha cridat molt, moltíssim l'atenció. Dos coses. Una, per suposat, que els vostres futbolistes són més ambaixadors i participants contractats. I això és un model de negoci que a mi m'encanta, perquè es va fer molt famós farà 3-4 anys quan Roger Federer va adquirir part de l'accionariat de OnCloud. Ara parlem d'aixa història de les similituds entre Federer i Morten Thorsby i els vostres ambaixadors. Però el que diem, com és possible que es convertisquen en material per a botes de futbol el plàtan, la daxa, el bambú? Conta'ns això, per favor.
6: Pues la verdad es que es una historia curiosa. Yo estudié un máster de diseño de zapatillas y materiales sostenibles en Barcelona, en el IED.
5: ¿Sí?
6: Y allí me explicaron que había, esto pasó hace unos 6 años, muchas marcas investigando sustituir las bases de 100% plástico petroquímico virgen.
5: Exacto.
6: Por residuos de alimentos y de plantas que se podían vincular con plásticos reciclados y generar un material muy similar en condiciones, en propiedades y en la ejecución dentro de la bota a los materiales de plástico vírgenes. El problema ha sido que ha habido que encontrarlos, ha habido que testearlos, ha habido que, bueno, nos hemos recorrido muchas ferias y mucho mundo intentando encontrar los materiales que de verdad podían ser sustitutos y tener el mismo nivel que las otras botas que ofrece el mercado. Entonces, pues bueno, hay una cosa muy curiosa, por ejemplo, con los potitos de bebés.
5: Sí.
6: que metes todas las manzanas en una máquina y una prensa hace un agujero en el medio y quita el rabito y y los huesecitos. Entonces, ese material en teoría se iba a la basura. Pues hay una empresa, por ejemplo, que recoge ese residuo y con eso genera una pasta, que luego esa pasta se lleva a secar y con algún químico que otro consigue quedarse lo suficiente en el estado de que se puede vincular a nivel molecular con el plástico y generar una microfibra. Y entonces ahora, por ejemplo, hay mucha ropa hecha de piel de manzana o de cactus.
5: Ajá.
6: Y en nuestro caso tenemos bambú, tenemos fibras de madera, tenemos plátano, tenemos maíz, tenemos semillas de ricino, tenemos botellas recicladas. Uh-huh. Y estamos testeando otros materiales para las siguientes botas que aparecerán.
5: Después de la entrevista, me aniré a dinar en la familia, y mon pare, que es químic, Sergio, de tota la vida, està jubilat fa, però ha sigut un mestre, sobretot, dels polímers, del PVC i tot això, li ho contaré, perquè sempre m'ha dit, mon pare, que els processos químics són increïbles com poden transformar els materials que no podem pensar, els que tenim un cervell convencional, no estem del món de la química ni de la transició de matèries primes a, per exemple, imitació de plàstic en les mateixes prestacions, i vosaltres, a més, anant un passet més enllà perquè tenen que ser prestacions d'elit professionals, i és que és increïble.
6: Es que al final tú lo piensas, yo tampoco soy químico al final, yo soy diseñador de producto y entonces me baso mucho en lo que ven mis ojos y lo que toco con las manos. Y cuando me presento un material a una empresa nueva y de verdad me dicen, esto tiene un 75% de bambú, yo la verdad es que no me lo puedo creer. O sea, lo tengo en la mano y digo, es que este es como el camino, ¿sabes? O sea, si yo puedo hacer este producto con estos materiales, ¿por qué no voy a hacerlo? O sea, ahora mismo la bota tiene un 47% de material biológico o reciclado. Entonces, pues es como decir, bueno, yo creo que el futuro va por este camino. No hay greenwashing, mi bota no es 100% ecológica, no es 100% sostenible, no se puede, la industria no lo permite, la tecnología no lo permite, sí. Pero creo que es este el camino del pasito a pasito, ¿sabes? Haciendo las cosas un poco mejor cada vez.
5: Es que es curioso. ¿Les botes, quina diferència ne tenen de dissenys, de forma, de la sola, de la silueta de la sola, del cordons, perquè teniu botes que són tipus calcetins i tipus dels normals en l'engüeta que se'n va fora per a ficar i traure el peu més senzill. Quina és la diferència en les botes, a més del seu disseny, que és molt colorit i molt, molt xulo?
6: Pues nosotros al final, cuando se refiere al diseño, Jake y yo somos los que tenemos la palabra final y yo el que hago un poquito todo el proceso. Entonces, como para todos los productos, en este caso hay muchos condicionantes técnicos de las máquinas que se pueden utilizar, las que no, los materiales, las temperaturas. Entonces yo me baso mucho en generar una silueta que sea atractiva visualmente. Sí. Y luego, que lo que decía, para mí es muy importante el tema de la performance. Yo creo que un futbolista se la ponga en los pies y me diga, pero esto es una pasada, ¿esto qué es? Y luego ya viene un poquito...
5: Perquè parlem una cosa. Les botes de futbol, les mítiques, són del calçat més incòmode de la història del calçat, de l'humanitat.
6: Absolutament. Con las botes de esquí creo que están de la mano.
5: No, de las botes de esquí, eso no es un calçat, es una tortura. Eso es una cosa que millor pegar-te un tir. De fet, jo fa 3 mesos, l'última volta que em fiqui unes botes de esquí, als 5 minuts, dic, a la fer la mà, les botes, l'esquí, i vaig a fer-me una cervesa al bar de l'estació. És veritat. Però sí que és cert que les botes semblen molt còmodes, i tu i jo, que ha jugat sempre en la Copa Mundial, que eren les de pell de canguro i aixes, que eren dins de lo que cap, lo que millor, però ni inclús Skechers, que saps que és molt còmode en quant a sneakers, està fent una bota còmoda, perquè còmoda, còmoda no és, però m'han dit que la vostra, no sé si el FOAM de memòria de la plantilla també la fa, i sobretot que pràcticament tots els vostres models no tenen costures en el empeine ni en els dits.
6: Correcto. Nosotros utilizamos muchas técnicas que son de aplicar calor a los materiales para que se peguen unos con otros. Y lo que hemos hecho ha sido una bota muy muy ligera, súper ligera. Creo que pesa unos 178 gramos o una cosa así, en la talla 42-43, que es la que solemos pesar. Uh-huh. Y lo que hemos conseguido es que el material de la zona delantera, del empeine, que al final es el que tiene el contacto con la pelota, está catalogado como, si no el mejor, uno de los mejores que hay actualmente en el mercado, por encima de unas Mercurial, unas F50, etcétera. Uh-huh. A mí esa parte es la que más me gusta. Y luego al final, o sea, que estamos notando como que hay una nueva hornada, una nueva generación de diseñadores de fútbol. Sí. Que en mi caso, a mí lo que me ha servido mucho ha sido inspirarme en botas que llevo viendo 20 años. Y creo que las botas que se han hecho los últimos 20 años o 25 años, hay algunas que son buenísimas. Lo que pasa es que las máquinas de estas Nike y Adidas de generar dinero, hay veces que tienen que descontinuar modelos porque sí, por marketing. Entonces yo he recogido un poco ese guante de decir, bueno, esto en 2013 funcionaba fenomenal. ¿Qué tal si lo hacemos con tecnología de 2026?
7: Claro, ¿sabes qué
6: y
7: pasa?
6: Ha caído perfecto.
7: Ha caído perfecto, pero yo que soy un clásico, pues yo traigo de la Copa Mundial, de les Tempo de Nike, de les Mizuno Morelia, les de siempre. De fet, yo vas teniendo una idea que la vas a compartir en su día en Adidas y la ficarán en práctica, de la Copa Mundial, customizarles en les rayos, les banderas de les selecciones, en lloc de fer botes d'àrbitre només, sí, exacte, ficar-les, per exemple, un blau, un blanc, i que no fora la negra de sempre. Però, a la fi, la vostra és xula, és atractiva, perquè jo el que no puc entendre és com en el Mundial Nike i Adidas han tingut que coincidir i tot el món jugant de botes roses, l'amor de Déu, no n'hi ha un altre color.
6: Pues al final eso es una victoria para nosotros. O sea, esto es todo por el Big Data, el análisis. O sea, yo creo que el fútbol es tan visceral y tan que tampoco te puedes estar todo el rato fijando en los datos que te dice marketing, que el rosa, son todas rosas porque el rosa es el que más contrasta con el tono de verde del césped, básicamente. Sí. Entonces han ido todos al mismo sitio. Y al final nosotros teníamos otra idea. ¿Qué idea teníamos nosotros? Pues representar la idea del propio futbolista en la bota. No había que hacerla de un color que nosotros pensábamos que va a vender más, o va a vender menos, o pega más. Que tenga una historia chula, bonita detrás, claro. Que al final eso es un poco el fútbol. Son historias.
7: Y teniu ya 30 jugadores en la MLS. ¿Quins plans de expansión teniu como marca?
6: Pues ahora mismo la verdad es que tenemos jugadores en todas las grandes ligas. Uh-huh. Tenemos muchos en la Premier, está Olaina, por ejemplo, es lateral derecho del Nottingham Forest. Uh-huh. Tenemos a Will Ekong, que es el capitán de Nigeria, que nos ha ayudado mucho por este camino. Y en la MLS resulta que nos hemos hecho muy, muy grandes en Estados Unidos, en general, el país. Los jóvenes han cogido Soquito como una marca que los diferencia del resto de gente.
7: Claro, es que eso, por tanto, puedo hacer un modelo de negocio o una campaña comercial bona, roïna o boníssima, pero si a la fi teniu la sort de que els influencers, els xiquets, els jugadors y todo eso, les agraden les vostres botes, a triunfar, ¿eh? Y
6: claro,
7: eso es espontáneo.
6: Ahí tú ya levantas las manos y dices, bueno, a caballo regalado. Nuestro objetivo era, pues somos una empresa de UK, yo soy español, vamos a centrarnos en el mercado europeo.
7: Claro.
6: De la noche a la mañana el mercado estadounidense acoge el producto y se convierte en el 70% de nuestro mercado.
7: Sí, claro.
6: Ahora la verdad es que tenemos muchas opciones de crecimiento porque nosotros solo tenemos una bota de élite que vale 220 euros, que son pues 130, 140 menos que las de Nike.
7: Muy barata, un 30% barata.
6: Es otra de las cosas que pensábamos que estaba completamente fuera de sí, el precio de una bota de fútbol. Nosotros ya sacamos un rendimiento de ese precio que nos sirve para funcionar con la empresa y no entendemos cómo valen casi 400 euros las de las otras marcas. Pero bueno, eso
7: si yo me voy a comprar unes botes, ¿té que ser només online o teniu pensat obrir canals físics de venta en España?
6: Nosotros estamos en B2B, se dice, en tiendas de retail, estamos por toda Europa.
7: Vale.
6: En España no estamos porque, como te digo, al final el mercado viró hacia el mercado estadounidense,
7: vale.
6: Pero tenemos nuestro almacén hasta hace dos días, lo hemos movido, estaba en Barcelona, el aquí europeo. Entonces sí, desde la web te tardan 24, 48 horas en llegar a casa y nada, y si estás por el mundo, pues la verdad es que cada tienda de fútbol que entres especializada en botas tienen ya Soquito. Ahora mismo los planes te diría que son sacar más modelos para llegar a más jugadores. Nuestra bota de velocidad es un poco específica porque son las botas más agresivas para el pie. Ahora queremos sacar un modelo que sea un poco más amable, como tú comentabas, estilo tiempo, estilo Copa Mundial.
7: Sí.
6: Y a partir de ahí, quizá centrarnos en un precio un poco más barato, una bota también de mucha calidad, pero a la que puedan acceder más personas para el desarrollo del negocio en otros mercados que todavía no transitamos, como Asia, Sudamérica, que tienen otro comportamiento de compra.
7: Y además de acomiadarte, ¿en qué ciudades vas a estar en Estados Unidos? ¿Cómo va a ser la experiencia? ¿Qué partidos? ¿Vas a estar en Chenda, Noruega, sobre todo, en Mortestorvik? Contame.
6: Pues la verdad es que estuve al principio, fue muy bonito porque estuve en Atlanta cuando llegó la selección española y sentí mucho orgullo, la verdad, porque bueno, desde aquí mando un saludo a todos mis amigos que me están escuchando y estaban todo el rato preguntándome, oye, ¿cómo se vive? ¿Qué se ve por allí? Claro. Y tal. Y me encantó ver que obviamente Messi era el número uno en todas las pantallas, pero te diría que el número dos, por delante de Mbappé o Messi, era Lamine.
7: Claro que sí.
6: Entonces, claro, yo no he parado de ver camisetas de Lamine Yamal por todo Estados Unidos. Estuve en San Diego y Los Ángeles también, y ha sido bastante monotemático. Ahí tenemos una fanbase enorme. O sea, hay mucha gente sudamericana que vive en España, que vive en Estados Unidos, que son fans totales de la selección española. Y estuvo muy chulo, muy divertido, todo muy grande, todo muy estadounidense, muy americano. Allá pues hay dudas con las pausas de hidratación y tal, pero la verdad es que como experiencia un 10 absoluto.
7: Y incluso feu calçat femení especialitzat, perquè el peu de les xiques no és el mateix de les xiques, que ha sigut Millie Bright, l'última que se us ha afegit. I ja vos dic que per a tots nosaltres un orgull que un valencià com tu, Sergio, estigui al capdavant del disseny i el desenvolupament d'esta escudeta, de la bota i de la marca, Soquito.
6: Pues sí, pues muchas gracias. Y siempre a mí me gusta mucho decirlo. Botas internacionales diseñadas en Ángel Guimerá.
7: En Ángel Guimerá, sí señor. Al costat dels Colàpies, en el col·legi de meus filles tota la vida. Pues Sergio, exacte, que ha sigut un plaer i estarem en contacte. I que guanyi Espanya!
6: Igualmente, Carlos.
7: Amunt d'Espanya avui. Sergio, un abraç. Les botes ecològiques que ha sigut notícia en este Mundial, que avui conclou, que avui acaba. A partir de les 9 de la nit, en 6 hores, comença la final del Mundial. Espanya-Argentina. Ho viurem en passió, en valencià, així, en el punt a punt, a veure si és possible que l'exjugador del Villarreal, el nostre capità Rodrigo Hernández, puga alçar la Copa de Campió. Pues no sé si seran les 11, 11 i mitja, 12 de la nit, me té igual, jo espero que no n'hi hagi ni pròrroga ni penal, però en lo de la mitja part i l'espectacle ese de Madonna, de com li diuen, de Shakira, bueno, això va ser tremendo. I ho viurem, perquè començarem la prèvia a partir de les 6, 6 i mitja, en quan acabe la etapa 15, la de avui, del Tour de França, que serà el nostre següent platform amb José Luis Gual, Javi Castellar i Luis Urrutia. Això serà a partir de les 3 i mitja, perquè ara crida a la porta d'Apunt Ràdio la redacció d'informatius per a ficar-nos al dia de tot. Punt a punt, torna en mitja hora amb Luis Urrutia. Fins ara!
8: Són les 3. Hola, com estan? Com terrere per la gran final de futbol Espanya-Argentina. De nord a sud, avui la Comunitat Valenciana es prepara. Bars i restaurants omplin neveres i a les places es preparen les pantalles gegants. Avui tots somien amb la segona estela. I quan sembla que no se n'ha anat l'última, la EMET alerta d'una nova onada de calor que tornarà a disparar els termòmetres la setmana vinent. La calor afectarà sobretot als municipis de l'interior de les províncies d'Alacant i València. Són els temes de portada, però n'hi ha més ara en els titulars del sumari. Amb especial il·lusió es viurà l'Espanya-Argentina a Foios, el poble del jugador Ferran Torres, amb Pa Caballero.
9: L'emoció de la final del Mundial es viu amb intensitat a tots els racons de la Comunitat Valenciana, però especialment a Foios, el municipi que ha vist naixer el jugador Ferran Torres. A partir de les 5 de la vesprada s'instal·laran pantalles gegants, però on també es podrà seguir a través de pantalles el partit serà la plaça de l'Ajuntament de València. Així s'ha instal·lat un dispositiu de seguretat format per més d'un centenar d'agents. Es tractarà de blindar la plaça com si es tractara d'una mascleta.
8: I l'impacte econòmic que ja es nota es calcula que cada partit que ha jugat a Espanya, la restauració ha augmentat els beneficis un 36%, inclús un 66%. Una victòria avui reforçaria internacionalment la marca Espanya, el que reflectiria en exportacions, consum i turisme. Un escenari prometedor que podria reportar una pujada de mig punt del nostre PIB. Parlem, escolten, de més de 4.000 milions d'euros. I de la fugida del ramat de Gato ens dona l'última hora Pilar de la Fuente.
10: Tot i que les festes continuen suspeses a Gàtova, la normalitat ha tornat a esta localitat després d'aquesta matinada el bou hagi sigut neutralitzat. Era l'animal que estava més a prop de la població i el que podia donar problemes. A hores d'ara, les altres 6 vaquetes que havien fugit, segons l'Ajuntament, estan localitzades. De fet, en l'últim baldon publicat per el municipi, continuen recomanant a la gent que no isquen al parc natural i que no vagin darrere dels animals.
8: L'obra Don Juan en los Infiernos va conquistar a nit el castell de Peníscola en la cloenda del Festival de Teatre Clàssic.
11: Yo debería vivir eternamente encadenado a doña Elvira solo por el hecho de que ella es mi esposa.
8: Designis divins i justícia, passió i desig, amb el que el Teatre Popular fix pont entre el passat i present. També estarem al Certamen Internacional de Bandes de Música, que podran seguir esta nit per a punt. I en els esports, Paco Cerdán ens avança l'actualitat, avui marcada per la final del Mundial. Hola, Paco.
12: Hola, Imma. 6 hores resten perquè comença la final entre Espanya i l'Argentina. Ara mateix els jugadors estan concentrats en el seu hotel de Nova Jersey, on ja han dinat i descansen abans de ser traslladats a l'estadi MetLife, l'escenari d'esta gran final. A les 9 de la nit començarà a rodar la pilota i paralitzarà tot el país, que estarà pendent a les cases, bars i places dels pobles on s'han instal·lat múltiples pantalles gegants per a seguir el partit.
8: Gràcies, Paco. Fins ara mateix.
12: Fins ara.
8: I en l'oratge hem d'estar pendents de les tronades d'esta vesprada a les portes d'una nova onada de calor. Lluís Obiols, bona vesprada.
13: Bona vesprada. Calor, basca i tronada, situació que hem de seguir durant les pròximes hores. De fet, s'esperen tempestes que es formaran a l'interior de la província de València i que avançaran cap a la costa, bàsicament entre la Ribera i la Plana. Hi ha un avís perquè algunes d'aquestes tronades aniran acompanyades de fort vent i fins i tot de granís. Seran passatgeres, deixaran poca precipitació, però sí que existeix este risc. En un diumenge amb calitja, amb núvols que es mantenen i amb temperatures que ja arriben als 38 graus i hora, 38 a Requena, concretament a Casas del Río, 38 a Teresa de Cofrentes o 37 a Ademús. A la costa, temperatures molt més frenades, però amb humitats altíssimes, sensacions tèrmiques que en alguns casos apleguen els 40 graus. Esta pròxima nit i matinada, de nou molt bascosa, en molts casos no es baixarà dels 24-26 graus, i demà al matí de nou un dia marcat per la calitja i també pels núvols baixos que es formaran especialment al litoral. No seran tan abundants com avui, però demà continuarem amb humitat elevada. Demà desbrada, de nou, eixos ruixats i eixes tronades que avançaran des de l'interior cap a la costa, interior central fins a la costa del Golf de València, i ja demà s'assoliran els 40 graus també en punts interiors. Pendents, per tant, d'este nou ascens de la temperatura entre dimarts i dimecres, les temperatures més elevades, comarques interiors. Dijous la situació podria anar a pitjor perquè entraria un poquet de ponent. De fet, dijous esperem màximes superiors als 40 graus a la major part del territori. Per tant, molta paciència davant d'esta nova onada de calor.
8: Amb la realització al control de so de Manolo Palomar, salutacions també de qui els parla, Inma de la Concepción. Quan són les 3 i 5 de la vesprada, entrem en matèria.
14: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
15: ¡Regarde la gilipollúa!
14: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
16: La próxima semana hablaremos del gobierno.
14: Generalitat Valenciana.
17: En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
3: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
18: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
19: A punt. Les notícies del cap de setmana.
8: Tot a punt perquè la selecció espanyola puga fer història esta nit. La final del Mundial congregarà centenars de persones en places, parcs, pavellons, auditoris i tot tipus de recintes cobriran les portes de forma extraordinària per a seguir en directe este gran esdeveniment. També hi ha un important dispositiu de seguretat en les grans ciutats. Sheila Lluch.
19: De nord a sud, avui la Comunitat Valenciana vist de roig.
20: S'ompli la plaça.
19: Els bars de Foios reposen gènere i omplin les neveres. Sentim un dels restauradors.
21: Refresco, zumo, agua.
19: Al poble de Ferran Torres, tots coneixen el seu veí més il·lustre.
20: Sí, conec que nasqué.
19: I atents al que diu el seu oncle. Totes les promeses les complix.
22: Voy a saber lo que tienes que hacer, dur la copa. Sí, la duré.
19: A la vora de la mar, els hotels i xeringuitos també preparen els espais per a viure una nit de futbol. Escoltem Juan Carlos, gerent del xeringuito Blue Beach Bar del Puig.
23: Un mogollón de gente que quiere venir a verlo aquí en la arena con la brisa del mar y disfrutarlo todos juntos, claro.
19: Els colors de la selecció visten la plaça de l'Ajuntament de València, punt de concentració de l'afició des de les 7:30. Més de 100 policies locals i diverses unitats de la Policia Nacional reforçaran la seguretat, com indica Diego Cintrano, intendent de la Policia Local de València, abans, durant i després del partit.
24: Un servicio operativo d'un centenar de policías para velar por la seguridad, la tranquilidad y la convivencia durante el evento.
19: Per a facilitar els desplaçaments, Metrovalència amplia els horaris, també el tram de Castelló. Allí ja està tot preparat. Pantalles esgotades compliran també el port d'Alacant, el centre de tecnificació i la plaça de Bous. Controls d'accés i més agents completen el dispositiu de seguretat. A les 9, la Comunitat Valenciana mirarà cap a Nova York.
8: I perquè ningú espera esta nit la final, moltes empreses que treballen a la Comunitat Valenciana han anticipat l'horari de tancament. Les botigues del Corte Inglés Inditex han avançat el tancament a les 8 i altres com Carrefour ho faran a les 8:30. Alcampo, Ikea i MediaMarket són altres companyies que permetran als treballadors eixir abans. Però quan falten menys de 7 hores perquè el baló comenci a rodar, també hi ha molta expectació per veure la tribuna presidencial de la final, on es juga l'altre partit, el geopolític. Com a anfitrió, Donald Trump estarà acompanyat de la família reial i de Pedro Sánchez, un partit on també assisteix el president de la Generalitat, Juan Ramón Pérez Llorca, Remy Blasco.
25: L'afició espanyola i sobretot argentina inunden la ciutat de Nova York a l'espera de la final.
26: Tocar, tocar, tocar i meter goles.
25: ¡España! Celebren haver arribat fins ací i volen guanyar.
27: Estaban listos para ganar la guarda.
28: ¡La vamos a ganar!
25: Els amants del futbol fixaran la mirada en el terreny de joc, però al MetLife Stadium de Nova Jersey, concretament a la llotja presidencial, es juga un altre partit, on la geopolítica i l'actualitat es donen la mà. Se saludaran Donald Trump i Pedro Sánchez. Com tractarà el president dels Estats Units la família reial espanyola? Impossible endevinar en un personatge com Trump, que insulta i elogia amb la mateixa facilitat. En la prèvia del partit s'ha mostrat diplomàtic.
29: Two amazing teams, Spain and Argentina.
25: Amb qui no tindrà problemes és amb el president de la FIFA, Gianni Infantino, el fan número 1 del titular de la Casa Blanca. Please. En contra del protocol, Trump i Infantino entregaran la copa conjuntament al capità de la selecció, que isca victoriosa. A més de les medalles, hi haurà 30 anells personalitzats, una prova més de l'americanització del campionat. A l'estadi està tot a punt per a rebre l'afició i les autoritats. Si guanya Espanya, serà el segon mundial per a Felip i Letícia, que ja estigueren a Sud-àfrica en el 2010. S'estrenen la princesa Leonor i la infanta Sofia. No hi haurà foto de Trump amb el seu amic Javier Milei. El president de l'Argentina ha preferit quedar-se a casa per superstició.
8: Moltes gràcies, Remei. València també estarà present en un dels moments més emotius del partit. Serà quan sonarà l'himne d'Espanya que interpreta la banda valenciana Spanish Brass, un encàrrec d'última hora que suposarà un impuls a la seva carrera. Escoltem Carlos Benetó.
30: Ha sigut tot en temps molt ajustat, ja que ahir mateix reberem una invitació de la FIFA a participar en això. Serà una cosa inoblidable per a nosaltres i d'unes dimensions realment grandíssimes per a la nostra carrera.
8: I és que esta nit no només veurem una gran final esportiva, també un gran espectacle musical.
31: Si te quieres divertir...
8: Per primera vegada en la història, la FIFA aposta per un macroconcert al descans del partit a l'estil de la Super Bowl.
0: El MetLife Stadium de Nova York es convertirá esta nit en l'epicentre mundial de la música. Madonna, Justin Bieber o BTS encapçalen un cartell de primer nivell per a la mitja part. Shakira, de nou com en Sud-àfrica, espera ser talismà per a Espanya. Espectacle amb un missatge solidari en favor de l'educació, ideat pel líder de Coldplay, Chris Martin, al pur estil de la Super Bowl. Moltes sorpreses i estreles en un macroconcert sense precedents. Una producció tan gran que obligarà a allargar el temps del descans, fet que ja ha causat certa controvèrsia. Hi ha qui pensa que un descans tan llarg pot perjudicar el joc. Tot i això, la FIFA ho té clar. Un Mundial és molt més que futbol.
8: Moltes gràcies, Vanessa Martínez. L'impacte econòmic del Mundial es nota ja a casa nostra. Tant la restauració com els comerços s'han notat els beneficis. Ara bé, una victòria avui reforçaria internacionalment la marca Espanya, el que té conseqüències molt positives, Alberto Alonso.
1: Una final pot ser molt més que un partit de futbol. En joc també està l'economia.
0: Més que futbol.
8: Moltes gràcies, Vanessa Martínez. L'impacte econòmic del Mundial es nota ja a casa nostra. Tant la restauració com els comerços s'han notat els beneficis. Ara bé, una victòria avui reforçaria internacionalment la marca Espanya, el que té conseqüències

0: que per avui ixa pujada de les seves vendes siga d'entre el 40 i el 60%. Per tant, s'estima que sols avui seran 130 milions d'euros més de recaptació.
1: Cal afegir quasi 1.000 milions d'euros en altres despeses com ara televisors, camisetes i banderes. Tot i això, segons Sánchez, alçar esta copa no tindria preu.
0: Els compradors exteriors veuen que Espanya és un país solvent i això aplica també als seus productes que estan venent a l'exterior. La recaptació fiscal puja i això pot ajudar també a millorar les infraestructures públiques del país.
1: Un escenari que podria suposar un impuls de mig punt del nostre PIB, és a dir, més de 4.000 milions d'euros en els primers mesos posteriors al triomf. Ara bé, la victòria seria el millor remat per multiplicar exponencialment els beneficis, tant reputacionals com econòmics del nostre país, i impulsar la marca Espanya. Tot sense oblidar que el pròxim Mundial es juga al nostre país.
2: Les notícies del cap de setmana.
3: Nova onada de calor a la vista i ja en van 4, Anna Moure.
4: Quan sembla que no se n'ha ja anat l'última, la EMET alerta d'una nova onada de calor que tornarà a disparar els termòmetres. Lluís Aviols, meteoròleg de punt.
5: Oficialment podem dir que sí que estem davant de la tercera onada de calor, però a nivell estatal. Així, a l'est peninsular, portem amb altes temperatures durant setmanes. De fet, la setmana que avui acabem hem superat els 40 graus en molts punts.
4: La calor afectarà sobretot als municipis de l'interior de les províncies d'Alacant i València. Ho explica el veïnat de municipis com Anna, la Canal de Navarra.
6: Ya llevamos dos semanas de temperaturas de 40 y 44, horrible.
7: Lo que más molesta es la humedad.
8: Muy complicado descansar por la noche.
9: Un estiu com este no l'hem conegut mai.
4: Si les màximes són sufocants, les mínimes tampoc no donen treva. Este estiu va a camí de batre el rècord en nombre de nits amb temperatures per damunt de 20 graus a les tres capitals. La ciutat de València encadena 44 nits tropicals i 8 nits tòrrides. De fet, esta última nit de nou els termòmetres no han baixat de 27 en molts punts del litoral i amb una humitat disparada, i el que tenim per davant no serà millor.
5: Sembla que dilluns, dimarts i dimecres les temperatures més altes afectarien l'interior. Dijous sí que s'estendria més esta situació d'altes temperatures perquè podria entrar el ponent.
4: Podrien repetir-se, per tant, els avisos rojos per calor que obligaran a prendre mesures com la limitació horària de treballs al carrer i la cancel·lació d'activitats a l'aire lliure.
3: Gràcies, Anna. I de l'onada de calor tampoc se salven els pobles de l'interior, on cada vegada s'instal·len més ventiladors i aire condicionats per a poder suportar-lo. José Sales és propietari del restaurant Hermanos Sales i Mari García és propietària de la casa rural Mas de les Casetes.
10: Sense aire condicionat podríem tancar la porta perquè no entraria ningú. Estem en un lloc que cada any fa més calor.
11: Sí, han ficat un aire condicionat i després les habitacions que han ficat o ventilador de techo o ventiladors portàtils.
3: I els instal·ladors, com a les grans ciutats, tampoc donen la base. Santiago Chile.
12: Criden en Ibarsos, en Rosildos, en La Serra, en Garcerán, en Albocàsse, Villafamés, Vall d'Alba. Cada any se munta més aire. I enguany, pues, en especial, perquè ha començat molt fort l'estiu. Un desborde, verdolls escostats.
3: Atenció, perquè el temps per a tindre la nova instal·lació pot arribar al mes d'espera. L'Ajuntament de Gato va confirmar que el bou que es va escapar ahir de les festes taurines ja ha sigut capturat i que tenen localitzades a les 6 vaquetes que també van fugir pel terme. Hi ha un dispositiu de recerca en marxa des de primera hora del matí, Lourdes Espinosa.
13: Sí, ma, la població de Gato va respirar avui més tranquil·la nit. Finalment van capturar el bou fugit i este matí han localitzat les 6 vaques, tot i que algunes es troben en un lloc de difícil accés. Així és, ho conta el veïnat.
14: Està ja con su... con su ganadería y ya está todo. Estaba enfrente de nuestra casa en el chalet, estaba en el rodeno y el animal estaba escondido y no ha atacado a nadie ni nada.
15: El toro ha vuelto, pero la vaquilla está una que se ha ido de juerga por ahí.
16: Algunas personas no se han enterado y siguen encerradas en casa.
13: El Seprona, helicòpters i patrulles de la Guàrdia Civil, a més d'efectius municipals i veterinaris, treballen per a capturar i traslladar els animals. Ahir es van viure moments de molta tensió quan el bou va eixir en direcció contrària a les 6 vaques i el mans va tombar la reixa i va fugir.
17: Però el que ha passat enguany no ha passat en la vida. I estiguérem tancades en casa un rato, hasta les 8 de la nit, quisquérem. Un ratet ací fora, però mirant-vos si venia el bou.
13: Des de l'Ajuntament demanen a la població que no accedisca a les zones d'actuació ni interferisca en el treball dels professionals.
3: Moltes gràcies, Lourdes. Més coses. Els treballs de regeneració fets pel Ministeri han deixat la platja de Motilla. Han deixat allí un escaló de més d'un metre d'alçada a vora mar. La Diputació de València ha iniciat treballs per aplanar el desnivell. Com estan ara l'accés, Carolina Femenina? I se ho compta.
18: La vorera de la platja de Motilla

0: de Sueca tenia un escaló, un desnivell d'aproximadament 1,5 metres d'alçada. Ara, aquest escaló s'ha reduït amb els treballs que s'estan fent pel matí, les màquines que netegen la platja, a més, també aplanen l'arena i per la nit s'ha reforçat els treballs amb un servici de màquines que ajuden a aplanar l'arena i que es pugui accedir bé a la platja. L'escaló s'havia format amb els treballs de regeneració de la platja. Ara ells i les usuàries mostren satisfacció perquè s'està actuant, ja que consideren que aquest escaló és un perill.
1: Està molt bé i s'ha quedat molt bé, però l'escaló sí que és un problema.
2: La gent no ha acabat dintre de la seva platja.
3: Està clar que està millor, però la solució definitiva no és.
4: Aquesta platja és bastant familiar, no és tan de turista com a tal. A lo millor sí que per a la gent major és un desgast.
5: I coincidint amb els 40 anys de la declaració del Parc Natural de l'Albufera, la Generalitat ha anunciat que adquirirà 2 tancats. Això farà que augmenti el patrimoni públic dels valencians a l'Albufera i suposa uns beneficis mediambientals importants. Continuem, Carolina.
0: En total són 66 hectàrees que pertanyen a un tancat que està en terme de València i altre que està en terme de Silla. Són terres dedicades al cultiu de l'arròs i ara passaran a dedicar-se a ser espai per a la protecció i conservació dels hàbitats naturals. S'augmentarà la biodiversitat i es faran assajos i estudis en el cultiu de l'arròs. Suposa una ampliació de la franja de protecció de l'Albufera. Ens ho detalla Lluís Gomis, director general de Medi Natural i Animal.
6: Nos supondrá un gran incremento de la biodiversidad, tanto de flora como de fauna autóctona, que procederemos a la renaturalización de todas estas zonas. También se incrementará la calidad del agua y otra de las futuras ventajas es el aumento de la resiliencia frente a futuras riadas que se pudieran producir en el Parque Natural de la Albufera.
5: Pel que fa als incendis que assolen Espanya, les flames continuen fora de control a Guadalajara. Ja han calcinat vora 13.000 hectàrees i s'han evacuat 4 localitats més. Mentrestant, el Dorés a Saragossa evoluciona favorablement. Susana Fuster, delegació de Madrid.
7: Ha sigut una nit molt complicada per als equips que sobre el terreny treballen per a sufocar les flames. L'incendi forestal que devora la Serra Nord de Guadalajara continua fora de control. Ha arrasat més de 13.000 hectàrees. 20 municipis han sigut evacuats i hi ha centenars de persones desplaçades.
8: En total, hay unas 700 personas, alrededor de 700 personas afectadas por todo este entorno, así que son condiciones muy complicadas para la extinción.
7: El principal enemic continua sent el vent. 32 mitjans aeris i més de 200 efectius treballen per a intentar controlar un incendi que es manté desbocat des de dijous, quan es va declarar al terme municipal de la Mierla. L'altre focus se centra a hores d'ara a la comarca saragossana de les Cinco Villas. El foc ha cremat més de 7.000 hectàrees. L'UME ha delimitat amb drons un perímetre d'uns 80 quilòmetres. La bona notícia és que les flames no han avançat i podria quedar estabilitzat al llarg del dia.
9: A punt, les notícies del cap de setmana.
5: Canviant radicalment de tema i es preguntem si és possible fer una desconnexió digital durant les vacances. En la tendència coneguda com FOMO, les sigles en anglès de la por a perdre's alguna cosa, li cito un antídot, el HOMO, que és tot el contrari, ser capaços de no estar pendents del mòbil i les xarxes i gaudir dels paisatges, les experiències vitals i fins i tot de l'avorriment. Anna Moure.
10: Que si ya de vacances estoy en casa en el móvil.
11: Es como una necesidad, lo tienes al lado todo el rato y cuando no lo tienes lo buscas.
12: Es difícil porque todo lo tenemos, los bancos, todo lo tenemos por el móvil.
13: Andabas caminando en el móvil en la mano. ¿Crees que el portén ya en la vena? Y es imposible.
14: Pot semblar un imposible, però prescindir del mòbil durant les vacances no només es pot, sinó que és saludable si el que volem és desconnectar de veritat. Alexander Rose és psicòleg.
15: Fer un esforç gran per a connectar un stick. I jo crec que això és el truco, no? El vent és diferent, no? El olor és diferent, el menjar és diferent. Pues posar realment els sentits en on estic.
14: Per a fer-ho hem d'establir unes pautes que ens poden ajudar en este detox digital, com no viatjar amb ordinadors o tauletes i dosificar l'ús del mòbil.
15: Deixar el mòbil quan estic caminant, si he de consultar-ho per alguna raó urgent, posar un límit. Si n'hi ha xiquets o si n'hi ha altres amics quan me'n vaig de vacances, pues potser és una cosa que se pot pactar. És un temps d'anar-se per el bosc i perdre's un poquet i de jugar a altra volta com jugava ben abans.
14: Cal tractar d'evitar gestos i costums que tenim massa interioritzats.
15: Posta, els primers dies va costar molt, perquè és una transició, no? Venim d'eixa, algo que ens atropella, no? I hem de posar fre.
14: Consells per a recuperar un ritme de vida més pausat, almenys durant les vacances, que ens permeta reconnectar amb l'entorn, amb nosaltres mateixes i amb les persones que tenim més a prop.
5: I mentre molts xiquets i xiquetes disfruten plenament de les vacances, un de cada tres no pot, perquè està en situació de pobresa o risc d'exclusió social. L'ONG Save the Children organitza campaments i escoles d'estiu urbanes per a donar-los aquesta oportunitat. Sònia Silvestre.
16: Per a moltes famílies, la costera de gener no és res comparada amb la de juliol. Rodrigo Hernández és el portaveu de Save the Children a la Comunitat Valenciana.
17: Moltes vegades costa més el campament o la colònia que el que se pot obtindre del treball.
16: En els programes de lluita contra la pobresa infantil, ONGs com Save the Children ofereixen campaments d'estiu i colònies urbanes, amb quatre pilars fonamentals: reforç educatiu, assegurar-los un menjar diari nutritiu, acompanyar la família per a buscar treball o aconseguir la regularització i oferir-los l'oportunitat de viure uns dies de vacances.
17: Un de cada tres xiquetes i xiquets a la Comunitat Valenciana no poden permetre's almenys unes vacances d'una setmana a l'any. Tenen que divertir, garantir les vacances és també un dret que tenen que fer possible per a aquests xiquets i xiquetes.
16: Estos programes arriben a 800 xiquets i xiquetes de 8 a 15 anys. Més d'un 36% dels infants de la Comunitat Valenciana viuen en situació de pobresa.
5: Eixim al món, al Pròxim Orient, i és que és la vuitena nit consecutiva d'atacs des que Donald Trump va donar l'alto el foc per trencat. Allà estem una escalada arran de la mort de dos soldats dels Estats Units en l'atac a una base militar a Jordània. Va resultar afectat un tercer soldat que es dona per desaparegut. En represàlia, el Pentàgon ha atacat les instal·lacions de la Guàrdia Revolucionària Iraniana, la unitat que ahir va matar els estadounidencs. I a Ucraïna, la matinada ha sigut terrible. Rússia ha bombardejat la capital durant 5 hores. És un dels majors atacs amb míssils balístics sobre Kiev, que se salda amb almenys una persona morta i 7 ferides, i edificis residencials greument afectats arreu de la ciutat. Ucraïna esperava una resposta contundent del Kremlin després de la mort de 8 persones ahir a Rússia. Obrim la pàgina esportiva i en portada, i com no pot ser d'altra manera, la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina. Paco Cerdán, bona vesprada. Quina és l'última hora?
18: Bona vesprada, Imma. Els dos equips estan ara mateix concentrats en els hotels respectius. La selecció espanyola al seu de Nova Jersey, on ja han dinat els jugadors, i en estos moments descansen abans de traslladar-se d'ací unes hores a l'estadi MetLife, l'escenari d'eixa gran final. Els jugadors de Luis de la Fuente no van poder fer ahir un últim assaig degut a una tempesta elèctrica i es van d'haver exercit citar al gimnàs. La bona notícia és que no s'ha de lamentar cap contratemps si el tècnic té a tots els jugadors disponibles. Per esta nit no hi ha cap previsió de pluja. Els jugadors són conscients del moment històric que viuen i Rodri ahir va exterioritzar quin és el taranà de la selecció espanyola en estos moments.
19: Ya les dije a los chicos en las semifinales del Mundial que había que tener más ganas de ganar que miedo a perder. Creo que somos un equipo muy difícil de batir, lo hemos demostrado durante todo el torneo, hemos concedido solo un gol. Manejamos muy bien tanto nuestra área como el área rival, como la parte del centro del campo, así que creo que en ese sentido tenemos pocas debilidades, pero me las reservo. El domingo tenemos ante nosotros un reto muy bonito por delante para hacer inolvidable, yo creo, como dices tú, a una gran generación.
18: Estils diferents i actituds encara més diferents, però eficàcia aprovada. Espanya i l'Argentina arriben a la final amb estadístiques antagòniques i alhora més punts en comú del que sembla. L'eficàcia defensiva des de la Fuente, amb només un gol encaixat contra Bèlgica, té l'espai perfecte en l'eficàcia anotadora des d'Scaloni, 19 gols a favor. Les xifres de possessió són molt semblants, igual que les de faltes comeses i rebudes. L'Argentina ha demostrat ser més perillosa a valor parat i en jugades d'estratègia, però també ha necessitat més minuts per a sotmetre els rivals i no ha deixat en cap partit aquesta sensació de control que transmet Espanya i el seu joc coral. El que sí que comparteixen són nervis de ferro colat. Tant la Roja com l'Albiceleste han resolt dos partits en l'últim minut o en el temps d'afegit. La selecció preveu un partit més trabat que la semifinal contra França, amb més interrupcions, però, com va avançar Luis de la Fuente, l'equip no renunciarà a la seva essència, tot i la màxima igualtat que s'alvira.
20: en esa igualdad, pues hay que intentar ganar por detalles, por ser cada día de vez más fieles a nuestra idea, en este caso hablo de nosotros, y intentar imponernos. Pues cuando nos toque sufrir, sufriremos, para eso estamos entrenados también, y cuando nos toque llevar la iniciativa, intentaremos golpear y para ponernos en ventaja.
18: Tot el país viu avui pendent de la final. També a la Comunitat Valenciana, on els colors roig i groc coneixen per tot arreu. I a qui preferís veure el partit sol, altres ho faran acompanyats d'amics i familiars. Sentim els nostres aficionats.
21: Vamos a ver en casa, en familia, con hijos, con nietos, y para nosotros eso es el mayor acontecimiento.
22: Solo para no discutir con nadie, porque estaré muy nervioso.
23: Anem a voler-lo en Muro, que és el nostre poble, que van a posar en la plaça del Magem una pantalla per voler-lo tots junts.
24: Després de 16 anys, pues toca guanyar ja.
18: La Comunitat Valenciana és la segona comunitat autònoma amb més argentins residents a Espanya, amb un total de 71.000 persones. Moltes d'elles treballen i conviuen amb espanyols en el dia a dia i ens han contat com és i la sensació d'enfrontar-se al seu país d'acollida, com és el cas de Silvina.
25: Sentimientos encontrados. No sé cómo será tampoco acá con la gente, cómo será ir a un bar lleno de españoles y uno si puede gritar el gol, es la primera vez que me pasa algo así.
18: Edgar Valencià i Martín Argentí treballen junts en un asador argentí al barri de Russafa, de València.
26: Como una picardía ahí, pendiente.
27: Es que me el fútbol, pero ellos son más intensos. Entonces, es comienza a gritar, a hacer espantaisos, pero ni a muy buen rollo.
18: És el cas també de Milagros i Elena. Treballen juntes en una pizzeria també a València i saben que l'amistat està per davant.
28: Solo con verle su felicidad, para mí ya será como haber ganado también.
29: ¿Quién gane? Me voy a sentir ganadora igual.
18: I el duel entre argentins i espanyols ha arribat fins i tot a la Fórmula 1, on hem vist abans de començar el Gran Premi de Bèlgica l'argentí Franco Colapinto, que ha lluït els colors blanc i blau i la imatge de Messi i Maradona. Carlos Sainz ha fet gala dels colors de la selecció espanyola. Amb això acabem, Imma.
5: T'has fet gala de molt de treball. Moltes gràcies, Paco Cerdán.
18: Gràcies a tu, Imma.
5: El Palau de la Música acull avui la secció d'honor del Certamen Internacional de Band de Ciutat de València, el màxim nivell d'una competició amb 140 anys d'història. Per als músics, pujar a aquest escenari és culminar uns mesos d'esforç, disciplina i il·lusió. Vanessa Martínez ho conta.
30: Per a un músic, participar en la secció d'honor és molt més que tocar un concert. És representar tot un poble, una societat musical i generacions de músics. Les bandes de Torrent, Castelló i Manises ja han actuat. Esta vesprada serà el torn d'Alzira i de la Santa Cecília de Cullera. Darrere d'estos minuts damunt de l'escenari hi ha mesos de preparació. Pepe Plaza, president de la Unió Musical de Torrent.
31: Tots sabem que quan anem als certàmenes molt de treball, però la banda de la Unió Musical de Torrent és una banda certamenera.
30: Pau Vermell és músic de la Unió Musical de Torrent.
32: Són moltes hores d'assaig, aquestes dues últimes setmanes han sigut molt dures, d'assaig matí i vesprà, intensius, assajos seccionals per cordes, i la veritat és que ha sigut un treball molt, molt gran.
30: Més enllà dels premis, arribar a la secció d'honor ja és un reconeixement al treball de tot un any.
5: 10 missions a Mart o experimentar la gravetat zero són algunes de les activitats que la xicalla pot viure aquest estiu en els campaments organitzats per l'Escola de Ciència. La lluna està de moda i aquests campaments triomfen, ho sap Susana Golf.
33: La missió Artemis 2 i l'eclipsi del proper mes d'agost fan que 2026 siga un any estel·lar. La febre per l'astronomia ha despertat l'entusiasme dels més joves, en su conta Raquel Ibáñez, directora de l'Space Camp de València.
34: Fomentar la curiosidad y el interés por estudiar ciencia y tecnología a través del sueño que tiene toda persona y todo niño, que es convertirse en astronauta.
33: A València, molts troben en campaments com este l'oportunitat per a fer créixer la passió per l'espai. Ho explica Doctor Fission, divulgador de ciència i tecnologia.
35: Que es un canal muy rápido y muy dinámico en el cual se puede comunicar la ciencia de forma muy rápida y muy divertida, ¿no?
33: Dissenyen i construïxen els seus propis coets, també robots espacials, i seguint els consells dels monitors i monitores que provenen del món de l'enginyeria o la biologia.
36: M'agrada molt tot el món de la ciència i ara mateix estic pensant d'estudiar a la universitat física o enginyeria aeroespacial.
37: Ser astronauta, perquè al meu pare li és aquest tema i li interessa molt.
38: Que m'agrada molt l'espai i la ciència, però vull estudiar biologia marina.
33: Qui sap si entre ells es troba el pròxim astronauta valencià.
5: I amb això acabem este temps de notícies. Ens deixem amb el programa Punt a Punt, imperdible avui com tots els dies, amb Lluís Urrutia i els seus companys.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Palància 102.0. De tu

0: Así continuem, punt a punt a les 3 i 32 de la vesprada per acompanyar-los ja de forma i manera ininterrompuda fins les 12 i mitja de la nit com a Bradford, Espanya. La final del Mundial, la Copa del Món, aplega a la fi després del 6-4 en el partit sense defenses que ells jugaren Anglaterra i França amb victòria per als britànics per 6-4. Avui toca el futbol de debò, el que van a enfrontar a les seleccions d'Espanya i d'Argentina en Nova Jersey en l'últim partit d'esta meravellosa Copa del Món en la que des d'ací, des de Punt Ràdio, hem acompanyat la selecció espanyola des de l'inici, des del seu primer partit, inclòs partit a les 2 de la matinada, fins la gran final que jugarà en la jornada d'avui. Així que este va ser el plot fort de la jornada. Abans, en un instant, situem la etapa en ciclisme en el Tour de França. Avui tenim un final espectacular en una autèntica paret a 40 quilòmetres de la línia d'arribada i en un final muntanyenc. Situem també la carrera en el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1, on Antonelli és líder, segon Verstappen, tercer Leclerc, el quart és Hamilton, però estan molt a prop els cinc primers. La quinta plaça espera Piastri, Fernando Alonso ocupa el lloc 19 i Carlos Sainz el 18. Així que estan els dos en la part baixa de la taula després d'aquestes primeres revoltes. En golf saben que estem molt atents al Obert britànic i amb l'actuació del golf valencià. En un instant actualitzem la situació del marcador. En futbol, avui només un equip de primera divisió juga partit de pretemporada. Serà el Sevilla, que jugarà a les 4 de la vesprada, en mitja hora, davant del Cracovia Krakow. Em sorprèn moltíssim que avui es jugui un partit amistós de pretemporada a la mateixa hora que la final del Mundial. Vull dir, un geni ha col·locat el Sporting de Lisboa a Estrasburg per a la nit d'avui a les 9 i quart, a la mateixa hora que juga la final del... No hi hauran 10 hores per jugar amistosos de pretemporada per a fer-lo coincidir en la final del Mundial. Però, en fi, ja saben que el futbol és aquest esport genial replet de genis. Així que les 5 i 35, cada cosa en el seu lloc, pendents de Nova Jersey, on Espanya buscarà a partir de les 9 ser campió del món. Obrim el circuit amb el Tour de França, amb esta quinzena etapa, on anem a veure si tenim un final tan espectacular com en la jornada d'ahir. José Luis Gual, molt bona vesprada.
1: Salutacions, molt bona vesprada, Luis Urrutia, família a punt, en marxa, i ja, bueno, pues en plena etapa, esta quinzena del Tour de França, que tanca la segona setmana de competició i que va presentar una bona mascleta, en la part final, sota la tirania, com no, de Tadej Pogacar. Ahir, nova demostració per a guanyar en solitari el maillot groc, camí de sumar la seva cinquena victòria en la classificació general i, per tant, en fi, poder sentar-se ja en la taula dels grans d'Anquetil, de Merck, d'Hinault, d'Indurain, però encara queden molts quilòmetres per davant i avui estem davant d'una etapa que té 184 quilòmetres de recorregut, que en efecte, sobretot la part més intensa, està col·locada en els últims 50-60 quilòmetres de l'etapa. Camí cap a aquesta situació van ja els homes que composen aquesta escapada nombrosíssima de nou de la jornada, en un dia en el que tenen que afrontar 3 de les 4 dificultats muntanyoses previstes per a esta jornada. Han superat ja la Côte de Gousses, que ha superat en primera posició l'home que lluita pel maillot del millor grimper, com ara el francès Valentin Paret-Pentre. Prèviament havia tingut lloc aquest sprint especial en el que s'ha imposat Jasper Philipsen a Pedersen i a Canter. Per tant, continua el maillot de color verd en les esquenes de Mats Pedersen, del danès del Lidl Trek, del conjunt de Juan Ayuso. I ara recordarem el que queda en esta etapa: dos ports de muntanya, la Croisette duríssim, algo més de 4 quilòmetres però molt dur de primera categoria, el Col du Mont, que és molt més curt, 2 quilòmetres però que també és prou dur de tercera categoria, i la pujada final a Plateau de Solasson, que va marcar sense dubtes i ses diferències. Tenim davant 24 homes en esa escapada que diem nombrosíssima, els habituals dels últims dies, els ciclistes que tenen, sembla, una miqueta més de força, i estan ese Inés Rubio, Raúl García Pierna per part de Movistar, els Boquelán i Bernal per part d'Ineos. S'ha clavat Adam Yates, el britànic de l'equip del líder del conjunt del Emirates, i com és habitual també els últims dies, Tom Pidcock, el britànic del conjunt del Pinarello, que és el millor classificat a poquet més de 7 minuts en la general del líder del Mallot Groc, Tadej Pogačar. Així que ara estem en este tram, diguem, de fals pla, on s'està fent forat, s'està fent camí per part des de davant dels 24, que estan ja a puntet de col·locar-se en els 3 minuts d'avantatge respecte del pelotó dels favorits. Sembla que de moment, Mireis Dissafer, i pot ser una base, evidentment, per a lluitar per l'etapa, la qualitat escaladora de Adam Yates. Ara mateixa estem a 72 quilòmetres de la línia d'arribada i, Lluís, atenció a la mitjana, 47 en 7 de mitjana horària. Han volat en els primers 100 quilòmetres, s'han fet en 2 hores i 10 minuts. Aixina se marxa en el Tour de França.
0: Estava veient, sí, que anaven amb avantatge respecte de l'horari previst per l'organització, i això significava que efectivament anaven volants. Com està el mestre Castellar? Hola, Javi.
2: Jo estic molt bé i a punt de contar moltes coses, perquè el Tour de França està interessantíssim. És increïble les coses que passen, que no se veuen i que d'alguna manera n'hi ha que explicar. Per això estic així.
0: Clar, lo primer de tot, Pidcock té que anar a escapar totes les etapes? ¿Qué le pasa a este tío? Siempre es capaz, Javi.
2: Bueno, pero es que no es fácil.
0: Porque, ya sé que no es fácil, pero yo lo hago lo mene. Es porque que te mérit.
2: No, claro que te mérit. No es fácil. Y la verdad es que se te que saber. Anem a veure. En el moment s'arranca una etapa en un Tour de França, igual que en un Giro, en una Volta a España, lo primer que se te que fer es dit per els directors, als propis corredors, si no valem per guanyar una etapa o per estar en la general, tenim que lluir-nos sí o sí en una esclapa, que sempre li traurem rendiment al tema publicitari. Vale, en este corredor que m'estàs contant és un corredor que està lo que tindrà que patir, lo que tindrà que fer i lo que està fent, que és per llevar-se el sombrero. Per això ho dic, perquè no és fàcil. I els primers quilòmetres se vola, hasta que se entra en una escapa que darrere la consentixen i d'alguna manera la estan controlant, perquè després els homes forts, i en este cas el UAE, que té ambició de voler guanyar el Tour de França, no se conformen això, sinó també en demostrar que pot guanyar etapes i de la manera que les està guanyant en el cas de Pogačar. I per què no avui, a lo millor, si no el fan treballar molt, puga ser Isaac del Toro el que puga guanyar l'etapa.
0: Ui, que posem ja candidats damunt la taula i estem en el minut 10 de programa, Espai que ja col·loquem nom damunt la taula de cara a la... Ui, és això, molt arriscat,
2: No, però n'hi ha que dir les coses com són, i jo no me puc callar. Estic en una casa important, estem en Apunt Ràdio, ha sigut exciclista, i a la meva manera tinc que explicar-ho. Anem a veure tots els oients, que sàpien una cosa. Tots diuen que Pogačar va guanyar. Cuidao. Això, que a lo millor se ho lleven un poquet del cap, i jo m'explique, sí que és el més fort, sí que és el candidat a guanyar el Tour de França, però per favor, queda una setmana, una lesió, un constipat, un bac, qualsevol cosa pot passar en els partits de futbol. Sabem que Messi i Ronaldo són molt bons, però en un partit poden tenir una lesió i tenen que retirar-se. Així, jo no volguera, perquè ha demostrat que és el més fort, però li pot passar i deixaria de guanyar el Tour de França, que tot no està venut,
0: Bueno, està clar que qualsevol cosa pot ocórrer. De quants corredors és, José Luis, l'escapada que...
1: 24 corredors. S'havien hagut ahí un contraatac, ha estat uns quilòmetres en solitari, no? El fi de Alexander Vinokurov, Nicolás Vinokurov, i després, pues s'ha format ahí un grupet, 23 ciclistes més, per tant, són 24. Està també, per cert, Balderston, el corredor del Caja Rural, que també és important, no? Se dice a vore a estas alçades de la carrera, Estem parlant ja de l'etapa número 15, allí la presència d'un home de Caja Rural, els dos habituals, com diem, per part de Movistar. Ja dic, el millor classificat és Tom Pitcock, que per qualitat, evidentment, també Egan Bernal, estaríem parlant d'un aspirant, no? Per què no? A poder lluitar per l'etapa, però crec que si arriben estos 24 dalt en la diferència que tenen ara mateixa, que està al voltant dels 3 minuts, Adam Yates pot ser un candidat. No sé si l'estratègia de Mireis va per ahí, a l'haver clavat a Yates, però, si te pareix, Lluís, podem recordar les dades de la pujada final d'este plató de Sol a Son, que són 11 quilòmetres, 300 metres, la mitjana de la pendent són 9%, el 9% de mitjana.
0: No, barbaritat.
1: És a dir, si la mitjana és el 9%, això vol dir que està... empinadíssim, és com la zona, diguem, més dura del Tourmalet, però durant 11 quilòmetres. És a dir, que això va fer molt de mal, i quan hi ha tanta pendent, els corredors més lleugers són els que tenen molt a guanyar, lleugers en qualitat i en poderío, com és Adam Yates. I sa carta està per veure si és la que juga Emirates, però tindria sentit, no, Javier?
2: Totalment. Sí, té tot sentit i el que estàs dient, però en la lectura que tingueren mai de l'etapa de lo que varen veure, se varen veure tantes coses que a mi m'impressionaren. Anem a veure. Està clar que Vinegan té una posició personal que té en la mentalitat de ser segon en el pòdium, perquè és complicat guanyar-li a Pogacar, està clar, no? Però Vinegan ahir no estigui fi. Vinegan era per haver soltat als corredors que terra era i que d'alguna forma volia anar eliminant-los, i sin embargo Paul Seixas estigué a una altura admirable. I després lo que pensava Vinegan que podia aconseguir en l'etapa d'ahir era apartar-se de Renko, no ho va aconseguir. Què li passa a Vinegan? ¿Estará tan bé con quan guanya el Giro o no digo, està tan bé?
1: Te digo una cosa, això Luis ho compartirà amb mi. Normalment els caps de premsa professionalment solen ser els enemics dels periodistes que cobrissin els events, i crec que ahir li va faltar un cap de premsa a Vingegaard, perquè va dir només arribar a la meta, respecte d'això que estàs apuntant, Javier, va dir he sobrevalorado la parte final del puerto, i tot el món es feia la pregunta. Anem a veure, Visma, Emirates, tots estos que se passen tota la temporada fent reconeixements, medint com és la pujada, tenint-ho tot pràcticament al detall, i Vingegaard acaba l'etapa i diu que no coneixia la part final quan Pogacar va arrencar en el tramo més dur. Pogacar sabia que en el punt on va arrencar anava a avisar-los a tots els patarrats com així anava a passar, i després Vingegaard arriba a la meta i diu que no coneixia el final de la pujada.
2: No,
1: no sé què és pitjor, si equivocar-se en l'estratègia com estàs apuntant, Javier, o després reconèixer que no tens ni idea com és el final del port.
2: No, està clar que Vingegaard va ser una actuació personal on digué el que volia dir perquè li interessava, però Vingegaard, per favor, se coneix bé Vingegaard qui és. És un tio que és increïble, per mi el segon corredor més important del món, però bueno, té algo que li falta, i està clar, des del meu punt de vista, bueno, va guanyar el Giro d'Itàlia, però fer dos esforços durant una temporada en eixos nivells que estem parlant del Giro d'Itàlia i del Tour de França, li està restant forces, i ahir el que li passa és que no tingué el motor que normalment mos té acostumbrats a veure. I n'hi ha que dir-ho clar.
3: Si és de veres, Javi, que ell no coneixia el final d'etapa, és una falta de professionalitat absoluta.
1: Va fer unes manifestacions en aquest sentit. Sí, sí. Pensava que era més dur la part final, però això va estirar, no? Quan és un error, no? Tu pots fer la intentona i quan veus la gent que te seguís a roda, pues para i frena, no? Però, i després la sensació que dona en la línia de meta, perquè hi ven altres dos companys i se deixa 7-8 segons en del Toro, que és el primer que va començar a patir, i en Seixas, no? Una sensació de, no sé si és de debilitat o és mentalment d'estar una miqueta derrotat. Jo crec que quan veu a Pogacar que arranca, no fa ni intenció de seguir-lo, Vingegaard, i això té un component físic, però també un component mental. Per part de Pogacar està absolutament derrotat en el plan mental.
2: Sí, però perquè es coneix el motor, cada uno, cada dia se'l coneix. El motor estic parlant en el argot ciclista.
3: Sí, de
2: propi.
3: Com te trobes. Sí, sí.
2: Sí, això se sap. Entonces está a lo mejor. En el cas d'ahir, lo que va a mantindre és agarrar el seu ritme per si li atacava algú d'estos corredors que anaven millor que ell, pues no perdre tant de temps. I ell pensava que podia deixar-se a Paul Seixas, a Renko, i bueno, i ahir el motor pues no li anà com ell esperava. Avui anem a veure, perquè n'hi ha coses que passen que l'audiència no sap. La UCI, tu saps que desperta els corredors.
3: Ha passat esta matinada, sí.
2: Ha passat? Mm-hmm. Sí, pues bueno. Lo pitjor que pot passar, Luis, a un corredor, quan està dormint, no se li pot despertar.
1: Home, pues a nosaltres tampoc, a nosaltres tampoc, Si mos desperta també mos enfadem,
2: Sí, però és que és tan important dormir. El dormir és fundamental per tindre psicològicament la ment clara. Després que no te agarren connexions...
3: Però, Javi, els ciclistes sou, perquè tu te consideres ciclista, sospitosos habituals.
2: Sí, però sí. És...
3: Com l'atletisme. L'atletisme i el ciclisme...
1: I molt maltratats, Luis, perquè un futbolista, en la Copa del Món, en la final de la Copa del Món, a ningú metge de FIFA ni de res se li ocorria despertar a ningú dels jugadors ni d'Argentina ni d'Espanya.
3: Imagina't esta nit, a les 5 de la matinada, despertar a Messi per a fer-li un anàlisi de sang. Es monta la Mundial. Vull dir, jo crec que el partit ni es juga,
1: Probablement, probablement.
2: Ha estat molt bé i jo vull dir-ho. Els oients que ho tenen que saber. És injust, Luis.
1: Sí, totalment, estic d'acord. Sí, sí. Les persones són tots.
2: el sacrifici que fa un ciclista per poder mantindre's professional, per poder entrenar, per poder aplegar a un vol, ser professional, que n'hi ha pocs en el món, i després aquest sacrifici de la duresa que és patir tant en les etapes, i després quan acaba la carrera cuidar-se de la manera que se té que cuidar, és tan injust, i després que vinguen a fer-te un anàlisi a les 5 del matí o a les 2 del matí, això, cuidao, que sí, li facin un futbolista.
3: No, no, seria impossible. Tu com jo eres bon amic d'alguns atletes que han sigut professionals, un atleta que està en l'elit té que advertir a la Federació Internacional constantment on va, on està, on va a passar la nit. Si se'n va de vacances en la seva parella, té que dir-li en quin vol va, a quin hotel té que anar, per si de cas li acudixen a aquest hotel on està de vacances en la seva parella, per a fer-li un anàlisi d'orina, un anàlisi de sang, el que siga, per a buscar el doping. És, però està admès. Vull dir, està admès pel món del ciclisme, sí, que aparega Lucy a les 5 de la matinada i desperte a pogatjar, i està admès que un atleta d'elit, de superelit, tinga que avisar a la Federació Internacional d'Atletisme a quin hotel anirà de vacances en la seva parella, per si de cas, perquè té que estar controlat les 24 hores del dia per la Federació Internacional, per si considera que cal fer-li un anàlisi.
2: A Xina és, i lo pitjor és que el propi ciclista o el col·lectiu ciclista no tenim la suficient força com per poder explicar, primera, que ja no se pren res, que està tot clar, i de fet els controls siguen negatius tot, i dos, jo sols volguera que s'uniren i que buscaren una solució, perquè és injust. Després del sacrifici personal per poder aplegar a on apleguen i el que fan, això ja d'una vegada en este segle tindria que canviar.
3: Però per què és tan diferent? Vull dir, els jugadors de futbol, Hollis, fan pipí després d'alguns partits i ja està. Sí. Ja ho tenen clar. La federació, la lliga, acudeix a fer anàlisi de sang, jo crec que és una volta en tota la temporada, a un entrenament, però en el ciclisme és que és constant. Jo crec que hi ha antidoping al líder totes les etapes.
1: Totes. I n'hi ha un sorteig, també. És a dir, després de cada etapa, els millors classificats és que tenen també els mallots, i n'hi ha per sorteig, també. Tenen que passar pel control antidoping, i després estan els controls de sang, que això ja és la UCI la que intervé, i clar, al ciclista no li queda altra, no?, que sometre's al sistema, perquè si no te topeten o si hi haguera algun inconvenient i no t'ho pogueren fer l'anàlisi de sang, segurament quedarien exclosos, no? Estem parlant de ciclistes que porten no tot l'any, sinó segurament tota la seva trajectòria esportiva lluitant pel que estan tractant de fer a hores d'ara en la carrera. Se parla molt sempre en els col·lectius de si hi ha unió, si no hi ha unió, però evidentment en este esport que és el ciclisme, els corredors pinten per a certes coses, però no per a estes, que haurien d'estar millor regulades i pensant més en el professional, no? Perquè més enllà de la broma, no?, de que te desperten a les 2 del matí, bueno, després si està cansat, no?, i si té son, però és que te desperten per a traure sang, vull dir que t'estan fent una punxada, t'estan fent una extracció, és a dir, que després resulta molt complicat, com explicava Castellar, que ese mateix professional puga descansar de la mateixa manera, no? Però ahí estan, sense queixar-se, a 35 graus tota esta setmana, si ploguera, pues a 20 en la sensació tèrmica, i per això es diu los esforzados la ruta, no?
3: Clar,
1: perquè
3: sí,
1: tenen altres esports que sí, són esports i són molt complicats, tenen les seues qüestions, però estos patixen molt, moltíssim.
3: Bueno, anem a actualitzar com es troba el món del esport a estes alçades de la jornada. En golf estem pendents de John Ram, que no està tenint una bona jornada, està jugant el hoyo 8, està amb més 3, però un còmput global de menys 1 per a John Ram, que està a 9 colps del líder de Sam Burns, que acaba d'eixir, està en el primer hoyo de l'encontre. Així que sense opcions de victòria es queda John Ram. El millor espanyol continua siguent Ballester Barrio, José Luis Josele Ballester, que està ara mateixa en el hoyo 9, amb més 1 en el dia d'avui, menys 2 en general, posició 31 per al golfista valencià, que és fantàstica per a José Ballester en este obert de britànic de golf. En Fórmula 1 mirem cap a Bèlgica, allà es disputa este gran premi on de moment Leclerc, que és líder per davant de Norris, Antonelli, Verstappen, Piastri i Hamilton, que és sisè,
0: per als espanyols. Sainz és quint per la cua, lloc 16. Alonso és segon per la cua, lloc 19 per a l'Asturià. Ja hi ha dos corredors, el Checo Pérez i Russell, que han tingut que dir adeu. Hem tingut un parell de safety cars virtuals en l'etapa. Han transcorregut 25 revoltes de les 44 que tenen que recórrer els pilots en este gran premi. Punta a punta, punt ràdio. A més, estem pendents del pàdel perquè està en marxa la gran final en Màlaga, on les caps de sèrie número 1, Triay i Brea, han guanyat el primer set per 7 jocs a 5 a José María i González. En el segon set estan empatades a 3. Després es disputarà la final masculina. Tornem al Tour de França, perquè estem ja a menys de 63 quilòmetres per a la línia d'arribada. I això, José Luis Gual, comença a empinar-se.
1: Sí, sí, comença a anar poquet a poquet la carretera cap amunt. Se dirigeixen ja els components del Tour de França cap a aquesta cota, el Col de la Croisette, que recordem, són exactament 4 quilòmetres, 700 metres, pràcticament 5, a l'11%, és curteta però és prou dura i marcarà sense dubtes que es trenqui aquesta escapada de 24 unitats. Està en moltes ganes en Nicolás Vinokourov, però fent el treball el coequipier que ha clavat ahir també Tom Pidcock, que està tenint molt protagonisme en els últims dies, permanentment escapat a 7 minuts en la classificació general i crec que clarament en la idea, no?, de lluitar per una etapa, i darrere coses que almenys un no acaba d'entendre massa. Porta Visma davant dos homes, Boquelan i Campanaerts, i tiren altres dos per darrere, vist el que van veure ahir per part de Vingegaard. No sé si estem ja pensant en la defensa del podi, si avui se la va jugar Vingegaard per a fer la carrera dura i per a tindre una miqueta més de marxa respecte de Benepul, de Seixas, de Del Toro, de Ayuso, tenint en contra el que ve, perquè demà tenim jornada de descans, però dimarts tenim esa crono de 26 quilòmetres en la que hi ha un portet, però que li va perfecte a Remco Evenepoel, i després ja l'arribada de divendres i dissabte tindrem la traca final del Tour de França en Alpe d'Huez. Què està buscant Visma tirant per darrere en el grup?
2: Bueno, tu mateix ho has dit. Està clar que Visma té dos homes per davant, però que no són els homes que puguen estar com per poder guanyar l'etapa. N'hi ha, a lo millor, alguns comentaris d'estos dos corredors que van per davant en el director. El director ha donat ara la ordre de que estos vagin anant per davant, i després està clar que se ajudarà d'alguna manera pues, els interessos. Tu dona compte que tot se mira en el dia de la contrarredonxa. N'hi ha que soltar-se a Remco Evenepoel, perquè n'hi ha interessos. Entonces, d'alguna manera, cada equipo, en cas que tinguin interessos per davant, també xua la seva bassa. És a dir, el que acabes de dir, tot té un sentit.
1: Veurem què passa davant. Inicios dos ciclistes de Visma, que de moment deixen fer als homes de Pinarello. Són tots dos, els que estan conduint ese grup de 24 unitats que, bueno, segur, segur, només comença a pujar-se este pròxim port de muntanya de primera categoria, pues segurament se va quedar molt reduït. I ahí veurem, no?, qui són els que opten, no?, almenys fins la part final, lluitar per la victòria d'etapa. La distància està ahí, 2.50 ara mateix respecte del pelotó. Esta empenta de Visma pot reduir esa diferència, que de moment estaria ale-ale, no?, per a dir si algú de davant pot somiar en guanyar l'etapa en el dia d'avui, Luis.
0: Entre els 24 escapats cap espanyol, però dos corredors de Movistar.
1: Ai, no? Sí, bueno, tenim a Raúl García Pierna. Raúl García Pierna i Einer Rubio estan col·locats ahí. Està també un ciclista de Caja Rural, però no és espanyol, Molenar. I, bueno, ahí veiem, no?, que sobretot estan deixant la tostada els homes de Pinarello, com ha passat també en la jornada d'ahir, l'anterior, etc. I la resta esperant una miqueta a que arribi ese Col de la Croisette, que cada volta està més a prop. Ara mateix a 59 quilòmetres per a la línia de meta. Estan volant. La mitjana de velocitat continua en 47 quilòmetres, 200 metres a la hora, en una etapa de muntanya.
0: Una barbaritat. Com es pot anar tan ràpid en bicicleta com ho fan aquests autèntics fenòmens que en esta carretera ampla, en este tram. El final de etapa son carreteretes superestretes, es una carretera de montaña total, on estarem en el final de etapa a 77 per hora, van, Javi.
2: És que, anem a veure, jo vos ho explique, eh? Sí, sí. A 77, a 80 per hora, com van ara a 80 per hora, ¿vale? La meva època, jo tenia el problema dels frenos, sí, sí, i tal, quan jo frenava, se me ficava a tremolar la bicicleta. Claro, es que es impresionante. Bueno, la gent que ens està sentint, que pense en bicicleta, sufrint, en la pulsació que tindrà cada corredor, en la entrega total, en el estar pendent de la roda i no perdre l'equilibri. És dir, a 80 per hora damunt. És algo increïble. És admirable. És impressionant el que és un deportista d'aquest nivell, ser ciclista.
0: Anem a aplicar a les 4 de la vesprada en el dia de la final del Mundial. Comença en 5 hores, a les 9 de la nit, el partit entre Espanya i Argentina per jugar-se el títol de campió del món. T'entrevistes, Javi Castellera, donant un resultat pel partit o no?
2: Perfecte.
0: Sí?
2: Home, claro.
0: Qué valent
2: sí.
0: eres.
2: Sí, sí, sí. Ho dic jo o tu?
0: Sí. No, tu, tu.
2: Sí?
0: Clar, que no te preguntes tu. No te voy a preguntar a tu, diré-ho jo.
2: Està clar que guanya Espanya.
0: Sí.
2: Jo no entenc molt, però ha demostrat que sí. Té millor xoc, tenen més disciplina, estan en l'estat de Gràcia i damunt te puc dir que anem a guanyar 3-1.
0: 3-1. Seria un bon, seria un final de partit tranquil, eh? Jo crec que va guanyar Espanya, però que no anem a tindre un final de partit tranquil, eh? Que va estar tot molt apretat i que jo crec que Espanya va guanyar per un gol, no sé si dir-te si 1-0, 2-1, són, però no més enllà, eh? Jo no veig un marcador més llunyà. Però tu, José Luis?
1: Jo crec que guanyem d'un gol també en la pròrroga.
0: En la pròrroga,
1: sí, ja. Crec que guanyarà d'arribar a la pròrroga.
0: Sí. Així que...
2: Això és patir molt, però sí, anem a veure, que jo no sí. entenc de futbol, però si a mi m'han dit que Argentina passa de casualitat, has començat en moltes històries, sí, sí, d'àrbits, sí. de no sé què, sí, per favor.
0: Àrbitres, pròrroes, sí? I sempre Messi.
2: Ah, sí?
0: I sempre apareix el tal Messi ixe,
2: ah, sí?
0: I te la fa, eh?
2: Tu te creus que Messi estarà avui en el moment com és segut sempre Messi?
0: Tu, posa't tu en el seu cas, tu, esportista d'elit,
2: sí,
0: com ell, vale?
2: Sí.
0: És probablement l'última final del Mundial que juga en la seva carrera.
2: Sí. L'edat no és la mateixa de quan era Messi.
0: Sí, ho sé, ho sé. Vale. Però tu posa't en el teu últim Tour de França.
2: Vale.
0: Tu saps que és últim, que
2: sí.
0: ja no tens edat per a més, i que te plantes en la última contrarrellonge on tens opcions de guanyar el Tour de França.
2: Vale.
0: Tu què dones?
2: Bueno, jo dono que...
0: Tu dones el 100%?
2: No, sí, sí, sí, això sí, però que les edats no són igual i que te pot restar la condició de més nivell, de més categoria que quan tenies uns anys menys.
0: Ja, ja, ja.
2: Això és el que jo dic.
0: Sí, sí.
2: I a lo millor, cuidado que se li seque la boca,
0: sí.
2: en el sentit de que vull fer més de lo que pot
0: sí.
2: i pego un esclafit.
0: Sí, sí.
2: Anem a veure.
0: Però, en fi, no,
2: a veure.
0: No, habitualment no ho fa. Bueno, pues estem pendents d'esta pujada cap a l'autèntic mur que tenim ara en esta etapa del Tour de França, el Col de la Croisette. Són 4 quilòmetres i mig, però a l'11% de mitjana. Així que els vivim ja així en el punt de punt.
4: Tot l'esport a punt a punt.
5: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
0: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
4: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
4: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
0: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
9: A Punt, la radio pública de les valencianes y els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
10: De tu a tu.
4: Punt a punt. Esport en estat pur.
0: Les 4 i 2 de la vesprada, això és el punt a punt, això és a punt ràdio, les 9 de la nit, final del Mundial, la juguen Espanya i l'Argentina. Des de les 6 i mitja a la prèvia, de 7 i mitja podran sentir tota la cerimònia de cloenda d'este campionat del món i no ens perdrem, clar que no, l'espectacle del descans. Seran 11 minuts elèctrics de música els que viurem en este estadi en Nova Jersey, en l'estat de Nova York, en el dia d'avui. Pendents també del automobilisme del Gran Premi de Fórmula 1 de Bèlgica, on Leclerc és primer, Antonelli segon, Verstappen tercer, Carlos Sainz ocupa el lloc 16, Alonso el lloc 19 i últim, perquè Stroll també està fora, com abans el Checo Pérez i el Mercedes de Russell. En el món del golf, millora l'actuació de José Le Ballester, està en més 1 en el dia, menys 2 en el general, lloc 32, però un valencià en el British Open és una autèntica barbaritat. John Ram està en el parell del camp, avui està fatal, està en més 4 en el hoyo 9 en esta jornada. Així que totes les mirades cap al Tour de França, perquè com està esta ascensió al Col de la Croisette, que és una autèntica paret.
1: Duríssima, duríssima, és curteta, no arriba als 5 quilòmetres, però el percentatge mitjà és de 11.2 de desnivell. Està inclús per damunt, per exemple, de la part final del Marí Blanc, un altre dels ports mítics del Tour de França. Així que anem a veure coses, segur, perquè el ritme continua sent molt alt. Té per davant Brendan Van Meer, és el belga, el company de Tom Pidcock, el que està contínuament posant una miqueta el ritme per a mantindre aquesta escapada en la mateixa distància, al voltant dels 3 minuts. Ara que van afrontar ja els ciclistes este Col de la Croisette, i per darrere permanentment Visma, han vist momentàniament també a dos homes de Lidl Trek, està ahí Bacek, el txec, està també Mats Pedersen, l'home que porta ahí el maillot verd, que dona, acredita, no? Ser el millor en els punts, en els sprints intermitjans i també, com no, en els punts que se donen cada dia en el final d'etapa, i la persecució està ahí, no? 2.52 ara mateix, 53 quilòmetres per a la línia d'arribada. De per davant només tira un, perquè està Pitco Carroda i la resta d'equips components d'aquesta escapada de 24 deixen fer als homes del conjunt de Pinarello 3-3-6-5, i per darrere continua tirant Visma. Anem a veure, perquè ara que arriba un port dur m'imagino que se podran veure ja coses, no, Javier?
2: Sí, se van a veure coses, ells mateixos se van a mirar, a veure, però bueno, és que s'està jugant molt en este Tour. Ho han dit, Pogacar va de líder, està clar, és guanyador, li poden passar mil coses, però darrere n'hi ha un ramillet que estem parlant de Vinegan, de Renko Benepol, de Paul Seixas, de Juan Ayuso, de Florian Lipovic. És que estan ahí en ixe ramillet i tots volen entrar en ixe caixó. I cuidao, que ja no pensen en fer el tercer. Volen desbancar a Vinegan, que ahir no el varen veure lo suficient fi com pa poder assustar-se. Tot lo contrari. I per això avui se van a veure coses molt, molt, molt extremes i, a més, molt interessants.
1: Està marcant un molt, molt bon ritme, Van Meer, el ciclista del Pinarello, ahí sus components, ara mateix a 23, s'ha vist a caure ja un dels ciclistes del Red Bull Bora, que estava en aquesta escapada, i per tant són 23 els que estan en la punta de la carrera en aquesta 15a etapa del Tour de França. Recordem que acaba en un port hors categoria, fora de categoria, el plató de Salesón, però abans tenen altres dos dificultats muntanyoses. Una d'elles, van a començar-la ja mateix, el que és la Col de la Croisette. Ahí està, ara mateix, comença ja el Col de la Croisette per als homes que composen aquesta escapada, els 23 ciclistes que estan encapçalant aquesta etapa del Tour de França. Continua tot igual, però crec que no li va quedar molt, a Van Meer, en tot l'esforç que porta fent els últims quilòmetres, marcant el ritme a una velocitat alta, encara aixina està reduint per darrere Visma, 2.42, 2.42, l'última referència, que continua decreixent, i la intenció que porta l'equip de Jonas Vingegaard, i tenim ganes, no?, de veure carrera, de veure ambició, de veure a un Jonas Vingegaard atacant, crec que més pensant en el podi que pensant en Tadej Pogacar, Javier.
2: Sí, però és que ho estem deixant clar. També pot ser una tàctica que ell se troba molt més millor que ahir i que potser es que ha notat algo dels contraris, i per això està deixant que homes del seu equip puguen darrere portar el ritme adequat perquè quan se tinga que arrancar agafar a estos corredors que van per davant i poder encontrar-se en lo que potser en aquest moment ell pensa. Però bueno, jo torne a explicar-ho i torne a dir-ho. Estan en un ramillet. estan ahí, que no se va saber. Ara, dins de poc, si ho sabrem, la sensació de Pol Seixas, de Remco Evenepoel, que no va a voler perdre molt de temps per poder afrontar la contrarrellotge en garanties de poder aconseguir pòdium. I després, cuidao, anem a parlar de l'Espanyol, eh?
3: El Ayuso.
2: Home, tu saps quina
3: com
2: carrera...
3: Com està, Ayuso?
2: Com està? Però anem a veure. Com està? En estos moments, tenen que dir que xapó.
1: Totalment, sí.
2: Per favor, sí, estem sí. parlant de la carrera millor del món, del Tour de França, un alicantí. Tu saps el que és parir un xiquet d'esta categoria, així, en Alicant, en València, i que pugui córrer el Tour i que estigui fent aquest Tour d'esta manera? Ojalà fer a pòdium, però si no fa pòdium, quan jo el vega, me tiraré d'alfombra perquè me passeixi, perquè vull sentir-me feliç i abraçar-lo, per supost.
1: Hem vist abans unes declaracions que li feien en televisió i està molt fi, eh? Està molt fi Juan Ayuso, el que passa que ara van tots al límit. I respecte de la carrera, pues estan ja en plena ascensió, com diem, 3 quilòmetres, 900 metres per a coronar per a els homes que composen aquesta escapada. Ja no m'atrevis a dir quants van, perquè poquet a poquet se va desfent el grup, s'han deixat caure ja molts ciclistes. Ara per contacte Víctor Campanaerts, l'home del Visma, un dels coequipiers de Jonas Vingegaard, també lamentablement se deixa caure, no pot seguir el ritme Molinar, el corredor de Caja Rural, i poquet a poquet el mateix Egan Bernal, Bruno Amiral, i és que està tirant fortíssim, Tom Pico, que està demostrant un poderío extraordinari en esta última setmana. Ayr no li va cundir l'esforç, però com està recuperant el britànic a la seva roda, queda Quinn Simmons, el nord-americà de Lidl Trek, company de Juan Ayuso, i queden 5-6, inclús Adam Yates està tenint problemes per aguantar la roda, el ritme que marca Pidcock.
3: Està espectacular, Pidcock, al capdavant d'este grup d'escapats, que han començat 24 a l'inici del port, i en un quilòmetre és que queden 5, han deixat darrere 10 unitats en la part alta, i tot gràcies a este Pidcock, que ja dic que és el tercer dia que va escapat i que està portant-los a tots, com es diu, Javi, en el ganxo?
2: El ganxo ficat, i en l'agonia personal, l'agonia, cuidao. És tan sofrit el poder-se quedar i veure que has entrat en l'escapar, que és molt complicat d'entrar, perquè tots volen anar escapats, no? I entonces, quan s'arranca, se peguen unes hòsties, se ataquen entre ells d'una manera, és brutal. I que ara que digues, ui, que podria ser el meu dia, que ha aconseguit lo difícil i me tinga que quedar, és perquè estan en el ganxo i, a més, rebentats perdits.
1: I ara veiem a Pedersen, que se queda del grup desfavorits, i n'ha que també donar el reconeixement al danès, La majoria de sprinters se desconnecten en quan poden, saben que va ser molt difícil que es traguen de carrera per arribar fora de control, però Pedersen ha aguantat fins a este punt, en el que la carrera ja se fa duríssima en este port, que té unes rampes que, bueno, són infernals, superant el 11% de mitjana, ara mateix en ixa curva, en ixa revolta, 13% de desnivell, i va sentada damunt de la cadireta, ahí està Tom Pidcock, con sol dir-se en la punta del sillí, hay un nord-americano que venia també donant-li alé a Quinn Simmons, impulsa ahí el home que porta ixe mallot que acredita que és el campió en ruta d'Estats Units, i bueno, aguanten 5-6, està patint també l'home de Tudor, aguanta com pot Adam Yates tirant de recursos, però estan pujant a 11 per hora, però a un ritme alt, tenint en compte la pendent que hi ha, Javier.
2: Home, és que, a més, fija't la pendent i a la velocitat que estan pujant. Està clar que ho han demostrat estos homes que van per davant, van a tope ja, s'han descolgat els que van més fotuts, i que ahí, pues bueno, d'alguna manera el que van a veure si poden aconseguir els seus objectius, que és guanyar l'etapa, però darrere estan controlant molt bé l'escapa, i d'alguna manera anem a veure els últims quilòmetres d'una espectacularitat i d'una visió com per disfrutar-la i per aclarar més coses de lo que estem comentant tots estos dies.
1: La missió de Visma per darrere, ara Piganzoli, l'italià, que també va córrer el giro al costat de Vingegaard, està tirant per darrere. No tardaran en replegar els dos companys d'equip que anaven davant en l'escapada, que han perdut contacte pràcticament només començar les rampes d'este col de la Curasset. Tant Bruno Amiral, el francès, com el mateix Víctor Campanaerts, que enguany no està lluint molt, en les seves tarees de treball ahí per a l'equip, però que és un xic que perfectament un quilòmetre, dos quilòmetres li pot fer ahí a Visma. I n'hi ha que dir també, per als que estan tenint imatges, que Vingegaard ha perdut ese mallot de la muntanya, que venia lluint les últimes setmanes i que avui el porta en la seva esquena, valentant per empentre els dos homes de Visma. Crec que el segon és Jorgensen, tercer és Jonas Vingegaard, i bueno, quan se mostren d'esta manera, jo el que espere que hi haga moviment, i a veure si hi ha una miqueta d'emoció, no?, en la part final de la carrera.
3: Este és un port per atacar,
1: O per a fer-lo dur.
3: Si hi ha cames, este és un port per atacar. Però clar, tenen que haver cames,
2: Però anem a veure, està clar, teniu raó en el que esteu dient, però estem parlant de 50 quilòmetres meta. No serà millor esperar-se a l'altre port?
1: Sí, però així poden ja fer dubtar o per lo menos patir, no? Sí, als rivals.
2: Sí, sí, però així ja s'estan veient què condicions se tenen i s'estan llegint a si mateixa, no? Jo, després de l'esforç, després de tot el que vaig veure ahir, la pressió personal és important. M'impressionaria veure que algun corredor atacara en este port i no s'esperara al final, no?
3: Per lo que ahí sí que no esperarem atacs, eh? Si Javi diu que no esperarem atacs. És impressionant el que està fent Pidcock, eh?
2: De l'esforç, després de tot el que vaig veure ahir, la pressió personal és important. M'impressionaria veure que algun corredor atacara en este port i no s'esperara al final, no?
3: Per lo que ahí sí que no esperarem atacs, eh?

0: de Movistar, ara està en dificultat, el ciclista del Jay Kualula, ese dorsal 118, que és Mauro Smith, el suís, guanyador d'etapa, en esta present edició del Tour de França, i Adam Yates, que, bueno, ha millorat en el pas dels quilòmetres, ha agafat una miqueta el ritme. Bueno, estos veteranos, com s'agarren allà a la roda i aguanten, el que faça falta, Javier.
1: Sí, perquè saben anar, tenen una sensació en el moment, quan estàs en el ganxo, rebentes automàticament, busques la manera de recuperar, i si en aquest moment és la sort de que davant baixin un poc el ritme, entres a treballar volta dins del vagó, que és lo important. I a veure si eixe moment mal canvies a tindre el moment bo, i això són els professionals.
0: Ara se queda Van Wilder del Sodal Quick Step, també dificultats, com diem, per a Mauro Smith. També està un home del Tudor, que és concretament el ciclista Ibon Boissard, i són els que estan en la part de davant d'aquesta escapada que havia encetat este port de muntanya al col de la Coraceta en 24 unitats i que poquet a poquet se va quedant reduïda per aquest ritme infernal que està marcant Tom Pico, de nou donant una demostració de ganes, de lluita, de garra i de deixar-se-ho tot, perquè l'esforç que està fent estos dies, el més normal és que li passe factura. No sé si demà, si en la crono, si quan, però ha estat decidit a ser protagonista, i ara mateixa ha deixat això en sis corredors. Quinn Simmons, Costiu, Einer Rubio, que també li està costant una miqueta, el mateix Boissard, i Adam Yates. Són els sis de davant, els que estan encapçalant en esta etapa ja a mitat d'ascensió, a 2 km, 200 metres de coronar este col de la Coraset, quan estos van a 12 per hora i machina, com diuen, pujar el cicloturista, Javier. Resant tot el que saben i algo més.
2: Sí. Cada pedalada és una...
1: Vos conte com pugem els cicloturistes, sí. jo...
2: Parets com este al 12%.
1: Sí, vaja. Anem de costat a costat per agarrar impuls, baixant un poquet i tornar a la dreta per pujar, perquè és complicat aixa desnivell.
2: Anar recte és complicat.
1: Aixa velocitat.
0: Afortunadament, respecte de l'època de Castellana, avui en dia les multiplicacions, els cassets i tot això, hi ha un ventall molt ample per a tirar ahí de pràcticament de canvis de mountain bike, però abans que volien buchar-ho tot en el 23 darrere, pues imagina't així, les plegàries que faríeu ahí,
1: No, jo recorde que quan va ser el camp de Molvedre, que puxava en Segart en unes pendents curtes del 21%,
0: i que portaves darrere el més
1: portava gran? 23 per 42, 53. Això, però jo vaig a dir-ho, corria en casa, tingui alguna repunyanet del
0: satisfet.
1: Che, per favor.
2: Algunes pendentes li pegaven, clar.
1: Per què no dir-ho?
2: Tu tenies ahí a 3 o 4 col·locats en llocs estratègics, no?
1: Che, per favor. Per favor.
2: Una espentadeta
1: en ma casa, Sí.
0: I damunt el comissari el vau convidar a almorzar, no?
1: No, jo diria que és que me saludaven. Sí. Che, per favor.
0: Bueno, ataca Quinn Simmons, ataca l'americà, ahí en la punta de l'escapada, ha decidit que no era suficientment fort el ritme que marcava Tom Pitcock, vol desbaratar ahí la maniobra, no?, dels homes de Pinarello, tracta de seguir-lo Einer Rubio, també està per ahí Costiu, estem parlant de ciclistes de 55 quilos, tots els que van ahí davant, evidentment som molt lleugerets, Quinn Simmons segurament és el més rodador de tots, però és que té una força impressionant, ahí el nord-americà ha agafat uns metres, encara li queda molt, un quilòmetre, 6 metres, i per cert, ahir Pogacar, parlant de desarrollos, Luis, va arrencar en plat,
2: Sí.
0: He vist una foto de Tadej Pogacar. Va arrencar en plat Tadej Pogacar. Això tindria que estar multat i perseguit per la justícia, de veres ho dic, O no?
1: És que
2: li costa moure la bicicleta en pendent, sí.
1: És un extraterrestre. I arrencar en plat, això és que coneixen bé el ciclisme, els aficionats, els cicloturistes, els que hi gim. És increïble, és que és brutal. Arrencar en plat, mare meva. Sí que és de veres que hauria que veure el que darrere portaria, però dona igual. Chapó. I la cadència que portava, És que era una cadència puxant, que jo dia, este no estarà fent rodillos i estaré jo mirant-ho mal. Impressionant, és brutal.
0: A més, solen portar 54, no?
1: Ja, però això ho dic.
0: 54, arrencar en un 54...
1: Sí, però la cadència, és que no anava a trencat, anava en una decadència que jo dic, este està en un rodillo...
0: Que jo entenc a Vingegaard, Luis, de veres, jo l'entenc perfectament, diria, escolta tu, ser segon tampoc està tan malament.
2: Sí, ja està bé. Bueno, quina batalla estan mantenint Antonelli i Leclerc. A falta de 5 voltes per a la conclusió del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1, només estan separats per un segon en la lluita per la victòria en este Gran Premi belga. Antonelli i el seu Mercedes primer, Leclerc i el seu Ferrari segon, 1.1 és la distància, volta 39 de 44, a només 5 de la conclusió de la

0: carrera. Així que està emocionant la carrera de cotxes, està emocionant també la final de pàdel en Màlaga perquè han guanyat el segon set Paula José María i Bea González, així que el partit està ja en el tercer i definitiu set. Després jugaran la final masculina Coello i Tapia davant de LeBron i Augsburger. I en el ciclisme, en este tram de la etapa del Tour de França, crec que Pidcock es queda sense pujar el primer estecol.
1: Sí, va tindre complicat coronar en primera posició perquè tenim a Quinn Simons, que ara mateix és l'home que està encapçalant esta quinzena etapa del Tour de França. Té 13 segons de marxa, 12 ara mateix respecte del grup perseguidor de 5 unitats. Tom Pico continua tirant ahí, marcant el ritme. Darrere d'Iba Boissard, Steiner Rubio, està Adam Yates. En definitiva, els components d'aquesta escapada de 24 és més forts. Però és que el ritme de Quinn Simons està sent molt important. De fet, hi ha que dir una cosa, des de que han començat a pujar, està traent temps l'escapada, eh? Han començat en 2.40, recordem quan se posava per davant el Visma, no? En 2-3 ciclistes, i ara mateix està en 3.05, l'última referència, ja dins de l'últim quilòmetre per a Quinn Simons, que va a passar-li factura tota la demostració que està fent ara, però que ara mateix està pujant com un avió, eh?
2: Totalment, i ho ha demostrat deixant-se als rivals que portava en l'escapar, no? És un corredor a tindre en compte, és un corredor fi en el que té molta qualitat i està demostrant-ho, i ara sí que en el moment corone, la seva mentalitat i la seva visió és a veure si darrere no es fiquen d'acord i puga entrar per poder aconseguir guanyar l'etapa. Que difícil és, eh?
0: Sí, en el grup de Pidcock entra un corredor de Movistar.
1: Sí, Einer Rubio. Einer Rubio és el que està ahí davant. Està el suís Boissard de Tudor. Està Adam Yates, està Costiu de Grupama, en definitiva són singles que perseguissen juntament amb Pitco, clar està, que és el que permanentment està tirant de carro. Darrere el que estic veient és que està marcant el ritme però aguanta massa gent, és a dir que no està sent ni molt menys un ritme asfixiant.
0: No, de fet han començat l'ascensió a 2.40, sí, i ara estan a 3.05, és a dir que el grup capdavanter està augmentant la distància respecte del grup dels favorits, respecte perquè no estan apretant en esta pujada, no? Ja ens ho deia Javi Castellar, que sí. en la següent, no?
2: Això ho he dit, però jo que sé, és que a vegades puc ficar la pata i a lo millor no entendre molt de ciclisme, però jo me l'ha xuat. Si ho acerte, crec que me mereixo un premi.
1: Sí, tindràs el mallot i el color de la Nucía.
2: Per cert, estem tenint molt de èxit.
0: Ah, sí?
2: Sí, estic flipat, perquè a més, n'hi ha molta gent que jo dic, ostres, estan sabent, no puc dir el que jo pense, sí, però n'hi ha molta gent que va tindre que entrar en sorteig perquè estan acertant. Que és primer, segon, tercer i el guanyador de la regularitat del mallot verd.
0: Ja saben que tenen que seguir a través de l'Instagram de Javier Castellar i a través de l'Instagram del Punt a Punt per a obtindre com a premi una inscripció gratuïta en el Gran Fons de València de la Nucía, el que trien més un culot i el maillot, l'espectacular maillot amb el que tots els corredors disputen esta carrera que organitza el Club Deportivo Podium de Javier Castellar. Bueno, pues ahí está el cim d'esta muntanya que Quinn Simons va coronar en solitari.
1: I que està, bueno, abarrotada de públic, eh? És impressionant, hi ha 3-4 files per cadascun dels costats de la carretera que s'estreta, deixen passar per aquests corredors aficionats. Això sí, m'encanta en este esport que tot el món aplaudís a qualsevol, eh? Siga de l'equip que siga, tinga la nacionalitat que tinga, tots mereixen el recolzament, tots mereixen l'aplaudiment. Quan ara tira mà el grup de Visma de Ben Healy, que ho està intentant però que evidentment no travessa per la seva millor forma, i ara Quinn Simons sí que està, bueno, ahí en l'últim esforç abans de coronar, li queda aquest últim repeixot al nord-americà, quan també veiem que havia perdut contacte un dels homes del 5 que perseguissen, està aguantant com pot també Inés Rubio, eh? La millor notícia per a dir és que estan coronant i sos quatre homes ara mateix que van en persecució de Quinn Simons. Per tant, la situació de carrera a punt de coronar Quinn Simons, a 8 segons estan els quatre homes, el grup de Pidcock, podien dir, i a 3.15 de moment el grup del Major Gros, que de moment no té cap dificultat, que té ja del Toro, que té els seus coequipiers, i on de moment aguanten absolutament tots els favorits. Va passar primer per la línia, per la pancarta d'este col de la Coraset duríssim Quinn Simons. Està, ja dic, que moltíssim públic, eh? És impressionant, no és final d'etapa, però m'està sorprenent moltíssim la quantitat de gent que hi ha, eh?
2: Sí, jo sempre ho dic, que el que és el Tour, el que és el ciclisme, la quantitat de gent que arrastra, si tingueren que comptar-los, jo ho vaig llegir, a més, i ho ha comentat alguna vegada, en una etapa plenaria amb 350 camps de futbol, eh? I a més, l'entusiasme que té la gent en el moment veu els seus corredors, inclús no siguent els seus corredors, la emoció que se sent. I estem parlant de 3 segons, eh? I se tiren hores i n'hi ha gent que per poder pujar a una etapa i poder clavar-se en la plega, a lo millor té que anar dos dies antes. Ho deixo ahí, eh?
1: Pues van a contactar de nou, els quatre per darrere en Quinn Simmons en el descens, apretat, en els últims metres Tom Pitko, sabia que el tenia ahí, i ara, aprofitant esta primera part del descens, van a de nou a neutralitzar a Quinn Simmons, per tant, torna a ser un grup de cinc. Veurem, el que s'havia despenjat que era Costiu, el corredor de Grupama, si aconseguís enllaçar i, per tant, tornar a ser sis. Però ja dic, neutralitzar Simmons, cinc per davant, a l'espera de que corone ese grup de favorits que estava per damunt dels tres minuts.
0: Penúltima volta en el Gran Premi de Fórmula 1 de Bèlgica. Antonelli supera a Leclerc i es col·loca primer. Primera plaça per a Antonelli, que havia fet la pole position en el dia d'ahir. Segon lloc per a Leclerc. Tercer, Verstappen. Quart és Hamilton. La quinta plaça per a Piastri. I a lluita per la sisena entre Hadjar i Norris, i Lando Norris, mentre que els espanyols continuen en la part baixa de la classificació. Sainz és quart per la cua, lloc 16. Alonso és últim, plaça 19a per a el pilot asturià. I sí que sembla que en poc més de dos minuts Antonelli sumarà la victòria així en el Gran Premi de Bèlgica per davant de Leclerc i de Verstappen. Mentre el pilot s'acosta ja cap al cim d'esta penúltima muntanya de la jornada sense atacs dels favorits.
1: Sí, de moment marcant el ritme els homes de Visma, i està Jorgensen, el mateix Jonas Vingegaard, també molt pendents, ben situats els corredors de Renko Benepul, el Red Bull Bora, també està per allà Egan Bernal, que recordem venia de la escapada i ha perdut contacte i està aguantant en esta recta final. Són 22, 23 ciclistes. Ahir Renko, de moment, fa bona careta, en un port dur que no li va per a res al belga.
2: Sí, no li va, però ell és conscient que si passa este tour, este port, a més, com ho han dit, no ha hagut uns atacs com per trencar-se i per desfer-ho tot, li va anar bé, perquè si encara que perga algo de temps en l'últim port, que puga ser aixina, després ell també és conscient i és un home segur, és el campió del món de contrarredonxe, i ahí és on va demostrar que si no li lleven suficient temps podrà recuperar una contrarredonxe i a més anar al pòdium, que és el seu objectiu principal.
1: Pues estan a 6 quilòmetres, és a dir, acaben de baixar este col de la Coraset i automàticament començaran a pujar el següent port de muntanya, que és exactament el col du Mont, de 2 quilòmetres de llargària i que té un percentatge del 8.3, és a dir, és de tercera categoria, per casos el Tour de França, però tot i ser només 2 quilòmetres, també el percentatge ja, quan parlem d'un 8%, solen fer mal, i sobretot després del descens, no?, que, bueno, sense solució de continuïtat tenen tots les cames com a pedres, eh?
2: Ah, no, però és que, claro, estem parlant d'un 8% de desnivell, per això és una barbaritat, sí. Perquè els valencians ho sàpien. La puxaixa de la curveta de Serra, ahí té, crec que, un 4%, perquè s'imaginen, és que d'alguna manera...
0: I ja te quedes ahí, eh?
2: I ja te quedes clavat, eh? Aixina que imagina de lo que estem parlant. I un 8, un 9, un 13, és algo increïble. Lo que és el Tour.
1: Totalment, bueno, pues ahí están, en ese descens, van cinc homes, recordem davant Tom Pitko, que de Pinarello, està Boissart, el suís de Tudor, està Adam Yates, el company de Pogacar del Emirates, està Quinn Simmons, el nord-americà de Lidl Trek, i està Einer Rubio, que de moment manté les opcions de Movistar per a lluitar per l'etapa, a 21 segons Costiu, que no aconseguís entrar en el descens, i en ese grup de favorits, que està a hores d'ara a 2.55, hi ha uns 23 ciclistes, però de moment tots els favorits i molts dels equips porten no només al líder, sinó inclús a un o dos companys, així que, com deia Javier Castellar, sembla que tot se va jugar en la pujada final al plató de Solsona. Veurem si davant se poden jugar la victòria d'etapa. Seria bonic, no? Perquè no? Que Inés Rubio li pogués donar un triomf a Movistar li fa moltíssima falta, eh? La veritat que la sensació que ha donat Movistar, no només en el Tour de França present, sinó la sensació que dona l'equip d'un baixó molt important a nivell de rendiment, a nivell de presència esportiva en les grans proves, com ha fet anteriorment, necessita un impuls d'alguna manera per a trencar aquesta inèrcia negativa que porta darrere.
2: Sí, a lo millor la moral personal, de que saben que a lo millor s'acaba ja l'equip i que els corredors, pues bueno, d'alguna manera no tenen eixa sort que també se necessita, a part d'estar bé, influís que no se veguen tant, no? Jo crec que, bueno, encara queda una setmana, esperem, tinguem esperances de veure algo que mos poguera alegrar encara més de lo que s'alegrem de veure este Tour.
0: Estem ja en les últimes revoltes del Gran Premi de Fórmula 1 de Bèlgica amb l'italià Antonelli en la primera plaça, ja olorant la bandera a quadres que el Enquanson Neche li donarà com a vencedor d'esta carrera. Se li escapa l'últim Gran Premi Antonelli, però en la jornada d'avui el corredor de Mercedes creua en este moment la línia d'arribada i es proclama campió per davant de Leclerc, que també travessa la línia d'arribada en este moment, i ho fa també Verstappen per a ser tercer. Este, per tant, serà el podi d'esta carrera: Antonelli, Leclerc, Verstappen per al Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1. Els espanyols que continuen: Sainz, lloc 16, Alonso, lloc 19, que també ha conclòs la seva carrera. Punta, punta, punt ràdio. Recorden, només un equip de primera divisió juga partits amistosos en la jornada d'avui, i és el Sevilla. Està en el minut 27 de la primera meitat davant del Cracovia Krakow, 0-0 al marcador per a l'equip de Luis García Plaza, que està també disputant la seva pretemporada. En pàdel, fan break en l'últim set els número 1 del món, Triay i Brea, que posen la directa cap al títol en Màlaga. Estan en el tercer i definitiu set, mentre estem pendents també del British Open. En un instant actualitzarem els marcadors, però tenim que tornar cap a França, cap a la seva carretera, cap a esta zona del sud-oest de França, on està el pilot, on van afrontar la penúltima dificultat muntanyenca de la jornada.
1: Bueno, i estarà encapçalant ese grup de 23-24 ciclistes Jonas Vingegaard, el danès de Visma, justament per darrere se li havia anat el seu company Jorgensen, que crec que és que està marcant el descens i tractant de reduir distàncies. Ho estan aconseguint, justament en la baixada. Crec que davant estan una miqueta, no soltant cames, no, però contemporitzant, tenint en compte que ara tenen que gestionar l'ascensió de 2 quilòmetres al següent port de muntanya de tercera categoria, però ni se percentatge mitjà del 8%, que això vol dir que és un port duríssim, encara que tinga una longitud només de 2 quilòmetres, i ja estan ahí, 5 de davant, bueno, pues pràcticament a poquets quilòmetres de començar aquesta ascensió. 26 segons porten d'avantatge respecte del grup de Mauro Smith. El suís, ja guanyador d'etapa, va guanyar un sprint a Harold Tejada, el colombià, l'altre dia, i bueno, va estar a puntet, ser sorprès en ese sprint final pel colombià, i demostrant, no?, que els colombians han millorat també. Abans eren només escarabajos, Javier,
2: sí.
1: I bueno, ara ja de tot, hi ha colombians que sprinten, hi ha colombians que van molt bé pel pla, hi ha contrarrellotxistes, i ja sempre és una bona notícia i senyal de que es treballa bé. I així el que tenim ganes, a banda d'Ayuso, que tindre 5-6 corredors espanyols que puguen donar de nou el llustre al ciclisme espanyol en una prova com el Tour de França. Estem passant uns anys un poc de sequera, no?, o de collita. Quan vindrà aquesta collita?
2: Bueno, estàvem acostumbrats d'una manera que no era fàcil. El primer corredor espanyol que guanyà un Tour va ser Bamontes, després se trobarem en Ocaña. Després d'Ocaña, recorde que vingué, bueno, Miguel Indurain. No és fàcil, passen molts anys per tindre corredors llegendes que mos puguen donar aquestes alegries que han tingut. Ha estat també Contador, Òscar Pereiro, bueno, cuidado, això no és fàcil. Està clar que ara tenim sols un corredor valencià, alicantí, que mos està donant unes alegries que esperem que estiga en el puesto que es mereix, però lo que busquem i lo que volem no és fàcil. Mira els francesos com estan. Acaben de tindre un xiquet que sí que té molt bona pinta i pareix que el país se paralitza i que d'alguna manera el cuiden i el porten en bandeja, no? Estem parlant de Paul Seixas, que bueno, però quants anys fa que un francès no ha tingut una llegenda com era en el cas de Bernard Hinault?
0: O Le Mans, no?
1: Fignon, jo crec que Fignon seria el més jove de tots.
2: Bueno,
1: no?
2: Sí, però Fignon no era Bernard Hinault.
1: No.
2: Estem parlant de corredors.
0: Ni de lluny, no. És que llegendes del ciclisme en un país... Jo crec que llegendes de veres del ciclisme en Espanya... Quantes, és que jo no col·locaria, per exemple, a Perico en una llegenda.
2: A veure, Perico és molt amic meu i el vull molt.
1: Molt però, carismàtic, però no sí. Està al nivell d'Indurain, no. Evidentment.
2: L'última vegada que jo fiu uns comentaris i tragui un vídeo, jo ho vas deixar ben clar. Vas dir, jo tinc amics molt bons i molts bons corredors, però llegenda sols n'hi ha una, Luis.
1: Mm-hmm. Correcte.
2: És Miguel Indurain.
1: Bueno, sí. Bamontes també, sí. No? La seva època per què va fer, sí. O no?
2: No, però Bamontes, anem a veure, Bamontes guanya un tour.
0: Jo crec que Ocaña, sí. No?
2: Però Ocaña guanya tres.
0: Sí, però no...
2: Un el pergué per un bac.
0: Jo no és tant el que guanya, sinó de veres per el teu carisma, no? Per convertir-te en una llegenda, per ser un dominador absolut. Jo, per això, més enllà de que guanyes dos, tres o quatre, no? I ahí sí que jo sí que col·locaria Ocaña. Entre les llegendes del ciclisme espanyol.
2: Vale, però està clar, bueno, bé, Ocaña, però perquè corria en Edimers i perquè pregué un tour per el BAC? És que a veure si la teua consciència te recorda a les sensacions que tingueres a l'hora de veure i te dona llàstima. Cuidao, Ocaña era molt bon corredor. Ocaña feu coses molt grans. Recordem, anava de líder i pegava un BAC Edimers li llevava el tour. Està clar, guanyar-li a Dimers significa molt, però bueno, anem a col·locar-lo bé en una llegenda, però per darrere de Miguel Indurain.
1: Bueno, pues están ya els ciclistes, en l'ascensió d'esta cota de tercera categoria, i és curiós, ha sigut acabar el descens i topetar-se ahí en la pancarta que indicava, no?, l'inici de que comença esta cota de Mont de tercera categoria, però que són 2 quilòmetres al 8% de desnivell. Davant veient cada volta en millor cara, a Adam Yates, segurament és una de les explicacions per la qual Emirates tampoc s'ha menejat, encara que ahir Pogacar va jugar una miqueta al pòquer, en la resta de rivals, deixant fer fins que va arribar el seu moment, i a partir d'ahí el clafit habitual de l'eslové per a deixar tot clar una volta més, no?, de que és molt superior a la resta. I ara, pues, com ahir, no?, el dubte està en veure com acabarà esta lluita pel podi, perquè ahir, tot i el que va ocórrer en els últims quilòmetres de l'etapa, pues, estem parlant de segoneig entre d'uns i d'altres. Vol clavar-se ahir definitivament tot Pidcock, però jo estic convençut de que tot aquest esforç va acabar pagant-lo en la recta final de l'etapa. I avui, tenint en compte la duresa de l'última ascensió, fora de categoria, este plató de Solsona, ahí se vorà de veres qui està millor, no? Ahir Pol Seixas va ser molt ambiciós, recordem que va posar a treballar a dos dels seus companys i després hi va demostrar condició, va demostrar estar bé i va estar en els millors en l'etapa, justament per darrere de Pogacar. Veurem quina és la seva actitud en el dia d'avui. I molta fe, sobretot, en veure el rendiment d'Ayuso, no? Avui jo crec que pot ser un dia clau, per a definir un poquet ja les coses.
2: Sí, perquè estem parlant de Binnigan, de Rencor, de Pol Seixas, de Juan Ayuso. Estem parlant de que entre ells n'hi ha una diferència de menys d'un minut. Això no és res, perquè automàticament, depèn de cada un com se trobe i estiga, se poden veure les diferències. I en el moment ells, quan s'arranquen i cada un tinga el seu vagó, ràpidament actuaran no sols en eixa força que tinguen que tindre, sinó que la moral també puja un punt o dos, i anem a veure un espectacle de cara a final d'etapa.
0: Recordem que Ayuso està a 18 segons del podi,
1: Sí.
0: Per davant d'ell, a esta curta distància, Seixas i Renko Evenepoel, així que ho té a tir, Juan Ayuso, l'alacantí, per a pujar al podi.
1: Sí, però no oblidem, demà tenim jornada de descans, sí. Però dimarts tenim una crono de 26 quilòmetres i ahí Renko vola, No, este no va en bici, sí. Este vola. És veritat que en aquesta crono és un recorregut interessant, hi ha ahí l'ascensió a un porter de segona categoria, però clar, en un percentatge de 4, això li va a Renko Evenepoel, però perfecte. És a dir, En teoria, sobre el paper, Renko va a clavar temps a Ayuso, a Seixas i companyia en Isacrono. Veurem si a Pogacar, jo crec que a Vingegaard també li va a clavar temps. I per tant, anticipant-se a això, si avui veuen la possibilitat, tal com la van veure ahir, de que Benepul va perdre contacte, traure 30-40 segons, això pot ser or de cara al dimarts.
2: És es que van en la mentalitat esta de que el primer objectiu de poder aconseguir, per poder fer pòdium, deixant-se a Renko, ¿vale? Paul Seixas, Juan Ayuso, Jonas Vinigan, és deixar-se a Renko, perquè saben que després Renko és molt més superior en la contrarrellotge. I per això se va a veure una etapa increïble de cara a veure de quina manera, si jo te dic, entre ells, és que estem nomenant, sí, apartant a Pogacar, l'actitud és veure com rebenten o com se deixen a Renko Benepol. Però Renko Benepol no va cu això, eh?
1: No, no, ni molt menys. Crec que una altra volta, però home, tinc problemes el corredor de Decathlon, ahí en la bicicleta, ¿no? Richie Tello, el nord-americà, el que ara sí, avui li ho han fet molt ràpid, li han canviat ràpidament la bicicleta en plena pujada, ahí també buscant els últims metres d'esta ascensió de tercera categoria, que per cert acaben de superar ja els components de la escapada, on hem vist vindre per darrere molta força, el suís Amaur Smith, ha arribat també Costiu, per tant torna a fer-se gran i ser grupet, que és l'avançadeta d'esta quinzena etapa del Tour de França que contem així en el Punt a Punt en A Punt Ràdio. S'acosta poquet a poquet el moment de la veritat, i s'ascensió final al Port Ors Categorí, fora de categoria de Plató de Solsona, que està pues el inici a 11 quilòmetres de l'arribada. L'arribada està dalt, és de les que t'agraden, no? El castellà ja no hi ha que baixar, el més fort pujant és el que guanya.
2: És que això...
1: El que més xule cap a or, que dia aquell.
2: Totalment, ahí arranquen, diuen hasta dalt, i conforme tenen el cos, es el diu a quina marxa i a quins vatios tenen que anar, i de fet se la xuben perquè ahí no n'hi ha ni trampa ni cartó.
1: Pues en tots estos quilòmetres que estem contant, en Bisma darrere col·locant dos homes, Jorgensen i Piganchuli, estava ja en la referència entre els 3 minuts i els 2:46. Ahí estan, això vol dir que les forces estan pues pràcticament calcades entre els que van davant i els que van darrere. Jo inclús diria que no estan donant-ho tot, ni Pidcock, ni Simmons, ni Yates i companyia, perquè si tingueren que apretar de veres que fora al final d'etapa, inclús hagueren pogut créixer. Estem en el de sempre, Estar en una escapada en una etapa com esta en el Tour de França, és que els que van davant són tots campions. És que no hi ha ningú... No, és sí, que és de veres. Sí. Qualsevol d'estos en una carrera de set dies perfectament pot aspirar al triomf final.
2: Totalment, sense ninguna duda. I a més, de fet, lo que estàs dient i lo que s'està veient, s'estan maniobrant unes tàctiques personals que lo que s'estarà manejant en els directors i en els propis corredors, tot està, i per lo que jo veig, basat en l'últim port on anem a veure l'espectacle segur,
0: Vos vaig a dir una cosa.
2: Sí?
0: Això té una pinta a que torna a guanyar el Pogacar.
1: Vols dir? Vols dir? Això ja ni ho paguen, les carreres.
0: Ja, però sí, és que sí, tota que... la pinta a que està ahí a la White esperant i que quan falten, pues això, 5-6 quilòmetres per a la línia d'arribada en l'última muntanya, tirarà cap amunt i ja no hi haurà qui li puga seguir. Però, en fi, això ciclisme, per enganyar-me, per l'espectacularitat d'aquest esport, però és que té tota la pinta.
1: Jo és que això és com els plantejaments en futbol. Nosaltres no tenim tota la informació, ara ho dirà Castellar segur, el coach, el director d'equip, el que han plantejat este matí, la nit... Jo vull entendre el que està fent Bisma i segurament ho entendrem al final de l'etapa o no. Però està fent una aposta, en teoria, per a fer un atac, i quan te treballa així a l'equip, després se té que veure alguna cosa, no? També me dona la sensació que hi van portar palo, perquè els grans càrrecs del ciclisme, quan les coses no eixen bé i donen sensació de desordre, hi ha una premsa que els segueix. Imagina que hi haurà molts mitjans de comunicació, televisors daneses, etc., analitzant, no?, qualsevol dels moviments que fan. Ahir, la veritat, que jo no sé ben bé què és el que va fer Vingegaard en els últims quilòmetres, i avui no sé si és una resposta a això o que tenen alguna cosa en el cap, però no deixa de cridar-me l'atenció.
2: Bueno, jo, des del meu punt de vista, pot ser que estiguin anant per davant per retallar, perquè d'alguna manera el que volen fer també, on estan, és la carrera dura. Sols tenen un objectiu, no perdre la segona posició en el pòdium. I després, a lo millor, per què no se pacta en algun equip que puguen estar per davant, com és el UAE, i diuen, tu me fas la faena perquè jo no tinga que sacrificar els meus corredors, al fer la dura pot ser que pugues aguantar la segona posició en el pòdium perquè estàs restant a tots els corredors que van darrere, perquè no és el mateix anar tranquil·let de cara a l'últim port que anar en el ganxo. I després, favor per favor se paga, ahí ho dice. És que n'hi ha moltes maneres de llegir l'etapa d'avui i de veure el per què Wiesmann està tirant. Pues jo vull que els oients ho sàpien, està tirant perquè lo primer volen fer la carrera dura per veure si arrenco Benepol, després en el terreno que no sé perd segons o minuts perquè li hauran vist algo, no? O a lo millor s'han ficat per davant.
1: Volen fer la carrera dura, però no l'estan fent dura perquè han coronat 24 tios. Bueno, Javier, ahí van tirar dos de Decathlon i van deixar el grup en Sato 8.
2: Sí, però tenen en compte que quan te deixes a tas corredors i aplegues a ser el pilot més reduït, sempre recorda't que és en els últims quilòmetres, ¿vale? I d'alguna manera, ja te dic, que anar a un ritme conforme estan és que no tenen el nivell de Pogacar, els agonia, no? Els entra l'agonia i a lo millor sempre conscientment i personalment pensen, hòsties, per què no pararan, no? Perquè no s'anar còmodo aixina. Però bueno, anem a veure en molt poc de temps la tàctica i el per què estan tirant d'eixa manera.
0: Jo... Perquè ara diríem que estan més organitzats que tirant, no?
2: No,
1: estan tirant però no fan mal. Jo diria que estan tirant però no fan mal.
2: Bueno, no fan mal ara perquè estan baixant.
1: No, però abans tampoc.
2: Bueno, tampoc. Fica't ahí a roda i sabrem a quin ara, com aniràs.
1: No, és a veure, jo no sóc ciclista professional, Javier. No sí. Me puc ficar a roda de ningú d'esto. Jo el que dic és que si vols de veres fer mal, fica a Sepp Kuss un quilòmetre a tope i veuràs com fas mal.
2: Sí, però
1: veuràs
2: mira,
1: com fas mal.
2: Van estirats de uno en uno i no van a roda a roda. Estan perdent un metre o dos. Això vol dir que si ho tragueren en televisió, estic segur que anirien a 70.
1: A veure, Javier, ha coronat, ho he dit, ha coronat Renko i Benepul en una careta i anar directament al de l'equip a per el gel per a ficar-se-la al bascoll i a pel bidó. Si hagueren anat apretat, tu te penses que hagueren pensat en el gel per al bascoll?
2: I això del gel, volguera que m'ho contareu, quan se fica el gel en el coll, això què passa? Que és per animar-te, no? Per millorar-te, no? Per millorar-te perquè estàs molt mal? Ahí dic això, no, a lo millor... No?
0: Els metges obliguen a una temperatura corporal.
2: Ah, sí?
0: Sí.
2: Pues jo me ficava algo de gel i agarrava unes faringites i uns constipats que no m'aclaria.
1: Ara, lo de les calces de la dona continua vigent, Mira que s'han inventat coses, però de moment continuen sent inicis calcetes que lliguen ahí els assistents dels ciclistes i, bueno, la veritat que se'n gasten moltíssims, en este Tour de França. Mira, Mauro Smith, que havia patit en el col de la Coraset, ha agafat els de davant i se'n va cap avant per a veure si, per què no, pot sumar la seva segona victòria en este Tour de França. De moment té 12 segons, crec que no va a cap lloc, però, bueno, és protagonista i està lluint i està ensenyant ese mallot tan bonic, del Jay Kualula, del conjunt australià, en les càmeres del Tour de França quan estem a 31 quilòmetres. Això què vol dir? Que estem a 20 quilòmetres per a que s'encete la darrera ascensió de la jornada. El treball per darrere de Wiesma, que deixa l'avantatge en 2.37. En el pla sí que estan caminant una miqueta més. Pidcock està ahí en zona intermitjana. Ara la pregunta, Castellar, és... Pidcock, Yates i companyia, estos que tenen qualitat que van davant, en 2.5 tenen prou?
2: Sí, en 2.5...
1: Tenen prou per a lluitar per l'etapa?
2: Sí, claro.
1: Si no arranca Pogacar.
2: Claro.
1: Vale.
2: Però tenen que plegar... A veure, estem parlant de l'últim port. 2.5, tendrien que anar en 2.5 i es queda 13. Anem a deixar que Pogacar es pot passar, els demés no.
1: Bueno, pues estaran desitjant i parlant el director, no?
0: Estaran resant perquè no ataque Pogacar.
1: Okay, claro. Castellar, si fora el director esportiu de Movistar, se posaria al costat del cotxe de Machín.
0: Machín, per l'amor de Déu, deixa'ls guanyar, home.
1: Que demà és jornada de descans, home, que farem una brena, no?
2: Ja, lo que passa que ho tenen tot molt pensat, ho tenen tot molt clar, i de fet, jo estic segur que tornaran a buscar fer a Trasanya, no? I bueno, i ara, en el moment vegan, quan es comença en apujar la tàctica de Wiesma, a veure què és el que i per què està fent això.
0: Últims 30 quilòmetres per a la línia d'arribada, que bé que està rodant Schmidt, estos rodadors és de veres que dona gust veure-los en la carrera. Tornem a mirar cap al golf, cap al British Open i cap a l'actuació del valencià, perquè estava amb menys un en la jornada en la jornada general, així que anem a buscar on està José Le, efectivament, que En la jornada d'avui està amb menys un en el general, també menys un per a John Ram, que està amb més tres en el dia d'avui, mala jornada en el hoyo 12 està John Ram, així que no és bona l'actuació del golfista de Barrica en la jornada d'avui. Això és el punt a punt, això és a punt ràdio, pendents dels últims 29 quilòmetres d'etapa del Tour de França. Ara sí, el grup del Mallot Groc està retallant distàncies als tres grups que van per davant escapats.
1: Sí, el que és la descomposició, no? Deixa escapada de 24 ciclistes que amb el pas de les diferents dificultats muntanyoses pues, ha vingut desgranant-se, no? Hi ha 17 els més forts davant, està encara encapçalant l'etapa. En este cas, Mauro Smith, el suís del Jay Kualula, per darrere té els 5 homes en persecució, el grup de Tom Pidcock i d'Adam Yates, del ciclista britànic del Emirates, i per darrere no canvia res, és a dir, continua Visma treballant. 2:25 és l'última referència, 28 quilòmetres, queden això, 15-16 per arribar ja a ese port de muntanya de fora de categoria. És la qualificació més alta i és que estem parlant de 11 quilòmetres 300 metres a 9% de desnivell i bueno, estic convençut que l'inici va ser brutal, estic veient, primer quilòmetre 10% de desnivell, segon 10.1, tercer 11.1, quart 11.3, a partir d'ahí baixa una miqueta la pendent el 8.1, però ja dic, és un port, sobretot els primers 3-4 quilòmetres, i ahí veient el treball que està fent Visma, jo no tinc dubtes que ahí té que jugar-se la carta d'assegurar la segona posició Vingegaard i, bueno, vore, no? Si Pogacar està bé, perquè sempre n'hi ha que provar.
2: Sí, i després i de fet, si estan tirant és perquè n'hi ha una ordre de Vingegaard, no? Que se troba bé, que està en les condicions òptimes, pues com pa fer-ho més dur de lo que han comentat i seguim comentant-ho pa poder aplegar en ixe últim port i bueno, i aixugar-se-la i a veure si trau diferències, que és el que ell necessita per no perdre en la contrarredonxa el test que podrà perdre i inclús arriesgar-se a poder perdre la segona posició en el pòdium.
0: En futbol de pretemporada s'aplega el descans en el partit del Sevilla, un equip de primera divisió que juga en el dia d'avui, que està perdent 1-0 davant del Cracovia-Krakow, mentre José le fa doble bogey en el hoyo 14, es col·loca amb més un en la general, amb més 4 en el dia d'avui. No està tenint una bona jornada el golfista valencià en este British Open. 26 quilòmetres i s'acaba l'etapa, encara li queda per a començar esta última ascensió uns quilòmetres, no?
1: Sí, 15 quilòmetres, recordem, per davant van 6 ciclistes, sobretot estan assumint, no?, la responsabilitat de mantindre almenys aquest avantatge, pues, corredors com Tom Pidcock, com el mateix Quinn Simmons i també Mauro Smith, però veiem ahí a Iner Rubio, que està molt de temps en la part final d'este grupé, donant poc la cara, també Adam Yates, en l'excusa de que és l'equip del líder també per darrere, i bueno, Costiu, el ciclista de Grupama, que completa este sextet que encapçala la carrera. Tenim l'última referència respecte del pelotó, 2 minuts de 9 segons, a 25 quilòmetres de la línia d'arribada. Tota aquesta zona que tenen ara, després d'haver coronat la Côte du Mont, és tota favorable. Van a planejar també en els quilòmetres previs a l'ascensió del plató de Solsona, que com hem dit és de categoria especial, i ahí, evidentment, tenint en compte el percentatge, pues, poca tàctica d'equip se pot fer, si de cas, si algun dels líders té dificultats. Però n'hi ha que dir-ho ja, no és un port que li vaig a haver, per exemple, a Evenepoel, no? Que a priori sobre el paper és des que té que patir, no? si se marca un ritme alt des de l'inici, des de la base d'este plató de Solsona, i sobretot tenim molt d'interès, moltes ganes en veure una bona prestació d'Ayuso, perquè si està bé i fora capaç de seguir la roda de Vingegaard, podria ser molt important de cara a les aspiracions de podi diumenge pròxim.
2: Sí, és que està clar, això seria el que nosaltres desitgem, i els valencians i tota Espanya, perquè tenim aquest corredor que està en una actitud i de forma admirable, ¿vale? Que no s'aconsegueix, tenim i seguim tenint un bon corredor, parlem d'Ayuso, però bueno, la tàctica que està fent de Vingegaard, jo pense que és per fer-la dura, perquè ha notat algo d'algun corredor que li puga llevar el que és el queixó, ja ho han tornat a dir. Renko és un candidat favorit, no el port li va bé, però sí en la condició de la contrarredonxa, on és superior a tots, i ahir demostraràs la seva valia i podrà traure uns segons o minuts importants. Però té una explicació, el fer-la dura. També podem dir que no n'hi ha molts homes de l'UAE. Això és significatiu. També, si tiren conforme estan tirant, no venen els corredors de l'equip de Pogacar perquè li puguen també tirar una mà, que això no ho han contat, però estem contant-ho perquè també se sàpia, perquè cada un pot llegir esta etapa de la seva manera que crega, no? Però des dels meus punts de vista i els meus coneixements, pues, comenta aquestes coses. Estarà clar que al final ho sabrem.
1: Sí, sí, però des de luego per distància és una miqueta inferior, però per desnivell el coeficient és de més duresa. Per posar un exemple, el final avui en Plató de Sola són com el del mític Alpe 10, que el tindrem divendres i dissabte pròxim, que evidentment són 13.800 la distància d'Alpe 10, i que és un mític, és un històric en el Tour de França, però que estem parlant de l'ascensió de avui, que és brutal i que va fer molt de mal en esta quinzena etapa ja, en tot el càstig, no?, que porten en els organismes els supervivents d'esta edició del Tour de França. I des de l'altra vessant podem dir exactament el mateix, Javier, és a dir, si avui Remco Evenepoel és capaç d'acabar esta etapa a tir de 30 segons, de 40 segons en esa lluita pel podi, jo crec que té mig caixó en la butxaca. Estem parlant d'un ciclista que el problema que tenia eren aquestes ascensions, no tan dures.
2: Sí, però ahir va demostrar un moment que, bueno, no ho passa bé, però no va perdre tant. Entonces ja se troba conscient i se troba d'alguna manera segur, no? Després, el que sí que té clar és que en la contrarredonxa ahí és el campió del món, demostra la seva valia, però com tenim un ramillet de corredors tan bons i diferents, està servit l'espectacle. Cada dia veiem coses noves que ens sorprèn. El Visma està tirant per Vinegan, està tirant perquè n'hi ha corredors de l'UAE que no estan i que sols està ahí Isaac del Toro, i que a lo millor en el moment clave que puguen ajudar-li a Pogacar no van a haver corredors que li puguen ajudar. Estan perquè han vist que a lo millor Paul Seixas està algo tocat per la seva joventut i conforme estan passant les etapes no se troba com a ir. Això sols ho saben els corredors que estan ahí, perquè se veuen i se nota. Estan també tirant i fent la carrera dura perquè Ayuso a lo millor no se veu en les condicions dels altres dies. Cuidao, la lectura de les etapes són diferents cada dia. I el que sí que dic a tots els oients, a tots els que ens senten, que és un espectacle. Després,
1: mira, caiguda. Sí. Any algú caiguda i ha caigut Vingegaard, crec que és. Sí, sí. Ha caigut Vingegaard.
2: Cuidao.
1: Ha caigut Vingegaard i s'ha fet mal, eh?
2: Cuidao.
1: Ha caigut Vingegaard, acaba de produir-se la caiguda. Mare. En el pelotó perseguidor estava treballant el Visma, ara ben tots col·locats en la part de davant, eh? I la típica illeta que està en un dels costats de la carretera a l'entrada d'una població, i ahí segur no anava el primer, però ha medit malament i el més afectat, sense dubtes, és Jonas Vingegaard, eh? Palo important per a la carrera, palo important per a Visma. Té molt mala pinta, s'ha quedat sentat damunt de la carretera. Evidentment, ara hi ha un paró davant. Això és bo per a l'escapada, sense dubtes. Va créixer automàticament la diferència perquè, clar, caient un dels líders, un dels capos del pelotó, pues de moment se va parar darrere per a veure si Vingegaard és capaç de reintegrar-se. Però jo, el que estic veient, les imatges me donen
0: mala pinta.
1: Molt mala pinta, en efecte, sí. A més, estem parlant, ho hem comentat durant aquestes transmissions, Lluís, que és un xic que va patir una caiguda terrible, sí. Que se va jugar inclús la vida en el País Basc. Ell i altres, però ell va estar molt afectat, va estar molt de temps ingressat, i això, mentalment, jo crec que pot acabar traient-lo de la carrera. Espero que no sigui res en el físic, però en el mental, això pot traure'l de la carrera definitivament.
2: No.
1: Per desgràcia.
2: No, ja l'ha tret de la carrera. Anem a veure, està clar. Podrà alçar-se? Va seguir?
1: A veure, què ha passat ahir? Mira, estem veient la repetició. El primer passa, el segon també. Els quatre primers han passat, però ha medit mal ell. És ell,
0: sí,
1: eh?
0: És ell, sí.
1: És ell el que frena moltes voltes la por. Això mos ho pot contar Javier Castellar. Anar en por a les curves és el que te fa caure. I ha estat ell, eh? Ha xafat, bloquejat el freno. I a partir d'ahí se te meneja la roda i te'n vas a terra. I damunt, en la mala fortuna que ha caigut, crec que en la zona de les costelles, damunt de la illeta.
2: Sí, però és que anem a veure, anem a deixar
1: el bordillo.
2: No, no, el bordillo, però i la isleta, que hem agarrat la curva i el primer que se troben és la isleta, anem a veure, és que és sí. Increïble, però bueno,
1: un va... Justament ell, justament ell.
2: Mira, se retira, eh?
1: Sí, se'n va.
2: Impressionant, eh? Lo que este... O sea, recordeu el que havien dit antes? Que Pogacar era el home segur i clar que podia guanyar el Tour, però, cuidao, que no el té guanyat. Una lesió, un bac, una cosa que puga passar, pues bueno, se trenca. Ahí tenim lo que han parlat antes de Pogacar en Vingegaard. Se retira, ¿eh?
0: Vingegaard es retira, era un dels clars favorits a la victòria final i a 19 quilòmetres de la línia d'arribada d'esta quinzena etapa, una caiguda fa que li col·loquen el braç en cabestrillo i que el col·loquen dins l'ambulància directament a l'hospital. Sembla clavícula, costelles, sembla esta, per com li han col·locat el braç, sembla clavícula, i això és immediatament quiròfan i quasi punt final de la temporada.
1: N'hi ha que dir que si té la costella afectada, és totalment justificable el sí. No seguir a banda del dolor, perquè tots aquells que han tingut un colp en les costelles és que no se pot respirar,
0: no
1: és que tens la sensació de que t'ofegues, no? I és totalment comprensible. En aquest moment ells estan a molta temperatura, en les pulsacions, no?, d'estar competint, i ara estem veient les imatges del pelotó on del Toro crec que li estava dient a Pogacar el que havia passat, que s'havia retirat de Vingegaard. Estan també els corredors de Visma, lògicament. Clar, és que te quedes en soc, estàs fent una faena per al teu líder i l'únic que es cau és Vingegaard. És que també és mala sort, eh?
2: No, bueno, però és que és que han comentat antes, i és que hasta que no s'acaba el Tour, ni el millor ni el que va bé se pot veure segur de ser guanyador. El ciclisme té aquestes desgràcies i té aquestes coses que damunt de que patixes, damunt que te sacrifiques, damunt que estàs donant tot, damunt que sacrifiques a l'equip i tot, mira, ja està, tot per l'aire.
0: I al·lucinava, eh? Tant de pinganillo, tanta cosa, i al final els tres de l'equip se junten per a parlar de viva veu, per a veure què fan en la carrera, no? En esta sensació de que aplega un moment en el que el ciclista és més important que el director.
1: Estic mirant una altra volta, Luis, el lloc on ha caigut, i estic preguntant-me... Ah, bueno, estava oberta l'altra part de la illeta.
0: Li toca en el bordillo de la illeta.
1: Sí, però que tenien pas per la dreta.
0: Sí.
1: A la velocitat que anaven, si hagueren intentat entrar per dins per la zona dreta, segurament hagueren tingut menys problemes, però ahí se'n va el primer a l'esquerra. Mira, com és que han entrat per la dreta, no han tingut cap problema, no han tingut que tombar tant, però claro,
2: sí.
1: Mira l'angle en este costat, però claro, quan vas el quint, tens que anar darrere d'on va el quart, no. Estàs sí. Mirant la roda de davant.
2: Sí, però lo que ha passat és que quan entren en la curva poden anar per la dreta i per l'esquerra. Però s'heu donat compte que al mig n'hi havia com una espècie d'isleta senyalitzada, però claro, el que va darrere no sap que n'hi ha una isleta. En aquest moment se preocupa, s'assusta i toca el freno. Al tocar el freno, depèn de com el toque, d'alguna manera se li en va. Està clar que li haurà passat a Vingegaard o al que anava per davant. Al tocar el freno més de lo que... toca, patina, i quan caus, depèn la sort que tingues, te pugues fer més mal o menys mal.
0: Bueno, mirat des del punt de vista d'Ayuso, és una bona notícia, no?
1: Sí, és el que anava a dir, que les desgràcies a voltes per altres són cos de fortuna per a Ayuso, per a Seixas, per a Del Toro, per a Evenepoel i per als que van escapats, perquè entre unes coses i altres, mira, tenen 40 segons més de marxa i el que estàvem veient és que s'ha costat Esquelmós, el corredor de Lidl Trek, a parlar amb Pogacar, que és el capo del... I un poc a vore, no? I ara què fem? Tirem ahí a la marxeta o podem fer carrera de nou, no? Què passa en aquestes circumstàncies?
2: Bueno, ara n'hi ha molt ahí que pensar. Anem a vore. Lo que està clar és que tenen més avantatge els corredors que van per darrere perquè... que van per davant, pues perquè d'alguna manera ja els interessos que tenia Visma ja no es té. I després Pogacar... Bueno, hasta que no li diguen que s'ha retirat, d'alguna manera el director o inclús Pogacar i Isaac del Toro decidisquen què fer. Jo, en el moment, vegant les imatges darrere, automàticament anem a saber si van a per ells o no, però 3 minuts a 15 quilòmetres de meta no és tan fàcil. I, a més, no es ve en intenció de tirar per replegar i s'escapar de davant.
0: Qui queda com a líder de Visma?
1: realment ningú, perquè ningú, no? Jorgensen en teoria seria l'home més fort, però enguany ha tingut una malaltia, no estan en gens. Sepp Kuss tampoc està en el seu millor moment. És un equip fet directament per a Vingegaard, i bueno, m'imagino que tractaran de guanyar alguna etapa. Tampoc estava Van Aert en esta edició, que estarà en la Volta Ciclista a Espanya. I respecte de l'etapa, Luis, Simon Yates i Tom Pidcock han guanyat les seues accions moltíssim, per acabar guanyant l'etapa. No sé, a mi me dona la sensació que Pogacar, tenint la carrera com la té, que estem parlant de 5 minuts, ara, respecte del segon en la general, va deixar fer, perquè a més té l'excusa que davant té Adam Yates, que és un xic que ha treballat moltíssimes voltes per a ell.
2: Sí, i després, bueno, és que és un colp molt fort. Per supost, pa Vingegaard, no? I, a més, si ara, d'alguna manera, Pogacar o el director de Pogacar diguem, anem a per l'etapa que podem i que la tenim clara, pues no sé, a lo millor seria un poc mal vist, no? Estic mirant que sí que no estan tirant els homes que van en Pogacar i que a lo millor van en la intenció, no? De no demostrar lo que són capaços de fer per la desgràcia que ha hagut en Vingegaard.
1: Sí, però cadascú té la seva carrera. Per exemple, ara s'han passat a tirar els homes de Bahrein, a col·locar dos homes davant, l'equip de Lenny Martínez, que, clar, faltant Vingegaard, a lo millor veu opcions, no? De lluitar per ese podi. Justament darrere va l'equip de Remco Evenepoel, ben col·locat el Red Bull Bora, que sap que avui, en teoria, és una etapa per estar a la defensiva i per a tractar de reduir diferències en quant a pèrdues per part del seu líder, de Remco Evenepoel, i això també pot ser bo per a Lidl Trek, No oblidem que té per davant Ayuso a Quinn Simmons i que l'ascensió no està allà a Vingegaard, però és una ascensió duríssima, i que els que estan ahí tenen que jugar-se el podi sí o sí, i que un enemic molt important és Seixas, l'altre enemic molt important és Evenepoel, sense descartar la del Toro,
2: Sí, estem parlant de lo que jo havia estava comentant, de Pogacar i l'equip de UAE. Ara sí, passa a que n'hi ha tres equips que tenen interès i que, escolta, en el moment s'ha caigut i automàticament s'arranca, lo que sí que es tenen que fer cada un és buscar la seva base. Però has vist com ja han canviat, n'hi ha tres interessos i, de fet, bueno, pues van a fer lo que creguen convenient i lo que tenen dit per el director als corredors. Les ordres són les ordres, i ara n'hi ha una altra carrera, i n'hi ha una altra forma de veure-la i de mirar. I el que sí que va passar és que, d'alguna manera, pues bueno, anem a veure en quina actitud estan tirant, i també a 13 quilòmetres 2:50 no va ser fàcil, però tampoc impossible, no?, de que se puguen agafar estos corredors que van per davant.
1: Està apretant dur Bahrein per darrere, però ha reduït 12-13 segons. Estan ja pràcticament damunt de l'ascensió a este port de categoria especial. El plató de Solsona, s'han quedat una miqueta tots xof, no?, després de la caiguda i posterior abandon. Sí. De Jonas Vingegaard ha tingut molt mala fortuna. La veritat que l'entrada en la curva era molt complicada, molt perillosa, una lleta en el mig on la millor escapatòria estava per la dreta, però clar, anava justament tirant Visma per darrere, crec que era el cinquè o el sisè en esa fila Jonas Vingegaard, i bueno, ha tirat de freno, ha clavat el disc, i a partir d'ahí tot el que ha vingut després, no?, que ha sigut sobretot i fonamentalment més enllà de la caiguda el pegar-se esa costalada, no?, que l'ha deixat, bueno, pues veurem, esperem que no tingui res greu, i a lo millor igual és una ganància per a la Volta Ciclista a Espanya. Si se recupera bé,
3: no,
1: i si té ganes.
3: No té pinta,
1: No té pinta.
3: Si
1: però...
3: és clavícula, semblava que era la clavícula dreta, i si ara tenen que operar-lo per a que comenci la Volta a Espanya,
1: no, si és clavícula...
3: que falta un mes i pico.
1: Sí.
3: És que no n'hi ha més.
1: Te dic una cosa, avui en dia, Luis, una clavícula, al tercer dia el corredor està damunt del rodillo,
3: Sí?
1: Sí, damunt del rodillo, segur. Una altra cosa és que després pugues afinar la condició.
2: No, però Vingegaard ve de guanyar un Giro d'Itàlia, ve d'estar en la segona posició en el Tour, i lo que va a fer l'equip...
3: La Volta a Espanya no estava en el
2: calendari de Vingegaard. No va estar.
1: Bueno, pues
3: sí que pot estar de Pogacar, De Pogacar sí, però de Vingegaard no.
1: Pogacar és una gestió ja no només
3: sí,
1: esportiva,
3: sí,
1: diria
3: sí,
1: jo.
3: No.
1: Inclús ha pronunciat Alberto de Mónac i tots estos, té pinta de que sí estarà. Bueno, està ahí Mauro Smith tirant ahí la cordeta con bot, 22 segons manté, però va a començar de seguida este port duríssim. Repetís que el plató de Solsona a apenas uns metres per a que se trobi esa pancarta de la muntanya, del Gran Premi de la Muntanya, del millor grimper del Tour de França, la quinzena etapa del Tour de França, que entra ja en ese moment definitiu per darrere 2:39. Està fructificant el treball dels homes de Bahrein, veurem en quina actitud per part de Lenny Martínez. N'hi ha que dir que és un ciclista també molt, molt lleuger i que li pot anar molt bé esta pujada en tant de desnivell. I jo tinc moltes ganes de veure ese duel, Seixas, Ayuso, Evenepoel, més encara que s'ha perdut la carrera a l'autèntic Dauphí de Boatxar. I hi ha un lloc en el podi en tot el que implica això en el Tour de França, en lloc a partir d'ara mateixa.
3: El que acaba de començar esta pujada al plató de Solsona, on es posarà punt i final a esta quinzena etapa del Tour de França. 11 quilòmetres per a línia d'arribada, és, ja dic, 11 quilòmetres al 9% de mitjana. Hi ha dos lluites, qui guanya l'etapa? En el permís de Pogacar, perquè si Pogacar diu allà vaig, la guanya, està a 2.38 de Schmidt, que és primera ara mateixa, i la segona és, com deia José Luis Gual, la lluita per la segona plaça, no? Una volta Vingegaard ha tingut que abandonar l'etapa, a veure qui lluita de veres per ser segon, no? De fer distància i sobretot si l'alacantí Ayuso està avui en forces per a tractar de superar, pues això, a Del Toro, a Evenepoel i acostar-se el més possible cap a aquesta segona plaça de la classificació general. Així que amb 2.40 no em sembla una gran diferència. Comença el port.
1: Sí, i acaba de veure en les ordres que dona el director de Red Bull Bora, que se veuen també en la imatge. S'ha notificat als seus ciclistes que Vingegaard està retirat, és a dir, que ahir la segona plaça està oberta i que comencen a apretar, només arrenqui el bord de muntanya tal i com ho tenien previst. Anem a veure si aquesta actitud, la ofensiva, la que presenta l'equip de Remco Evenepoel, o és més bé una miqueta a veure què passa, però jo també, bueno, estic convençut que Seixas té coses a dir. Imagina, Castellar, en tot el que has dit, que és de veres, respecte del ciclisme francès, de l'esperança, de la joventut de Seixas, si fora segon Seixas en este Tour de 2026,
2: És que ho esperen tots els francesos, i el que n'hi ha que destacar d'este xiquet, que ahir va demostrar coses que impressionaren. No oblidem que té recent fets de 9 anys. I després està clar que tots els estudis que li han fet té un futur increïble. Quan dic els estudis és en els laboratoris, no? En quina classe d'oxigen té a l'hora de quan respira, i de fet contem en ell en el pòdium, perquè està demostrant, per almenys ahir i avui, que anem a veure el que tu acabes de dir entre Paul Seixas, ¿vale? Remco Evenepoel, Juan Ayuso i Pogacar i Del Toro, el que puga vindre, que això va ser increïble, que l'etapa està oberta i està interessantíssima, claro.
1: I els corredors de Red Bull Bora fent-li cas al seu director esportiu, d'entrada només començar l'ascensió, ahir Nico Denz i companyia estan fent la marxa en Remco Evenepoel ben col·locada darrere. Són els primers compassos de l'etapa, mentre aguanta, està impulsant bé ahir Mauro Smith, 30 segons de marxa respecte d'ixe grup, on està Pitcock, on està Yates, on està Rubio, on està Costiu, i on la majoria estan racanejant, Ahir estava Boasar també, el suís del Tudor, sembla que ara té dificultats, i en Rubio també Costiu, Adam Yates que mira cap arrere, no se fia, són ciclistes veterans i estos se les saben absolutament totes, i el que continua donant la cara, i ha que reconeixer-li-ho, és Tom Pitcock. I ara, avería, problema també, no, ha caigut, no? Ha caigut Grosjarne,
2: sí, ha caigut perquè anava coixejant, esperant-se, però què passa avui?
1: Caramunt, ha caigut caramunt, ja, era un afilador.
2: Ja, se li haurà eixit la caena, li haurà rodat el pinyó, metges a saber, o a lo millor algú que li puga haver donat un bidó. És pues que...
3: És un esmai per a l'equip del líder, Pedre este alemany, que és un bon corredor,
1: Sí, bueno, pues ahí veiem ara sí, poquet a poquet, el ritme va provocant ja cosetes i la inclinació de la pendent. Adam Yates està en problemes, Adam Yates s'ha col·locat darrere, està gestionant, està mirant ese contador on té ahí els bats que està imprimint a la bicicleta per a medir bé l'ascensió, mentre per darrere pues tracta de reintegrar-se ese grup de favorits, Grosjarne, després d'aquesta caiguda, d'aquest inconvenient que ha tingut. I és que el ritme és cansí i fa que vagin passant la factura als ciclistes que no estan al 100%, Simplement fent la marxeta ahí en este port, que és duríssim, 10% ara mateix de percentatge, com està perdent unitats i com comencen uns i altres a mirar cap als costats i a veure que cada volta n'hi ha menys en este grup de favorits,
2: Així és, i ara ve l'hora de la veritat. Està clar que anem a veure les forces dels corredors que puguen optar pel pòdium, perquè l'etapa, pues bueno, l'etapa no és el que més els importa a este grup, el que els importa és intentar pujar al pòdium per veure entre ells qui és el que millor se va encontrar en el dia d'avui.
1: I molt ben col·locat avui en el maillot blanc, de millor jove Pol Seixas. Ahir el va aconseguir en aquesta bona etapa que va fer el jove ciclista francès del Decathlon. Entretant, continua per davant Mauro Smith, el suís del Jake Alula, perdent poquet a poquet el temps, l'avantatge que tenia respecte del grup perseguidor. Està apretant Pidcock, 16 segons. Això que vol dir que en una etapa com esta, en la que hi ha tanta inclinació, pràcticament el tenen darrere ja, Pidcock, en primera posició, i segur perseguidor darrere Quinn Simmons, que mira cap arrere i veu que el ritme és molt dur. Està també Boissart, el suís. Mira, torna a aparèixer ahí Adam Yates, que és un veterà i que sap perfectament ahí passar aquests moments complicats, perquè sempre quan comença un portant dur, no? Molta gent, no? Al principi comença a patir, però després agafa el ritme, no?
2: Sí, és que el que té que saber és les seues condicions, en què va té que pujar, de quina manera i com. No deixem i ni l'aparquem a l'americà, L'americà està ahí en un coneixement, i en el moment agarren el que va per davant, que està soles a 11 segons, pot fer-nos la sorpresa, Cuidado,
3: Smith no guanya l'etapa. No? El líder, Smith, no. És que venen per darrere, venen molt més ràpids que ell,
2: Bueno, però...
3: Pidcock, Yates, van molt més ràpids.
2: No, està clar, ahí te donen la raó. Estic parlant de l'americà, el que ara...
1: Simmons,
2: que
1: estem, de Buffalo Bill, no? Sí, si solta el moño, és Buffalo Bill.
2: Sí.
3: I el bigot que porta,
1: Per això, per això.
2: I la moral que li donen els americans, tu no has vist antes en l'altre port, que s'han tirat amunt d'ell i ell està sencer i va en idea, Cuidant este corredor.
1: I mira per darrere...
2: I ha atacat.
1: Ataca.
3: Ahí el tens.
1: Ha escoltat a Castellà. Ara Castellar parla bé de mi, ala, vinga, va, cap a dalt.
3: Quinn Simmons és l'americà.
1: Sí, senyor, ahí va que solta el moño, és Buffalo Bill.
2: Sí.
3: Ala, i el bigot que porta,
1: Per això, per això te dic. Sí.
2: I la moral que li donen els americans, tu no has vist antes en l'altre port, que s'han tirat amunt d'ell i ell està sencer i va en idea, Cuidant este corredor.
1: I mira per darrere...
2: I ha atacat.
1: Ataca.
3: Ahí el tens.
1: Ha escoltat a Castellar i ha dit...

0: i de tot l'equip Bisma, que anava amb molta idea de, bueno, tractar de posar en dificultat els seus rivals pel podi, pues ha tingut, com dic, la desgràcia de que el danès ha caigut a terra, sembla que costelles, no sé si la clavícula, però ha tingut que abandonar, i per tant deixa una miqueta orfe, no?, este Tour de França, perquè era, en teoria, no?, l'únic que li podia complicar la vida al totpoderós Tadej Pogačar, que continua de groc, i avui un dia més. Només li falta encendre's el puro, mentre els altres estan remant.
1: Així no és. I, bueno, però no n'hi ha res acabat.
0: No.
1: El que està clar és que tenen que saber els oients que ara ve l'espectacle en el moment mos donen les imatges darrere, perquè darrere, mira, el corredor que havia dit jo, Luis, sí. Ahí el tenim, ja va passar el que anava per davant. Maqui, si guanyarà, no, que, me que mereix que el premi, té.
2: Que Smith no guanya. Ara, que l'americà...
1: Bueno, l'americà el va rebentar ara l'Smith, ¿vale? I cuidao que darrere estan a 1:50 i sols queden 9 quilòmetres. Anem a veure què passa.
0: Sí, mira, el primer dels homes de Bora, que estava començant a tirar ahir, només ha començat el port de muntanya, Cataneo, se deixa caure i estem veient, que ha fet la seva feina, Cada volta queden menys ciclistes i Lenny Martínez, que havia col·locat el seu equip, ara mateix és penúltim. També se posa en peu el corredor d'Education First i davant un ritme, mira, asfixiant en este moment per a Pauro Smith, que té que baixar una miqueta i que veu com se'n va en solitari el nord-americà, que avui està pletòric, Quinn Simmons, el company d'Ayuso. Això vull fer-li a Ayuso. A veure si és de veres, A veure si avui li treu un segoneig ahir, li dona emoció a la carrera. Tenim moltes ganes, de veure
2: Ayuso. Volem una etapa aixina d'Ayuso, com esta de Simmons, tirant cap amunt, desfent-se de tot el mite este de que la depilació de les cames, de la cara, tant, un bigot ahí que porta com un campió. Simmons, i mira-lo, ahí està, liderant l'etapa.
0: Sí, senyor. No recordarà el nom, però un nord-americà molt veterà, tu el recordaràs segurament, Castellar, que va guanyar la Volta a Espanya ja de veterà, 39-40 anys, i quan acabava cada etapa dient, no, jo tinc que anar al burger i fer-me la hamburguesa, si no, jo no... I van dir, bueno, mira, mentre guanyes i tal, no recordarà, ara el buscaré per...
2: I es menjava una hamburguesa després de cada etapa.
0: Sí.
2: És que els americans són així.
0: Sí, no, però este no sé si serà el cas, no, però que són molt capaços. I això són pare. Està així en el metge, són pare.
1: Sí. I tots els dies, i a més, el saluda, Este corredor, quan veu a son pare que se fica a córrer al costat, el saluda i li dona la mà.
0: I se veu que son pare també marxa molt, no com el fill, però que també està fort com el vinagre. Bueno, pues tenim a Mauro Smith, que ara és... agafat per part del grupet de Pitco, que no s'entrega ni molt menys, ha portat el gasto durant tota l'etapa i això s'ha vist anotar en 180 quilòmetres.
2: Queden minut i mig d'avantatge respecte de ai, que ve per darrere el líder.
0: I sense atacs, Luis. Es queden minut i mig i no hi ha hagut atacs, Hi ha hagut ritme, això sí, intens per part de Red Bull, i ara Mauro Smith, que ja entrega la bandera blanca, diu fins així. I està en moltes ganes Red Bull Bora. No sé si és intimidació o què, però està justament tirant l'equip del que en teoria és el que menys puja en ascensions com aquestes.
1: Claro, per això estan fent-ho dur i d'alguna manera estan tirant pa quan siga el seu moment del líder que porten, pues puga arrencar i buscar traure les diferències. És així, no?
0: Bueno, pues ahí tenim els companys de Remco Evenepoel, també està ahí Lipovic, té dos corredors molt ben col·locats, Red Bull Bora, en esta classificació general, que ara...
2: Falten 8 a meta, minut 40 d'avantatge de Simon sobre el pilot.
0: I ahí en Del Toro, justament per davant de Pogačar, també està ben col·locat Seixas, està Richard Carapaz pegant xepais també, però en tres favorits, al costat d'Esquelmós, just darrere de Juan Ayuso. Hay problemas para el corredor del Total Energies, pero hay 8-10 ciclistas como a molt, Jordan Llegat, que está a punto de perder contacto. 8-10 ciclistas, como dicen, y ese grupo del mayor groc de Tadej Pogačar. 1:40 es la última referencia, 8 kilómetros. Sembla en pocs, pero el percentatge es brutal,
2: Sí. La carretera tira molt amunt. Estem en el tiebreak final de la final femenina en pádel en Málaga. Triay y Brea, davant de José María González, empat a 6 en el tercer y definitiu set. Está en marcha, ya dic, el joc del desempat en el Fórmula 1. Recorden que ha guanyat en Spa Antonelli, sisena victòria per a l'Italia en este Gran Premi belga de la Fórmula 1. Antonelli per davant de Leclerc i Verstappen. Sainz ha acabat en el lloc 16 i Fernando Alonso en el lloc 19 i últim. Estem pendents d'esta ascensió, últims 8 quilòmetres. Anem a veure si Simmons, el nord-americà del bigot, aguanta en la primera posició.

0: i pot endur-se esta etapa.
1: I com ha canviat el ciclisme, eh? Davant un nord-americà en persecució, dos britànics i un suís, eh? Els anglosajons que estan, bueno, en moltes forces i, bueno, en molta presència en el ciclisme ja a altíssim nivell. Per cert, he vist ja qui era el ciclista que vos comentava, Chris Horner. Chris Horner, el veterà nord-americà que va guanyar la Volta a Espanya i que continuarà sent, supose, un enamorat de les hamburgueses, tot i que estiguera en competició. I per darrere, U37, la referència per part dels homes de Red Bull Bora, que estan fent ixe treball que apuntava el nostre comentarista Javier Castellar, sobretot per a llevar del cap a ciclistes com Ayuso, com el mateix Seixas, com Del Toro, en poder atacar i trau-li temps al belga, al corredor belga del Red Bull Bora, Remco Evenepoel, que amb l'abandonament de Vingegaard, evidentment està guanyant molts números per a poder acabar este Tour de França entre els tres millors, no? Perquè quedar segon darrere de Pogacar tampoc és ningú descrèdit, eh?
2: Total. I després, el que estan fent ara és portar el ritme per anar duguent-los en el ganxo i de la manera incòmoda, ¿vale? Para que quan tinguin que fer l'atac, pues bueno, que siga d'una manera i si pot ser en els últims quilòmetres. Però el que estic veient jo ara...
1: Pogacar treballant per a Del Toro.
2: És impressionant. Això vol dir molt.
1: Moltíssim.
2: És increïble. Cuidao. Estem a 7 quilòmetres i mig, a 1 minut 31 del que va per davant, i si està tirant és perquè el que vol és buscar primer a veure en quina manera i de quina condició està Isaac Del Toro i després traure diferències, i si no se troba Isaac Del Toro bé, per què no tornar a guanyar l'etapa avui? Seria increïble.
3: No té pinta el que guanyi Pogacar.
1: Com ha canviat la fisonomia en ixe grup quan s'ha col·locat Pogacar en primera posició, t'hi diran de Del Toro, eh? Automàticament s'ha quedat Carapaz, s'ha quedat Hindley, s'està quedant també el ciclista Van Mechelen quan ara ataca davant Lenny Martínez, que tracta de recuperar posicions perquè havia quedat despenjat, eh? En ixe ritme que comença a ser ja infernal i que està marcant Tadej Pogacar, i que, bueno, anem a veure en quants d'issa, eh? Ixe grup de referència i com està baixant l'avantatge, eh? De repent estan en 1 de 9, la última referència per a Quinn Simmons, que de moment encapçala esta carretera.
2: Ayuso el veig mal, eh?
1: Sí, està sí? Ahí aguantant.
2: El ve que en el ganxo...
1: Seixas a punt de despenjar-se,
3: eh? És que només queden 7, eh?
1: Seixas a punt de despenjar-se, eh? Està Seixas, que ha agarrat un bidó, va en el maillot blanc, i el teniu, el tancant este grupet de favorits, passa justament per davant de Costiu, que l'estan agafant ja de la escapada, i se'n van tots sols, eh?
3: El trau de punt, eh?
1: Evenepoel, Del Toro i Pogacar, Conter, perquè està tractant d'aguantar ahí com pugui Ayuso, està Lipovic intentant també quedar-se en ese grup, i està patint avui Seixas, eh? Com és el ciclisme, ahir va lluir, i avui és el primer en caure despenjat ese grup de favorits, després del ritme que està marcant Tadej Pogacar, treballant clarament Emirates, treballant el major grup per a que Del Toro puga ser un dels components del podi, eh?
2: Increïble. I a més, és que quan arranca Pogacar és increïble com rebaixa el temps. És que va a passar el que va per davant. És que és increïble. I l'estan aguantant sols els dos corredors, eh? Ayuso també està patint amb un to.
3: Una barbaritat. Sí. Està patint una barbaritat Ayuso, però ell aguanta, eh? Aguanta uns metres de Pogacar, però... està patint, perquè és que el ritme de Pogacar és insuportable.
1: Bueno, i de moment ja que diré una cosa, chapó per a Evenepoel si és capaç d'aguantar això, perquè falten 7 quilòmetres pràcticament, 6 quilòmetres 900, i llevar de Del Toro i de Pogacar, l'únic que està amb ells és Remco Evenepoel, s'ha quedat el primer Seixas, està... Ara veig a Del Toro que li està costant, tindrà que baixar una miqueta...
3: Bueno, és que s'ha tota, eh?
2: Sí, però anem a veure, Remco Evenepoel no és el seu puesto...
1: I està ahí.
2: En el port que estem veient. Entonces, i està ahí. Ara dona l'explicació de per què l'equip estava tirant. És una ordre d'ell. Que avui estic en estat de gràcia. Que avui me trobe en les condicions...
3: No fa bona cara, Remco.
2: Sí, està bé. Se va quedar, segur, d'estos... Segur.
1: De Del Toro n'hi ha que veure, si se quedarà, eh?
2: Bueno.
1: Tinc que veure, si se queda de Del Toro.
2: Bueno, bé. Però de moment està traguent diferències als que pensaven que anaven a llevar-li posició i segons. Està demostrant que està en un estat de gràcia i que damunt nos està sorprendent d'alguna manera en unes condicions òptimes. El que no veig molt fi i que està aguantant a la seva manera és Ayuso, no?
1: Sí, perquè porta algo menys de desenvolupament que Seixas, que bueno, poquet a poquet s'està refent i se calentó que s'ha pegat Pogacar. A mi m'ha donat la sensació que Pogacar ha estat una miqueta al peu, tenint en compte les circumstàncies, eh? Però és conscient de que no pot imprimir tot el ritme que té, perquè si no, això seria contraproduent per al que busca, no? Que és quedar-se ahí tot solent del Toro.
3: Algun crit li haurà pegat del Toro, diguem, para, que jo ese ritme no l'aguante.
1: És que del Toro porta una careta que el porta ja ahí al límit, eh?
3: Molt justet.
1: Sí. El porta al límit. És que, clar, la diferència de baix entre Pogacar i del Toro és que un està a lo millor en una zona en la que encara pot inclús respirar bé, i l'altre va en la boca oberta i en la cara esta que se te queda, no? Que pràcticament els ulls no saps certament on està mirant del Toro, i aguantant Remco Evenepoel ara mateix a 20 segons, eh? 20 segons del grup de Pogacar del Toro, Remco Evenepoel, respecte del grupet també van 3, Lipovic, Ayuso i Pol Seixas, i per davant a la seua Quinn Simons, que manté 25 segons respecte del grupet de Pitco, però crec que l'etapa té tota la pinta, com dius, Luis, que tornarà a ser per al que va de groc, eh?
3: O tornen a plegar de la mà en del Toro, eh?
2: Vale, anem a veure. Jo pense que Pogacar, quan ja té les coses més clares, el que va a treballar i està pujant al ritme, mentre Remco Evenepoel no li complica la vida, al ritme que vulga anar Isaac del Toro. I per mi, avui guanya Isaac del Toro. Encara que estem comentant...
3: Dic, no? Com en la...
2: Sí.
3: En quina etapa vas, en la segona?
2: Com l'altra, sí. És que a vegades estem parlant de que el líder té molt apoyo dels gregaris. Este no només és un gregari, Isaac del Toro és un gregari, però en unes qualitats que li té que donar coses, no? I ara estic mirant que em sembla que està pujant d'una forma adequat perquè Isaac del Toro pugui estar còmodo.
3: És que ja li trau mig minut a Ayuso, eh?
2: Sí. Ja. Doncs pues mira, ja tenim clar algo més, el que va ser el pòdium. Segon Remco Evenepoel, Pogacar...
3: No?
2: Bueno,
3: i Remco?
2: No. A veure, Remco Evenepoel, Pogacar, Remco Evenepoel, Isaac del Toro, és que ha perdut molt de temps. Ja. Això, recuperar-ho va ser molt complicat. Mm-hmm. No dic que no, però estem veient carrera i estem veient coses que estan impressionants, i que de cada quilòmetre van canviant les coses.
3: Sí, és de veres.
1: I sobretot avui Remco és reforçadíssim del que estàs en l'etapa, perquè repetís que és que l'any passat primera pujada seriosa dels Pirineus en el Tourmalet i se va quedar espatarrat.
2: Mira.
1: I ara per darrere apretant ahí. Mira, s'ha despenjat Yates per a fer encara més dura l'etapa. Bueno, jo ara està apretant en este, no és tan dura esta part, esta zona del port de muntanya. Ahí Adam Yates va donar el que té, perquè ha vist que no tenia cames, no?, per a plegar a Quinn Simons, i ara tenim ese quartet en els tres homes de l'Emiris donant de nou una demostració de poderío. Adam Yates, Tadej Pogacar, Isaac del Toro, i a roda Remco Evenepoel, l'únic que de moment aguanta i s'envit i s'atravessa per part de l'eslové, que és l'amo i senyor d'este Tour de França, mentre per darrere, tot i estar despenjat i estar perdent uns 30 segonets, està donant la cara Pol Seixas, que d'aquests perseguidors està sent clarament el més fort, el que té més cames.
2: Sí, i bueno, i el que s'està jugant el que vol, estar en el pòdium. Però que no olvide que darrere està tenint a Ayuso també, que va a roda d'ell, i que, bueno, també és un candidat que en el moment passi ixe mal moment que està passant i puga encontrar-se algo millor després del desgast que està fent Pol Seixas, puga encontrar-se en que li resta algun segonet, eh?
1: Estan a punt d'agafar ja Quinn Simons, que era l'únic que comandava la carrera ja, després de l'apretó que ha pegat a Tadej Pogacar, de nou en 3-4 quilòmetres, ha deixat una distància que era bonica per al nord-americà, pràcticament reduïda a res, 16 segons, manté ara mateixa Quinn Simons, el nord-americà del Lidl Trek, respecte d'aquest quartet que va en persecució en Adam Yates, en Tadej Pogacar, en Isaac del Toro, en Remco Evenepoel, i ara la pregunta és... Una volta agafen a Quinn Simons, se queda ahí per a disputar l'etapa o se deixa caure per a recolzar el seu company d'equip, Juan Ayuso? Què farà el nord-americà, Javier?
2: No, el nord-americà el que té que fer és ajudar Ayuso. Anem a veure, en el moment se l'ha jugat i veu que no pot plegar per guanyar l'etapa, ràpidament ara ja s'està recuperant, i automàticament el que té que fer és ajudar Ayuso. Vamos, això és el que jo faria, o el que jo diria si fos director. De què li val aguantar a Pogacar, a Remco, a Isaac del Toro? Sí, en cas que aguante, podrà aguantar-los un quilòmetre o dos. Té que recuperar-se i tirar-li una mà a Ayuso.
1: Pues atenció, perquè estem encara a 4 quilòmetres, 800 metres de la línia d'arribada, i estan caent-li ja pues 40 segons, al grup de Seixas, de Lipovic, de Juan Ayuso, i tenint en compte tot el que resta encara, jo crec que de l'ordre de 2 minuts, van a traure com a poc, Si aconseguissin aguantar aquest ritme que està imposant ara Lleig i que després continuarà imprimint Tadej Pogačar, crec que la jugada li pot dir molt bé a Del Toro, i també, si aguanta i resistís a Remco Evenepoel, no s'entrega, Pol Seixas, però la distància està ahí en aquests 30 segons, i això que ara està marcant el ritme Adam Yates, que ja va en el tanque de combustible pràcticament al zero, de nou. Se va posar de seguida Pogačar, i molt bona cara per a Remco Evenepoel, 4-600, però al final 30 segons d'estos 4 de davant respecte del grup de Juan Ayuso i Seixas.
2: Què explicació estàvem donant antes de quan diuen que per què tirava l'equip del corredor que en sobre el paper no era la etapa d'ell, no? Pues bueno, lo que havien comentat és que cada corredor sap en ese moment del dia com se troba i com està, i sí que segur que ell serà el que haurà donat l'ordre: tireu, que no me arranquen, que no me ataquen, porteu-me el port, que estaré avui en el puesto que me correspon o que vull que estar, que no són la etapa, no, d'ell. Sin embargo, en cas que es quedara, està demostrant que està fent una pujada increïble. Has vist? Ja està en Ayuso.
1: Sí, s'espera ja i coincimos. Per cert, Ayuso està patint ara,
2: Sí.
1: Està perdent contacte respecte de Seixas. Anava a dir que Seixas ha aconseguit, en el temps que està tirant Yates, reduir de nou la diferència. Estava en uns 40 segons i ara mateix està en 27. Està fent un carreron Seixas, Les coses n'hi ha que dir-les tal i com són. Dana Wines té. És la primera volta que corre una carrera de més d'una setmana. Estem ja en els 15 dies de competició en la prova més dura del món, com és el Tour de França en els millors ciclistes. I Seixas, este xiquet, està donant la cara d'una manera extraordinària, A més, fent-li el tu a tu a algú que és un extraterrestre absolut, com és Tadej Pogačar, que està marcant aquest ritme, que de moment continua seguint Isaac Del Toro, no va molt sobrat, i de fet Evenepoel vol col·locar-se segon, De fet, quan passes al que va per davant, això vol dir que no estàs veient-lo molt cristià, no?
2: Sí, de fet, Pogačar s'està girant molt per veure en quines condicions està Isaac Del Toro. Està passant-ho molt mal, però Remco Evenepoel està en una actitud desafiat, no? I està a un nivell increïble, mos està sorprenent gratament, perquè està demostrant que un corredor que no és d'alta muntanya, poder estar ahí com està, pues bueno, chapó.
1: Que llàstima per a Juan Ayuso, Se li estan al més de manera momentània i se podi, perquè se li van per davant, per supost, Del Toro i Remco Evenepoel, però també se li n'ha anat Pol Seixas. Està aguantant també al costat de Pol Seixas permanentment a roda Florian Libovic, que és un molt bon ciclista i que tampoc ha que descartar-lo per a res. I hi ha Ayuso, que afortunadament ha topetat la roda de Quinn Simmons, que està fent-hi el treball, però és que quan te quedes buit, que complicat és gestionar encara 4 quilòmetres en esta duresa. Un port de fora de categoria especial, en estos percentatges, 9-10%. D'on traus la força ahí? És complicat,
2: És complicat perquè ella, ho ha donat tot en les seus corredors més rivals, no? Seixas és el que no volia que se li anara, se li està anant. El xiquet de Dana Wines, l'ídolo de tota França, i després, menos mal que té el Coepiquer, no? el gregari que s'ha baixat per poder-lo recuperar. M'ha llamat l'atenció Juan Ayuso, que s'ha tirat mà a darrere, i això vol dir que ho està passant mal d'alguna manera, que haurà agarrat una sensació de desmai, no? I això, cuidado, que això t'ho lleva totes les forces i d'alguna manera va a patir lo que li queda, lo que ni se imagineu. Esperem que no li traguen molts minuts o molts segons Pol Seixas, perquè diguem que ara és el rival a batir per poder estar en el queixó.
1: Pues mira, ho situem ara mateix a 3 quilòmetres, 400 metres de coronar i de, per tant, plantar-se la línia d'arribada. Els tres que van per davant, Tadej Pogačar, el major groc, Remco Evenepoel, el corredor de Red Bull Bora, Isaac Del Toro, també corredor de Emirates. A 33 segons està Pol Seixas en companyia de Florian Lipovic, i per darrere el grup de Ayuso, que està 52, està pràcticament perdent ja 20 segons respecte de Seixas. L'Alacantí, que està a roda de Quinn Simmons, tractant de reduir aquestes distàncies que va perdre a bon segur en la línia de meta, però han millorat les coses, eh? Hi ha hagut un moment que la cosa tenia molt mala pinta, que se podia anar als dos minuts. Estan almenys minimitzant, i si és possible, les pèrdues, encara que davant falta un apretó, eh? Davant falta un apretó. Hi ha que veure que està en el cap de Pogacar. Si vol guanyar l'etapa o si avui és un dia per a dir de Gregari. Però si Renko va tan bé com pareix, no té que conformar-se en això. Té que tractar de distanciar a Beltoro, no?
2: Però ell content està en poder aguantar. Ell sap que si arranca s'emportarà al líder, no?
1: Bueno, però està jugant pel podi, no?
2: Però és que tu creus que no és un corredor per estar ahí?
1: No.
2: Entonces, si està, dirà que me quede com estic. Però anem a veure, i que d'alguna manera ja queda poc. El que sí que ve que, bueno, més justet, i que mos ha sorprès perquè tenia que estar ahí en el corredor sexas, és Juan Ayuso. Menos mal que ha replegat el seu gregari i l'està duent d'alguna manera. Però fija't lo que passa en cada etapa. Cada etapa és un món, cada etapa és una història, és increïble. Avui mos sorprèn Renko Benepol, mos sorprèn Seixas i cada dia mos sorprèn una cosa, no? És increïble lo que és el Tour i lo que són les etapes.
1: I se sol dir que és una carrera d'eliminació, i avui esperem que no quede eliminat Juan Ayuso. Encara quedarà una setmana, demà tindrà un dia per a descansar, després el dimarts la cronòmetre, i després uns quarts dies, no vaig a dir de relax ni molt més perquè és el Tour de França, fins que arribi dijous ja en la presència de nou de la muntanya, i en aquests dos dies consecutius acabant en Alpe d'Huez. L'etapa del dissabte, la contarem, Luis, és monstruosa.
3: Espectacular. Però què ve a llegir Javi Castellar el moviment de Simons, com immediatament ha anat a ajudar a Ayuso. S'ha col·locat davant d'ell i Ayuso va marcant-li el ritme que necessita. Ayuso, que ja ha perdut un minut i falten 2,5 km en Pogacar i en Remco Evenepoel. Continua ahí en la lluita pel podi, eh? No vol dir que no. L'ha ajudat molt la marxa per la caiguda que ha tingut Vingegaard, però anem a veure com resol estos últims 2 km per la línia d'arribada. El líder de l'etapa, anem a veure si tenim també ixe desig de guanyar l'etapa, perquè jo crec que entre Evenepoel i De Toro, Remco està més ràpid, i anem a veure si ho permet o no el líder i guanya o no l'etapa.
1: Sí, Benepoel ha fet ahir un relleu, estava i continua parlant per la ràdio, eh? Pogacar igual està preguntant-li a Machín si hi ha 11 d'Espanya o què, perquè va tan sobrat. Va tan
3: encara
1: sobrat.
3: No, eh? Encara no hi ha 11 d'Espanya. Encara no. Quan estiga, sí el donem.
1: Però és que, de veres, d'una sensació d'anar tan sobrat al costat de... Va bé, molt bé també Benepoel, i bueno, Isabel del Toro és indescriptible, no? Perquè ahir, per exemple, va donar sensacions que no eren molt bones, però després imagina com va fer el final, no? Va estar pletòric, que és un xic que té molta metxa, és molt explosiu, i que no se refie Evenepoel perquè li pot arrencar en els últims metres de la etapa i treure un temps preciós. Però ara, jo, en el cap d'Evenepoel està, ell està cavilant, com deia Castellar, tinc una crono, li puc treure un minutet a Del Toro perfectament en la crono de 26, en el marge que tinc ara, li estic clavant, al final serà un minutet a 6 as, minutet i mig a Ayuso. Se li està posant molta careta de podi en el dia d'avui a Evenepoel, en un dia en el que teòricament tenia que patir com el que més.
2: Així és el ciclisme, per això és gran i per això és tan meravellós. És que estem veient coses que són increïbles. Lo que estem llegint, lo que estem veient, a veure, Pogacar està portant un ritme perquè... i està mirant tot el rato, però no està mirant a Renko Benepoel perquè tinga por de que li guanyi, li dona exactament igual. Mira perquè el seu corredor que li ha ajudat tant i que és tan important per ell, Isaac del Toro, a veure com està, perquè l'única idea que té Pogacar és que pugui aconseguir Isaac del Toro que guanyi l'etapa. Sí, vale? Sí. I no va ser fàcil perquè Renko Benepoel està molt fi, molt bé i molt a gust conforme se troba en estos dos bitxos.
3: Jo tinc la sensació de que va guanyar Pogacar. Ho dic perquè entre del Toro i Renko veig a Renko millor, i Pogacar no permetrà que guanyi Renko i guanyarà ell.
2: Sí, en teoria jo penso el mateix que tu, però també ahir n'hi ha una cosa que dir també als oients. Com se porta Pogacar i Renko Benepoel en lo personal? Bé? Mal?
3: Ai, tu sabràs?
2: Ja, no, jo no ho sé, però si se porten mal i veu que Isaac del Toro està patint, lo que farà serà arrencar i maricón el últim.
1: Renko té que arrencar, eh? Sí. Té que arrencar, si no li la faran entre els dos, perquè és que a més els dos són molt potents, eh? Tant Pogacar, per supost, però també Isaac el Toro. Sí.
2: Isaac el veig patint molt, eh? Sí. Està xepant,
1: bueno, però
2: el Renko.
1: Però està patint o està fent un poc de teatre?
2: No, anant ahí conforme anant i xepant d'eixa manera... Però bueno, s'està agarrant de baix. És que això és tan bonico de veure, és tan increïble, i queden 1,2 km.
1: Anem a entrar de seguida en l'últim quilòmetre. Al final, lamentablement, tenim que dir això, però estarà a prop de la pèrdua de 2 minuts Juan Ayuso, al pas que va la burra, i ha tingut molta sort de tindre per davant a Quim Simons, que li està fent aquest moment de dificultat a l'Alacantí per a tractar de que siguin la menor quantitat de segons la perduda en la línia de meta. Una etapa duríssima, repetisc, i que ven cadenada en la d'ahir, que va tindre, ja ho van recordar, 4.600 metres de desnivell. Van entrar en aquesta pancarta a últim quilòmetre. Per davant, recordem, els tres homes. L'emperador absolut d'este Tour de França, Tadej Pogacar, que vesteix en groc, però que avui està fent-li de gregària del Toro. Mira del Toro. Mira el que anava mal. Mira del Toro. Mira el mexicà. Arranca Isaac del Toro. Ràpidament se col·loca la roda Renko Evenepoel, que encara té gas ahí per a seguir al mexicà. Nou impuls, per part de del Toro, que ara se senta definitivament en el sillí. Evenepoel, que no se senta. Pogacar, que està mirant des de la barrera la mateixa, no? El que estan fent tots dos, sí. I que té la seua última bala, digues.
2: Vale, està clar que ha arrencat Isaac del Toro, pa veure com està Renko Evenepoel. Renko Evenepoel l'ha aguantat de roda. Ara ja sap Pogacar lo que té que fer. Cuidao, no pot ajudar-li a Isaac del Toro perquè Renko està ahí. Entonces, lo que té que fer Pogacar és sí o sí guanyar com mos guanyar.
1: Renko no és lento.
2: Sí, però estem parlant de com està Pogacar. No és lento, està clar, i de lo que sí que ha fet és lo que li ha dit el director.
3: Torna a arrencar del Toro, ja veuràs.
2: Sí, però és que ha arrencat i no se n'ha anat, Luis.
3: Sí, i ho tornarà a fer. Mig quilòmetre.
1: Sí, estan, bueno, mig quilòmetre, que costa molt d'arribar, el percentatge continua sent del 7%, i ara està una miqueta, pues això, agafant de nou una miqueta d'aire a les cames per a jugar-se la victòria d'etapa, Tres grans del ciclisme, sense dubte. El més gran de tots, ahir no hi ha ningú que diga que no. Tadej Pogacar, però ahí Renko Evenepoel torna a l'atac d'Isaac del Toro. Renko Evenepoel, que arranca de nou, se vol col·locar a roda, justament passant pels últims 500 metres. Deixa una miqueta de marxa Tadej Pogacar, que li va col·locar les banderilles a Renko Evenepoel. Té tota la pinta, va agafar tranquil·lament la roda Tadej Pogacar. És un 2-1, davant del belga, el mexicà i l'eslové, contra el belga del Red Bull Bora, que avui està donant una lliçó de que s'ha preparat a consciència i de que està sorprenent les expectatives que tenien depositades en la seva candidatura al podi. Ara fent l'esprint, Isaac del Toro, la roda ve en Evenepoel. El tercer és Pogacar.
2: Renko,
1: se van a jugar Renko, el triomf d'etapa.
2: Arranca
1: Renko, molta potència Renko, a la seva roda, tracta de discutir-li la victòria d'etapa Tadej Pogacar, però així té molta força, molt de poderío Renko Evenepoel. Quina victòria va aconseguir a veure qui dels dos. Ve Pogacar, Evenepoel que s'impulsa.
3: Pau guanya Renko,
1: guanya Renko en campió, la victòria per a Renko Evenepoel, segon Pogacar, i a un segonès va entrar en la tercera posició Isaac del Toro. Chapó per a Renko Evenepoel. N'hi ha que descobrir-se davant del belga. No ha segut mai un escalador més bé, un ciclista potent i contrarrellotxiste, però el que ha fet avui li té que impulsar encara més per a fer més gran la seva carrera esportiva, mentre que venen els perseguidors. Ve Pol Seixas, que està venent molt cara a la seva pell. Una altra gran performance del francès Dana Wanch, el corredor de Decathlon. Aguanta com pot a la seva roda Florian Lipovic, l'alemany també del Red Bull Bora, el segon home del conjunt del Red Bull, que va entrar entre els primers. També estan ahí en la recta final, 40 segons, se van a dissar vora un minut, tant Seixas com el propi Lipovic. Ahí està l'últim esforç de Seixas en el maillot blanc. Aplaudís el públic francès ahí en la zona alta d'este plató, de sola zona en l'escenari del final de l'etapa. Entra Seixas, últim esforç, se va a dissar 58 segons de pèrdua per a Seixas i per a Florian Lipovic, i encara 450 metres Belgrú d'Ayuso, composat per 5 homes, perquè queda Simons, queda Esquelmós, que ha vingut també des de darrere, queda Ayuso, queda Lleix i el propi Lenny Martínez. Ara Simons se desentén, evidentment, ha portat molt de gasto durant tota l'etapa al nord-americà. Darrers 300 metres, van a avisar pràcticament els 2 minuts, se van a avisar pràcticament els dos minuts i han hagut un bon treball de l'equip de Lidl Trek, per a Juan Ayuso, primer en Simons i ara venint des de darrere d'Esquelmós. Ahí està fent l'últim esforç també Esquelmós, el corredor de Lidl Trek, aguanta com pot allà agachant el cap, el alacantí, el corredor valencià, Juan Ayuso, tractant de salvar els mobles a la seva roda d'Adam Yates, ve Lenny Martínez, vol esprintar també el francès del Bahrein, ahí està l'esprint de Lenny Martínez, anem a veure en quant se queda la distància, 1.50 ara mateixa, ve Lenny Martínez en Esquelmós, li costarà una miqueta més a Ayuso, quan costa de creuar la línia de meta, ara sí, Lenny, Esquelmós i Ayuso creua a dos minuts clavats per a Juan Ayuso, per a Adam Yates. Bueno, pues els millors de la general, tenint en compte l'abandonament de Jonas Vingegaard, han creuat ja la línia de meta i comencen a aclarir-se les coses, Luis, en esta lluita per estar en el podi del Tour de França el diumenge pròxim.
3: Espectacular el recital de Remco Evenepoel, que ha superat a dos coequipiers en la línia d'arribada. Mal dia per a Ayuso, que perd dos minuts davant del líder d'esta classificació del Tour de França.
4: L'esport per a Tocha. Punta a punt.
5: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
11: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
12: De tu a tu.
10: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
13: Ya está, por fin tendré el verano que merezco.
14: ¿Y eso?
13: Porque ya tengo mis entradas para el planazo del verano, Fresca, el festival que organiza el Institut Valencià de Cultura en Casa Mediterráneo, del 13 al 25 de julio, con teatro, danza, flamenco, circo y el mejor ambiente en la terracita de Fresca.
14: Yo también merezco ese verano.
13: Ya sabes, festivalfresca.es y te enteras de todo.
15: Generalitat Valenciana.

Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt. La Copa del Món 2026 en A Punt Ràdio.

0: Pendents de la final del Mundial, que començarà a les 9 de la nit en el MetLife Stadium de Nova Jersey, on la selecció espanyola va a tractar d'aconseguir per segona volta ser campió del món de futbol. Ho farà davant de la selecció d'Argentina. En la pretemporada conclou el partit del Sevilla, ha perdut 1-0 davant del Cracovia-Cracow. En el Tour de França, final d'etapa en plató de Sauvignon, en una exhibició absoluta de Remco Evenepoel, que ha guanyat l'etapa per davant de Pogacar i del Toro. S'ha deixat 2 minuts Ayuso. En pàdel, en el Premier Padel Màlaga, victòria per a Triay i Brea. En un instant comença la final masculina, Coello i Tapia ante Le Bon i Augsburger. En el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1, en el circuit de Spa, sexta victòria de la temporada per a Antonelli per davant de Leclerc i Verstappen. Lloc 16 per a Sainz, plaça 19 per a Alonso. I està en marxa el British Open de Golf, on vaig a veure, perquè estava a punt de concloure l'etapa, la jornada per a John Ram. Encara està en el hoyo 15, està en menys 2, ha millorat, igualant en la plaça 13 per a el golfista de Barrica, mentre que Ballester està avui amb una targeta de més 4, però un global de més 1. Hoyo 16 per a Dell, igualant en el lloc 54 en esta última jornada del Open de Gran Bretanya de golf. Bueno, pues anem a resumir abans d'endinsar-nos ja en la prèvia de la final de la Copa del Món en esta magnífica etapa, una més del Tour de França. És un espectacle meravellós, el Tour de França. I en la jornada d'avui, en esta pujada a Tapló de Sauvignon, pues ha corregut el que jo no pensava que poguera ocórrer, José Luis Gual, Javi Castellar, i és que Remco Evenepoel superarà dos coequipiers en la línia d'arribada.
1: Sí, han pogut escoltar, a més, contaron en el transcurs de la transmissió com el director esportiu de Red Bull Bora s'ha retirat Vingegaard, ha sigut un dels moments claus de l'etapa. Recordem que venia a treballar amb Visma, en teoria, per a que Vingegaard tractara de posar diferència respecte dels seus rivals en la lluita pel podi. Deixem ja de banda Pogacar, que és el líder incontestable del Tour de França, però ha caigut Vingegaard, ha tingut que abandonar el danès, i a partir d'ahir Red Bull Bora ha agafat el comandament de la carrera. Tenint en compte les característiques de Evenepoel com a ciclista, intuïem que era una actitud més intimidatòria que d'anar a l'ofensiva. Però després Evenepoel ens ha deixat veure que estàvem equivocats, que Evenepoel està en un moment de forma fantàstic, que aquests quilos que ha perdut i aquest treball que ha fet està donant-li el rèdit per a col·locar-se, bueno, en el segon punt del caixó, ni més ni menys que de la prova més important del món, com és el Tour de França. Recorde ràpidament, Luis, les pèrdues. Ha guanyat Evenepoel, ha entrat en el mateix temps Pogacar, ha perdut 6 segons del Toro, 58 segons han perdut Pol Seixas i Florian Lipovic, ha entrat a 1.57 Lenny Martínez, juntament en Esquelmos, i Ayuso con 10 s'ha quedat a 2 minuts. Si mirem la general, no voldria dir el que vaig a dir, però avui ha sigut un pas enrere claríssim d'Ayuso en la lluita per estar en el podi del Tour de França. Pogacar és líder a 5 minuts, a 5 minuts segon Evenepoel, a 5.58 està del Toro, ara mateix aquests tres pujarien al podi dels Camps Elisees de París. Quarta posició per a Seixas, que està ahí, a 6.23, per tant està a 25 segons del Toro. Quint és Lipovic, el coequipier de Evenepoel, que està a 6.48, i Ayuso és 6, però està a 7.25. Està a 2 minuts 25 segons de Evenepoel. I no oblidem que demà hi ha jornada de descans, però que dimarts hi ha una crono en l'any que, en teoria, Evenepoel pot augmentar encara aquest marge que té respecte del valencià. És molt complicat, la carrera que està fent Ayuso és fantàstica, però somniava ben gran, i evidentment això és esport, i hi ha hagut altres que han sigut millors en el gran dia de Evenepoel, que s'ha consagrat no només com a clàssicoman, com a contrarrellotxiste, sinó demostrant que és un ciclista, però com la copa d'un pi.
2: Totalment. Des del meu punt de vista ha sigut una etapa grandíssima, en alguna desgràcia que no devia d'haver passat, però que el ciclisme és així, el que comentàvem en el començament de l'etapa. Estava clar que Pogacar és el líder que va guanyar el Tour, però, cuidao, hasta que no s'acabe no se pot saber, perquè les desgràcies venen, i en este cas han vengut. mala fortuna a Vinegan, ¿no? Que podia haver estat en el queixó, era un corredor a tindre en compte, ho estava demostrant dia a dia. Avui en la primera part l'equip estava treballant per Vinegan perquè anàvem a veure espectacle, i després, després de la desgràcia, ha hagut un relleu. Està clar que l'equip de Remco Evenepoel s'ha ficat a tirar perquè el líder ha comentat i ha dit que avui és el meu dia, que me trobe, que estic, i això són sensacions que se tenen quan estàs en carretera. També és de veres que Seixas Mosado ha fet una demostració de lo que va ser i de lo que és, no ho oblidem. I després, no volguerem dir-ho, no volguerem comentar-ho, però avui Ayuso no ha estat en el millor moment, ha estat no molt fi, però bueno, encara mos queden etapes i a lo millor i de segur que alguna alegria mos pot donar. Qualitat té i condicions té. Anem a veure què va passar en estos dies que venen de cara al final del Tour de França.
0: No direm que ha perdut el podi en la jornada de avui Ayuso, però sí, com deia José Luis, que ha donat un pas enrere en un dia per oblidar per a Vingegaard. A les 2 de la matinada el desperten per a fer un control i a les 5 se'n va a terra i té que abandonar la carrera, perdent, jo crec que una de les estrelles, Javi Castellar, de este Tour de França.
2: Totalment, és que no n'hi ha ningú dubte. És una desgràcia el que han vist, però és que en el ciclisme no sols tens que estar bé, és que en el ciclisme no sols tens que tindre dies bons i guanyar, pot vindre de tot. Ha tingut una desgràcia i segur que, per lo que jo he vist, ha sigut una desgràcia i que ha tocat massa el freno, se n'ha anat, i el problema no és que se'n vagi i caiga, perquè si no te fas res, te cremes, puges i arreplegues el gran grup. S'ha trencat algo i ahí sí que no n'hi ha excuses que valguen. Que a que volguera seguir, té que anar-se'n a l'hospital i a veure què li fan, perquè tenen que recuperar-lo, està clar.
0: Bueno, pues un cap de setmana magnífic de ciclisme, on... està clar que Pogacar guanyarà el Tour, si no hi ha desgràcia, perquè ja hem vist que en qualsevol revolta, en qualsevol rotonda, pots anar a terra. Les desgràcies estan al dia en el món del ciclisme, però si no hi ha grans novetats, pues, se n'anirà a terra. En una confecció del Tour de França que deixa per a el cap de setmana que ve, s'acaba el Tour, demà tenim jornada de descans, resten les quatre jornades de dimarts a divendres, i per a dissabte col·loquen la mítica pujada al Pedouet. La posen dissabte perquè la puguen fer així en el punt d'avui, no te cregues que...
1: La fan dos dies, divendres acaben en el P10, sí. I dissabte també, passa que l'etapa del dissabte és la de veres, de l'Alpe 10, sí. el Galibiel pel Telegraf, i tal, bueno, des de Bordeaux a Sants...
0: Sí.
1: Ahí ya te la que talla.
0: Es la del llibre, ¿no?
1: Sí.
0: Es la etapa del llibre. Y, bueno, yo creo que... fixa't, no es habitual que coloquen en la penúltima etapa un etapón que es que ho pot canviar tot. És una etapa on tens un mal dia i ahí sí que tafones. Ahí sí que perds 10-15 minuts fàcilment.
1: És el dia per al que va quart dir... Me té igual ser quart que quin, que els altres m'imagine que ja ses altúberes de la carrera volen defensar el que tenen. Jo estic convençut que hi ha un ciclista que tots sabeu qui és, que la té marcada, perquè ahir en el 10 han guanyat sempre les grans estrelles del ciclisme, i segur que voldrà escriure el seu nom, que és evidentment Pogacar, però bueno, si la carrera va com pensen que pot anar durant la setmana, des del punt de vista de Juan Ayuso, si té força, evidentment, que estem parlant de ciclisme i parlem des d'ací, sentats en una cadira, però pot ser un dia de dir, mira, m'he igual quedar el week, el nou, però vaig a jugar-me-la des de lluny, tinc equip, i a veure de què són capaços, no? Però bueno, veurem com va la setmana.
2: Aixina és, i no oblidem l'última etapa, que conforme l'ha estructurat el que és l'organització del Tour, és preciosa entrar per els cascos antics, en eixos repechos andoquinats que n'hi ha, preciosa. I també dir als oients que mos estan sentint que, bueno, és que han comptat en Ayuso, en ixa classificació que donem, perquè estem...
0: Que poden rectificar,
2: Que poden rectificar.
0: Això és, que només es pot votar una volta, Poden fer-ho totes les voltes que vulguin si volen aconseguir ixa inscripció gratuïta per a el Gran Fondo de la Nucía o per al de València, per al que vulguin. A més, l'organització de Javier Castellar el regala el culot en ixe mallot, també full equip, per a participar en esta gran prova cicloturista que Javier Castellar i tot el seu equip del Club Deportivo Podium participa a través de l'Instagram de Javier Castellar del Club Deportivo Podium o del Punt a Punt. Ja saben que tenen que contestar a quins seran els tres primers de la classificació general i qui serà el guanyador de la regularitat, i entre els guanyadors farem el sorteig després de la etapa de diumenge vinent, perquè serà el dia en el que concloga este Tour de França. No anem a donar avantatges, no? Però sí que poden votar avui, poden fer una altra, inclús després de l'etapa de dissabte es deixen també, no? Perquè, en fi, puguen participar, no, Javi?
2: Totalment, així és, i de fet n'hi ha molta participació, molta il·lusió, i tots entenen i me sorprenen perquè n'hi ha molts que estan acertats de lo que va a vindre en esta final del Tour de França.
0: Lo que teniu que dir-nos, les persones que porten tot este tema de xarxes socials en la teua empresa i també així en el Punt a Punt, però t'ha de clara, si algú ha votat que no guanya Pogacar. Si algú no dona com a primera Pogacar, no, perquè jo li donaria a Ixe. Ixe és el fenomen, Ixe.
2: No, pues no ha vut ningú.
0: Ningú. Tots donen com a primera Pogacar. En fi, pues, amics, José Luis Gual té ara mateix una missió. Té que marxar cap a l'Ajuntament de Castelló perquè tenim que viure la final de la Copa del Món i ho farem des d'allí, un dels punts de connexió que tenim previstos per a la jornada d'avui. Javi Castellar a descansar esta setmana, a agarrar fortes per a dissabte. Ens veiem per a eixa pujada a l'Alpe d'Huez.
2: Així serà, i encantat, perquè disfrute, i de fet, bueno, lo que estem veient cada dia és grandiós en el Tour de França.
0: 2 hores i mitja de ràdio que ens passen volant en esta final d'etapa del Tour de França. Javi Castellar i José Luis Gual ens han dut l'última hora, així que ara sí, les 6 de la vesprada, i ens centrem ja en esta Copa del Món, el Mundial, en Apunt Ràdio.

0: Són les 6. És el punt a punt. És a punt ràdio. Queden 3 hores per a que comence la final del Mundial. Per a que comence Espanya a enfrontar-se a Argentina. I si tot va bé, si n'hi ha sort, si Déu vol, per a que Espanya comence a fer camí per tal de que l'exjugador del Villarreal, Rodri, puga alçar la Copa de Campió del Món per segona vegada en la història del futbol espanyol, 16 anys després de guanyar el primer Mundial en el 2010 i a Sud-àfrica. Des d'ara, fins que acabe el partit, estem en modo prèvia, pràcticament ho estem des de les 12 del migdia, també ahir, perquè és un dels dies més importants, sinó el que més, de la història del futbol espanyol. Avui, diumenge, 19 de juliol de 2026, el dia que Espanya pot ser campiona del món, la selecció, els jugadors, l'entrenador i tots els espanyols, tots els aficionats, en la camiseta roja, la que jugarà Espanya avui, o la blanca, la que ha sigut el gran èxit comercial, la que més li agrada, sobretot, a la gent jove. I anem a sentar, des d'ara, fins que comence la cerimònia d'inauguració. Ahí estaran, alerta, Shakira, Justin Bieber, ahí estarà Tom Cruise, estarà el de Coldplay, que ho ha organitzat tot. Quin espectacle, eh? Però anem a anar parlant amb els convidats que poquet a poquet anant desfilant pels micròfons del punt a punt. El primer és, si no el valencià al que més han cridat per telèfon durant estos quasi 2 mesos de concentració els jugadors de la selecció, sinó el que més, un que els de més. Li diuen Antonio Hernández. I molts de vostè dirà, Antonio Hernández, a veure, que me sona, que si és de futbol, no. Ara li ho explicarem. Primer li saludem. Antonio Hernández, Toni, molt bona esprada.
1: Buenas, Carlos, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Molt bé. ¿Y tu, amic?
1: Pues aquí estamos, en casa, preparados ya para ver el partido.
0: Molt bé. Antonio Hernández és un jugador és jugador, sempre són jugadors, professional de golf, i és mestre d'ensenyança, és coach de golf, i tot i que treballa en diferents llocs, en diferents camps, també està vinculat amb la federació, diguem-ne que la seva càtedra titular està al club de golf de Manises. Fins ahí és així, la veritat?
1: Bueno, sí, vinculat tampoc, o sea, al final jo estoy trabajando aquí en el club de golf Manises y en verano lo que hago es temporada en Irlanda. Sí que es verdad que tengo amigos y tal que juegan, pero bueno, sí, sí, sí. Por el momento vas bien encaminado.
0: Y resulta que este hivern, yo estaba un día, y claro, no sé si era dilluns, dimarts, después de un dels partits de Bundesliga, estaba en Manises, estaba en Cristóbal, que tú el coneixes, el fill mayor de Cristina, de la meva dona, y digo, mira, Toni, digo, hola, Toni, y el que estaba al costado de Toni, me dijo Cristóbal, me dijo, y sé Grimaldo. Digo, ¿qué dios? ¿Qué va a ser Grimaldo? Digo, sí, que es Grimaldo. Digo, pues lo que tú digas, pues será Grimaldo. Y después, no sé si al rato o al sendemá, me trobo tú, digo, y ese chico dice, sí, Grimaldo. ¿Per qué Grimaldo? Porque la bochería, la locura, pel golf de los chuaors, bueno, del Valencia Mols, del Llevant también, y desde la selección española, es molt gran. Y mira tú, per a on, Mols se recolsen en tú para que les ayudes, que les enseñes, les dones el handicap y en Manises. ¿Quiénes cosas, te?
1: Sí, bueno, al final, a ver, es diferente con Alejandro. Yo de futbolistas solo trato con Alejandro, que es amigo mío, y al final como clases como tal no solemos dar. Ahí las suelen dar. Él, por ejemplo, cuando estaba en Alemania tenía su propio profesor, solo que yo al ser amigo, pues lo que hacíamos era jugar juntos. Le podía indicar un poco lo que hacer, pero él siempre tiene un profesor en Alemania. Y bueno, ahora en España pues es más de lo mismo, tendrá su propio profesor. Al final, amigos somos, pero luego en el campo cada uno es uno.
0: Y resulta que, como en moltes coses de la vida, Toni, en el golf, quan un té un amic que és professor, recomana a tots els seus amics que vagin en el seu professor, perquè és el que fem tot. Jo ho faig en els meus amics, i Grimaldo ho ha fet en també jugadors de la selecció com Cucurella i com Baena.
1: Sí, bueno, al final ellos ahora están todos por Madrid, quieren jugar. Claro, nada, es que
0: Grimaldo se va del Bayer Leverkusen, firma pero Adi de Madrid, Baena ya estaba desde Enguany, del Villarreal, Adi de Madrid y Cucurella al Real, voy a decir, es tres en Madrid.
1: Eso es, entonces ahí al final ahí tienen que jugar, nada, lo único que hacemos es echarles una mano a buscar campo. No sé dónde van a estar viviendo ni nada, pero lo que quieren es jugar, que al final es una... Yo creo que el golf para ellos es una forma de desconexión total. Al final juegas uno contra uno, no tienes equipo, todo depende de ti, y yo creo que es una forma bastante buena para ellos para evadirse del mundo del fútbol. Al final es muy exigente, están todo el día entrenando, es una vida muy dura, y yo creo que el golf a todos los futbolistas les va muy bien. Aquí tenemos la suerte de que en Manises, por ejemplo, ya no solo Ale cuando viene, tenemos Manu, mi compañero, Manu Quisal, es por ejemplo el que lleva sí. muchos de Valencia, si no me equivoco, lleva a Jesús Vázquez, viene Hugo, vienen tres o cuatro, que jolín. Para nosotros es un honor tenerlos a todos ellos aquí en el club.
2: Es verdad, decía del Valencia, Moltes Voltes, pues Pepe Lu, Hugo Duro, Diego López.
1: Claro, Josa, están Josa, por allí entrenando, sí. Eso está muy bien, para nosotros nos va de lujo.
2: Sí, yo sabes que a Voltes Anat en Roberto Soldado y el Dani Parejo, eso que son amigos, que he hecho en el Escorpión, y de cuan en cuan les agrada también anar al camp de des Guerrers, que es el de Manises, igual que tenistes con David Ferrero, con Bernabé Zapata.
1: Efectivamente, tenemos la suerte de que... Yo creo que para nosotros, que todos estos deportistas practiquen el golf, es una buena forma de... Al final el golf es un deporte muy minoritario. Ahora cada vez está más en auge. Entonces, que todo este tipo de gente venga a practicarlo, joder, nos ayuda muchísimo a todos nosotros.
2: Bueno, ya se ha ayudado.
1: Sobre todo para promocionarlo.
2: Exacto. A Baena, Cucurella, en el Handicap, supongo que tendrás que andar a Madrid a visitarlos, pero seguro...
1: Sí, bueno, tenemos faena allí en Madrid, exacto. Tenemos faena.
2: Pero sí, seguro sí que anirás a Madrid demà, si deu vol i guanyem el Mundial, perquè t'han dit, estàs convidadíssim, qui se missatge, i si WhatsApp, jo ho ha llegit, eh? Antonio, te vienes a Madrid si ganamos.
1: Eso es, si ganamos, vamos para allá 100%, hombre, habrá que apoyar a la selección. Bueno. Eso es lo principal.
2: Pues la veritat és que m'alegre molt que hagués servit també de via d'escape i de relaxament un poquet, que pensen també en el golf i no només en el futbol, la selecció espanyola, jugadors com Grimaldo, com Cucurella, com Baena, que ojalá, Toni, ens facin campions del món d'ací a unes horetes.
1: Hombre, esa es la idea, ¿eh? Yo creo que la idea es que nos traigan la Copa España, que queremos ver la segunda estrella en el escudo, que eso es muy importante para nosotros y sobre todo para ellos como futbolista. Yo creo que es un reconocimiento, yo creo que es el máximo reconocimiento que hay en el fútbol, tener una Copa en el mundo. No sé si me equivoco, ¿eh? Que yo de fútbol tengo poca idea, pero vaya.
2: No, sí que tens, sí que tens. Ahora, mes de golf, ¿eh?
1: Mes de... Eso, ¿eh? Para mí primero ya sabes que es el golf. Para mí el fútbol es otra cosa.
2: Bueno, recordes al teu germà, que también es profesor de golf, y a toda la familia golfística y golfera de Valencia. Toni, moltíssimes gràcies.
1: Muchísimas gracias a ti, Carlos.
2: Antonio Hernández, un dels millors professors de golf de la Comunitat Valenciana d'Espanya i que està supervinculat en Grimaldo, Cucurella, Baena, que poden fer-nos campions del món, cosa de la que s'alegrarem tots els espanyols, molts dels que no són espanyols i tots els valencians, no faltaria més. És que vegin el partit a casa, és que vegin el partit a un xiringuito, a la vora del mar, en la platja, en la muntanya, en qualsevol casa rural, en casa d'amics, o en la plaça de l'Ajuntament de València, on estarà el gran ambient i on, des de 3 hores abans de començar el partit, ja està el nostre Superman, Toni Galindo. Hola, Toni, plaça de l'Ajuntament, molt bona vesprada.
3: Hola, Urrutia de Carlos, què tal? Salutacions, molt bona vesprada des de la plaça de l'Ajuntament. Bueno, 3 hores abans ja vaig dir-te jo que així hi ha gent que me guanya, eh? Així ja va gent ja des de les 4 de la vesprada, jo he arribat al voltant de les 5, quan el Llorenç estava pegant de valent, mare de Déu, quina calor! Així ara està el cel volent-se posar obscur, no sé si jo si caurà alguna goteta. Bueno, així ja estem rebossant les 2.000 persones aproximadament des de la plaça de l'Ajuntament. Ja han alçat la pantalla gegant des d'on podrà veure el partit tota la afició que s'acosta així a la plaça de l'Ajuntament. I, bueno, pues multiculturalitat pràcticament és el detonant del que podem veure així en la plaça de l'Ajuntament de València. Gent de totes les races, de tots els colors, de totes les condicions, estan així per a veure este partidàs. I bueno, tinc així a dos protagonistes, que és el més pur exemple. Així tinc a Andrés, tot pertrejat amb la vestimenta d'Espanya, la bandera, el pito, una peluca, tipo Rafael Acarrá, però de color roig. Andrés, i tu eres colombiano.
4: Sí, soy colombiano. Yo vengo desde Colombia a apoyar a España.
3: ¿En serio? ¿Todo pertrechado con el uniforme?
4: Claro, súper listo.
3: Bueno, y a tu lado, tu colega, que este ya es puente aparte. Sí, sí. A ver, mitad norteamericano, mitad argentino, sí, y tú vas con la bandera argentina y la cara pintada de España. Tú juegas a ficha segura.
5: Bueno, la verdad, o sea, solo estoy contento de estar aquí, celebrar con mis hermanos latinos, cualquier persona, la verdad, sí, mucha alegría.
3: Bueno, pues este es un ejemplo de toda la gente. Bueno, tenemos aquí gente de... ¿Tú dónde eres?
6: Yo, mira, mi madre es de España, mi padre es de España, yo soy de España y soy más español que...
3: ¿Y hoy qué?
6: ¿Hoy qué? Pues hoy con España, que le vamos a meter 5 a los argentinos estos, nano.
3: Nada, pues, venga, la afición. Bueno, bueno, te puedes imaginar así el ambiente que lleva Carlos y el que arribará, ¿eh? Perquè per tots els carrers del voltant de la plaça és un autèntic riu de gent que se va acostant així per a viure en directe esta final, per a mi, una de les millors finals de la història dels Mundials, este España-Argentina.
2: Supose que molta basca, ¿eh? Molta calor i molta humitat en el centre de València.
3: Moltíssima, Carlos. Jo estic ara desitjant que pujar a l'Ajuntament on tindrem la base logística i ahir a veure si puc veure una botella d'aigua, perquè en estos moments ja te dic jo que me fa falta, ¿eh?
2: Una curiositat, on està geogràficament instal·lada la pantalla gegant, on hi ha més d'una i són de definició suficient?
3: Vale, mira, ahora te diría, ¿on está la font? ¿Vale? Sí. La pantalla está cool en la font. Está mirando cap a on estava la tenda del València Club de Futbol,
2: cap a l'estació del Nord. Molt bé.
3: Sí, sí, cap a l'estació del Nord és, bueno, la resolució és perfecta. Jo estic mirant així que tenen tots els nivells, que ja saps que tècnicament estan fent proves i la veritat és que la resolució és perfecta. Mira, m'estic clavant així dins de tot el jaleo, estic clavant-me, com se diria, en el mogolló, i mira l'ambient que hi ha, bueno, la gent està hidratant-se, en begudes legals, però que paguen el seu impost. I bueno, mira. Bueno, com, vosaltres que sou, d'ací de València?
5: Sí, home, claro.
3: Ui, què?
5: Ui, guanyem.
3: Guanyem quant?
5: 4-0.
3: 4-0. Estem a la plaça de l'Ajuntament, direm això de senyor pretècnic, pot començar la goletxa.
5: Clar que sí!
6: I Espanya!
3: Bueno, pues ya veo, Carlos, así el ambiente que ya, la gente está muy animada, anem a veure qué pasa, porque el partido se ha de jugar, la final es muy complicada, el partido será muy difícil, pero es una final, se ha de guanyar, se ha de jugar, y a veure que, cómo acaba la cosa, esperemos que a favor de los nuestros, a favor de España.
2: Queda para la historia, Toni Galindo, en esta la teua primera conexión, la frase de begudes legals, pero que paguen el seu impost. Això queda per a, ja, això ja queda per a sempre.
3: I lo de senyor pirotècnic pot començar la goleja, no?
2: I això esperem que siga així. Gràcies, company, després connectem en tu altra vegada. 6:12, Toni Galindo, des de la plaça de l'Ajuntament. Anem a un dels protagonistes que millor jugava a futbol quan jugava. Ara, pues és això, guapo, legal, però ja futbolista ja no és. Ara és comentarista del Punt a Punt i és Javier Subirats. Hola, Javi, bona vesprada, com estàs?
7: Hola, què tal? Moltíssimes gràcies per la presentació, home.
2: Bueno, queden 3 horetes, menys quarts, 2 hores, 45 minuts per a que comenci el partit. I quines sensacions te subi?
7: Pues d'un partit molt igualat, però jo la sensació i l'ànim, no, de tots els, penso jo, de tots els aficionats a futbol espanyols, pues és que Espanya pot guanyar. Està clar que s'enfrontem a una selecció molt complicada també en experiència, és l'actual campiona del món, però Espanya està fent un Mundial prou bo, jo penso que molt bo també, i bueno, ha anat de menys a més. L'últim partit va ser espectacular entre un rival molt, molt, molt complicat, i el va guanyar en molta claretat. I, bueno, les sensacions són bones. Jo penso que podem guanyar, però que està clar que tenim davant una selecció molt forta, molt potent, que també té diverses maneres de jugar, d'ajustar el seu joc segons les circumstàncies del partit, i que, lògicament, mos posarà difícil, no?
2: La gent que ha jugat a futbol, la gent que després ha sigut entrenadors, directors esportius, sempre, quan teniu que analitzar un partit gran, sobretot la prèvia d'un partit molt, molt important, sempre es referiu al mateix, que no n'hi ha que accidents, vull dir, incidències com una roxa...
7: ...estar el seu xoc segons les circumstàncies del partit, i que, lògicament, mos posarà difícil, no?
2: La gent que ha jugat a futbol, la gent que després ha sigut entrenadors, directors esportius, sempre, quan teniu que analitzar un partit gran, sobretot la prèvia d'un partit molt, molt important, sempre es referiu a

0: li passa per damunt a Argentina.
1: Sí, efectivament, el que dius, no? En aquests primers minuts, sempre ho diguem, no? Els primers minuts, pues, bueno, anar a controlar la situació, no encaixar un gol, si pots marcar-lo tu, no carregar-te de targetes a lo millor innecessàries que te poden fer mal en el transcurs del partit. Però bueno, efectivament, jo crec que Espanya està demostrant de fa temps que té una selecció molt bona, té jugadors importantíssims, té un centre del camp també molt bo, en un jugador com Rodri que sembla que tinga ulls darrere,
0: és veritat,
1: i bueno,
0: sí.
1: I bueno, i jugadors també de la mitja punta del centre del camp que arriben a gol, que fan gols, un davanter centre d'estos que diuen que no és però no és, però que al final sempre fa molts gols, com és Oyarzabal, unes bandes molt, molt perilloses, i bueno, tenim un equip molt complet, no? Però efectivament, jo penso com tu, que si tot es desenvolupa normalment, pues Espanya té moltíssimes o un poquet més de possibilitats de guanyar que una Argentina que torna a dir que té també jugadors importants i que lògicament poden desequilibrar un partit, però n'hi ha que estar molt atent. Els jugadors espanyols han estat molt atents durant tot este Mundial, encara no han encaixat gols, o sigui que no n'hi ha un altre que confiar en aquest equip.
0: Quan tu eres futbolista, tenies coses, i el que no se'n recorda, ja l'ho dic jo, que me creguen a mi, que jo t'ha vist moltíssim partits, el fet, ha tingut la mala sort de jugar en contra de tu quan tu ja estaves retirat, aquells partits que feien de periodistes contra els jugadors. Tu que tenies coses de Pedri, tenies coses de Gavi, tenies coses de Dani Olmo, a la fi, i sa intel·ligència, i sa tècnica dels jugadors dels tres quarts de camp endavant és clau, però per damunt de tot, Rodri Fabián.
1: Sí, sí, sí. Rodri és un jugador que és una meravella, no? És que li dones la pilota, la juga, no perd cap valor, sempre la dona al jugador adequat, per això n'hi ha que fer-ho dins del camp, que nosaltres a voltes de dalt i des de la televisió
0: se veu molt fàcil,
1: però dins del camp és més complicat de veure-ho, i Fabián també està jugant molt bé, està també arribant. De fet, Fabián, pues bueno, al final vem que Pedri l'ha relevat un poquet a la banqueta, o sigui que en Pedri també un magnífic jugador, no? Doncs és clar, tenim esta classe de jugadors que són molt bons i que lògicament pues, mos poden donar molt, i anem a veure si li sis avui un partit tan redó com va aixir contra França.
0: Per últim, Javi, com eres el primer dels convidats en esta superprèvia de la final de la Copa del Món, anem a acabar cada ratet de conversació amb una mini porra. Per a tu, quin resultat creus que pot haver-ne?
1: Jo no soc tan
0: optimista. Jo tampoc, però
1: el 4,
0: a mi Juanjo m'ha dit tot.
1: Però soc un poquet optimista. Mira, jo vaig a dir-te un 3-1 per Espanya.
0: Apuntat, sí. Queda. Javi Carinyet, un abraç molt fort i gràcies.
1: Carlos, un abraç molt
0: gran. A disfrutar del partit. De Javier Subirats a Eduardo García Belda, el llegendari Miki, entrenador de futbol sala i absolut convidat i part fonamental del punt a punt i dels últims 90 minuts. Hola, Miki.
2: Hola, què hi ha?
0: Com estàs, bé?
2: Bien, esperando la hora del partido.
0: Pues encara queden 3 hores menys 43 minuts. Encara queda, però estem tots en il·lusió. Pot ser la gran diferència de l'afició espanyola respecte, Miki, de l'afició argentina. Espanya té il·lusió, té alegria, perquè arriba la final. Si malauradament perguem, que esperam que no perguem de cap de les maneres, ho acceptarem d'una manera esportiva. Però no estem en el vamos Argentina, carajo, la concha de la lora i tot això, que jo crec que passàs un poquet, no?
2: Bueno, yo es que creo que España, si pierde, puede tener desilusión, pero nunca decepción con esta selección. Creo que esta selección lleva unos años haciendo maravilla, ganando la Eurocopa, jugando las finales y perdiendo con Portugal por penaltis en la Conference League esta de selecciones, o sea que, y llegando a una final del Mundial, que eso es dificilísimo.
0: ¿Quina final te esperes tú, Miki? Táctica, mental y futbolísticamente.
2: Bueno, yo creo que a una final del Mundial nunca llega alguna selección que digas es que es muy mala y es muy fácil de ganar. No. Creo

0: Sí, sí, 23 minuts de la vesprada, punt a punt, el dia de la final de la Copa del Món, de la final del Mundial de l'Espanya-Argentina, a partir de les 9 de la nit, queden menys de 3 hores. I tots, i més és que som o han sigut periodistes en la frialtat que n'hi ha que tindre, la falta de passió que comporta la professionalitat, es corre la sang per les venes i o ens emociona o ens il·lusiona. I n'hi ha que veure com estan els més jovenes, com per exemple el nostre Salva Gomis. Hola, Salva.
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pues nervios, no se puede estar de otra manera, ¿no? Queden unes horetes per a que comenci una final del Mundial. Això no és una situació que ens acostume a viure cada 4 anys la selecció espanyola. De fet, feia 16 que no passava. Jo era pues, molt més jove de lo que dius que soc i la veritat és que en il·lusió i en nervis.
0: Quants anys tenies tu el 2010?
1: Pues en 2010 tenia 13.
0: Tirava.
1: 13 anys.
0: Mirava, que jovenet. Bueno, o sea, te recordes perfectament. Ja tenies
1: Ús
0: de raó, tampoc tens ara, però bueno, té igual, que més o menys...
1: No, això no ha canviat.
0: I quin record tens del desenvolupament del partit? De que se va patir, de que no?
1: Sí, bueno, jo recorde, a més, estava en edat i lògicament en estiu pues, de campament, no? En els sí. amics, en Ciudad Real, una calor terrible... Uh-huh. En Moratalaz, i veguem tot el Mundial. I, clar, teníem la costum de que cada partit que Espanya guanyava, pues acabàvem tirant-nos a la piscina i pues nos ballarem tots els dies, perquè, clar, arribarem hasta la final. I sí que era un poc la sensació de lo que arrossegaves de, pues, el 2008, de l'Eurocopa, de que Espanya pues tenia una estructura o una columna vertebral molt, molt forta en jugadors del Barça, que en aquell moment també estava en un moment molt, molt important de, bueno, pues en aquella època dels triplets, el sextete, vull dir, aquell Barça que semblava que guanyava tot, no? Pues un poc l'estructura era ixa per a la selecció i torna a passar un poquet el mateix. També hi ha 6 jugadors del Barça en esta convocatòria. En aquell moment hi havia més jugadors o presència de jugadors del València, una llàstima que no siga així, però sí que n'hi ha valencians, com Grimaldo, Ferran Torres, així.
0: Exacte.
1: Que, bueno, pues, ens dona, no?, per estar ahí molt pendents de lo que ha estat fent durant tot este Mundial la selecció espanyola, i ara arriba pues, el moment de la veritat. Una final que jo crec que té que estar a l'alçada de lo que és un Espanya-Argentina, no? Anava a ser eixa final de la finalíssima. Estava mirant este matí i eren 7 partits els que, bueno, pues han vist les cares la selecció espanyola i Argentina, 4 victòries per a Espanya, 3 per a Argentina.
0: Però hi comptes amistosos i tot? O només
1: sí,
0: oficial?
1: Sí, sí. No, clar, és que
0: oficial, oficial. Un, el Mundial del 1966 en Anglaterra.
1: Clar, vull dir, ja no estava ni pensat, imagina't, en el 66, però bueno, en aquell moment guanya Argentina 2-1. L'últim precedent, jo vull que agafar-me més a l'últim precedent, que és un amistós al 2018, 6-1 guanya la selecció espanyola a Argentina. No va passar, vull dir, no caurà eixa breva, però sí que esperem que la selecció espanyola avui continuï en aquesta dinàmica de victòries, de domini, i davant d'una Argentina que la veritat és que ha arribat a la final pues en aquesta sensació, no?, de que per el calendari, per el quadre, pues tot anava a ser més senzill, però clar, ha arribat, no?, i ha arribat remuntant, i ha arribat en molt de mèrit, i sobretot en un extraterrestre que encara que tinga 39 anys, pues continua seguint una de les estrelles, no?, d'este Mundial, com és Leo Messi.
0: Parlant de 39 anys, a que no saps en què ha parlat per telèfon este migdia, que no té 39, que ne té 40.
1: Té 40.
0: 40, sí. Una de les sensacions del Mundial.
1: ¿Bociña?
0: Sí, sí.
1: Era con la clava, pero ya sí. ¿Pero le has trobat equipo o ya te?
0: No, claro, no. Que vaches, que tenga paciencia. Que Roma no se va a hacer en un día. Bueno, yo me recordé que España va a batir la final del 2010 de Sudáfrica davant de Holanda, aquella ocasión que va sí. Parar Iker Casillas, el gol de Iniesta. Però jo és que tinc la sensació, no sé si estàs d'acord amb mi, en que si tot, en tot el respecte per Argentina, si tot va bé, Espanya, que té menys instinte assassí que Argentina, però molt més futbol, si li deixen les coses bé i li pot sometre, pot convertir la final en una victòria comodíssima, encara que patir...
1: Bueno, jo no vull que arribar a aquesta paraula, a aquest termini de comodíssima, però sí que és de veres que me vull ganar el partit davant França, no? Tot el món donava a França com, i jo m'incluís que en aquesta llista de tot el món, que el donava com a favorit per a este Mundial, però Espanya va ser capaç de llevar-li el valor, no? I de jugar a lo que Espanya volia. Jo crec que Argentina té més experiència en aquest altre futbol, que te pot complicar molt les coses, que te pot complicar molt aquesta estratègia de tindre pilota, de dominar, de sometre, però clar, ahí estarà, no? En aquesta balança de què pesarà més, serà altre futbol, perquè jo no veig a Argentina llevant el valor i jugant a tindre ells el valor, perquè no crec que siguin capaços, però sí que poden jugar a aquest altre futbol, tenen jugadors molt, molt experimentats en aquest estil i en aquest sentit, i ahí és el que més me dona por, no? Balons a Messi, evidentment, ho han vist, no? Si veiem a l'Argentina de les remuntades, d'aixòs minuts de remuntada que han tingut en este Mundial, on l'equip se tira a les esquenes Messi i apareixen jugadors que en este cas són secundaris, però estem parlant de jugadors d'altíssim nivell, com Enzo Fernández, com Lautaro Martínez, com el Balons a Messi, evidentment, ho han vist, no? Si veiem a l'Argentina de les remuntades, d'aixòs minuts de remuntada que han tingut en este Mundial, on l'equip se tira a les esquenes Messi i apareixen jugadors que en este cas són secundaris, però estem parlant de jugadors d'altíssim nivell, com Enzo Fernández, com Lautaro Martínez, com el cas de Julián Álvarez, tot

0: potser estos jugadors que no estan brillant moltíssim, però que si apareixen, pues evidentment són diferencials, és el que a mi me dona por, no? Que apareixen estos actors secundaris en este Mundial, perquè sí, l'estrella o el jugador que està tirant del carro en Argentina és Leo Messi. Jo crec que si De La Fuente ha pogut veure i analitzar, que estic segur de que sí, tots els partits d'Argentina, coneix molt bé a Scaloni, que va ser alumne seu en aquest títol d'entrenador del seleccionador argentí, i jo crec que tindrà la capacitat de plantejar un partit en el que Espanya tinga l'opció de tindre el valor, de defensar en valor, i ahí està la clau per a mi.
1: La porra, Salva, per a tu?
0: 2-1.
1: 2-1.
0: Per a Espanya.
1: Queda. Molt bé. Gràcies, company.
0: I te puc dir hasta els golejadors, Carlos, si vols.
1: Vinga, va.
0: Oyarzabal i Pedri.
1: Oyarzabal i Pedri. Va, apuntat queda, eh? Negro sobre blanco. Vinga, gràcies, company. Són les 6 i mitja, això és A Punt Ràdio. Parem uns minutets en el punt a punt per a donar-li el micròfon, la veu a la nostra companya de la redacció d'informatius, Inma de la Concepció. Hola, Inma, bona vesprada.
2: Molt bona vesprada, Carlos. Ja saps, de nord a sud, avui la Comunitat Valenciana està preparada per a la final del Mundial. Amb especial il·lusió es viurà l'Espanya-Argentina a Foios, el poble del jugador Ferran Torres. Ampa Caballero.
3: L'emoció de la final del Mundial es viu amb intensitat a tots els racons de la Comunitat Valenciana, però especialment a Foios, el municipi que ha vist naixer el jugador Ferran Torres. També es podrà seguir a través de pantalles el partit, serà a la plaça de l'Ajuntament de València. Així s'ha instal·lat un dispositiu de seguretat format per més d'un centenar d'agents. Es tractarà de blindar la plaça com si es tractara d'una mascleta.
2: Moltes gràcies, Ampa, i atenció, perquè a la carretera A3, sentit Madrid, un accident amb un cotxe incendiat a Villagordo del Cabriel ha ocupat el carril esquerre, causa una retenció d'uns 2 quilòmetres. Cal recordar que la Direcció General de Trànsit avisa que cal planificar el retorn perquè no s'acumulen els vehicles en la tornada a les destinacions per a veure el partit de futbol. Un partit que deixarà un impacte econòmic que es nota ja a casa nostra, en restauració principalment. Félix Sánchez és professor d'EDEM.
4: Fins ara les rodes prèvies han tingut una pujada de les seues vendes d'un 30%, però s'espera que per avui aquesta pujada de les seues vendes siga d'entre el 40% i el 60%. Per tant, s'estima que sols avui seran 130 milions d'euros més de recaptació.
2: De guanyar, Espanya podria suposar més de 4.000 milions d'euros en els pròxims mesos. I València també estarà present en un dels moments més emotius del partit. Serà quan sonarà l'himne d'Espanya, que interpreta la banda valenciana Spanish Brass. Escoltem Carlos Benetó.
5: Ha sigut tot en temps molt ajustat, ja que ahir mateix reberem una invitació de la FIFA a participar en això. Serà una cosa inoblidable per a nosaltres i d'unes dimensions realment grandíssimes per a la nostra carrera.
2: Continua actiu el dispositiu per a localitzar i atrapar els animals fugits de les festes de Gàtova. El bou era el que més preocupava perquè es va dirigir a l'urbanització Monterrodeno, molt a prop del nucli urbà. L'han abatut esta matinada. A hores d'ara, segons l'Ajuntament, les 6 baquetes restants estan controlades, però les més localitzades a prop d'un barranc pròxim al port de Xirivilla. Atenció, perquè no han pogut recuperar cap baqueta i es recomana no visitar el parc natural. La piscina està tancada. S'han suspès les festes d'este cap de setmana. De moment continuen en marxa les des del cap de setmana que ve. Canvien radicalment d'assumpte perquè un home de 25 anys ha sigut detingut després d'agredir a la seva parella sentimental en un càmping de Guardamar del Segura. Donar-se a la fuga en una furgoneta. Ha ocorregut divendres i la víctima ha rebut ja l'alta sanitària. Cal recordar que el telèfon per alertar de violència masclista és el 016. És gratuït, no deixa rastre en la factura, però cal esborrar-lo del registre de cridades. I un altre succés, 2 adults i 2 menors que no podien tornar a la costa en els seus caiacs perquè el corrent els portava mar endins, els han rescatat en la zona de la cova tallada de Dénia. S'ha mobilitzat l'embarcació Salvamar Fènix, que una vegada ha rescatat les 4 persones, les ha traslladades a Xàbia. I acabem en l'horatge vesprada, molt pendents de les tronades, a l'espera d'un nou episodi de calor. Lluís Obiols, bona vesprada.
6: Bona vesprada. La tempesta ha sigut forta. A Aiora han caigut 10 litres per metre quadrat en molt poc temps, acompanyats de granís i ratxes de vent que han arribat als 100 km per hora. Tempestes que es desplacen cap a la Canal de Navarrés, cap al Golf de València. Han caigut, per exemple, al voltant de 8 litres per metre quadrat, que ja també tenim algun nucli nucli a l'extrem nord, bàsicament a la tinença de Benifassà. Per tant, vesprada marcada pel pas d'eixos ruixats i setmana marcada per un nou ascens de la temperatura. Demà ja esperem màximes de 40 graus a l'interior de València i Alacant i al Baix Segura, on es decreta un avís de nivell taronja a la costa. Demà màximes de 32 a 34 graus amb humitats elevades. Esta pròxima nit i matinada tropical a la pràctica totalitat del territori i tòrrida a la costa, on no es baixarà dels 25 graus. Demà al matí, de nou, núvols baixos al litoral, vesprada amb ruixats i tronades que avançaran des de l'interior de la província de València cap a l'àrea de la costa, i els pròxims dies, sobretot a partir de març, un clar i contundent ascens de la temperatura.
2: Gràcies, Lluís. Calor a l'ambient i també a l'ànima dels aficionats i aficionades. Ara es deixem de nou en Carlos Ruti al programa Punt a Punt. Que disfruteu de la vesprada.
1: Gràcies, companya d'informatius de Punt Ràdio, Imma de la Concepció. Això esperem, que disfrutem, que no patim. El que està clar és que viurem. I en valencià, la final de la Copa del Món entre Espanya i Argentina a partir de les 9 de la nit. El següent protagonista ens està escoltant des de Estats Units, des de Houston, i atenció, que és nebot del més gran, el nebot de Diego Maradona, i també li diuen Diego. Hola, Diego, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de poder hablar con ustedes.
1: No, muchas gracias a ti. Gracias por atendernos. Buenos días, porque en Texas todavía estáis por la mañana. Eres el sobrino del más grande, algo que se lleva con orgullo para siempre.
7: Sí, por supuesto. Mira, soy el sobrino mayor, el nieto mayor. Me llamo Diego López Maradona. Orgullosamente tengo el nombre y el apellido de mi abuelo, no de mi tío, que mi tío también lo tiene por mi abuelo, así que, pero orgulloso de portar el apellido, reconocido, o seguir el legado que dejó Diego Armando.
1: Sí, Diego, porque en Houston te dedicas también al mundo del fútbol.
7: Sí, claro, soy, tengo una liga de fútbol de adultos, y aparte tengo escuela de fútbol también entreno niños para que puedan asistir a las universidades y algunos que puedan llegar a ser profesionales en el fútbol, ¿no?
1: Muy bien. Es un modelo de negocio que funciona mucho en Austin, en Texas, la verdad, en Houston también, que pertenece al estado de Texas, en Florida, en sí. California, en todos los estados que son limítrofes, sobre todo con México.
7: Sí, por supuesto. Bueno, mira, la mentalidad del niño americano, del chico americano, del papá también, es que aprenda a jugar al fútbol, se destaque en el fútbol y que por intermedio del fútbol coja una beca de estudio que no le cueste al papá, y que el niño, mientras pueda estar jugando en la universidad, también está estudiando, y que después de terminar la carrera de futbolista se quede con una profesión, ¿no? Que es la intención de todo americano, pero también está el hispano que quiere llegar a jugar en un equipo profesional, quiere ser el jugador profesional, se fija esa meta. Y bueno, con todo eso estamos aquí en los Estados Unidos tratando de ayudar no solamente a los americanos, sino también a todos los hispanos, mexicanos. Hay el 80% de los hispanos que están aquí en Houston, descendientes de mexicanos, pero también hay hondureños, salvadoreños, argentinos, venezolanos, colombianos, hay de todas nacionalidades, ¿no?
1: Lo que está claro, Diego, es que el 100% de ellos, todos estarán a partir de dentro de 2 horas y 23 minutos pendientes de la tele, pendientes de la final de la Copa del Mundo. Y tú también. ¿Qué partido te esperas, Diego?
7: Sí, por supuesto. Mira, yo creo que va a ser un partidazo. La verdad, la mejor final que podamos llegar a tener, porque los dos equipos juegan bien, porque los dos equipos tienen ambiciones, porque los dos equipos tienen un sistema táctico parecido. Entonces va a ser un partido abierto, porque los dos van a proponer, no es que uno vaya ganando como lo hizo Inglaterra contra Argentina, que se equivocó en el planteo táctico. Van a ir a por todo, ¿no? Si meten un gol no se van a meter atrás a defenderse, sino que al contrario, van a seguir dándole para adelante, porque así lo hacen, porque así lo ha demostrado España cuando la gente dudaba del poderío español. Sin embargo, cuando jugó contra la candidata, que es Francia, España le demostró que jugando al fútbol se puede y le dio una clase, una cátedra de fútbol. Y Argentina demostró también que hasta el último minuto hay que pelear en el fútbol, que en el fútbol no se puede bajar los brazos. Y eso es lo que nos dejaron, la enseñanza de las dos selecciones que hoy se van a enfrentar y que por eso te digo que va a ser un partidazo. Yo como argentino obviamente quiero que gane Argentina, pero más que nada quiero que gane el fútbol. Quiero que se despejen todas las dudas que hay con respecto a Argentina, que le cobran todo porque está Messi. Yo quiero que oiga el fútbol. Si gane, mejor. Pero estoy contento porque sé que se lo merece.
1: Y tanto que sí. No nos acompaña mucho la calidad de sonido. De todas maneras, antes de despedirte, estamos a todos los invitados a los que estamos entrevistando preguntándoles por el resultado que ellos se esperan, haciendo una mini porra. ¿Para ti, Diego?
7: Para mí, si te digo con el corazón, Argentina gana 2-1. Si te digo con la cabeza, van a tiempo.
1: Bueno, pues esperemos a ver qué es lo que sucede. Diego López Maradona, desde Houston, muchísimas gracias por haber atendido a los micrófonos del Punta Punte en Apunt Radio, la radio autonómica de la Comunidad Valenciana.
7: A ustedes, muchísimas gracias y un saludo a toda Valencia.
1: Y gracias, por supuesto, a Tony Galindo, que es a quien se le ocurrió pensar en el sobrino, que se ocurrió pensar en el debut de Maradona, en Diego López, gestionar la entrevista, y sin a que molt de mérit per al nostre Galindo. Del debut de Maradona a un de los grandes porters de la historia del Castelló y comentarista del Punt a Punt, Emili Isierte. Emili, bona vesprada.
8: Bona vesprada, com esteu?
1: Molt bé, i tu?
8: Molt bé, així preparat per a veure el gran partit que tenim per estar esplà, no?
1: A tu vaig a començar per preguntar-te pels porters, per Unai Simón i pel Dibu Martínez.
8: Jo crec que són dos grans porters diferents, de la seva manera d'enfocar el que és jugar i estar en la porteria, en similituds, eh? Tenen, no hi ha grans diferències, però per a mi està fent un gran mundial Unai Simón, sense fer grans parades, però sí... està un poquet per damunt Unai Simón en este Mundial, no? El Dibu té, hi ha molta experiència en partits internacionals i de selecció, però estic veient a un Unai Simón molt més centrat que mai, molt més posat en el partit que mai, sense tindre la faena que podria tindre en un Mundial, és cert que els últims ja partits ha tingut un poquet més de faena, no?
1: El que està clar és que és, Emili, el partit de la nostra vida, eh?
8: Sí, la veritat és que és un partit sensacional, és un partit que té molts al·licients, recordem el del 10, però este en el tema Messi, en el tema d'Argentina, bueno, jo crec que n'hi ha moltes similituds en futbolistes que estan en Espanya, que han jugat així en Espanya, futbolistes que han estat en equips espanyols, amistat que tenen entre ells, bueno, hi ha moltes coses, i hi ha molta qualitat, sobretot que hi ha molta qualitat en les dues seleccions. Jo crec que el partit una de les coses que possiblement tindrà que intentar estar per damunt és aquesta agressivitat, aquesta competitivitat que té Argentina, a veure si els espanyols poden llevar-se de damunt, no? Aquesta pressió que n'hi haurà, aquests quatre centrocampistes que posa molts partits Scaloni, no? Sí, que no sí. Són dos interiors, sinó que són quatre centrocampistes, quatre migcentros, a veure com podem eixir d'aquestes pressions, no?
1: I ara que parles de Scaloni, recordem que la seua guàrdia pretoriana està composta per tres homes, un Walter Samuel, però els altres dos que coneixen molt bé el futbol espanyol perquè han jugat molts anys així, com són dos llegendes del valencianisme, que tu coneixes perfectament, Pablo Aymar sí. I Fabián Ayala.
8: Sí, jo crec que al final... té un cos tècnic sensacional, un cos tècnic que coneix molt el futbol, es veu sempre en una línia molt correcte en la banqueta quan estan comentant les coses i tenen molta experiència, no? en la banqueta com a jugadors i com a entrenadors, que algun d'ells ha sigut entrenadors, no? Ha sigut valencianistes, han estat així, però ja t'he dit, crec que tenen una banqueta molt important i bueno, esperem que sigui el partit de Bonico, que sigui el partit... l'altre dia va ser ixe Anglaterra-Argentina molt més agressiu i espero sí. Que no sigui tant, que pugui ser un partit de bon futbol i està clar que al final hi ha molts components, hi ha moltes coses i anem a veure, no?
1: I ara què dius Anglaterra-Argentina? Perquè Sant Certín, els primers 10-15 minuts, tot eren bascolls, pegar-li cols a suors anglesos. Te dona por l'àrbitre avui?
8: És un àrbit perillós. Per lo que ha fet en la Champions i com ha pitat en la Champions i en este Mundial. Però és un àrbit perillós, però crec que per al que vulgui tindre o fer un partit agressiu, no? Perquè va demostrar en Champions, ha demostrat que ha costat molt als àrbits traure targetes, i en partits de patades importants no han tret targetes. Crec que este és un àrbit de que possiblement pugui tallar aquest joc agressiu, no? Jo crec que al final la gent no està contenta, però crec que per a vosaltres, per als espanyols, pot ser que sigui un arbitratge bo si van en l'agressivitat que van estar l'altre dia. Argentina, a partir de que es va marcar, se va oblidar d'aquesta agressivitat, però et dic, crec que és un àrbit en la línia de que se juga al futbol i de que no hi hagi joc agressiu, no?
1: I és que és aixina. Estem fent porra en tots els convidats, els comentaristes, els periodistes, tots els companys i tots els amics que esteu participant en esta superprèvia de la final de la Copa del Món. Per a tu el resultat, Emili?
8: Jo posaria un 2-1, que m'imagina que estarà ja molt... Crec que n'hi hauran gols.
1: No, crec que seràs el segon. Salva Gómez, no? Salva Gómez ho ha dit també, 2-1. I 3-1, Miqui i Subirats.
8: Sí, que ho ha dit Salva, però pues jo també 2-1. Sí, sí, jo crec que Argentina farà algun gol, però nosaltres podem fer un parell de gols i posaria un 2-1.
1: El que està clar, Emili, és que el que volem és que no n'hi hagi cap incidència, ni cap errada que costi un gol, ni cap roxa al principi, ni cap penal, però si n'hi ha algo que siga a favor d'Espanya, eh?
8: Claro, està clar, al final...
1: perquè això condiciona molt el partit.
8: És una final i els condicionaments de les targetes, de les expulsions, ja no dic les lesions, perquè lesions pot entrar algú de la banqueta del nivell del que estigui jugant, però sí que si n'hi ha alguna targeta molt pronta, una targeta roja, pot condicionar, no? Des de logo, són dues seleccions que tenen molta capacitat en la banqueta, poden passar moltes coses, inclús pot ser un partit llarg, inclús una pròrroga tranquil·lament, perquè al final Argentina no li han guanyat fàcil la remunta a partits, però podríem anar tranquil·lament a una pròrroga, ja no dic els penals, però que el partit s'allargara.
1: Bueno, què és el que passa? Que ho disfrutes i que guanyi Espanya, Emilio.
8: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Gràcies a tu. 18:46, les 7 menys quart en el Punt a Punt, un altre dels companys de A Punt Ràdio està també sentint-nos, Manolo Montalt. Manolo, bona vesprada.
9: Hola, Carlos, què tal? Bona vesprada.
1: Quina sensació prèvia a la gran final tens tu?
9: Pues, va per moments, però ja vam córrer contra França, vull dir, Espanya li guanya a Bèlgica, el primer pensament era contra França no hi ha res a fer. Conforme anava constant-se el partit ja no veia tan complicat, i en la final m'està passant el mateix. En un principi, bueno, mires a Argentina sobretot per el rendiment que està donant Leo Messi i que és un equip que jo crec que tots tenim en ment que va ser un equip molt dur en la final, però bueno, és que mirant el que ha fet Espanya també tens arguments com per a pensar que la segona estela pot vindre cap a Espanya, per què no?
1: Quines eren les claus del partit?
9: Jo crec que les claus del partit és que Espanya, en la mesura del possible, intente calcar el partit contra França. Per què? Perquè això significa que Argentina no tindrà la pilota. Si Argentina no té la pilota, Messi tindrà molt poques oportunitats de traure la vareta màgica i fer el que només ell sap fer. Ara bé, pot sorprendre una volta, com li va passar a França. Jo crec que a Argentina, a Scaloni, que jo crec que és un molt bon tècnic, va ser complicat que el pugui sorprendre. Per tant, a l'hora de tindre la pilota, jo crec que va a dependir un poc de exactament Luis de la Fuente com vulgui distribuir la pilota en les zones del camp en les que Argentina te puga pressionar menys per a furtar-te-la tu, és a dir, intentar blindar en les zones on tu vas a manejar la pilota per a que no caiguen peus d'Argentina, i a partir d'ahí jo crec que la clau va ser que Espanya siga ella mateixa, que Espanya siga l'equip que hem vist durant tot el campionat, que és un equip que ha aconseguit un gol i que no oblidem, ara estava sentint a Emilio, en el tema d'un partit llarg, sí que és cert que l'última final a la pròrroga i als penals, però també és cert, Carlos, que Espanya me costaria mirar, però jo crec que dels equips que han passat anem a dir a partir de quarts de final, crec que és un equip que ha resolt tots els partits en els 90 minuts.
1: Durant tota la temporada, Manolo, tant a tu com a Luis Urrutia, vos heu sentit parlar molt dels àrbitres. Tu què creus que farà el d'avui?
9: No tinc ni idea, perquè segons aquí escolts... A veure, a mi hi ha una cosa de la final que no m'ha agradat i no vaig a posar la culpa ni en Argentina ni en Espanya. Jo crec que en Espanya i Argentina hi ha qui s'ha dedicat a embrutar moltíssim la final, val? I segons aquí escoltes te diuen que és un àrbitre que li va fenomenal a Argentina, la manera de ser d'Argentina, que és un àrbitre que està tutelat per Infantino i que Infantino vol que Argentina sigui campió. I a l'inrevés, hi ha gent que diu que per la manera de jugar a Espanya és un àrbitre que va tallar molt el joc, que no va permetre la duresa. No sé, jo fins ara és que el que hem vist, sobretot en Espanya, crec que els arbitratges no han tingut cap incidència en els resultats del conjunt nacional. Per tant, vull continuar pensant que en el dia d'avui l'àrbitre tampoc va tindre una incidència directa. Ara, que estem veient coses molt estranyes, és cert que estem veient coses molt estranyes auspiciades per la mateixa FIFA. Jo, per a mi, el partit més escandalós de tot el Mundial va ser el Noruega-Anglaterra. Vull dir, jo crec que la guinda que li pegaren a Noruega, jo fa temps que en un Mundial no veia un guinda d'aquestes característiques, però a més és que allò de que la pròpia FIFA traga després una nota en xarxes socials on se veu que el famós baló toca en el cable de la Spider-Cam i cau, i la FIFA te diga, no hi ha evidències de que la pilota s'ha tocat en el cable, com que no hi ha evidències. Sí, vull dir, estem veient, vull dir, és una miqueta la frase de Chico Marx a Groucho en Sopa de Ganso. Va a creer usted a sus propios ojos o a mí, por eso es lo que va a hacer FIFA una miqueta. Y sí que te puede impulsar a pensar que, bueno, que hay cosas extrañas, pero la FI, yo voy a pensar que la final la va a decidir el fútbol.
1: Afortunadamente no has dicho la frase de me dona más por que una trona. ¿El teu pronòstic, Manolo?
9: No dono mai pronòstics perquè sóc molt roïd i a més és una qüestió de continuo menjar el dia de bufa, de mala sort. Crec que tinc una mala sort tremenda a l'hora de donar pronòstics. Vull que guanyi Espanya.
1: Pues sí, que guanyi Espanya. Gràcies, Manolo.
9: Una abraçada, Carlos.
1: I és la selecció espanyola del seu hotel de concentració. Puigen a l'autobús, Oyarzabal, Puigha, Lamine Yamal, Puigha, Jeremy Pino, Puigen, els que poden proclamar-se esta nit campions del món des de Nova York rumb al MetLife Stadium. Estem ja amb el senyal de televisió, mentre també estem pendents de les cues que n'hi ha fora de l'estadi per a que puguin entrar els aficionats, els tornos, els periodistes. Ja està quasi ple el camp i encara queden més de 2 hores. Següent convidada la nostra companya de l'agència EFE, Paula Lerín. Hola, Paula, bona vesprada.
10: Què tal? Bona vesprada.
1: Bueno, estan ja pujant, ahí veiem a Baena, a tots els jugadors de la selecció, a Pedro Porro, els futbolistes de la Roja, que a més avui juguen de Roig, a l'autobús. Això ja està ahí, Paula?
10: Jo estic nerviosa, Carlos. La veritat, tinc quise ahí en l'estómac, quise papallones, i estic nerviosa perquè és un dia gran. La veritat, estic nerviosa, confiada en que Espanya va guanyar aquesta segona estrella i amb moltes ganes.
1: Jo crec que la gran diferència és que l'aficionat espanyol i els periodistes tenim més alegria pel partit, més il·lusió que no, i aquesta passió moltes desmesurada dels argentins, que és una exageració,
10: Sí, ho viuen molt, molt. Mira que en Espanya també vivim el futbol d'una manera molt intensa. Però crec que nosaltres, no sé, anem amb més cura o més confiats perquè sí que crec que ells tenen a Messi, que és un dubtablement per a mi, el millor jugador de la història, però nosaltres tenim el grup, tenim l'equip, que això és moltes vegades per a mi molt més poderós i esperem que així no siga.
1: I esperem que sí. El teu pronòstic, el teu resultat per a la porra?
10: Pues yo un 2-1.
1: Un 2-1. De moment el resultat estrella.
10: Que guanya Espanya.
1: Paula, companya, que disfrutes del partit i en acabar es veurem així en els estudis de Apunt Ràdio.
10: per a celebrar, espere. Moltes gràcies, amics.
1: Un beset. Gràcies, mentrestant. Continuem pujant per goteig. Els jugadors de la selecció hem vist David Raya. Estem veient també auxiliar-se de l'estaf del head coach de la Fuente. Li s'escanegen l'acreditació abans de deixar-les pujar al autobús, als tècnics. I tornem a la plaça de l'Ajuntament. Tornem a Antoni Galindo per a veure quin ambient hi ha. Falta de més de 2 hores, però poc més de 2 hores que comença el partit, Toni.
11: Bueno, pues así ya estarem per les 3.000 persones, si no alguna més. Però atenem una cosa, perquè això és increïble. M'estic tornant loco. Així tinc realment al Yamil, a Lamin Yamal i a Cucurella. Realment és increïble. Són dos dobles. Estan triomfant, absolutament. Estan triomfant perquè està tota la gent fent-se fotos amb ells. Bueno, Cucurella, que realment eres d'Iran.
12: Sí, jo soy d'Iran.
11: Com te llamas?
12: Me llamo Kasra.
11: Bueno, eres igualito, tío.
12: Sí, me parezco muy a Cucurella.
11: La gente no hace más que hacerse fotos.
12: Sí, sí, la gente saca mucho foto conmigo y estoy flipando en colores. Es muy emocionante, es la primera vez.
11: Y Lamin Yamal, ¿tú de dónde eres? Eres de Etiopía, me has dicho, pero criado en Estados Unidos.
13: Sí, sí, yo soy etiopiano, pero crecí en los Estados Unidos. Ahora estoy aquí en España. Estoy muy feliz por la selección porque esta noche vamos a hacer la historia.
11: Y eres el doble de Lamin Yamal, que eres clavado también.
13: Sí, sí, está muy divertido. También por el Euro 2024 me estaba viviendo en Málaga, me estaba la mini, toda la gente en la calle me trata como un rey.
11: Bueno,
13: sí.
11: Kastra, Cucurella, un resultado para hoy.
12: España ganará, no sé, 2-0.
11: 2-0 gana.
12: 2-0, sí, 2-0 gana.
11: Gol tuyo.
12: Sí.
11: O de Lamin.
13: Para mí.
11: ¿Quién marca? ¿Quién marca?
12: Uno de yo.
11: Uno tuyo y otro de él, ¿no? Bueno, pues gracias.
13: Vale. Sí, gana España 3-0.
11: Vale, 3-0, pues Lamin Yamal y Cucurella, sucedanis, bueno, están triunfantes, la verdad, espectacular. Bueno, eso es una festa tremenda, moltísima vasca. És una barbaritat, la gent no fa més que veure perquè si no és impossible. I bueno, pues así tenim a la gent que continua acudint quan encara són les 7 menys 5 de la vesprada, que falten 2 hores. I això, bueno, pues continua la festa. No sé si algú arribarà a veure el partit, però bueno, així continua tot l'ambient i continua tota la fraternitat futbolística i de festa en molta gent jove. Sí, sí. Bueno. I tinc uno que només el tinc darrere de mi en el pitet este, que no, no ara m'aparte. Dime, artista. Muy bien. No, de todo, tío. Yo, eso es increíble. Bueno, así la verdad está muy chulo, porque tiene una mixtura. Están confraternizantes las aficiones, tanto de España como de Argentina. Me vi que la sexo argentina. Bueno, señores, de Argentina, ¿no? Lógicamente.
1: Eso te van a preguntar, si niamos argentins.
14: Sí, sí.
11: Bueno, me estaban preguntando, aquí tenemos una representación también de Argentina bastante nutrida.
14: Sí, no, y falta que venga mucho porque están en otro lado. Por algunos, por respeto, no quieren venir, digamos.
11: Bueno.
14: Estamos en una circunstancia que... Bueno. Uno es argentino.
11: Es fútbol, ¿no?
14: Sí, pero el argentino es muy...
11: Bueno. Bueno, pero es fútbol, bueno, hay que disfrutar. ¿Qué final te esperas hoy? Para mí, una de las mejores de la historia.
14: Por cábala no quiero decir, pero obvio, Argentina.
11: Pero un partidazo, ¿eh?
14: Sí.
11: Un partidazo.
14: Sí, sí. Pues si digo 3-1, voy a estar medio...
11: Bueno,
14: Messi se retire bien.
11: ¿Cómo te llamas?
14: No, después me van a buscar.
11: No, bueno, era simplemente por despedirme de ti.
1: Pues
11: Pablo. Gracias, Pablo. Pues Pablo, que estaba así, bueno. Así, te un poquito de xina de por, però no passa absolutament res.
1: Però això te preguntava, pues, Toni, de quants argentins n'hi havia, perquè me donarà molta por que després puguin haver incidents. Espero que els argentins en respecten als espanyols, sí. Que tots els espanyols també respecten, però que, de moment, l'actitud dels espanyols cap a ells és molt més sensata i molt més civilitzada, eh?
11: Sí, sí, no, així n'hi ha gent en la camiseta d'Argentina, en banderes. Home, lògicament, pues, n'hi ha càntics, perquè saps que moltes vegades així, pues, en el món del futbol se fan càntics, però forma part del joc. La cosa, mentre no passa d'ahir, pues, absolutament no passa res. Mira, tinc un altre personatge així, que ha vingut a posta des del Marroc. És un youtuber, un instagramer marroquí que ha vingut a posta per a este partit, així a València. No, però tu ven conmigo, perquè és que ell no parla gens d'espanyol i tinc així un socio que està en ell. Bueno, com, your name?
15: Otro.
11: Your name?
15: Ayub.
11: Bueno, Ayub, ¿cuántos seguidores? Ahora vaig a parlar en el soci, que sí que parla espanyol. ¿Cuántos seguidores tiene aquí?
16: tiene 2 millones.
11: 2 millones de seguidores. Y ha venido exclusivamente a ver este partido y a grabarlo para una llanza y una cámara y está haciendo las retransmisiones en directo en Instagram. Bueno, ¿qué está haciendo? Cuéntaselo. Digo.
16: انا نقول لك كدير محتوى في انستغرام وفيسبوك كيفاش الناس كيعيشوا في اسبانيا ولا كيف تعيش لا
11: وي نو نو Ahora se me va aquí Correguén.
1: No te fijas en un compromiso.
11: No sé quina barbarita m'ha dit, però aquella que serà Correguén riguense. És a dir, que... Bueno, però així hi ha molta fauna, eh? I tota molt variada i molt bonica.
1: Tranquil·litat i espai, vés amb cuidado, eh?
11: I bueno, ah, mira, si tinc uno que avui va marcar, eh? Mikel Oyarzabal, que és Mikel Oyarhalan.
1: Oyarhalan.
11: Qui va marcar avui? Oyarhalan va marcar avui.
17: Dios te oiga, ojalá meta Mikel. Mikel Oyarzabal, Mikel Merino, el que sea, vascos... Valenciano, el que sea, me da igual. Si mete Ferran, hoy nos volvemos locos, nos vamos a follos de fiesta.
11: Bueno.
18: ¡Presidente!
11: No. Bueno, que así ya me estoy ficando ya en camisa de 11 bares. Vaig a apartar-me d'una manera prudencial, perquè uno portava la camiseta de porro, però que també li estava rendint tribut d'una altra manera.
1: Yeah.
11: Així que me'n vaig un poquet lluny, perquè una retirada a temps és una victòria, que això és el dia.
1: Sí, exacte. Col·loca't bé, que no col·loca't molt. Després tornem amb tu, Toni. Moltíssimes gràcies, company.
11: Vinga,
1: des de la plaça de l'Ajuntament, els dos últims en pujar a l'autobús d'Espanya han sigut Luis de la Fuente, el seleccionador i el president de la Federació Espanyola de Futbol. Ja ha eixit, després d'un quart d'hora des que ha pujat el primer jugador, l'autobús d'Espanya cap al MetLife Stadium en l'estat de Nova Jersey, en la ciutat de Nova York, l'escenari de la final que poquet a poquet va plenant-se. Falten exactament 2 hores per a que rode la pilota en la final del Mundial. Recordem que d'ací mitja hora començarà l'espectacle previ en la cerimònia de clausura del Mundial i que després la mitja part, no serà mitja, serà sencera, perquè jo crec que més d'un quart d'hora serà vora mitja hora en tota l'actuació musical com el Showtime de la mitja part de la Super Bowl, el que ha preparat el cantant de Coldplay, que és el responsable de totes les actuacions de Madonna, de Shakira, de Justin Bieber i de tots els artistes que tenen previst participar. És a dir, n'hi haurà futbol, n'hi haurà espectacle, n'hi haurà festa i ho contarem així. I en valencià, des de València, des de Castelló i des d'Alacant també, Gonzalo Blanes, bona vesprada.
19: Hola, què tal? Salutacions, bona vesprada.
1: Bueno, quin ambient n'hi haurà en Alacant avui?
19: Així hem triplicat l'ambient, perquè tot el Mundial ha hagut pantalla gegant al centre de tecnificació, al Pedro Ferrandis, era un ambient prou bo, llevant el dia de les 2 de la matinada, sempre el consistori municipal ha posat eixa pantalla, però és que avui hi havia tanta gent que volia anar que s'ha posat també en la plaça de Bous, que té una cabuda més ampla, i també en la zona de la Volvo Sant Reis. Així que hi ha 3 punts neuràlgics a la ciutat d'Alacant, on segur que estarà l'afició veient el partit, i després en les cafeteries, no fa falta dir que no hi ha cap taula lliure, no? Tot el món ja ha reservat per a veure els amics el partit i bé, esperem que siga un partit que a les 11 de la nit doni també la festa, que igual que l'Hèrcules quan logra l'ascens se'n van a la plaça dels Estels, quan Espanya guanya un europeu o un mundial, també és el punt neuràlgic on se'n van tots per a festejar el títol. Així que a veure si és de veres que podem viure primer el partit en els amics, el que li agrade en aquestes pantalles gegants i després en aquesta plaça dels Estels, que segur serà una festa si finalment Espanya avui logra el títol de campió del món.
1: La plaça Major en Castelló, el passat Ajuntament de València, la plaça dels Estels en Alacant i en totes les places, en tots els llocs, en tots els pobles i en totes les ciutats per tot arreu de la comunitat valenciana. Esperem que per tal de celebrar una victòria que li donaria a Espanya, Gonzalo Blanes, la segona estrella. Per alçar la copa cal guanyar, per a guanyar cal ser millor que Argentina. Per a tu, en quina clau futbolística?
19: Sí, sobretot que Espanya, jo crec que Espanya ha anat creixent al llarg del campionat. El partit davant França és un autèntic espectacle perquè és molt complicat deixar sense opcions de gol a un equip en Mbappé, en Dewey, en Dembélé. en Barcolà. Jo crec que és una demostració del futbol de la selecció espanyola. Argentina és de veres que té el cor, que té la història, que és l'actual campió, tot això està molt clar, i té a Leo Messi, però si Espanya juga com va demostrar en el partit davant França, crec que és molt complicat, que ningú li pugui guanyar en un partit de futbol. El que passa, Carlos, és que és un partit i és futbol, i possiblement el que fa gran el futbol és que mai es sap el resultat. Hi ha altres esports que igual en un partit més desequilibrat pues dius, va guanyar este segur perquè és superior, però en futbol i en una final d'un campionat del món hi ha detalls, arbitratge, qualsevol jugada que pot capgirar el destí d'un partit, però sincerament, la mà en el cor, veient tots els partits del Mundial, com ha jugat Argentina i com ha jugat Espanya i com arriben també físicament i anímicament, jo tinc la sensació de que futbolísticament és millor Espanya. Ara, després hi ha que demostrar-ho en un partit complicadíssim, en els pauses estes que tenen ara d'hidratació, en el descans que has comentat que és més llarg. Sí. És un partit molt especial, és un partit molt diferent i també està la part anímica. Però futbolísticament jo tinc la sensació de que Espanya és en este moment favorit i que és el millor equip que Argentina.
1: Jo estic d'acord ahí en tu. Pot ser que en això la clau també estigui en la capacitat d'Espanya d'aguantar les acometides, les embestides, quan vagin assassins buscant sang dels argentins i saber gestionar el resultat.
19: Sí, sí, per supost que sí. Hi ha que ser intel·ligent, hi ha que portar el partit on tu vols i hi ha que fer que l'arbitratge sigui un arbitratge que se'n ve cap a Espanya, és a dir, que hi ha que tindre la intel·ligència, tocar ràpid el baló en alguna ocasió, perquè a la fi els argentins, evidentment, sobretot l'altre dia en el partit davant d'Anglaterra, el primer quart d'hora, el que volien era un poc donar aquesta sensació de que estaven marcant el seu terreny. Però si tu toques ràpid, va ser molt complicat que aquest futbol s'imponga en el partit. Per tant, jo crec que una de les claus és que Espanya en els primers minuts tinga aquesta capacitat que li van veure davant França de tocar ràpid. Perquè així, per molt que tu vulguis fer faltes, és que arribes tard. I si arribes tard, és targeta. Per tant, jo crec que Espanya ahí sí que té que tindre el control. Sé que no és fàcil perquè evidentment l'aspecte anímic va ser espectacular i qualsevol detall del partit, com hem comentat, pot ser clau, però sí, jo estic d'acord amb tu. Espanya té que ser intel·ligent, té que tindre tranquil·litat i té que imposar el futbol, perquè si avui s'imposa el futbol jo crec que Espanya va guanyar. Ja tinc clar que Messi en una jugada aïllada pot fer qualsevol gol perquè té capacitat i té qualitat i l'ha demostrat, però Espanya té equip i jo crec que a la fi l'equip és el que se té que imposar en la final d'un campionat del món.
1: La porra, el teu resultat, company?
19: 4-2. I en 4-0 per a Espanya i després 2 de Messi quan el partit estiga totalment sentenciat. Això és la meua porra.
1: Gonzalo Blanes des d'Alacant, després tornarem a que ens contes com està l'ambient en la capital de la cantina.
19: Bona hora. Company.
1: Són les 7 i 6 minuts de la vesprada. El partit ens ho contaran Luis Urrutia, Carlos Egea, Fernando Gómez, Juanjo Rodri. Estem tots pendents des de primera hora d'este matí, de tota la prèvia. I un dels moments àlgids és quan sabíem l'alineació de la selecció espanyola. Luis Urrutia, hola Luis.
18: Hola, Carlos. Efectivament, ja coneguem la formació d'Espanya per a l'encontre d'avui. No hi ha novetats. Són els mateixos que jugaran les semifinals i els mateixos dels quarts de final. És a dir que Espanya jugarà la final del Mundial amb Unai Simón en la porteria, lateral dret Pedro Porro, per l'esquerra Cucurella, el central són Cubarsí i Laporte, per davant Rodri, els interiors Fabián i Dani Olmo, per la banda dreta Lamine Yamal, per l'esquerra Baena, el davanter Oyarzabal.
1: Charlie Gea, hola, Esprada.
20: Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes.
1: ¿Qué te sembla la alineación?
20: Bien, bien, bien. Yo creo que todos pensábamos que iba a jugar. Este equipo lo ha jugado muy bien, además, porque ha jugado muy bien y yo creo que la confianza del entrenador está con ellos. A mí me parece normal que repita el 11 ante un rival distinto. Sí, es un rival distinto, pero es que le ha ido bien contra Bélgica y le fue muy bien el otro día contra Francia, por tanto, yo creo que él es consciente de lo que se juega, los jugadores también están muy metidos todos además en su papel. Me parece bien, Carlos, que se repita 11, porque yo creo, después de escuchar a nuestro compañero de Alicante, yo coincido en casi todo lo que ha dicho, creo que si hay fútbol España tiene que ganar, si no hay fútbol vamos a ver que también podemos ganar. Va a ser un partido que, esto es como un melón, hasta que no se abre, todos pensamos que va a ser un partido de una forma, y luego imagínate que en el minuto 5 hay una roja. Pues te cambia todo el partido, pero es que el fútbol es maravilloso por estas cosas. Pero a priori, Yo estoy muy, muy ilusionado con España, la verdad. Estoy nervioso, obviamente, como todo el mundo. Estamos nerviosos en un día como hoy. Solo hemos vivido esta sensación una vez en nuestra vida, Carlos. Y ahora la volvemos a vivir, ¿no? Somos privilegiados. Yo estoy ilusionado, estoy nervioso, pero estoy muy ilusionado. Yo veo a España con serias opciones de ser campeona del mundo.
1: Les sensacions de Carlos De Gea estem polsant, les sensacions de tots els companys, els comentaristes, tota la gent vinculada al punt a punt en aquestes hores prèvies a la final de la Copa del Món que a partir de les 9 enfronta Espanya i Argentina. El següent convidat, Pepe Pla. Hola Pepe, bona vesprada.
0: Què tal, bona vesprada.
1: Quines són les sensacions que tens a menys de dues hores que comença el partit?
0: Bueno, pues sensaciones de que es un partido único, de que quizá todo lo que has preparado puede ser que vaya por ahí los derroteros del encuentro, puede ser que no. Al ser un partido único, surgen situaciones que tú no puedes controlar dentro del terreno de juego y que ahí yo creo que sí que tiene que dar un paso el futbolista hacia adelante en muchos aspectos futbolísticos, en muchos partidos o en muchos micros partidos que se van a jugar dentro del mismo, y que España va a tener que ser tremendamente equilibrada y muy solvente en casi todo lo que haga para poder estar cerca de sacar el partido adelante.
1: I que sobretot en el començament puguen evitar la intensitat a l'hora d'intentar recuperar la pilota d'Argentina per a fer-ne el joc d'Espanya?
0: Sí, porque yo creo que ellos se basan en ese tipo de aspectos y hasta donde les deje el colegiado ellos van a poder actuar. Ellos los primeros 10 minutos del otro día, incluso sin balón, cuando el balón ya estaba prácticamente en otro tipo de acciones, llegaban los futbolistas, llegaban tarde, el árbitro fue seguramente quizá demasiado permisivo, pero yo creo que si España es capaz de meterse en campo rival, de que ahí hace las jugadas muy largas, de que luego cuando sea capaz de perder el balón se active muy rápido tras la pérdida, cuanto más lejos pueda jugar Argentina de portería o de campo rival, es mucho menos peligrosa porque tiene que recorrer 80, 90 metros de manera precisa y con futbolistas que ya no están en el plantel, como sí que le permitía Ángel Di María poder correr en el 2022. Por lo tanto, todo lo que sea jugar en campo rival a mí me deja totalmente tranquilo.
1: Esperen que la iniciativa la aporte España, que es el que le agrade. No sé si poder introduir alguna sorpresa táctica a l'hora de pressió d'intensitat de més per una banda, per una altra, pel mig, per anul·lar l'opció, la posició de Rodri i de Fabián, Ale, sobretot la posició de Lamine Yamal.
0: Bueno, yo creo que ellos, ya te digo, sin saber la alineación, me da la sensación de que puede entrar Montiel, que es un futbolista mucho más agresivo en el duelo, que Molina. Creo que va a volver Rodri de Paul porque le da esa capacidad y ese liderazgo al equipo por Simeone, y a partir de ahí ellos defienden en ese 4-4-2 prácticamente asimétrico, quitando Leo Messi, que está un poco más liberado a la hora de defender, y a partir de ahí, bueno, que España pueda encontrar los carriles donde es tremendamente poderoso, que en ese 2-1 constantemente de laterales con extremos puedan hacer daño, y sobre todo en centros laterales, que es un equipo que está teniendo muchos problemas Argentina, los centros laterales, pese a que los dos centrales son buenos centrales, buenos marcadores a nivel individual, sufren mucho también en los centros laterales, y ahí España creo que llega con bastante gente al área rival y puede hacer daño.
1: Sí que es veritat, i quan ataque i quan fa esas entrades Argentina, que li van fer molt de mal a Anglaterra, sí que és veritat que estan sempre molt atents i tenen molta ajuda tant Cubarsí com Aymeric Laporte.
0: Sí, pero Carlos, eso es un modo de partido, un partido que era totalmente distinto a lo que inició. Ya iba por detrás en el marcador, ya prácticamente Argentina es muy buen equipo en el desorden. Cuando el partido se desordena, cuando el partido vive cerca del área rival, es donde ellos se hacen poderosos y se hacen muy fuertes. Y eso pasa cuando va por detrás en el marcador. Y también pasa cuando el otro equipo da un pasito hacia detrás. Yo creo que España, si es capaz de adelantarse en el marcador y no dar ese pasito hacia detrás, ellos lo van a tener muchísimo más complicado. ¿Por qué? Porque cuando llegan al centros laterales, ellos llegan con mucha gente, llegan con los dos nueves, llegan con centrocampistas, acumulan muy bien el reparto de la zona de remate de área, y ahí te pueden hacer mucho daño. Pero insisto, eso es cuando el partido ya se ha vuelto loco, se desordena y Argentina tiene que ir como un loco por el partido.
1: Estem fent porra entre tots els convidats. El teu resultat, Pepe?
0: 3-0, 2 de Lamine Yamal y 1 de Ferran.
1: Apuntat queda. Gràcies, company.
0: Un abrazo.
1: Pepe Plaek, jugador del València, del Llevant, són les 7 i 12 minuts de la vesprada. Luis Urrutia, tenim a més convidats també molt il·lustres.
18: Sí, perquè volem saber com, arran de tota la comunitat valenciana, es viu este partit. Hem estat en l'Ajuntament de València, cap allà tornarem en un instant, també en el de Castelló. I en Burriana, com es viu esta jornada, este dia tan especial per a una localitat tan important en la comunitat com és Burriana? Jorge Monferrer, alcalde. Jorge, com estàs?
3: Molt bé, molt bona vesprà i esperem que acabi millor de lo que has començat, des
18: sí,
3: de luego.
18: Esperem que sí. Com està Burriana? Com ha passat estos dies la teua localitat de cara a este dia on suposa que també l'Ajuntament permet que es junte, no? Tota la localitat per a veure el partit al voltant d'una pantalla gegant.
3: Sí, sí, ja ho van fer en la semifinal, ho van fer... pues de la mateixa manera i en el mateix puesto que ho van fer fa dos anys en la Eurocopa, i la veritat és que ens va anar molt bé, no? Perquè cada volta que han muntat en Burriana una pantalla gegant, han guanyat, no? Per tant, esta seria la quarta volta que muntem pantalla gegant i esperem que des de luego no canvi el resultat final, no? Sinó que també acabem esta festa que han muntat avui en Burriana en una victòria d'Espanya, no? Però des de luego, pues la gent és molt il·lusionada, la gent, pues pràcticament quasi tot el poble vestit en la camiseta d'Espanya, i este matí mateixa, no? Que era un dia de playa encara i tal, ja se veia molt de moviment en els supermercats per a preparar els bocates, molt de moviment per a trobar pa per a esta nit, o sigui que la veritat és que jo crec que Burriana està vivint este mundial i la festa que tindrem avui així en esta pantalla gegant que fem en el passeig marítim de Burriana, pues esperem que siga una

0: que vam ser quasi més de 1.000 persones en aquesta pantalla gegant, i avui esperem, per lo que estem veient ja a aquestes hores, que probablement pues siga moltíssima més gent la que s'ajunte ara mateix en el DJ, que està animant la vespre, i ja hem, pues, d'ací pocs moments, pues, ja tot ja es començarà a calfar una miqueta per estar a pleno rendiment per al partit.
1: Quina camiseta tries? La roja, la blanca, quina?
0: Jo sóc un tradicional, ja ho saps tu.
1: Sí.
0: Jo, la meva és la roja, meva és la roja, i a més sí. M'ha ficat el número de quan jugava jo encara a balonmano, o sigui que llavors, si entonces fem coses molt bones, pues llavors si donem sort a la nostra selecció i mos podem col·locar aquesta segona estrella.
1: Jo he triat avui la blanca, perquè saps que la bogeria que hi ha hagut en aquesta camiseta blanca, que és preciosa,
0: I que és molt bonica.
1: Sí, i que la gent... Bueno, pues que disfrutes d'este partit, Jorge, en Burriana, en tots els teus conciutadans, i que podem donar-los eixe abraç virtual a les 11 de la nit quan acabi el partit, i que Espanya hagi aconseguit el títol de campiona del món. Estem fent una porra en tots els que participen en esta prèvia, així que te toca dir la tua predicció al voltant d'este partit.
0: Jo crec que és un 1-0 d'Espanya, patint, però al final en victòria molt treballada, en victòria a pesar d'aquesta Argentina que crec que mos ho ficarà molt difícil, però que sobretot pues té molta més experiència, més veterania, i això jo crec que se veurà en certes qüestions que a nosaltres no mos agraden massa, però que segurament Argentina utilitzarà. Però crec que al final el bon joc, el bon saber, l'educació s'imposarà sobre altres qüestions.
1: Un abraç, alcalde Jorge Monferrer, Burriana, gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
2: La Copa del Món 2026 en Apunt Ràdio.
3: Pugen els jugadors d'Argentina al bus més d'un quart d'hora després de que ho hagi fet Espanya. Pugen Messi, el Dibu Martínez, tots els jugadors de Lionel Scaloni. En el punt a punt seguim 7 i 17 minuts de la vesprada parlant en comentaristes, en companys, per a veure quines són les sensacions prèvies a la gran final de la Copa del Món, que a partir de les 9 disputen Espanya i Argentina. El seu tècnic, Lionel Scaloni, en este moment, pujant a l'autobús. La gran diferència és que no li estan demanant el codi QR eixe als membres de l'estat, Samuel, Fabián Ayala, d'Argentina. Sí que li ho han demanat fins a De La Fuente. Entonces, la seguretat ha sigut més estricta per a Espanya que per a Argentina. Salva Folgado està a l'altre costat del fil telefònic. Hola, Salva, bona vesprada. Hola, Salva. Bueno, pues no sentim a... Ara te sentim. Salva, com estàs?
4: Molt bé.
3: Bueno, queden menys de 2 hores. Quina és la sensació que tens tu en la prèvia d'esta segona final de la Copa del Món en la història del futbol espanyol?
4: Bueno, jo ja donava a Espanya com a favorita abans de que començara el Mundial. I, bueno, pues a la fiesta de la final, Carlos. Soc prou optimista. Crec que Espanya és millor equip que la selecció d'Argentina, i per tant fàcil no serà, perquè Argentina compta amb Messi, que és absolutament imprevisible, i a la fi jo crec que és un futbolista ja fins i tot sobrenatural, capaç de qualsevol cosa. Però vamos, jo soc optimista, crec que la selecció espanyola va emportar-se el Mundial i va penjar-se la seva segona estrella.
3: Les claus?
4: Bueno, pues les claus, jo considero que primer Espanya no ha de caure en les provocacions d'Argentina, que crec que va començar a calfar el partit des de ben pronte, igual que ho va fer l'altre dia contra la selecció d'Anglaterra, no caure en les provocacions. L'Espanya ha de limitar-se a continuar jugant com ho ha fet fins ara, fonamentalment en els dos últims partits, defensar-se amb la pilota i, bueno, sent fidel al seu model de xoc. A partir d'ahir jo crec que tot serà més fàcil. La clau és, torna a dir, no entrar en aquest joc brut que d'un primer moment jo crec que va tractar d'imposar la selecció argentina per a tractar d'intimidar a futbolistes espanyols.
3: I que puga tindre la seva primera i última nit d'encert i de glòria de cara a Porta de la Miña Mal?
4: Bueno, fins ara no ha fet falta Lamine, eh? Evidentment, si avui apareix en Lamine, apareixeria en una gran final per a confirmar o per a contrastar lo gran futbolista que és, però jo crec que la fortalesa d'Espanya està en que fins ara no ha destacat sobremanera cap futbolista sobre qualsevol altre, no? Són un grup, diríem, coral, la seva força està en el conjunt, evidentment...

0: tots estem esperant que Lamine aparega d'una manera extraordinària al llarg del Mundial, encara no ho ha fet. Si aparegui avui, Carlos, pues millor, perquè evidentment és un futbolista fantàstic que no sols enguany, acaba de complir de 9 anys, sinó que té un pervindre brutal i que crec que estic convençut que li va donar moltes coses i molts títols a la selecció nacional. Si apareix, perfecte. Si no apareix o apareix al nivell en el que ha aparegut fins ara, bo, jo me conforme, perquè torne a dir, la fortalesa d'Espanya està en el seu grup i està en el seu lloc, que diríem, coral.
1: I a més de la importància de que Espanya guanyi el Mundial, de que és el que tots volem, el que a tots ens faria feliços, estratègicament, la importància que tindria per a tots, mitjans de comunicació, futbolistes, per a tota la indústria del futbol espanyol.
0: Bueno, jo crec que afortunadament la selecció espanyola, que està cansada ja de guanyar en les últimes, bueno, pràcticament des del Mundial de 2010, a partir d'ahí, bueno, pues ha col·leccionat Eurocopa, s'ha col·leccionat també Nations League, i jo crec que d'això s'ha beneficiat el futbol espanyol, han provat contractes multimilionaris per a la Federació Espanyola de Futbol, i a partir d'ahí està, ha repartit part d'aquests beneficis cap a les seleccions territorials, i estes, bueno, pues han invertit, diríem, en el futbol més, més nostre. Evidentment, tot repercutix de manera positiva si hi ha un nou títol per a la selecció espanyola, perquè torna a dir, és que totes les seleccions territorials se veuen afavorides.
1: I és que és veritat. La porra que estem fent-la entre tots els companys en els que estem parlant d'esta vesprada, Salva, el teu resultat?
0: 2-0.
1: 2-0. Apuntat queda. Gràcies.
0: Adéu, abraçada.
1: I que gaudisques del partit. De Salva Folgado a Vicent Latorre, llegenda del llevantinisme, comentarista del Punta a Punta en Apunt Ràdio. Hola, Vicent, mestre, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, com estàs, bé?
2: Bé, bé, passant molt de calor, perquè acaba de vindre de Canet i la veritat és que fa un calor agobiant, però bueno, esperançat i en ganes de que comenci el partit i disfrutar del bon futbol que està fent la selecció espanyola.
1: Fa molta basca, el que volem és que Espanya li puga calfar l'orella a Argentina, eh?
2: Sí, sí, per supost. És a dir, el que volem és que guanyi i que faci un bon partit, perquè jo crec que té jugadors de molta qualitat, i ho ha dit molt bé Salva, no? Se basa el fundament de la selecció espanyola és en l'equip. I ja no sols és que juguen, sinó és que deixen darrere també. I és que no han participat encara, que bueno, la seva força estan fent que la selecció siga, jo crec que des de fa uns anys esta part, de les més respetades a nivell mundial, tant la masculina com la femenina. Entonces, bueno, això li dona moltes possibilitats, ja no sols a l'equip nacional, sinó al desenvolupament de les canteres de tots els equips de la Lliga.
1: Quin partit t'esperes tu, tàcticament?
2: Bueno, yo he sentido un poquito a Salva y me espere eso, me espere. Yo espere que el árbitro esté en consonancia lo que requerís una final, ¿no? Es decir, yo sé que Argentina tiene un choc muy brusco, sí que es cierto que, bueno, tiene muchísima cualidad, pero eso está donde está y porque ya se aburre montar el partido que lo tenía muy complicado, pero también se basa en un choc brusco y es aún no tiene que entrar en España, ¿no? Y aún el árbitro tiene que medir y posar una vara para que l'equip no faci lo que en, per exemple, el partit d'Inglaterra va fer, no? A partir d'ahí, Espanya té que jugar com s'ha jugar, és a dir, dominant el valor, marcant el ritme, que té jugadors, sobretot en el centre del camp, que poden marcar el ritme de xoc que interessa en cada moment, i bueno, i a veure si tenim un poc de cert i fem un gol que faci que Argentina, bueno, pues tingui que obrir-se un poc més i tingui que jugar més ràpid, perquè la veritat és que l'altre dia el partit, la primera part, pareixia que anaven caminant, no? I és difícil poder competir contra un equip que se tanque darrere i que va caminant. Però bueno, jo crec que el Espanya el que té de basar-se el seu xoc és en el que està fent, no? Control del valor, moviments ràpids, donar circulació de part a part, i bueno, i buscar ja no sols la profunditat per bandes, sinó també per el centre, no? Tenim un Dani Olmo que s'enix, que és un jugador de l'AS espectacular, que està fent-ho molt bé i que està en una situació anímica i deportiva fenomenal, no? I tenim que aprofitar-se d'això.
1: Bueno, Messi està clar que ha tingut una dimensió tan gran con un presente super respectable als 39 anys, però deixen pas a la joventut la minya mal.
2: Sí, clar, a veure, la Vila Evans no, diuen, no, és que no, jo no he lluit com s'esperava d'ell, sí que he lluit, el que passa és que té tres jugadors sempre, de dos a tres jugadors sempre, i és molt complicat, i això és el que dona la possibilitat de que uns altres jugadors estiguin més lliure. I en quant a Messi, l'altre dia va llegir un reportatge de Pep Guardiola, i ho dia, no, que Messi, lo bo que té és que encara que tingui 39 anys, va 10 segons per davant des de més, és a dir, ell veu el futbol molt més ràpid que la majoria de jugadors, per això té la qualitat que té i sap estar, i el que havia de fer és no despertar-lo, perquè sabem que va tindre de 10 a 15 minuts o 20 minuts que si agarra ell el testigo del xoc mos pot crear problemes, com s'ha creat en els partits on s'han classificat, no? És a dir, té una surda espectacular, es dona uns centres matemàtics i ahí té que aprofitar-se, ahí té que controlar molt bé la selecció espanyola, sobretot que ho creia, no? Que està damunt d'ell i saber que no pot deixar-lo lliure, perquè en el moment que el deixa lliure te pot crear un problema greu.
1: Precisament per això t'anava a preguntar. No despertar a la bèstia, vull dir, Argentina, que Messi té el seu millor jugador, però el seu gran líder, sobretot quan ha maurat com a persona i com a futbolista, és com un tauró quan olora la sang, t'agafa, te mossega, t'immobilitza, no et solta, i és ixa, la capacitat que té que tindre Espanya de poder manejar aquestes situacions i mantindre fred al rival, no deixar que se te puja a la barba.
2: Claro, igual que va fer la tria contra França. França, pensem que tenia, que pareix que no jugava, diu, és que no té equip. Home, tu l'equipes França, el que passa que Espanya va saber jugar-li molt bé i sobretot a jugadors fundamentals no els deixar, no els deixar, és que cansar, jo crec que es va avorrir. I arriba un moment que, bueno, estàvem perduts, no? En Messi passa el mateix, en Messi n'hi ha que, bueno, respetar-lo. Fija que l'altre dia en el partit, és a dir, quan li pegaven una pata a Messi, és com si li pegaven la pata al líder, i ara ven tots en seguida, tots els argentinos allí a diria, este no el toqueu, que este és el millor jugador, no? Entonces, bueno, n'hi ha que respetar-lo com a jugador, però n'hi ha que estar molt damunt d'ell i com tu has dit molt bé, no despertar a la bèstia, és a dir, bueno, pues, que s'avorrisca, que avui no disfrute del futbol, perquè Messi, en el moment que disfruta del futbol, és perillosíssim. I el que hauria de fer és que s'avorrisca, que sigui un partit avorrit per ell.
1: Exacte. Que sí que volem avorrir a França i, si pot ser, no patir. Estem fent una porra entre tots els convidats, els comentaristes, els companys. El resultat que desitges tu?
2: Bueno, jo te vaig a dir, a mi m'agradaria, primer, que guanyi Espanya. Però te vaig a dir un resultat i com tenia que ser. Tenia que ser un 3-2, que marcara el 3-1 i el primer gol de Messi i el segon gol ja quan ja passava estiguera acabant el partit de penalti, perquè fora el màxim golejador del Mundial.
1: Però que no es faça mal, que es faça campió. Exacte.
2: Efectiva, que sí, hem volat els campions ja i que el segon gol el faci en el minut 95 de penalti injust, però que faci el segon gol i que estigui per damunt de com a màxim golejador d'Mbappé.
1: Mestre, moltíssimes gràcies.
2: No, molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Un abraç. Llegenda Vicent Latorre. Arriba el bus d'Espanya al MetLife Stadium de Nova York. El primer en baixar és Luis de la Fuente, el seleccionador nacional, tot mudat i en sabates esportives. Baixen ara els jugadors, baixa Pedri, bueno, baixen tots. Està esperant ahí la minya mal, no siga que se li hagi oblidat qualsevol cosa. Estan baixant ahí els grans protagonistes. Està Àlex Baena. I esperem, a veure, sí, la primera presa de contacte és amb total normalitat, total tranquil·litat. Va Pedro Porro també, cridat a un company, cada un la seva motxilla blanqueta, està amb el xandall oficial, baixa Pau Cubarsí, baixa Víctor, l'home que a lo millor podria tindre minuts si estiguera físicament ja perfecte, el xiquet de Follos, Ferran, Borja Iglesias, l'exjugador del Mestalla, David Raya, el porter. Estan tots els jugadors, està Miquel Merino també, està Jeremy Pino, paixant tots els protagonistes, Miquel Oyarzabal, que esperem que avui l'olfacte de gol el tinga perfecte. Estem a punt d'arribar a les 7:30, estem en directe en esta superprèvia de la final de la Copa del Món, en la que estem parlant en companys, en periodistes, en exjugadors, en comentaristes, en periodistes, con Pablo Leiva. Hola, Pablo, bona vesprada.
3: Hola, què tal? Buenas tardes.
1: Hora i mitja queda per a que comenci el partit. ¿Y qué pasará? ¿Qué tiene que pasar, Pablo?
3: Bueno, lo primero que creo que a todos se nos está haciendo largo el día, ¿no? Con ganas de que llegue a la final. Yo tengo la sensación de que, bueno, voy a decir una obviedad, pero el primer gol, el que marque el primer gol, yo creo que marca todo. Creo que si España marca el primer gol, no disipo, no imagino un contexto en el que esta Argentina te sea capaz de remontar y la gente pensará, bueno, a Egipto sí que le ha remontado, a Inglaterra le remontó. Es cierto, pero la realidad es que creo que España, si marca el primero, no se va a tirar para atrás como sí que se tiraron Egipto e Inglaterra. España ya mostró contra Francia, contra una Francia que, de hecho, su gran virtud es el contraataque. A España le dio igual, con 1-0 siguió mandando, siguió buscando el segundo y siguió imponiendo su fútbol. Creo que ahí, si España se adelanta, Argentina tiene poquito que hacer. Ahora bien, si Argentina se adelanta o en un balón parado, en una falta lateral, en un córner, incluso en un posible penalti, si Argentina se adelanta, creo que España lo va a tener muy complicado porque se va a jugar muy poco a fútbol. Creo que van a parar el juego continuamente, creo que van a llevar el partido hacia otro fútbol. No lo digo como una crítica, porque lo puedo llegar a entender, sino como una realidad del partido que imagino.
1: Vais a Lamine Yamal, ara, del bus de la selecció, arribant a l'estadi. Jo crec que ha sigut l'últim, en diferència de 3-4 minuts respecte dels primers companys, i només en baixar. Estadística. Argentina, Pablo, ha rebut 7 gols, Espanya només un. Això vol dir algo?
3: Creo que quiere decir que por ejemplo, para mí los laterales, en cierta manera, también marcan mucho el partido. Creo que el Mundial de Cucurella y de Pedro Porro es muy superior al de Nahuel Molina y Talafico. Nahuel Molina, que hizo un muy buen Mundial de 2022, creo que está en otro punto de su carrera. Y luego el Pau Cubarsí y Laporte está a un nivel espectacular. Y ojo, porque a veces cuando una selección encaja muchos goles puede parecer que sus centrales no están tan bien. Creo que tanto Cuti Romero como Lisandro Martínez están bien, pero la sensación es que el centro del campo se abre mucho más o sufre mucho más el de Argentina que el de España, y está mucho más ordenado. De hecho, ayer hablaba con Raúl Albiol y me decía que cuando una defensa no encaja goles, y él lo dice por experiencia, cuando un central no sufre tanto, es porque en el centro del campo todo está ordenado. Así que también tendremos que mirar a ese centro del campo.
1: Per ser, entens, Pablo, que contar la història de la portada que vareu pensar i dissenyar a nit i que avui s'ha pogut veure i llegir en tots els llocs de Súper, El sueño americano, amb la foto del Valencià de Foios, Ferran Torres.
3: Bueno, que al final también yo creo que de alguna manera nosotros tiramos hacia los nuestros, ¿no? O sea, hacia ese Ferran Torres, hacia Grimaldo también, y bueno, estábamos como locos por encontrar una foto potente. Yo creo que el gesto de Ferran Torres lo dice todo, el sueño americano, con esa frase tan manida, y yo creo que además en el caso de Grimaldo, que no está teniendo participación, lo veo más complicado, pero algo me dice dentro de mí que Ferran Torres puede ser también un hombre clave dentro de esta final. Creo que se le pegó en exceso en los primeros partidos. Creo que durante toda su carrera ha recibido más críticas seguramente de las que merece, y Ferran Torres ojalá hoy vea recompensado el trabajo que lleva haciendo, porque creo que lo merece, tanto Ferran como muchos otros futbolistas, y evidentemente esa portada era para él, y creo que André García ya hizo un trabajo fantástico ilustrando lo que todos pensamos, que es que ojalá España cumpla ese sueño americano hoy.
1: Sempre quan hi ha un grandíssim aconteixement, quan xafa la selecció espanyola per primera volta, tots vestits encara en xandall, l'herba, que està impecable, que és una catifa total del MetLife Stadium, saludant a les famílies que estan ja en la grada, raonant entre ells, mirant-se, ningú amb el mòbil a la mà, la cosa és prou important, o almenys no estan mirant-lo, algú el trau de la butxaca, però estan concentrats en el partit. El que te deia, una de les coses més incòmodes quan hi ha grans esdeveniments és la ressaca immediata, si és roïna, a nivell extraesportiu. És a dir, en Cristià, que no n'hi ha que ni incidents ni en les celebracions, ni en l'estadi, ni en el camp, ni, per cert, en l'estadi sí que estan havent molts d'incidents, però per la desorganització en les cues i els problemes que n'hi ha d'accés al recinte dels aficionats, de la gent, inclús de periodistes que tenen una acreditació o una entrada comprada. Però dic que tinguen la festa en pau esta nit, en València, en Castelló, en Alicant, en tota la comunitat, i que no n'hi ha que ni incidents, perquè això embruta molt, i la veritat és que dona molt pel sac als periodistes, tindre que estar pendent tantes hores de treball ja poquita nit o quan ja és molt, molt tard, d'incidents en el desagradable que s'informarà d'això.
3: Sí, al final creo que es fútbol, que todos le damos una importancia porque la tiene y porque ocupa, yo creo que muchas emociones a lo largo de nuestra vida, pero como dices, ¿no? Ojalá no haya incidentes, que el que gane lo celebre como lo tiene que celebrar, y el que pierda, bueno, pues que asuma que ha llegado hasta la final del Mundial, que yo tengo que reconocer que hace 16 años No sé si os pasa a muchos, hace 16 años estaba incluso un poco más nervioso que ahora, porque era la primera y yo creo que todo el mundo pensamos, bueno, es que si la perdemos, a saber cuándo volvemos a tener la oportunidad, y era un poco el miedo que teníamos. 16 años después de nuevo estamos, y yo creo que esos nervios son distintos, así que ojalá se pueda asumir con mucha naturalidad tanto el bando ganador como el bando perdedor lo que pase hoy después de 90 minutos, 120 o después de una tanda penalti, veremos luego.
1: Y es que es veritat, és el que passa. Jo estic content, estic il·lusionat, però nerviós no estic, això és la veritat. A més, jo estic supercontent de veure'm així en l'estudi, al costat de Luis, de Charlie, de Juanjo. Fernando està a punt d'arribar. Jo el que estic inventant és que la transmissió ni que tot encisca bé i que és el millor per a tots. La porra que estem fent-la entre tots els convidats. Pablo, quin resultat creus que pot haver-ne?
3: Espero que no se me recuerde después, pero imagino incluso un 4-1.
1: Pues 4-1, apuntad. Gracias, Pablo.
3: Un abrazo y mucha suerte. Chao, chao.
1: Compañero de Superdeporte, Pablo Leiva, ya tenía un guañador en el British Open de Golf en la Australia, Ryan Fox, que en un resultado de Wii de menys 1, en un total de menys 9, se ha proclamado per davant de Cameron Young i de Sam Barnes i de Scottie Scheffler i de Tommy Fleetwood, que són els sis primers classificats, campió de l'edició 2026 obert de Gran Bretanya en el Royal Birdale Pro Shop d'Anglaterra. Enhorabona a l'australià Ryan Fox.
4: Cal dir que els espanyols han acabat els dos amb el parell del camp després del recorregut. El valencià Ballester i John Ram, tots dos igualats en el lloc 53, parell extraordinària. L'actuació per a el valencià José Luis Ballester.
1: Molt bé, gràcies, Luis, per la puntualització. El resultat de John Ram, de José de Ballester, de Edu Chacarra. 7:36 de la vesprada, publicitat, i tornem amb més protagonistes en esta gran prèvia de l'Espanya-Argentina.
5: Tot l'esport a punt a punt.
6: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a punt. L'esport ben contat. Punt a punt.
8: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
5: Si hi ha partit, tens una cita amb Luis Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
9: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7.
10: De tu a tu.
5: La Copa del Món 2026 en A Punt Ràdio.
1: Arriba Argentina al MetLife Stadium, baixa de l'autobús Leo Messi liderant a la selecció albiceleste. Tinc un amic al que este matí li he enviat jo un àudio, li dic: "Hoy no som amics, eh? Hoy no somos amigos, que tu quieres que gane Argentina, jo quiero que gane España." I ell és l'ex-valencianista i moltes voltes internacional per Argentina, Tino Costa. Hola, Tino. Bona vesprada.
11: Hola, bona, què tal? Lo hacemos en español, ¿no? No en valenciano.
1: Escucha, tú eres capaz de hacerlo en valenciano, tú eres capaz de hacerlo en ruso si hace falta, que para eso tú y yo somos supervivientes de la vida. Pero bueno.
11: Exacto. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Quedan menos de 2 horas y media para la gran final del Mundial. Yo creo que no podíamos haber tenido final más bonita, Tino.
11: Eso te iba a decir, un poco sobre la hora me llamaste, ya estoy, la tensión ya está un poco alta, ¿eh? Sí, la verdad que sí, una final muy bonita, creo que muy merecida de parte de los dos. Si bien hay mucha polémica en torno a Argentina por alguna ayuda, etcétera, yo creo que fuimos justos en estar ahí jugando esa final, lo demostramos contra Inglaterra, y España fue de menos a más y bien merecida tiene esa final. Ahora, bueno, quedará, espero que sea un partido bonito, un gran espectáculo y que gane el que mejor esté, el que mejor se haya levantado, porque una final así es muchas veces eso, es un día, es una tarde, estar bien o no, y se puede jugar muchas cosas en solo 90 minutos.
1: En los muchísimos partidos que tú has jugado con Argentina, ¿cómo es la selección desde dentro?
11: Bueno, nosotros se ve un poco toda la pasión, todo lo que hay alrededor de nuestro país, de nuestra selección. Es verdad que hoy en día un poco más, porque la selección viene ganando muchos títulos desde hace mucho tiempo. Si no estoy mal, los últimos 4 mundiales jugamos 3 finales. Exacto. Y entonces, claro, genera muchísimo más ruido en torno a la selección, pero siempre fue muy pasional, y las veces que me tocó estar ahí se nota desde dentro como el público, como la gente, como la familia, como los chicos te levantan, te llevan para arriba. Si bien yo no tuve la oportunidad de jugar de un mundial, me imagino lo que deben estar viviendo los chicos ahora, pero es mucho mucho cariño, mucho amor y mucho amor a la camiseta y a lo que se defiende.
1: Y en esa época, además, recuerdo que el centro del campo del Valencia y de la selección argentina, entre otros, lo integrabais Ever Banegal, que por cierto le mandamos un beso, y tú. Y en esa convivencia estaba, por supuesto, Leo Messi, que cuanto más mayor se hace, más capacidad de liderazgo y físicamente parece que no decaiga, ¿eh?
11: Bueno, un poco como todo, ¿no? Todos los futbolistas, creo que más mayor nos hacemos, mejor nos sentimos en el campo. Es verdad que luego te tiene que acompañar el físico, te tiene que acompañar una forma física que vaya acorde a tus pensamientos, a tu manera de ver el fútbol en ese momento, porque lo que te decía, con la edad uno coge una madurez dentro del campo, que ve todas las cosas mucho más rápido, pero es verdad que también pierde de lo físico. Bueno, Leo está demostrando que con 39 años hoy en día, él y no sé cuántos más en el mundo pueden hacer eso. Y lo estamos disfrutando todo para creo que va a ser su último mundial. Viste que con Messi no se sabe nunca, pero bueno.
1: Bueno, Messi es 2 años más joven que tú. Tú con 41 estás impecable, está muy bien. Yo estoy mejor que tú, pero bueno, no pasa nada. Estás más o menos, porque yo te he visto jugar hace un año a fútbol y, jolines, estás perfecto. Pero, ¿a que hoy estarías muy preocupado si jugaras contra España?
11: Sí, sin duda. Sabemos el potencial que tiene España, los jugadores que tiene España, los jugadores desequilibrantes que tiene España en las bandas, el medio campo que tiene España, más allá de la juventud de Cubarsí, por ejemplo, el central que tiene. Es un equipo, muy equipo, creo yo, y yo creo que Argentina hoy va a tener que sufrir una vez más y muchísimo para ganar la cuarta estrella, si es que lo logra.
1: Bueno, estem entre tots els convidats, Tino, fent una porra en el resultat desitjat o previst. ¿Tú qué resultado crees que va a darse, Tino, hoy?
11: A ver, yo creo que un poco va de la mano con lo que acabo de decir. Veo 3 goles en el partido. Uno para España y el resto, bueno, ya lo podrán ver.
1: Bueno, pues para ti 1-2 para Argentina, te lo voy a perdonar porque te quiero mucho. Si tienes razón, pues nada, no te hablo en una semana entera y luego ya volvemos a hacer las paces. Tino, amigo mío, que disfrutes del partido. Ojalá gane España para nosotros. Si gana Argentina, de los que me alegraré, porque sabes que te quiero mucho, es por ti.
11: Sí, bueno, yo también tengo mucho. Bueno, de hecho tengo un hijo que es valenciano, entonces está con la camiseta de España puesta. Entonces, si gana España, también me alegraré mucho por todos los españoles que, bueno, yo vivo aquí y me tienen como uno más, o sea que me alegraré mucho. Espero que sea un gran espectáculo y que más allá de quién gane o no, que los festejos sean con calma y que no haya ningún tipo de problema.
1: Eso es el más importante. Tino Amic, moltíssimes gràcies.
11: A vosotros, un abrazo grande.
1: Tino Costa té un fill valencià, Shakira té 2 fills espanyols i és una de les protagonistes, Luis Urrutia, del show de la cerimònia de clausura que ja està en marxa en el Mundial 2026.

0: És la veu de I Show Speed, una de les superestrelles de la cançó en els Estats Units en esta cerimònia de cloenda del Mundial. El partit comença en 1 hora i 15 minuts. A esta hora de la vesprada encara no és oficial l'alineació d'Argentina. La d'Espanya sí, ja fa molts minuts que la coneguem. Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Olmo, Fabián, Lamin Yamal, Oyarzabal i Àlex Baena. És la formació titular de la selecció espanyola. En el pròxim quart d'hora haurà de ser oficial ja la formació de Lionel Scaloni, de la escaloneta que va enfrontar-se a Espanya en la jornada d'avui. Mentre continuem sentint esta cerimònia de cloenda del Mundial, viatgem fins fins Castelló per conèixer quin és l'ambient que es viu a hora i 14 minuts per a que comence esta final del Mundial. Castelló, José Luis Juan, què tal?
1: Què tal? Salutacions i molt bona esperada. Luis Urrutia, amics del Punt a Punt, ja especialíssim, eh? Tots pendents així també en Castelló, estic en la plaça Major, d'eixa pantalla gegant que s'ha instal·lat justament davant, no?, dels porxes, d'eixa balcó principal del Ajuntament, i on hi ha moltíssima gent, sobretot tinc que dir-te, Luis, que hi ha molta gent jove, també acompanyats, evidentment, els més jovenets pels seus pares, per les seus mamàs, i, bueno, totes venen equipats, no?, amb la roja, també hi ha que dir que està molt de moda aquesta camiseta que dus tu, Luis, la segona equipació, aquesta blanqueta, amb el revés de color granat en els costats, i, bueno, en definitiva, l'ambient que anirà increixendo, encara faltin uns quants minuts, però des de la posició me trobe que estic justament darrere del DJ que està col·locant la música per anar ambientant ja tot el que és la plaça Major i l'ambient previ al partit. Pues, com dic, cada volta hi ha molta més gent. Jo diria que ara mateix ja serem 2.500, si no més, ja en la plaça Major de Castelló. El sol està donant-nos una treva, però la temperatura salta, fa bochorno, però en ganes de futbol i en ganes d'escoltar en el Punt a Punt com es canta els gols d'Espanya, Luis, per a veure si podem col·locar-se la segona estrella en el pit de la roja d'Espanya.
0: A veure si és de veres. Tornem al Midlife Stadium per a sentir esta cerimònia de cloenda del Mundial.

0: Jennifer, Jennifer Hudson.
1: Està cantant.
2: Quina veu, està Stangle Banner.
0: Brutal.
2: Mare de Déu. Quina veu.
3: Està de gustar a Donald Trump. Ahí
1: està. Vidre de seguretat.
3: Hombre, no se fien nada.
0: Bueno.
3: Qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad.
0: Quin espectacle. Impressionant. El que acabem de viure en este himne dels Estats Units. Bueno, pues sí que...
1: Era Robbie Williams.
0: Robbie Williams. Que va cantar Robbie Williams.
4: Angel.
3: No sé, però no sé què pinta, eh.
1: Bueno, a veure.
3: A veure, a veure.
1: Això t'ho va muntar Chris Martin, el de Coldplay, eh? Ja està esperant. A veure què diu.

0: actuació inspirada en aquella mítica de Bruno Mars en el halftime de la Super Bowl.
1: El espectáculo de la banda,
0: la fotografia es baix. N'hi ha una lona per a protegir l'herba, més mal.
1: Però si tot el que ponia carregant-se ara un bon rato, perquè les temperatures, la humedat, el calor, se va secar mucho el césped, però bueno. Luego espero que den 4 o 5 minutos para que se arregle un poco.
0: Cantant la cançó Dinamit, la veritat és que un show i un espectacle sí que és.
1: Sí, sí.
0: Vestit de futbol, vestit de béisbol. Les cançons que fan furor entre els joves i les jovenetes que fan TikToks i tot això, i que fan aquestes coreografies. Bé, mentrestant, mentre ve, ara, no sé si serà Jennifer López o Shakira.
1: No, Shakira tiene que salir a cantar en español, además, la canción del...
0: Porque
1: al principio prohibieron el español y ya se lo han comido con patatas con España y Argentina, lo cual me encanta, porque acordaos que no dejaban preguntar ni en español al principio. O sea, la Shakira, que más creo que canta la canción.
0: A ver. Acaben els teenagers coreans.
1: Sí.
0: I hi ha dos actors comedians.
1: Sí.
0: De Hollywood, d'Estats Units.
1: Però estan encerrats en el vestuario d'Espanya tranquil·lamente. Sin ruido de fuera.
0: S'imagina les colònies de la Fuente assomant el cap. I ara estan parlant per a introduir al següent convidat o convidada. És un home que va...
1: Guitarista.
0: Que va de futbolista.
1: Con la guitarra.
0: Però sembla que amb la guitarra faltarà un en la bateria.
1: Mire.
0: Va, és Justin Bieber, però crec que no és.
1: Sí, és ell.
0: Que s'afeite i se fiqui el moño normal, que si no el reconeguem.

0: de mucho en España.
1: Pues sí, la cançó del Mundial 2026, la coreografia que m'ha recordat a mi molt del Waka Waka.
0: Sí.
1: I encara queda... A veure, semblava que era una imatge antiga de Pelé.
0: Sí, parecía, bien.
1: ¿Veritat?
0: Parecía, però no...
1: Està tota l'herba coberta per una lluna, un xiquet cantant, coros de xiquet, i crec que darrere sí que està Chris Martin, eh? El de Coldplay, aquell de la camiseta blava.
2: Una Shakira que té el cor dividit.
1: Sí, fills espanyols.
2: Amiga però és Messi. Amiga, exactament, amiga sí. De Messi.
1: Estrenyegos ahí. I això en Peggy i la rana Gustavo, no?
3: The Muppets, sí, no?
0: Sí, The Muppets, sí.
3: Se llaman allí en, sí. En Estats Units.
1: La que sabeu.
3: Pues oye, els xiquets del coratge, i com tenen festa, no? Voltant de
0: sí,
3: vacances.
0: Claro. Claro, que bueno, sí.
3: Sí, és que no cantaria ballar.
0: Sí. Bonito, bonito.
1: Això sí que és Coldplay.
3: Sí.
1: De ritme, de coreografia, de música.
0: Aquesta és la vida. És una cosa més bajita que jo.
2: Shakira és una showwoman.
1: Sí, una fenomena.
2: Extraordinària.
0: Brutal.
2: Extraordinària.
0: Brutal.

0: garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
2: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
3: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
4: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
3: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
2: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
4: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
5: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
4: Juga amb nosaltres esta temporada.
6: El nuevo Opel Frontera. Wow, cuánto espacio. Ey, carga rápida. Y asientos para siete. El nuevo Opel Frontera, preparado para tus aventuras diarias. Ya disponible en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
7: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.

0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu. Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En A Punt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, A Punt Ràdio.
1: Molt bon dia a tota la gent, en este dia tan especial, perquè cada dia que estem així disfrutant de la vida és un dia especial. Avui, 19 de juliol, se celebra principalment el Dia d'Iberoamèrica, una jornada dedicada a posar en valor els llaços culturals, històrics i lingüístics que uneixen els països iberoamericans. En alguns llocs també es commemora el Palace Day o el Dia dels Palaus, una celebració destinada a donar a conèixer el patrimoni històric i arquitectònic d'estos edificis. Pel que fa a la música, esta data destaca pel naixement de diversos compositors i músics de gran rellevància. Entre ells es troba Brian May, nascut l'any 1947, guitarrista, compositor i astrofísic britànic, conegut sobretot per ser cofundador del grup Queen. També va néixer en 1944 Chico Buarque, reconegut poeta, cantautor i compositor brasiler, considerat una de les figures més importants de la música popular del Brasil. A més, en 1743 va néixer Luigi Boccherini, compositor i violoncel·lista italià, que va desenvolupar gran part de la seva carrera artística a Espanya i que va destacar especialment per les seues obres de música de cambra. I finalment també cal Bernie Ledon, nascut al 1947 també, guitarrista i compositor estadounidenc, conegut per haver sigut un dels membres fundadors del grup The Eagles. I ara sí, deixem així les efemèrides i entrem de ple en el sumari de Fem Banda. Començarem escoltant el concert d'avui, dins la secció Arxiu Sonor. Després continuarem en la secció Avui amb qui parlem i tindrem el gust de parlar amb el compositor i director Francisco Zacarés, compositor de l'obra obligada en la secció d'honor anomenada Té per nom Ressorgir, d'este certamen internacional de bandes de música Ciutat de València, que en res, en menys de 2 hores comença. Després seguirem amb el suggeriment de la setmana, que ens dirà, que se'l dirà el mateix compositor Francisco Zacarés. Seguirem donant pas al butlletí informatiu de les 9 i ja després de les últimes notícies de les 9 del matí seguirem amb la secció Arrels Musicals i rebrem així a l'estudi 3 de Punt Ràdio els 4 fills del mestre José María Ferrero, que es contaran tot sobre el concert del centenari del naixement del mestre Ferrero, que serà el 25 de juliol. I acabarem amb l'agenda musical. Així que ja comencem Fent Banda, com sempre... Matinet, matinet.

En el concert d'avui anem a escoltar quatre obres compostes per dos compositors de la terra, Francisco Zacarés i José María Ferrero. Començarem amb un pasdoble del mestre Francisco Zacarés titulat En el Albero. En el Albero és un pasdoble taurí dedicat al pintor Juan Reus. El títol de l'obra fa referència a l'Albero, la característica arena daurada de les places de bous, un espai carregat de simbolisme dins de la tradició taurina. En este pasdoble, Zacarés recrea l'ambient solemne i brillant d'una vesprada de bous, combinant la força rítmica i el caràcter festiu propis del pasdoble amb una escriptura elegant i plena de color. La versió que ara escoltareu està interpretada per la banda sinfònica Santa Cecília de Guadassuar.

Gran pas doble de Francisco Zacarés. Es tracta d'un pas doble que posa de manifest la capacitat del compositor per transmetre emocions i crear atmosferes a través d'un llenguatge musical directe i expressiu. Acabem d'escoltar el pas doble en el Albero. I continuem amb Valhalla, una de les obres més emblemàtiques del compositor Francisco Zacarés Fort, escrita l'any 2002. Es tracta d'un tema i variacions per a banda sinfònica inspirat en la mitologia nòrdica. L'obra pren com a punt de partida el Valhalla, el majestuós saló dels déus nòrdics presidit per Odin, on les valquíries conduïen els guerrers caiguts en combat. Zacarés trasllada aquest univers llegendari al llenguatge musical amb una escriptura d'una gran riquesa tímbrica i una notable exigència tècnica per a tots els instruments de la banda. La composició s'inicia amb una introducció que descriu la grandiositat del Valhalla, imaginant com una immensa sala de parets d'or, sostre d'esculls de bronze i més de 500 portes. A continuació es despleguen quatre variacions que evoquen diferents personatges i episodis de la mitologia nòrdica. La força implacable de Thor i el seu martell màgic. La calma que segueix la batalla quan les valquíries acompanyen els herois fins al Valhalla. Les intrigues i transformacions del déu Loki. I finalment, la gran batalla dels déus que culmina l'obra amb un desenllaç espectacular. L'obra va ser un encàrrec de la banda Joventut Musical d'Albal, però la versió que aneu a escoltar és la de la Societat Musical Santa Cecília de Guadalajara.

per la seva força narrativa, la qualitat de l'escriptura i la brillantor orquestal, Valhalla s'ha consolidat com una de les obres de referència del repertori bandístic valencià contemporani i ha estat interpretada per nombroses bandes en concerts i certàmens, entre elles el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. I continuem el concert amb una obra titulada L'Unfoniam, una composició de Francisco Zacarés Fort escrita l'any 2006 per a un conjunt de metalls. L'obra va ser creada per al prestigiós Spanish Brass Lure Metals dins del projecte Svals Brass Ensemble, una iniciativa que cada any impulsa la creació de noves obres per a aquesta formació instrumental. El títol, L'Unfoniam, és un joc de paraules que ret homenatge al mateix Spanish Brass Lure Metals, destinatari de la composició. Zacarés aprofita totes les possibilitats sonores del conjunt de metalls per construir una obra plena de contrastos, en què alternen moments d'una gran solemnitat amb passatges de gran virtuosisme, energia i brillantor tímbrica. L'escriptura exigeix una elevada precisió tècnica i una gran complicitat entre els intèrprets, convertint la peça en un magnífic exemple de la música de cambra contemporània per a metalls. L'Unfoniam va ser enregistrada pel mateix Spanish Brass Lure Metals sota la direcció del gran trombonista suec Christian Lindberg. Forma part del disc Svals Brass Ensemble, publicat al 2017. I esta és la versió que ara anem a escoltar.

Aquesta gravació ha contribuït a difondre una obra que posa de manifest la imaginació, la riquesa tèmbrica i el domini del llenguatge contemporani que caracteritza l'escriptura de Francisco Zacarés. Acabem d'escoltar l'obra L'Eufònia. I acabem el concert en una obra mestra del gran mestre José María Ferrero, Fantasia Muladiana. L'obra va ser escrita per encàrrec del segon Congrés Nacional de les Festes de Moros i Cristians, celebrat a Ontinyent l'any 1985. L'estrena va tindre lloc el 13 de setembre d'aquell mateix any, en el concert de gala del Congrés, a càrrec de la Banda Municipal de València, sota la direcció del gran mestre Adam Ferrero. Per a esta composició, José María Ferrero va prendre com a inspiració els muladins, aquells cristians que durant l'època musulmana es convertiren a l'islam i convivirem amb la població musulmana. Segons ell, explicava el mateix autor, l'obra recrea un dia de festa dels muladins a Ontinyent. En ella trobem danses d'inspiració àrab, un passatge central de caràcter religiós i finalment una gran reexposició coral on reapareixen tots els temes de l'obra sobre un ritme de marxa moro. Este any, en el Certamen Provincial de València, va ser l'obra obligada de la segona secció com a homenatge al centenari del seu naixement. Anem a escoltar ja la Fantasia Muladiana.

0: Esta versió que acabeu d'escoltar és la que va interpretar la Societat Instructiva de l'Obrera Agrícola i Musical de Benimàmet este passat mes de maig en el Certamen Provincial de València. Acabem d'escoltar Fantasia Muladiana del mestre Ferrero. I ja s'ha acabat, i fins així el concert d'avui. Ara, com sempre, una breu pausa, però no se'n vagin, que tornem de seguida en les entrevistes.
1: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu. Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana d'Utiel Requena, 100.9.
4: De tu a tu.
5: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
1: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
6: Descansa la vista.
7: Què és la inspiració per a tu?
8: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
9: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
6: Obri la ment. Eres creient?
10: Depèn de l'estació de l'any.
11: Con les carxofes.
6: Sí. Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
12: Què t'ha paregut?
13: Molt bona, molt bona.
14: Ara sí que me l'espera.
15: A peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A Punt Ràdio. De tu a tu.
16: Les llengüetes d'apunts de llengua.
17: A Punt Ràdio.
18: Ah, que esteu ahí? Ah, vosaltres també esteu enganxats a les xarxes socials com jo?
19: A base de bé.
20: A base de bé.
18: Bé. També és normal, és l'època que ens ha tocat viure.
21: Home, pues clar.
18: Però ja que hi som addictes, estaria bé que farem servir la terminologia adequada per a la tecnologia i per a les xarxes socials.
22: Molt ben pensat, doctor.
18: Per exemple, al que en castellà li diuen meme, en valencià li diem mem, com en anglès.
23: Very, very beautiful.
18: I de memes pot haver-ne tant de gràfics com de sonors.
24: Està tot molt mal.
25: El dolcet pel cafè i el després dos whiskies.
26: Molt senzillo.
27: Jo no sé lo que li posen, però tots los anys és bono.
28: Està de categoria.
29: Molt mal està tot.
18: Estos memes són genuïns, però ara ja se'n fan molts amb la intel·ligència artificial.
30: I què li sembla?
31: Fatal, filla, però al final mos tindrem que acostumbrar.
18: Recordeu, intel·ligència amb L geminada, siga artificial o no.
32: Correcte!
18: Un altre terme ben comú en xarxes és fer un unfollow.
33: Què diu? Què?
18: Que en valencià diríem deixar de seguir.
33: Ah, ara ho entès.
18: Que és el que no heu de fer mai amb els apunts de llengua. Queda clar?
34: Senyor, sí, senyor!
18: Per favor, no em deixeu de seguir, que jo tot això ho faig per vosaltres, per favor.
35: Això és de veres, senyor. Sí?
36: Sí, ho fas molt bé.
37: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
18: I sabíeu que Wi-Fi està fins i tot acceptada pel Diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua?
37: Queda clar, sí.
38: Et dic que no perquè no sé res, fill meu. Estava dormint en la glòria, me vaig prendre la pastilleta.
18: De fet, és una paraula que pot dir-se tant en masculí com en femení. El Wi-Fi, la Wi-Fi. Oh. Altres paraules que tenen equivalent en valencià són tuit, que direm tuit o piulada, i trending topic, que direm tema del moment. I si t'agrada fer vídeos llargs, et recomano que et facis youtubera o youtuber.
39: Molt millor.
18: Jo, en canvi, m'he fet instagramera, que és com en els altres oficis, ferrer, ferrera, forner, fornera, però sense cobrar.
40: Per l'amistat i per la salut.
18: Això és tot per avui. Espero que parleu molt d'esta llengüeta i em feu viral. Fins a la pròxima llengüeta.
17: A Punt Ràdio.
0: De dilluns a divendres, ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana.
2: Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina per estar al teu costat. En A Punt Ràdio posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
3: En A Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana fem banda a Punt Ràdio.
0: Molt bon dia a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora al programa Fent Banda. Abans he dit que era un dia especial. No m'agrada mesclar perquè l'esport sempre ocupa molt de temps, però realment que és un dia especial avui perquè juga la final d'Espanya. I aleshores tinc que nombrar-ho perquè anem a guanyar. Avui, 19 de juliol, se celebra principalment el Dia d'Iberoamèrica, una jornada dedicada a posar en valor els llaços culturals, històrics i lingüístics que uneixen els països iberoamericans. En alguns llocs també es commemora el Palace Day, o Dia dels Palaus, una celebració destinada a donar a conèixer el patrimoni històric i arquitectònic d'estos edificis. Pel que fa a la música, esta data destaca pel naixement de diversos compositors i músics de gran rellevància. Entre ells es troba Brian May, nascut l'any 1947, guitarrista, compositor i astrofísic britànic, conegut sobretot per ser cofundador del grup Queen. També va néixer en 1944 Chico Buarque, reconegut poeta, cantautor i compositor brasiler, considerat una de les figures més importants de la música popular del Brasil. A més, en 1743 va néixer Luigi Boccherini, compositor i violoncel·lista italià que va desenvolupar gran part de la seva carrera artística a Espanya i que va destacar especialment per les seues obres de música de cambra. Finalment, també cal nombrar a Bernie Lidon, nascut el 1947, guitarrista i compositor estadounidenc, conegut per haver sigut un dels membres fundadors del grup The Eagles. I ara sí, deixem així les efemèrides i seguim el programa. Acabem d'escoltar el concert d'avui dins la secció Arxiu Sonor. Com sempre vos dic que al final podeu descarregar o entrar en la pàgina de Fent Banda i buscant el dia el podeu trobar. Sabeu que comencem a les 7 del matí. A les 7 del matí teniu el concert. A partir d'ara seguim en la secció Avui en què parlem, i ja tinc així al meu costat el compositor i director Francisco Zacarés, compositor de l'obra obligada de la secció d'honor, que comença en una horeta, en res, en menys de... una horeta no, ara són les 8 i algo, en menys de 2 hores. Ressorgir, d'este certamen internacional de bandes de música Ciutat de València. Després seguirem el suggeriment de la setmana, que ens el dirà el mateix compositor Francisco Zacarés. Després seguirem donant pas al butlletí informatiu de les 9, i ja després de les últimes notícies de les 9 seguirem amb la secció Arrels Musicals i rebrem així a l'estudi de Punt Ràdio els 4 fills del mestre José María Ferrero, que ens contaran tot sobre el concert pel centenari del naixement del mestre, que serà el dissabte que ve, 25 de juliol. I acabarem amb l'agenda musical. Així que, Patrícia, ara sí, puja la veu, que seguim així en Fent Banda.
3: Estàs escoltant Fent Banda amb Imma Mateu.

0: És un autèntic privilegi presentar a Francisco Zacarés Fort, una de les figures més destacades de la composició del panorama valencià i internacional. Nascut al Val, Francisco Zacarés va cursar els seus estudis al Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, on va obtindre nombroses titulacions superiors en composició, direcció, musicologia, pedagogia, trombó... En té moltes, ara ens dirà totes les que té. Al llarg de la seva trajectòria ha completat la seva formació amb estudis especialitzats tant a Espanya com a l'estranger. Com a compositor, la seva música ha traspassat fronteres i ha estat interpretada arreu del món, en països com Itàlia, França, el Regne Unit, Alemanya, els Estats Units, el Japó o els Països Baixos. Moltes de les seues obres han estat seleccionades com a peces obligades en alguns dels certàmens de bandes més prestigiosos, fet que posa de manifest el reconeixement internacional del seu llenguatge musical. La seva trajectòria està avalada per nombrosos premis de composició, entre els quals destaquen els coneguts com el World Music Contest de Kelkrade, el Tokyo Kosei Wind Orchestra Composition Competition, el concurs internacional de Corciano o l'Internacional Trumpet Guild, entre molts més. Actualment és professor de contrapunt i fuga al Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València i és el compositor de l'obra que escoltarem, que s'estrenarà, que escoltarem en més de 2 hores, Resorgir, que és l'obra obligada en la secció d'honor en el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, que ja està a punt de començar. Però el tinguem així i el primer que tinc que dir és donar-li les gràcies. Paco, bon dia.
1: Bon dia.
0: Encantada que estigués així i donar-te les gràcies perquè sé que d'ací te'n vas pitant cap al Palau de la Música. Jo també.
1: Esperem arribar ara.
0: Clar, tu arribaràs més pront que jo. Arribaràs. Tu.
1: Molt bé.
0: Paco, quantes vegades n'hi ha que ressorgir en la vida?
1: A veure, primer, tots diuen que cal caure primer per a després ressorgir, sí. O en fi, el que passa que el que tenim que ressorgir en la meva obra és d'un fet fatídic, sí, que al començar sent algo meteorològic i s'ha convertit en, jo què sé, en socialment parlant, socialment parlant és com si enfonàrem la vida de molts valencians.
0: Correcte. Estaves a casa eixe dia?
1: Estava a casa, sí.
0: Estaves a casa. Visc al Val.
1: Visc al Val. Part del Val, sí, és zona zero. No tot, sí, no tot, però bueno, sí. Sí que ens afecta una casa familiar, sí, no on visc, mm-hmm, però sí que, de fet, encara estem ahí en el fang entre mans.
0: Això és complicat, és molt complicat, sí, ressorgir, sí, d'eixer desastre, no?
1: A veure, i és difícil ressorgir de lo material, però imaginem-se aquelles, sí, persones que han perdut familiars, correcte, i demés, ressorgir d'això jo crec que va ser impossible.
0: Quan es vas assabentar, quan es van dir, es van cridar per telèfon, no sé, que eres l'encarregat de fer, de compondre una obra obligada en la secció d'honor?
1: Pues no recorde ben bé, però ja fa més d'un any ja d'això. Vull dir, igual pot ser després de falles,
0: sí,
1: de fa més d'un any.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Sí, en el mes
0: d'abril, es va portar molt de temps acabar-la? És a dir, començar i acabar-la?
1: A veure, no ho sé. Vull dir, jo no compose... A veure, intent de composar dia a dia,
0: sí,
1: però com tinc altres qüestions que atendre,
0: sí, sí, sí, sí, sí, sí,
1: i pues, no sempre li puc dedicar tot el temps que... Per tant, no... A veure, si contarem les hores, no són tantes com els dies, més
0: sí,
1: bé, no?
0: Sí,
1: que,
0: sí,
1: bueno,
0: sí,
1: que van passant,
0: sí,
1: sí, sí, i tots els dies intentes fer coses i tens un huequet en algun moment, sí, que te poses a fer... Bueno,
0: tenies clar la temàtica, quina havia de ser?
1: No, va ser un suggeriment de l'encàrrec.
0: Ah, sí?
1: Sí, un poc sí. Bueno, va ser un poc consensuat, però el va ser un suggeriment perquè se volia, sí, sí, fer un homenatge, pues això, musical,
0: sí,
1: que encara no sé si s'hauria fet ja o què, no ho sé, però en aquell moment jo crec que encara no ningú s'assabentava de que poguera, sí, haver-hi aquest homenatge, no solament al fet del desastre, sinó que, diguem, un poc la idiosincràsia del poble valencià de que, bueno, pues tenia que tirar endavant com siga i des de l'endemà, pues, n'hi ha que tirar endavant perquè no se pot quedar el fang dins de casa.
0: Ja has entrat en la paraula? Funk.
1: El funk, sí, sí.
0: El funk.
1: És el leitmotiv de l'obra.
0: Correcte, partís d'ahir.
1: Sí, tot és funk.
0: Explica. Com és ixe funk? Què representa ixe funk? És a dir, ixa idea? Què simbolitza el funk? Pues, per als oients que vagin a escoltar-la en més de 2 hores que s'escoltarà.
1: Sí.
0: La Unió Musical de Torrent, crec que és la primera.
1: Torrent, crec que és la primera.
0: La
1: sí,
0: primera.
1: Sí, sí.
0: Ixa paraula, funk.
1: Pues, a veure, musicalment parlant, funk té certes connotacions musicals en les quals la F, la A, la G, totes tenen el seu so particular. Sí. Ens quedava per encontrar la N. Pues entre el A del funk i el sol del funk, entremig tenim la R. Com la N estava entremig de les dues lletres, pues la nota intermitja era el re.
0: El re, no?
1: Exacte,
0: re.
1: Si estem parlant música, és que no sé si...
0: Sí, sí, sí, no, està bé, però està molt ben explicat perquè són en notació americana, és a dir, la F, la A, el la, la G, la N és la que no sabia, i volia que me l'expliqués.
1: I està entremig, de la... I, a més, a partir d'ahir, diguem que manipula un poc aquestes... Sí. Pues, per exemple, el funk és algo que va sempre en el fons de l'aigua, li posem un bemol al sol, li posem un bemol al la, perquè després el funk no solament és funk, n'hi ha un tutu revolutum de canyes, de no sé què, pues vinga, canviem el sol per el la, el canviem de lloc, i a partir d'ahí ja tenim el funk. El funk, el funk de la dana, vale?
0: Sí,
1: no qualsevol
0: sí,
1: funk.
0: No, el funk de la dana. El funk de la dana que en més de 2 hores anem a escoltar-lo per primera vegada en el Palau de la Música. També fa referència dins de l'obra, jo no ho sé, perquè encara no l'han escoltat, fa referència a melodies o sonoritats valencianes.
1: Sí, a veure, intente de fer d'alguna manera, a veure, m'haver agradat col·locar molts motius valencians per a fer un reconeixement a tots els pobles que estaguen afectats. No ha pogut ser, però sí que, per exemple, hi ha un moment en la introducció de l'obra del primer moviment en el que, diguem, escenifique, per dir-ho d'alguna manera, visualitze musicalment parlant. Això, n'hi ha una paraula que es diu hipotiposis.
0: Bueno, hipotiposis. N'hi ha paraules que després d'obres teves me vas explicar. Eixa,
1: no,
0: de
1: no,
0: què
1: però
0: se va ocorrer?
1: Hipotiposis no és més que això. En el Renaixement ja s'utilitzava a nivell tant musical com literari i demés. Sí. La hipotiposis no és més que posar en imatges més bé, les imatges que estem veient, posar-les, pues, si és literari, pues,
0: sí.
1: En escritura, i si és musical, pues, en notes, i ja està. Això ho feia Bach, ho feien els renaixentistes i ho feien els clàssics i de més. Per tant, hi ha un moment en el que significa un poc, d'alguna manera, el que és la possible tormenta que en la zona zero no la tingueren, però
0: correcte.
1: Sí que en els pobles de l'interior sí que ho patiren, i ahí pues apareix, per exemple, un motiu de la muixeranga d'Algemesí, un motiu del cap del bolero de Guadassuar, per exemple, un trosset de l'himne del meu poble, en el que, com tots sabem, tant, diguem que, no sé quina paraula, però les esglésies, les torres mores, estaven col·locades en llocs en què, si n'hi havia algun desastre, no els anava a tocar. Pues n'hi ha un momentet que en el meu poble l'himne diu la torre i el campanar, pues ixa línia, o sigui, ixe motiu melòdic, pues també apareix ahí, bueno, construït dins d'un mode de transposició limitada, de Messier, hi ha un poc recursos, diguem, en el que la gent puga, si coneix un poc la batalleta que passa i la historieta, pues puga reconèixer què és el que està passant ahí. En el fondo, al començar intentant ser un poema sinfònic, i aquest poema sinfònic se va convertir en una sinfonia programàtica, i després tots els instruments de la banda, tots, absolutament tots, tenen... alguns han dit que molta faena o massa faena o massa complicat. Estan dient per ahí que cuidao, que està un poc complicada la cosa.
0: Un pardalet m'ha dit... Ara parlarem de l'estructura, és a dir, com està estructurada en els moviments que n'hi ha.
1: Sí, sí.
0: que tenen solo fins trompetes terceres.
1: Sí, sí, tots, trombo baix, contrafagot, clarinet contrabaix.
0: Que treballen tots.
1: Sí, vale, tots tenen que ser protagonistes.
0: Correcte.
1: Perquè un contrafagot no pot ser protagonista, o un trombo baix no pot ser un protagonista, o una tuba, que hi ha un momentet que la fuga la comença una tuba, perquè no la pot començar sí, una tuba? Sí. Perquè té que ser sempre una flauta, un clarinet, o... Xica. Pues n'hi ha que donar faena a tots.
0: Veritat que sí.
1: Sí.
0: I, com està, bueno, estructurada? És a dir,
1: vale,
0: com...
1: pues, al final jo crec que se converteix en una sinfonia, mm, vale? Tres moviments, en el que cada moviment està dedicat, diguem que, diguem, a una parcel·la, diguem, essencial de lo que va passar, mm-hmm, no solament aquell 29 d'octubre, sinó fins avui, que encara estem en la història. El primer moviment està dedicat als voluntaris, que van ser els primers en posar-se...
0: mans a la feina.
1: Al funk, vale? I té dos temes, un dedicat als voluntaris que venien des de València, que creuaven la passarel·la que després se va anomenar Passarel·la de la Solidaritat. Per això hi ha un moment, abans de que el comenci el primer tema, que apareix, diguem, de forma, bueno, que, bueno, espera que se pugui escoltar d'alguna manera, més que res perquè el mode que utilitza, l'harmonia, sí, que utilitza no és la, diguem, habitual, no és la convencional, vale? Encara que jo crec que és tan convencional com que,
0: sí,
1: com qualsevol altra, o deuria de ser, però bueno, ahí estem. Apareix el cap del València de Padilla, que és, diguem, el referent de València. Pam, pim, pam,
0: sí, sí,
1: pam,
0: sí, sí.
1: Pues això apareix per ahí. I he dit que de forma un poquet... I això ens conduïs a que la, base, la textura sobre la que el tema del funk va a representar aquest primer tema de la sinfonia, pues, dic, com venen de València, pues, la fanfàrria, les llamades estes habituals de quan hi ha algun passacarrer cívic i de més, que sempre van les trompetes i els timbals davant de encapçalant la processó cívica,
0: sí, sí, sí, sí,
1: pues, les